0: Podem imaginar quina mena de recurs natural hi ha en aquella zona.
1: Sí, clar. Per exemple, on hi ha aigua viva, doncs un lloc on l'aigua, per lloc, per l'indret orogràfic per on passa, doncs va més de pressa, va més corrent, no? I on sigui, i el lloc dit aigua freda, doncs perquè allà l'aigua devia tenir unes característiques especialment fredes, no? O al revés d'aigua freda, en aquest cas sense la paraula aigua, però és implícita, les poblacions, com a mínim quatre, dites caldes, no? Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, Caldes de Boío, o Caldes d'Estrac, també dit en diminutiu Caldetes, Caldes és aigües, Caldes, evidentment, vol dir calentes. I certament en tots aquests llocs no és gens casual, hi ha manantials d'aigua que surt calenta, no? Realment calenta, i tenen també, per tant, arran d'això, en alguns casos des de molt antic, des de l'època dels romans, i això ho apreciaven molt, doncs banys termals, etc.
0: Avui al Quatre Gotes, la distribució de les activitats humanes en relació a l'aigua, i copsarem que no sempre hi ha un equilibri. L'accés a una font o un cabal important ha estat i continua sent motiu de disputes i de tensions. De fet, han desaparegut pobles sencers engolits per embassaments. Avui ens hi referirem, però sobretot ho farem per conèixer infraestructures que en un moment determinat semblava que s'havien de desplegar i que al final no van prosperar i que van quedar en un calaix. En aquest episodi del Quatre Gotes mirarem força al sud del país.

0: Quatre gotes.
1: Comencem el camí cap a Amposta. Avui volem parlar del riu Ebre, però abans pararem a Vilaseca. Ho farem a la Facultat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili per parlar d'organització del territori. Fem una cosa. Mentre no hi arribem, dibuixem amb quatre paraules el mapa de Catalunya.
2: Catalunya es divideix en dos àmbits de gestió de l'aigua. Si tracem una línia imaginària de nord a sud, la part occidental pertany a la conca de l'Ebre i la part oriental, tocant al Mediterrani, a les conques internes. Aquesta última unitat, on hi viu el 92% de la població, suposa el 40% del consum d'aigua del país. La conca de l'Ebre, molt menys poblada i que aglutina bona part de la producció agrària, concentra el 60% del consum. També és on hi ha més disponibilitat d'aigua. A les conques internes, la distribució dels consums és força equitatiu entre l'ús domèstic i el de les activitats econòmiques. No en totes les comarques es manté l'equilibri. Si al barcelonès el 68% del consum és dels habitatges i les zones comunitàries, al tarragonès el consum industrial i d'altres negocis supera el 76% de tota l'aigua consumida. I una dada més. Segons els registres de l'ACA, la meitat del recurs hídric dels municipis catalans prové dels seus recursos propis, rius, pous o mines.
1: Ens imaginem el mapa de Catalunya, el teniu al cap? Respon l'accés a l'aigua com està configurat el territori català? Les poblacions, les activitats econòmiques... Avui busquem resposta a aquestes preguntes amb el professor de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, l'Òscar Saladier. Òscar, benvingut.
3: Hola, gràcies.
1: Vivim en un país equilibrat en aquest sentit?
3: No, en el cas de Catalunya, com en altres qüestions, hi ha un important desequilibri pel que fa a l'aigua en relació a la concentració tant de població com d'activitats socioeconòmiques, que en definitiva són les que utilitzen l'aigua. I està clar que hi ha una part del territori on hi ha la màxima concentració de població, que és l'àrea metropolitana de Barcelona i la zona litoral, on hi ha també les principals activitats econòmiques que utilitzen l'aigua, i per contra aquesta zona és on hi ha menys recursos, tant perquè la pluja és relativament escassa com tampoc hi ha... Els rius principals no van per aquesta zona, que serien les conques internes de Catalunya, i hi ha, òbviament, hi ha un determinat nombre d'aquífers, però, repeteixo, la concentració de població i d'activitats econòmiques presenta un important desequilibri si comparem conques internes de Catalunya amb la part catalana de les conques de l'Ebre, de la conca de l'Ebre.
1: S'hi han buscat solucions, la humanitat ha buscat solucions, s'han plantejat infraestructures per cobrir aquestes demandes. Actualment, després de l'experiència que hem tingut amb la última sequera, caldrien molts retocs per acabar d'equilibrar aquest país?
3: Bé, tradicionalment la gent mos ficava.

0: de començaments del 90, en el mini trasbassament de l'Ebre. Per tant, davant d'aquests desequilibris, el que es pot fer és intentar solventar mitjançant l'aportació de nous recursos, que en part no em sembla malament, però per altra banda també el que hauríem de fer tant com a persones, ciutadans, com també a les diferents activitats socioeconòmiques que realitzem al territori, és de ser més eficients amb l'ús de qualsevol recurs, també amb l'aigua. És a dir, reduir el consum per tal d'obtenir el mateix producte o per tal d'oferir el mateix servei. El que hem vist és que, sobretot aquests darrers dos o tres anys, la reducció en la quantitat de pluja, l'augment en els consums, va fer que entréssim en segons quines zones en situacions d'alerta. Hem de fer un ús eficient de l'aigua, hem de reduir els consums. Per altra banda, ara el que està fent la Generalitat és mirar, que ja ho va quan l'anterior gran sequera, la del 2007, si no me'n recordo malament, no, que va començar a pensar en la instal·lació d'un major nombre de plantes desaladores de l'aigua marina, ara aquest tema ho està retornant, però clar, les plantes desaladores també tenen les seves qüestions ambientals. Per tant, repeteixo, la qüestió de l'aigua hauria de prendre's com una planificació de caràcter sistèmica que engloba el conjunt del territori, no focalitzant únicament en un determinat tipus d'activitat econòmica, sinó, com dèiem, una visió de tot del conjunt, per tal de prendre decisions de on cal reduir, com obtenir més recurs per tal de satisfer les necessitats, com a mínim les bàsiques de la població, però, per altra banda, sense comprometre la qualitat d'aquesta aigua, perquè una qüestió és que no tinguem aigua, i l'altra és que, fruit d'algun ús o diferents usos, l'aigua disponible tingui una qualitat que no la fa apta per beure, per regar, pel procés que sigui.
1: Perquè, clar, la distribució de les activitats econòmiques pot acabar influint en la qualitat de l'aigua.
0: Sí, qualsevol activitat, fins i tot les fisiològiques, generen aigües residuals. I aquestes aigües residuals, el primer que s'ha de fer és mirar de reduir aquesta generació, i que després aquesta que es genera sí o sí, que no hi podem fer res, què en fem? Com la gestionem? Una qüestió és que retorni no massa contaminada, i l'altra és quin aprofitament podem fer d'aquesta aigua residual que es filtra per tal de que tingui menys impacte ambiental. No? És el reaprofitament d'aquestes aigües, òbviament no per segons quins usos, que potser necessitarà aigua potable, però per altres usos que la qualitat no és tan important, no? Que sigui tan bona, se pot reaprofitar. Quan parlem d'economia circular, potser no parlem, la gent no pensa en l'aigua, però en l'aigua també. L'objectiu és utilitzar menys, en part perquè una part de les residuals se reincorpora al sistema. A més, és també el que s'ha de pensar, jo crec que més a gran escala, és en el reaprofitament o l'aprofitament directe de les aigües pluvials, no? Als pobles, a la majoria de les cases antigues, hi havia la cisterna on se reaprofitava aquesta aigua, no? Que era la teulada, i si no recordo malament, me sembla que era en els mesos que porten R que es podria aprofitar, quan els mesos de l'any no porten R, després no pot entrar aigua a la cisterna. Doncs bé, instal·lacions que permetin l'aprofitament d'aigües pluvials, això es pot fer més en edificis nous, però que aquests edificis nous, a més del reaprofitament de les aigües pluvials, també faci que una part de l'aigua no vagi directament a la claveguera, sinó que dintre del mateix edifici, sigui de residencial o sigui d'alguna activitat socioeconòmica, se reaprofiti per usos que permetin l'ús d'aquella aigua.
1: La distribució territorial, d'acord amb l'accés, aquests desequilibris que dèiem, també han provocat tensions en el territori justament per satisfer aquesta demanda.
0: Sí, per un costat se busca, quan transportes aigua d'un lloc a l'altre, i aquí els dos casos més clars que tenim són el del transversament de l'Ebre a Camp de Tarragona i bona part del Baix Penedès, i l'altre que és més petit però que últimament també està molt tensionat, que és el de la Ciurana de Riudecanyes, fa que quan hi ha més demanda que oferta, doncs bé, algunes necessitats no queden cobertes, necessitats de caràcter humà, antròpic, però també del punt de vista dels ecosistemes, no? El riu Siurana, el seu tram més enllà de l'embassament, doncs el cabal d'aigua és mínim i, per tant, hi ha uns ecosistemes que es veuen afectats. Per tal de resoldre aquesta situació, repeteixo, les activitats econòmiques han de deixar de ser tan dependents de recursos que venen de relativament lluny o no massa a prop, per tal de que també a la zona, a la conca on se troba aquest recurs, se'n puguin veure beneficiats o com a mínim no es vegin perjudiciats tant activitats econòmiques com...

0: l'ecosistema natural. Ara, això porta una sèrie de negociacions per tal de buscar, entenc, lo mal menor, no? I que les repercussions negatives no afectin únicament a una de les parts. I per això estan els polítics, per intentar que les parts s'asseguin i discuteixin i arriben a un consens. En el cas del Camp de Tarragona del Baix Penedès, en relació al trasbassament de l'Ebre, ja no al mini trasbassament, penso que cada cop hauríem de ser menys dependents d'aquest trasbassament, no? Mitjançant recursos propis, mitjançant reaprofitaments i mitjançant l'eficiència, per tal de que aquesta aigua, que bueno, és que a la Conca de l'Ebre l'aigua van sobrats. No, això no és cert, òbviament, potser en tenen més que el camp de Tarragona, però ja sabem que aquests últims anys hi ha hagut zones de les conques de l'Ebre, del Parc Català de la Conca de l'Ebre, que també han tingut restriccions d'aigua, i ja sabem quina és la situació al tram final de l'Ebre, el delta de l'Ebre, la seva vulnerabilitat en relació a un cabal menor arribada de sediments, i amb la subsidència dels sediments, més la pujada del nivell del mar, doncs el seu enfonsament o que bueno, està en risc, com a mínim, el delta tal com el coneixem actualment. Per tant, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès hem de mirar de reduir aquesta dependència de l'aigua que ens ve d'uns quants quilòmetres més al sud-oest de Catalunya.
1: Pot ser agosarat, però en aquesta mirada al futur arribarà un dia en què ens haguem de plantejar un decreixement? És a dir, que no podem seguir creixent demogràficament amb activitats econòmiques d'acord amb aquesta oferta d'aigua que estàvem comentant?
0: Bé, dir-li decreixement, dir-li reducció, però sí, hi haurà processos que potser no podran créixer més enllà del que estan creixent ara i, per tant, a l'hora de planificar, per això molt al començament parlava de la planificació territorial, que inclou no únicament la de caràcter ambiental, sinó també la urbanística, la relacionada amb l'aigua, amb l'energia, el que vulguis, ha de tindre en compte totes aquestes variables. I a l'hora de decidir aquest territori cap a on ha d'anar, no únicament tindre en compte els beneficis de si s'instal·la una determinada activitat o si creix en població, sinó també en quins recursos comptem o d'on han de vindre els recursos per tal de satisfer les necessitats d'aquelles activitats socioeconòmiques i les necessitats de la població resident més la fluctuant, el que fluctua, d'aquell territori. Això no vol dir que haguin d'estar quiets i no haguin de fer res, però abans de prendre decisions val la pena potser fer un pas enrere per tal de, amb una visió global del territori, a qui correspongui, que són els polítics, que gestionen el territori, però, òbviament, amb la participació de la resta d'agents que tenen competències o tenen interessos, no? Doncs també diguin la seua i que aquests polítics, amb el model de governança que consideren oportú, acabin prenent les decisions per tal de què? Per tal de que el model de desenvolupament del territori del qual són competents sigui més sostenible. I què vol dir el desenvolupament, o com ho entenc jo, desenvolupament? Desenvolupament ho entenc com a qualitat de vida. Els polítics, els gestors del territori, el que han de fer és garantir la qualitat de vida de les persones que resideixen al territori d'on ells són competents.
1: Òscar Saladí, aquesta crida que quede feta, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Quatre gotes.
1: L'Ebre és el gran riu de Catalunya. En bona part, el Camp de Tarragona en depèn amb el que es va anomenar el mini transbassament arran de la creació del Consorci d'Aigües de Tarragona.
3: El Consorci d'Aigües de Tarragona té una concessió de gairebé 95 hectòmetres cúbics d'aigua anuals de l'Ebre. Un riu que, al seu pas per Tortosa, té un cabal de mitjana superior als 8.000 hectòmetres cúbics cada any. El 2024 va distribuir més de 74 hectòmetres cúbics d'aigua a 69 ajuntaments consorciats i 27 indústries. El pes del consum dels pobles i ciutats va ser més gran que el de les activitats econòmiques. El repartiment és el següent. El 67% de l'aigua consumida va ser la que es va distribuir als ajuntaments, mentre que la indústria va representar el 33% dels consums.
1: L'aigua de l'Ebre es transporta en moltes poblacions del Camp de Tarragona per satisfer demandes industrials i també d'ús de boca de municipis on no està bé garantida. Nosaltres fem el camí contrari avui. Anem cap a Amposta perquè ja es compleixen 25 anys des que la Plataforma en Defensa de l'Ebre va néixer per dir no al transbassament. Hem quedat amb la seva portaveu. Les tensions per aquesta aigua continuen existint? Es viuen com una amenaça les noves captacions? Va, arrenquem. Ja ens espera la Matilde Font, que és la portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, però per anar fent una mica de context, preguntem-li a un dels artistes que s'ha significat en favor d'aquesta lluita. És el Josep Bordés, de Papet i Marieta. Li envio un missatge. Josep, estem baixant cap a Amposta. Ens pots fer 5 cèntims del que ha estat aquesta lluita, tu que l'has viscut des de dins? Com explicaries aquest moviment social?
4: És un moviment que naix, diguem, d'esta idea ecologista, però que al final s'ha acabat convertint en una senya d'identitat de tot el poble ebrenc, en el sentit de que ha sigut un moviment que ha unit i uneix totes les persones de les Terres de l'Ebre, i a més crec que és un moviment molt transversal, en el sentit de que no depèn de cap ideologia política. O sigui, és un moviment que aglutina tot tipus de sensibilitats polítiques, socials i personals, i crec que ha sigut, de fet, un gran element integrador entre tota la gent de les Terres de l'Ebre. I malauradament han anat tenint diversos episodis, així com han aparegut noves amenaces. S'han anat guanyant batalles, però de tant en tant surt alguna amenaça, doncs, perquè algun govern de torn torna a amenaçar que voldrà agafar aigua de l'Ebre. I malauradament penso que aquest moviment està pronosticat i predit perquè dure molts anys, i dura molts anys encara la Plataforma en Defensa de l'Ebre, conjuntament amb la ciutadania, haurà de fer accions i haurem de continuar lluitant, perquè tothom sap que l'aigua cada vegada és un bé més preuat i serà un cavall de batalla, malauradament i paradoxalment, dura molts anys.

0: Enguany es compleixen 25 anys des de l'aparició de la plataforma en defensa de l'Ebre. Va ser als anys 2000, arran del pla hidrològic que preveia el transvasament de l'Ebre cap al nord, cap al sud, i ara se'n compleixen, com dèiem, 25 anys. Per això hem volgut venir a Amposta per parlar amb la portaveu de la plataforma, Matilde Font. Benvinguda al programa.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Dèiem, aquesta lluita 25 anys enrere és una lluita de passat o també de present?
1: Encara és vigent, perquè el problema dels transvasaments de l'Ebre i de cada vegada més detracció de l'aigua del riu per fer regadius, per fer noves urbanitzacions, per fer més grans segons quines ciutats i això, això encara no ha passat, això encara ho tenim damunt de la taula, i els sediments encara continuen sense arribar al delta, que és el que en definitiva acaba patint més tota aquesta política hidrològica que té el govern espanyol. Per tant, és vigent.
0: Clar, a menys cabal de l'Ebre, menys sediments que, en definitiva, van a parar a la desembocadura i, per tant, a consolidar aquest delta.
1: Bueno, a menys cabal, menys possibilitat que els sediments que se van arreplegant en tota la zona, en tota la conca de l'Ebre, arriben fins al delta de l'Ebre. Però no és només cabal que necessitem líquid, cabal d'aigua, que evidentment se necessita, sinó que també necessitem que tots els sediments que estan retinguts en totes les infraestructures i en tots els embassaments que n'hi ha en tota la conca de l'Ebre, que són quasi 200, no? Que aquests sediments arriben aportats per la força de l'aigua del riu fins al delta. En definitiva, el que necessitem per mantenir el delta és que tota la dinàmica fluvial normal que teníem en tots els milers d'anys passats continuï endavant. I això vol dir que tots els sediments retinguts arriben també fins al delta arrastrats per l'aigua del riu.
0: Ens deies, la inquietud o la lluita per l'Ebre es manté viva, però el cert és que ara mateix no se'n parla de transvasament.
1: De transvasaments com en aquella època de l'any 2000, no. O sigui, el transvasament ara és una paraula prohibida fins i tot dins dels nous plans hidrològics que trau la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Ara se diu de tres maneres, se diu transferències, se diu venda d'aigua, se diu de tres maneres, però en definitiva el que és el concepte de transvasament continua damunt de la taula. I com continua? Pues de tres maneres molt més civilines, com per exemple són els canals de regadiu que nosaltres considerem que s'hauria de fer una moratòria i que no s'haurien de tirar endavant, no? No s'haurien de posar en marxa. I, en definitiva, quan tindran tots aquests canals en marxa, que tindran un volum d'aigua important concedit, passarà que no n'hi hauran regants suficients com per utilitzar-los i llavors tindran uns sobrants, entre cometes, d'aigua que d'alguna manera, per fer rendibles aquests canals, els hauran de vendre. A qui els vendran? Als postors. Qui seran els postors? Segurament les urbanitzacions, les grans ciutats, que necessitaran aigua per problemes de sequera, pel canvi climàtic i tota la problemàtica que tenim, i llavors acabaran venent l'aigua per mig d'aquests canals i per aquestes concessions de regadius a totes aquestes urbanitzacions i totes aquestes àrees metropolitanes.
0: Del que sí que se'n parla a Catalunya és de la interconnexió de xarxes, de les conques que conformen el país. Vostès, en relació a aquest projecte, com s'hi posicionen?
1: Nosaltres, evidentment, estem en contra de qualsevol interconnexió de xarxa entre conques, siga dins de Catalunya, siga fora de Catalunya, perquè en definitiva una interconnexió és un transvasament i sempre han dit transvasaments no. Per què? Perquè pensem que cada riu té la seva pròpia conca i cada riu ha de funcionar autònomament, perquè un riu no és només un lloc que porta aigua, sinó que també té tota una funció mediambiental i tota una biodiversitat al voltant que hem de mantindre. I la interconnexió entre el CAT i el Ter Llobregat, que és el que d'alguna manera pretén la Generalitat de Catalunya, i ho pretén per mig de la desaladora del Foix, que diuen ara que abans era la de Cunit-Cubelles, és la mateixa, nosaltres estem totalment en contra, perquè aquesta és just la baula que necessiten per poder fer aquesta interconnexió d'una manera ràpida i fàcil.
0: en qualsevol cas es desmarquen, podríem dir, de la idea tradicional del transvasament, perquè diuen que és una connexió que s'ha d'entendre en els dos sentits i que pot equilibrar els dos costats de la balança en cas d'una situació d'emergència.
1: Sí, però això és un discurs que és molt, molt enganyós, perquè tots sabem que interconnectar la xarxa de l'Ebre en el Ter Llobregat, això suposa que sempre se traurà aigua de l'Ebre, perquè en definitiva, de moment, mentre no canvien les coses, és el riu més capdalós que tenim. És molt difícil, per no dir de moment impossible o improbable, que aquí al sud necessitem aigua del Ter Llobregat que mos la porten cap aquí. Si no és que se'ls hi trenca la canonada als del CAT i a Tarragona i a l'àrea metropolitana de Tarragona no tenen aigua i llavors es l'han de portar del Ter Llobregat. Però llevat d'aquesta circumstància, i en aquesta circumstància, com seria una cosa molt temporal, suposem que podrien estirar dels pous de l'àrea del Camp de Tarragona, que es tenen en bon estat després de tots aquests anys de transvasament del riu Ebre cap allà, per mig del CAT.
0: Perquè el pla de futur per al Delta i el riu Ebre, quin hauria de ser en aquest context de canvi climàtic, de pujada del nivell del mar, d'aquest entorn natural cada vegada més fràgil i que ho veiem, per exemple, després de les tempestes?
1: Mira, quan va haver el Glòria, el Ministeri, com va ser tan evident que el Delta patís i que el Delta està en molt mal estat, el Ministeri va dir que en un any, bueno, que a final d'aquell any, no, tindríem damunt de la taula un pla de protecció del Delta de l'Ebre. A aquestes altures encara no el tenim, aquest pla. I aquestes són les mesures que sempre acaben fent, que és no res. Ara diuen que estan fent baixar sediments, estan estudiant-ho, que tot això s'ha de fer, eh? Que estan estudiant-ho a veure com, però ja portem molts anys de retras i el que haurien de fer és, en lloc d'invertir tants diners en nous regadius cada vegada que trauen un pla hidrològic, haurien d'invertir més diners en com baixar estos sediments i com mobilitzar-los i fer-los arribar fins al delta i no pensar tant en regadius, regadius i més regadius. En definitiva, en l'últim pla hidrològic n'hi havia 2.000 milions damunt de la taula per a nous regadius, que se diu Pronte, i no arriba a 20 milions per a la defensa del delta de l'Ebre. Trobem que entre 2.000 i no arriba a 20, la diferència és molta. I aquí és on queda clar quina és la importància per a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que té el Delta i per al Ministeri, que en definitiva és el que està per damunt de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
0: Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, gràcies avui per fer-nos d'anfitriona aquí a Amposta i per haver participat al programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i per tindre present el riu i el Delta.
2: Estàs escoltant el Quatre Gotes. Una mirada al futur de l'aigua.
0: Ens queda clar que el moviment en defensa de l'Ebre es manté alerta a nous moviments i el missatge que ens transmeten per enviar cap al nord és que el Camp de Tarragona hauria de començar a dependre menys de l'aigua de l'Ebre, optant per altres recursos propis o per la regeneració, per exemple. Si ens seguiu acompanyant en aquest camí, veurem que sí i que no. És a dir, hi ha projectes en els dos sentits, perquè mentre alguns dels grans consumidors preveuen disminuir força la demanda, hi ha un grapat de poblacions, petites, també activitats econòmiques, que volen afegir-se a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona i ens han explicat per què. Abans, però, us dèiem inicialment que parlaríem també d'infraestructures que havien de ser una realitat, però que es van quedar tan sols en un projecte. N'hem parlat amb el periodista Òscar Palau, coautor del llibre La Catalunya Emergida, que recull tot allò que va quedar sota els pantans catalans. L'hem cridat, com dèiem, per fer un exercici diferent, és a dir, al contrari, que ens expliqui aquells projectes fallits que han anat trobant en el recorregut que ells han fet per treballar la seva publicació. El punt de partida diu que l'hem de situar a Reus.
3: El primer projecte de pantà que hi ha a Catalunya neix de l'Ajuntament de Reus, que Reus doncs, és conscient a fins al segle XIX que té un dèficit d'aigua, que no pot abastir la població amb aigua de boca i que necessita doncs, emmagatzemar-ne. Llavors aquí encarrega doncs, a tres enginyers, entre els quals, per cert, doncs, hi ha un expresident de la Generalitat, Francesc Macià, molt abans, òbviament, que ho fos, doncs els encarregueu un estudi per dir bueno, com podem resoldre aquest problema que tenim amb l'aigua doncs, a Reus, que de fet també el pantà de Riudecanyes cada dia que també neix per, no només per aigua de Reus, sinó també per pel rec de tot el que és el Camp de Tarragona. I ells són els primers a dissenyar a indicar alguns pantans, com el pantà de Riudecanyes, per exemple, que és el primer doncs, que es comença a construir a Catalunya, no el primer que s'acabe. I després en assenyalen més en aquest primer pla, diguéssim, que ells hi tenen al cap, que són un pantà que és el de Foix, que també s'acabarà fent, però, per exemple, també un pantà al Francolí, que aquest no s'ha acabat fent mai a la vida.
0: I aquí és on volíem arribar. El Francolí havia de tenir un embassament al llarg del seu curs.
3: Des del primer pla de pantans que s'aprova a Espanya, a l'estat espanyol, el 1902, hi figura, i va figurar, diguéssim, d'una manera o altra, en diferents ubicacions a la vall del Francolí. Inicialment eren més properes, diguéssim, a Pico Moixons, després a la presa es va traslladar més abans d'entrar a la riba, després fins i tot va anar una presa a la vall de Montblanc, va tornar a la riba. Aquests projectes van estar sobre la taula gairebé en tots els règims polítics del segle XX, amb la Mancomunitat, amb Primo de Rivera, amb la República, amb Franco, i no s'acabaria fent mai.
0: I per què es va descartar?
3: Es van prioritzar altres alternatives perquè el pantà del Francolí en aquest cas era per abastir Tarragona i en aquell moment es va decidir apostar pel que avui, diguéssim, abasteix l'aigua, l'àrea de Tarragona, que és l'aigua de l'Ebre.
0: L'Òscar Palau, però, també ens apunta que el fet que el pantà de Vilaver a la Conca de Barberà no prosperés va tenir conseqüències.
3: Que els pantans durant molts anys van ser una llosa per molts territoris. En alguns casos aquesta llosa es va acabar, una espasa de Damocles, diguéssim, que es va acabar, doncs, una guillotina que va acabar caient, però en altres casos, com un cas molt diguéssim, molt clar, és el de Vilaverd, que Vilaverd, doncs, era un poble afectat de ple per aquest pantà del Francolí que va existir sobre el projecte, sobre el paper durant molts anys, i durant aquests anys molta gent no s'hi va fer res en el seu poble, de cap obra, perquè tots estaven, doncs, ja, diguéssim, resignats de marxar del poble, i resulta que, doncs, que quan es va descartar el projecte d'un pantà al Francolí i va arribar la democràcia, el poble caia a trossos perquè ningú s'havia fet obres a casa durant molts anys. I doncs això, mira, és una perspectiva també curiosa, però que també que remarca aquesta angoixa que durant molts anys molta gent va patir per si doncs, casa seva quedava afectada pels pantans catalans, que en aquest cas va ser un dels pocs casos, diria jo, que no va tirar endavant.
0: Finalment, com deia, Tarragona opta per l'aigua de l'Ebre. Podríem dir que el gran transvasament de l'Ebre no va arribar a produir-se, però sí que aquesta aportació cap al Camp de Tarragona es coneix com el mini-transvasament. I això ens connecta amb un altre embassament, que sí que existeix, però potser no de la manera ni amb els resultats esperats.
3: Es construeix l'embassament del Gaià, que el fa Repsol per abastir, diguéssim, la indústria petroquímica, però que ja està pensat, està sobredimensionat, està molt sobredimensionat sobre el que necessitava, perquè ja es va fer pensant que seria un primer pas, un primer dipòsit, doncs, perquè l'aigua de l'Ebre arribés o fes una primera parada en el seu camí cap a Barcelona. Queda molt sobredimensionat perquè un riu com el Gaià no baixa gaire ple normalment. Llavors, queda una estructura molt més ampla del que es necessita, i de fet avui en dia hi ha projectes que fins i tot aposten perquè la presa doncs, es desmantelli o fins i tot diguéssim, es rebaixi uns quants metres, perquè no, ara avui només hi ha necessitat una mica pels regants del voltant del Tarragonès, però no gaire més enllà.
0: Si bé al Quatre Gotes tenim voluntat de projectar les reflexions a futur, mantindrem encara la mirada al passat perquè el context històric ens pot anar bé per saber on som i d'on venim. I és que no som els primers que hem de fer front a cicles de sequera. Tot indica que seran més freqüents i també és cert que ara estem més preparats. Aplaudim les innovacions tecnològiques, però aquí al Quatre Gotes no volem menystenir tampoc els coneixements que han passat de generació en generació. I que qui sap si algunes solucions de segles enrere ens podrien arribar a ser útils d'aquí a uns anys. En el pròxim capítol revisitarem el que hem anomenat els temps de misèria.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.

0: En Pol, de 8 anys, està fent els deures de matemàtiques. Hi ha un problema que se li ha travessat. No hi ha manera. No l'entén i no sap ni per on començar. En Marc, el pare, li ha explicat unes 5 vegades el mateix. Ell ho troba molt senzill i comença a perdre els nervis fins que deixa anar. Què és el que no entens? Sempre estem igual, és que no t'esforces gens. El nen abaixa la mirada, no respon i s'allunya.
1: Ni mama ni mom.
0: Tots hem dit alguna vegada coses que després ens pesen. Avui a Ni Mama Ni Momo no parlarem de judicis, ni de problemes, ni de culpes, sinó que posarem solucions. Cindy, què ens passa a vegades que nosaltres volem ajudar a les nostres criatures, però al final el que fem és bloquejar-los?
2: Bueno, el que ens passa a tots, no? Les presses, el voler que el nostre fill doncs, no quedi malament a la classe per fer els deures, que els porti bé, però moltes vegades fem totalment el contrari del que pretenem. I això s'entén molt bé entenent com funciona el nostre cervell una vegada més. És important entendre que el nostre cervell identifica si estem en una situació confiable o si estem davant d'una persona confiable en 7 segons. No? Quan tu coneixes una persona nova i apareix per la porta, el nostre cervell triga 7 segons en saber si aquesta persona o interpretar si aquesta persona és confiable. Què passa si és confiable? Que aquí el cervell s'obre a aprendre. Vol dir que aquesta persona pot ser competent també. Llavors estem tranquils perquè no ens hem de defensar ni hem de fugir. Estic tranquil·la, segura i puc començar a aprendre. Si en canvi la situació o la persona no és confiable, per tant no és segura, el meu cervell es bloqueja, apareix tota aquesta, s'altera tota aquesta part del límbic, del cervell límbic, que és el que interacciona davant d'una amenaça i, per tant, aquí no podré aprendre perquè la meva part prefrontal, que és la que analitza la part del llenguatge, està desconnectada. I només el meu cos estarà amb aquests nervis, no?, de saber si m'haig d'aixecar i fugir, si m'haig de bloquejar, si m'haig de defensar. Això és inconscient. Llavors, què podem fer nosaltres com a adults? Primer de tot, i com sempre diem, analitzar com estàs en el moment en què, en el cas de l'exemple que has posat, quan vull acompanyar els meus fills a fer els deures. En quin estat estic? Perquè si estic en un estat d'atacar, no? De dir és que sempre fas el mateix, o és que mira l'hora que és, sembla mentida que no ho sàpigues, no aconseguirem connectar. I es crearà una situació doncs molt tensa, on el fruit serà baralla segur, i els dos acabareu malament o plorant, o mira, et deixo aquí, me'n vaig a fer el sopar, perquè hi diem frases després que fan molt mal, que és perquè amb tu és impossible, és que no vols aprendre, és que ets un desastre, és que no sé per què et costa tant.
0: Hauries de tornar a P5 o...
2: Exacte, no? Sembla mentida amb l'edat que tens, no? I això a les escoles també passa. Vés-te'n a I3, vés-te'n amb els petits, sí, quan castiguem. Es fa encara. Sembla mentida, però encara es fa.
0: Sí, sí. Per tant, entenc que això funciona, aquests 100 segons, tant quan coneixem una persona nova com quan s'acosta una persona.
2: Sí, no, la situació, identificant quina situació estic, doncs allà al cervell el primer que fa és un escàner de saber si estic segur o no. La importància de crear espais segurs. I que no vol dir, perdona, no crear reptes o aprenentatges en el meu fill, eh? No vol dir me quedo en la zona de confort, no aprendo nada perquè sí estoy seguro. No. Vol dir en què, encara que estàs davant d'un repte, hi ha una persona confiable que et respecta davant de qualsevol escenari, llavors aquí puc assumir aquest repte, perquè hi ha una mirada amable al meu costat. Els nens han de tenir un estrès sostingut.
0: Mm-hmm. Posaves un exemple abans de començar la gravació, de que a vegades que tots ho hem fet i jo he dit, ostres, doncs jo ho he fet.
2: I jo també.
0: Totalment inconscient, no? Estàs en una botiga i allò que diuen, hem d'aplicar les assignatures en el teu dia a dia perquè així no farem deures. Vinga, va, anem a comprar dues ampolles d'aigua, si cada una val 1,50 €. Quant em costarà? Mentre estàs a la cua, fent la cua en el súper, on sigui, no? Que vagi fent aquest càlcul mental i tu ho fas. Per què ho fas? Per engrescar-lo, per retar-lo, no? Perquè tingui un repte i perquè aprengui.
2: Total.
0: El nen es bloqueja.
2: Clar.
0: O, ui, mig, no, posem-ho més fàcil. Comprem una ampolla que val 1 € i l'altra val 1 €. Són dues ampolles. Quan hem de pagar? I el nen no respon. Però, home, 1 € i 1 €, 1 + 1 = 1. com és que no ho sap?
2: Com és que no ho saps, no? Si ho saps, no? Si jo sé que ho saps, com és que no? I de sobte a la tenda hi ha molta gent, tothom ens mira, llavors tu aquí comences a jutjar-te, a pensar, m'estan jutjant com a pare, a l'escola que porto els meus fills, sembla mentida, llavors...
0: Se't jo, desmunta tot.
2: Se't desmunta i apareix aquest servei també, no?, de supervivència, i comences a pressionar. Què fa el teu fill? Es bloqueja. Allò que... Però tal qual, és el seu cervell que es bloqueja. Em sento observat, jutjat, haig de respondre ràpid, però no puc connectar amb la part de l'aprenentatge o de la resposta. Fatal.
0: Drama. No, jo deia que a mi m'havia passat, sí. Jo ho vaig fet amb la meva filla, no sé quin, però era matemàtiques també, i al cap de molta estona em va dir resultat.
2: Clar.
0: I jo vaig dir, què m'estàs dient? Ah, allò que m'has demanat. Però en aquell moment no podia respondre, perquè estava sobreestressada, no?
2: Clar.
0: Llavors, molt bé, parlem massa, una vegada més.
2: Ja. Una vegada més, i sempre... Que és meravellós, eh? Sí. Utilitzar la vida quotidiana per a això. Però jo el que motivaria més és a fer-ho en moments on no hi ha mirada externa, no hi ha judici, no hi ha
0: per
2: sensació.
0: Per part de dos, és a dir, no et sentiràs ni tu...
2: Clar, jutjant, i llavors anar pel carrer, això ho feia molt el meu avi. Jo crec que els avis feien molt de les matrícules, de sumar matrícules, sí, no? Que sempre sí. Ho diem. Doncs si tu vas des de realment voler acompanyar i fer una activitat lúdica amb el teu fill, on a més aprèn matemàtiques, doncs fantàstic, i no jutjar el resultat, simplement la pregunta, i si veus què falla, doncs pensar com ho pots acompanyar d'una altra manera, no?
0: Ja està, sí. Molt bé. Anem a veure exactament què és el que li passa al cervell d'un infant quan se sent així observat, quan se sent jutjat.
2: Clar, aquí passen diverses coses. Primer, el que dèiem del bloqueig, no? Quan jo estic en una situació on no tinc algú que m'acompanya i sento judici o amenaça, hi ha el bloqueig. Però passa algo molt més greu, que és l'autoimatge, l'autoestima, que tant ens preocupa dels nostres fills. Si jo estic constantment rebent etiquetes, no?, de ets un desastre, això ja ho hauries de saber, sembla mentida, aquesta mirada de l'adult, aquesta veu de l'adult es convertirà en la nostra veu quan siguem adults nosaltres. Llavors, és molt important no etiquetar a l'infant, sinó la situació, observar-la i veure quina necessitat hi ha en el nen, no? O què està passant aquí, com se sent. Llavors, és molt important acompanyar des d'una mirada de trobar la resposta real i saber que tot aprenentatge és un procés. Uh-huh. Que no, si no tenim la resposta ara, vol dir que és una gran oportunitat acompanyar a diferents maneres d'entendre-ho.
0: I com canviem aquesta mirada? Perquè això pesa molt, ja ho sabem.
2: Clar.
0: És la mirada que hem rebut nosaltres, no? I a vegades que ens surt de forma natural i instintiva. Com ho fem? Com treballem aquest canvi de mirada?
2: Amb l'autorevisió, com sempre, no? Identificar quina és la veu que tens tu, què et passa, què penses sobre tu quan ho vols fer tot perfecte, si és el cas, d'on ve aquesta veu? O sigui, sempre dic que per acompanyar hem d'estar ben revisades, perquè al final la nostra veu de quan érem petites aprenem a ser pares sent fills. I això és important, revisar que ens hem portat a la nostra motxileta i són les eines que utilitzem en els nostres fills. Sí. Llavors, sempre, consciència, autorrevisió, veure què realment se'm mou dintre de mi, perquè el que més et molesta del teu fill té més a veure amb tu que amb ell.
0: Totalment.
2: Llavors, aquest judici, què et desperta a tu? Què passa, no? T'estàs qüestionant com a mare, estàs comparant el teu fill amb altres nens i penses que hauria de ser, no? A l'entendre, calma molt. No? Conèixer com evoluciona el cervell d'un infant i què és un infant, calma moltíssim. Llavors, primer de tot, això, veure què se't desperta a tu, intentar no ser perfecte, que això també crea molta culpa i molta vergonya amb les mares, sobretot. No? Parlàvem en una societat on sembla que hem de poder cobrir-ho tot, la feina, ser una bona dona, una bona mare, una bona mare, estar guapíssim... Bueno, clar, llavors, les expectatives que tenim, també revisar-les. Realment, què és l'important a la meva vida? Aquesta frase tan bonica que diu que lo más importante en tu vida sea realmente lo más importante. A què li dones? Dediques temps? Dones valor?
0: I si ja hem fet mal amb aquesta mirada? Què hem fet?
2: Fem mal sempre. Vull dir, no farem mal, ens han fet mal i això serà sempre així perquè som humanes. I això no és sentenciador. Si hem fet mal i ens adonem que hem respost o que hem etiquetat o que hem dit coses que no volíem dir, reparem. De vegades la reparació té molt més aprenentatge que l'error en si. Llavors, demanar perdó no et treu autoritat, t'humanitza. I humanitza les relacions. Que el teu fill aprengui a demanar disculpes perquè el seu referent ho ha fet, té un valor incalculable. I també reparar mostra la vulnerabilitat humana. El no tengo que ser perfecto. No hi ha res que a mi em faci més, que em preocupi més a sessions quan els fills em diuen és que no soy tan perfecto como mis padres. Aquí l'expectativa és brutal. Ja. Llavors, reparar i demanar perdó humanitza i crea un vincle. Et veig i em preocupa el que he causat sobre tu. Llavors, perdón, això no era el que jo volia fer, no? M'he descontrolat, verbalitzar coses que ens passen dintre perquè donem un llenguatge emocional també als nostres fills i els ensenyem que passen coses dintre nostre i que a vegades fem coses que no volem fer i reflexionar molt sobre i la propera vegada com ho podríem fer. Allò que deies al principi, de no quedar-nos en la culpa, això amb l'educació ho fem molt. Ens quedem amb l'error, amb el que ha passat, amb allò que està malament, però no busquem l'alternativa de com si ho podem fer, no? Doncs parlar amb els nostres fills quan estem ben integradetes, no? Ben calmades, poder dir, i això, la propera vegada, com ho podríem fer? No? Què necessites? Què necessito jo? Aquí sí hem de parlar més. Però parlar no des del dogma, no? El des de t'ensenyaré jo, sinó la curiositat. La curiositat és una eina brutal en les relacions.
0: I això a qualsevol edat d'infants?
2: Quan som més petits, nosaltres haurem de donar les solucions, no? Quan un nen té 3, 4 anys, potser tu li preguntes, o 2 anys, no? Li preguntes i com ho podríem fer d'una altra manera.
0: I es quedarà
2: o
0: igual.
2: O potser, clar, es quedarà igual, o potser et diu alguna cosa, no? Jo me'n recordo quan parlo amb una família que és hora de rentar-se les dents, i jo sempre dic, no? Menys ordres i més preguntes. Què hem de fer per tenir les dents netes, no? Mm-hmm. I me'n recordo que la nena deia, menjar més xutxes.
0: Molt
2: no?
0: bé. Fantàstic.
2: Clar, llavors, aquí l'humor també ha d'entrar amb sí. la criança. Llavors pots riure i dir, ostres, això seria molt xulo, no? Imagina't que si mengessin xutxes se'n rendeix. Però llavors aquí posem nosaltres aquesta part, no?, del cervell que encara no està desenvolupada i li diem, saps el que realment fa que les gens estiguin netes? Que ens rentem cada nit. Si vols, jo t'acompanyo. Llavors, donar veu, fer d'aquesta, a més de corregulació, d'aquest cervell pensant que pot arribar doncs on encara ells no arriben. Quan som més grans, però això ho hem de fer des de ben petits, eh? Perquè els hi estem entrenant a que arribarà l'edat en què ells començaran a aportar. Uh-huh. I que les seves, i no ridiculitzar les seves aportacions. Jo puc riure'm amb tu i dir, quina bona idea has tingut, sí, però original. Això desgraciadament encara no és així, no? Llavors, mira, si vols jo et dic com sí. I d'aquí ja entres en un micro. No et ridiculitzo, miro el que dius, aportes, no? Llavors, quan som més grans, sí escoltar el que diuen.
0: Molt bé. Mm. Quan els pares ja ens hem desbordat, ja hem tingut aquesta mirada i ens sentim tan malament, què fem amb aquesta vergonya de l'adult?
2: Després de reparar, identificar, doncs això, mirar què ens passa i entendre que hi ha dos tipus de culpa, no? M'agrada parlar de la culpa neuròtica i la culpa sana. La culpa, deixant de banda la culpa cristiana, catòlico-apostòlica, no? Que és por mi culpa... Bueno, si algú ens fa sentir malament del que hem fet, si l'agafem, ho mirem i serveix com a trampolí, com a responsabilitat, és culpa sana. És a dir, vale, reviso, no és coherent amb els meus valors, jo no vull ser aquest tipus de persona, de mare, és igual del que sigui, i a partir d'això, d'aquest sentiment, ho decideixo fer-ho d'una altra manera. Revisar. La culpa neuròtica, el que ens fa, ens quedem allà atrapades. No? Et feia, abans quan parlàvem, l'exemple de quan el nostre fill fa alguna cosa que ens desregula completament, no? Que ens fa perdre els papers, doncs el podem sacsejar o li donem una fuetada o li cridem coses que no hem de fer però que a vegades fem. Llavors ens sentim tan malament que llavors reparem anar-nos a l'altre extrem, a la permissivitat o a pues, hoy comeremos chuches cuando no podemos.
0: Perquè et sents tan malament que vols compensar.
2: Exacte. I no es compensa amb coses externes.
0: L'estàs atabalant. Bueno, és a dir, no estàs sent coherent.
2: No hi ha cap relació. Realment, quan fem una cosa, la reparació ha de tenir un sentit. No hi ha cap relació en donar-te xutxes, deixar-te veure la tele no sé quantes hores perquè t'he cridat. La reparació ve des de la persona i des de el connecto amb tu, em sap greu, no? Llavors, veure què passa quan hi ha un error, com reacciono, què penso sobre l'error. És que al final tot té molt poc a veure amb els nens i té molt a veure amb els adults.
0: Totalment.
2: Com identifiquem l'error, què vol dir per nosaltres equivocar-nos, com en parlo jo quan jo m'equivoco. Doncs quan arribin aquestes sensacions de culpa, de malestar, parar un moment i revisar.
0: És evident que caurà.
2: Clar. I si és perillós, no li deixis fer. I, caurà, i no saps si caurà. Tu pots informar. Escolta, si puges per aquí, podries caure i potser et podries fer mal. Però si jo crec que és molt perillós, és la teva... quan parlàvem dels límits, no? La seguretat física era un. Total. Llavors, tu no saps si caure o no caure. No ho saps. Potser no cau, no? Llavors és, aquí podries caure. Ves en compte. O camina lent, no? Indicacions dels que si volem. I si cau, el que no hem de fer és apel·lar a l'ego.
0: Si t'ho havia dit.
2: Claro.
0: Ho veus que t'ho
2: havia
0: dit?
2: I a més és que hi ha com una petita satisfacció. Ha passat el que jo sabia que iba a passar. Saps? Una persona de 40 anys dient-li a un nen de 2 anys, ves que jo sabia més que tu? Clar, això tiene todo menos educar ni acompanyar. Ja, sí. Llavors, si hi ha algo perillós, no li deixem fer. Si hi ha algo que pot tenir una conseqüència i és un aprenentatge de vida... Pues quan ho passi, li diem primer de tot, com estàs? T'has fet mal? No? Sí. I després dir, vale, vols tornar-ho a provar? O vols fer-ho d'una altra manera? O sigui, al final, donar-li la seguretat, donar confiança, no és dir-li, crec en tu. Donar confiança és permetre-li que faci coses per ell sol. I més val un genoll rascat que una autoestima lesionada.
0: Correcte. No, no, al final és això, és aquest diàleg i aquest donar-los l'oportunitat dintre del que els hi pertoca a nivell de responsabilitat.
2: Tu com a adult saps.
0: Clar.
2: Si és perillós, no. Si tu pots sostenir-ho i la conseqüència de que això no acabi de sortir del tot bé és que al final aprendràs un procés i quantes... no? I això es diu sempre quants descobriments científics han sido la vez 1539.
0: Sí, clar.
2: I sempre hi ha hagut error. O potser un gran descobriment ve d'un gran error. De, la meva expectativa era una altra, però mira, durant el procés he descobert això. O sigui, els errors són grans aprenentatges. El problema és la mirada de l'adult cap a l'error. Mm. Què pensem sobre l'error? Per què no els podem sostenir?
0: O intentar, això, preveure... L'altre també mirava, veia un cas fa molt de temps d'una mare que li havia dit diverses vegades a la seva filla treu la bossa de natació. Avui has tingut natació, treu la bossa. Doncs ja no va dir-ho més, i a la setmana següent la bossa se'n va anar tal qual a natació. Clar, quan aquella nena va obrir la bossa, va veure el panorama, l'ecosistema que hi havia allà dins de la bossa,
2: que
0: ella mateixa va fer el raonament. Ningú va haver de venir i dir-li és que com que no has tret la bossa, no has estès, no has posat a rentar, etcètera, etcètera, ara això no ho pots fer servir, o t'has de posar el banyador moll, que és de tot menys agradable.
2: Clar.
0: Llavors, segurament, aquell dia, quan va tornar, el primer que va fer va ser posar la rentadora.
2: Va haver un gran aprenentatge.
0: Exacte.
2: Jo això, mira, em fa recordar molt amb una pauta que tenim a casa, que és que jo només poso rentadora de la roba que està dintre del cistell de la roba bruta. El meu fill té 14 anys i juga a futbol.
0: Sort.
2: La combinació perfecta, no? Que allà hi ha un ambientillo que no flipes. I jo li dic sempre, si tu vols anar a entrenar amb la samarreta neta, ha d'estar dintre del cistell. Pues jo me'n recordo, mira això que deies, és que molt semblant. Me'n recordo que una vegada el meu germà va haver de portar-lo a entreno i el meu germà em va trucar i em va dir, vaya pesta. Claro, que li farà vergonya. I li vaig dir, és que això és crear autorresponsabilitat. Saber que les coses, bueno, pues passen unes coses, això és una conseqüència natural.
0: Sí.
2: Llavors, evidentment, jo no aniré humillant-lo ni vull que passi vergonya, però ell ha d'aprendre... que no ha nacido para ser servido, no?
0: Correcte.
2: Llavors, les meves coses tindran conseqüències.
0: Totes
2: els meus
0: les
2: actes,
0: accions tenen conseqüències.
2: Clar, i quan més naturals siguin, doncs molt millor. I aquí, quan ella em va dir, hòstia, he passat vergonya, jo, em sap greu.
0: Clar.
2: Jo no vull que tu passis vergonya. Jo vull que la vida vagis aprenent a què has de fer per sentir-te cada vegada millor. Llavors... no riurem, no? Perquè això ho fem molt, ridiculitzem molt.
0: Sí.
2: Pues ja t'ho havia dit jo, no? I no? No, em sap molt de greu, o sigui, no és agradable passar vergonya. Què has après de tot això? Doncs pues mira, ell no, és que no em va dir res, no em va dir, he après, mami? No, clar que no, i jo no vull que m'ho digui, jo vull que ho aprengui.
0: Sí.
2: No és alimentar el nostre ego.
0: Total.
2: No. És acompanyar-los, i el meu fill no em va dir res, de fet em va fer com una cara, com, que pesada. Vale, pues...
0: Ja està.
2: Ja està.
0: Em dono per assabentada que ho has entès.
2: Perfecte, ja i si necessites res més, estic aquí.
0: Ja està.
2: I ja està. I si hem de revisar la pauta, que això ho hem de fer moltes vegades, no cal només una vegada dir-ho. A vegades necessiten que els hi recordem, que els acompanyem, necessites que fem alguna cosa perquè tu puguis en recordar-te. Mm-hmm. O sigui, és amb ells, no és contra ells. A vegades convertim les coses en una lluita i com que els seus errors són petites victòries nostres. I ens hem d'allunyar una miqueta d'això. Amb compassió cap a nosaltres també, eh? Simplement revisió i reflexionar per què està passant tot això.
0: Moment de reflexió, moment d'exercici.
2: Vinga.
0: Cindy, què ens
2: planteja? Bueno, a més d'aquest que ha sortit espontània, sí, no?, d'identificar com has viscut l'error a la teva vida, porto una altra.
0: Vinga.
2: Que és pensar una situació en la que tu hagis jutjat o criticat, doncs, el teu fill, pot servir també la teva parella o algú, és igual, no?, i canviar... Bueno, primer respira, no?, i torna-hi mentalment a aquella situació. Pots veure't a tu fent allò que estaves fent, que després no et sents orgullosa, i substitueix el que has fet per dos preguntes, que és què t'està passant, no?, què està passant en tu perquè hagis fet això, perquè ho fa, i què et passa. Per què ho fa i què et passa, no? Observa si canvia alguna cosa quan et fas aquesta pregunta, si pots veure alguna altra cosa, i pregunta't la propera vegada que passi això, com ho faries ara, no? Quan reflexionem sobre algú, creem noves redes neuronals. Marquem el camí de com ho volem fer d'una altra manera. Les coses passen almenys dues vegades per la nostra ment, quan les pensem i quan les fem. Quan reflexionem sobre les coses que no volem tornar a fer i ens quedem aquí, no hi ha alternativa. Quan pensem com ho faria diferent, ja creem aquesta nova carretera, aquesta porta per la que podem entrar la propera vegada. Llavors, l'exercici seria una miqueta aquest.
0: Bo aquest, eh?
2: És xulo, eh?
0: Aquest és bo, eh? Sí. Vinga, autopistes.
2: Autopistes, queremos.
0: Autopistes hem de
2: crear. Però bueno, si ha de ser una carretera de pueblecillo, pues primer una carretera de sorra i després ja construirem. Molt bé. Poc a poc, amb vulnerabilitat, amb compassió i amb ganes de seguir aprenent.
0: Perfecte. Doncs avui sabem que no som perfectes, que no ho serem mai.
2: No.
0: Spoiler, no ho serem mai.
2: No, i que bé, i que bé.
0: No, ningú és perfecte. Però volem canviar-ho i només sent conscients ho aconseguirem.
2: Clar, i Sílvia, recorda...
0: Què passa?
2: Que ho estem fent el millor que sabem i això és moltíssim.
0: Doncs ja està. No tinc res més a afegir. Que ens veiem en el proper capítol de Ni mama ni momo.
2: Que vagi molt bé.
0: Aprenent.
2: Sí. Que bé.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta a la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes, i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Christina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Christina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
2: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. Vull dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos a Barcelona, i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina, per mi i per tothom. Com que m'agradava molt la amistat al camp i m'agradava molt... Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
1: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer i al seu costat eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
2: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu graig tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
1: Llavors, la Christina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
2: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, amb paper, amb materials que trobava. M'encantava... Jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
1: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
2: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i jo era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
1: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se n'hi va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria, feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
2: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola, i molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny.

0: guanyar-se millor la vida, i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
1: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins a aleshores teníem 4 casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura. És una masia molt, molt gran. I vaig estar... Jo vaig obrir el taller el 2009, i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys. O sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls.
0: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
1: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. Tinc l'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, batoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
0: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
1: Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través de Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull... Jo, això sí, pot durar indefinidament, és el que sempre intento... Jo, quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, vull dir, evidentment, poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat. Vull dir, la gent també et dirà que no és barat. Però si ho compares amb el cost que els costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està. Jo no és que hi tingui benefici. La diferència, que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant, poden produir com xurros el mobiliari. I és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, sí, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho portaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
0: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.

0: El maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més. I està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura i amb el color i amb l'olor i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels cinc sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt, molt, molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo o crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
1: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
0: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt, molt parats. Al principi quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
1: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
0: Jo utilitzo el meu nom, Cristina Bay Parris, primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle, i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol. I va arribar amb aquest concepte de Wood Woman Made, o sigui, wood, fusta, woman made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan, i ens en sortim igual de bé.
1: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove, ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
0: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altre. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
1: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
0: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. No coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per bàsicament pensaves que era una cosa com molt, molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions, i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més ja estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir, si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta, i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
1: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa.

0: Barcelona, 11 del matí. Un matí assolellat. A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000 i el partit contrari assegura que no n'hi ha ni la meitat. Qui té raó? És una qüestió de política o de matemàtiques?
1: Bon dia, Laura.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Albert.
3: Hola, bon dia.
1: Com anem? Benvinguts a Estimem les Mates, el podcast on les matemàtiques no són un problema, sinó la solució.
3: Avui volem descobrir com es compta la gent en les grans concentracions. Com sabem realment quanta gent hi ha en una manifestació? Hi ha mètodes? Hi ha trampes? Hi ha una equació secreta del govern?
1: Doncs just això volem esbrinar avui. I com sempre, la Laura, la nostra profe de mates preferida, ens proposa un repte per resoldre.
2: Imagineu que esteu a una manifestació a plaça Catalunya, plena de gom a gom. L'organització diu 100.000 persones, però la Guàrdia Urbana contesta: un moment, només en veiem 50.000. I els detractors en compten 20.000. Com pot ser tanta diferència?
1: Una diferència significativa i que a més pot canviar la manera com entenem la realitat. Quina és la resposta, Laura?
2: Doncs depèn de com ho comptis. Per aprendre a estimar és important buscar referències. Ja ho vam aprendre l'altre dia. Hi ha mètodes molt diferents i ja sabeu que a mi m'agrada buscar casos pràctics i fer pensar la gent.
4: Però aquesta setmana els experiments els faré jo. Si parlem de grans concentracions, el món casteller n'està ple.
1: Trucaré a la Colla Vella dels Xiquets de Valls per veure com preparen una diada castellera de Sant Úrsula.
4: I m'acompanyarà el Manel Urbano, que n'és el cap de colla.
1: Moltes gràcies per atendre'ns, Manel.
5: Moltes gràcies a vosaltres per
1: l'atrac matemàtic.
5: Per la Vella, sí.
1: Sí. Per Festa Major, per Santa Úrsula, és quan la plaça queda més plena? O
5: sí, sí, per la Fira de Sant Úrsula i per la Festa Major de Sant Joan són els dos dies que, diguem, la plaça està més plena. Els altres actuacions també, no, però aquests dos dies serien els dies màxims d'afluència de gent.
1: Hi ha alguna curiositat que valgui la pena saber sobre aquesta plaça?
5: Sí, bueno, que hi ha una curiositat, que és que la plaça no està directament encarada amb l'Ajuntament, sinó que, diguem-ne, que la plaça està una mica desplaçada cap a l'esquerra de l'Ajuntament i que, doncs, al costat de la plaça hi ha un carrer que fa una mica de pendent on no es pot practicar els castells, però sí que es pot veure.
1: Per tant, aquí hi ha una mica de trampa i els espectadors que vulguin venir a veure els castells que feu tenen diverses alternatives.
5: O sigui, la població, el públic que ve, doncs també normalment els ubica en un carrer o en un altre, dependent també d'una mica de l'afinitat on vol veure més proper amb una colla que una altra. No? Sempre diem el mateix, no? Que davant de l'església, que és un tros de carrer que hi ha, diguem-ne, davant de la colla joves, doncs hi ha molt més públic, diguem-ne, i aficionats de la colla joves, i cap al carrer La Cor, doncs una mica hi ha més públic de la Colla Vella. I llavors hi ha la plaça, on aquí sí que hi ha aficionats de tothom i sobretot molta gent d'altres colles del món casteller.
1: Com podríem comptabilitzar quanta gent hi cap a la plaça del Blat?
5: Hi ha, diguem, l'espai on es fan els castells, que segurament deu fer uns 40 metres per 40, però on acabat hi ha carrers, diguem, una mica de llocs, diguem-ne, llocs on es poden veure els castells, que no són practicables per fer castells, que són, doncs, una mica un parell de carrers i uns porxos que hi ha sota la plaça.
2: Vale, ara ens ha dit una dada útil. Ens ha dit que la plaça és més aviat quadrada i que fa 40 metres per 40 metres. Per aprendre a estimar és important buscar referències, recordeu.
1: Exacte. Jo, com a periodista, el que hagués fet és buscar una referència, una dada objectiva. Quan mesura la plaça? Ara sabem que fa 1.600 metres quadrats.
2: Vale, i ara el que ens falta és estimar quantes persones podríem comptar per metre quadrat.
3: Això és una mica com aquell vídeo viral de quanta gent hi cap en un mini. O sigui, si obrim els braços, i cap una persona per metre quadrat, no? Aprox?
2: Sí, vas bé. Veig que esteu entrenats. Però sí, que si aconsegueixes obrir els braços és que estàs bastant holgat. I si estàs molta gent en un mini, no podràs ni obrir els braços. Per tant, aquí haurem de veure com va això.
1: Clar, perquè, per exemple, l'altre dia me'n recordo que em comentaves que de vegades tenim una percepció bastant equivocada de quanta gent hi ha en un espai o quanta gent hi cap. En una discoteca, més o menys, per tenir una referència?
2: Clar, en una discoteca, depèn de quina discoteca sigui, vas molt apretat.
1: Una que estigui de moda.
2: Clar, aquella que per anar a la barra
1: a la
2: has d'anar com arrossegant amb la gent.
3: I depèn del que hagis pres, ho pots comptar d'una manera o d'una altra.
1: Sí. però més o menys cada, o sigui, quanta gent hi hauria per metre quadrat en una
2: discoteca? Aquesta és la primera pregunta que ens podríem fer. Quanta gent creieu que hi cap en un metre quadrat? Què diríeu vosaltres?
1: Home, depèn de si estan, si fan castells.
2: No, però jo què sé, el que deies d'una discoteca que estan molt apretats. Quanta gent t'imagines en un metre quadrat?
1: Quatre, per metre quadrat.
2: Quatre persones? Sí. Quatre persones pots ballar bastant bé, eh?
1: Ja, potser sí. Amb un concert així, no sé, la Rosalía a segona fila.
6: Home, així, atapaïts, posa-li 8. Bueno,
2: això...
1: Ostres, ho trobo molt.
2: Buah, fem una activitat amb els nens a l'escola, que és que dibuixem un metre quadrat a terra, o sigui, un quadrat que un metre per un metre, i els diem als nens, quants creieu que hi cabeu? I ara vosaltres heu dit, tu has dit 4, tu has dit 8. Moltes vegades, si a més són nens petits de primària, s'hi acaba ficant tota la classe. Eh?
1: Tota la classe.
2: 25
1: però
2: nens es fiquen allà dins.
6: Són petits, un per sobre dels altres.
2: Ho hem fet a vegades. Ho he fet en formació de mestres, 25, que són adults, i potser 25 no, però si t'hi esforces...
1: Molt benvinguts.
2: 18 persones o així s'hi fiquen. L'únic que no és com el que estàs a una discoteca, perquè ara és com, tenim l'objectiu de ficar-nos molta gent en un metre quadrat i tinc com gent que té els peus a dins i que està com quasi caient però que m'estic agafant a tu pel jersei.
1: Clar, sí.
2: Però vull dir que, perquè ens fem una idea de que realment és gran, un metre quadrat, llavors, sí que és veritat que potser en una discoteca doncs podrien ser 10, 12 persones, podríem comptar, que estàs bastant apretat.
1: Mm-hmm.
2: Val? I en una manifestació, en una plaça que pots... O sigui, que et pots moure i tot, podríem comptar 8.
1: Tornem a la plaça del Blat, que el Manel ens estava explicant cosetes.
2: Exacte.
1: Quanta gent convoqueu vosaltres?
5: Hem de començar dient que els números mai són exactes, però sí que molt aproximats, no? Aquestes diades que, a les quals, com és la Fira Sant Úrsula, que és la de Màxims, jo crec que la nostra colla pot portar tranquil·lament unes 600, unes 700 camises.
1: 700. Déu-n'hi-do. I les altres colles que competeixen, quantes colles poden competir en una diada de Santa Úrsula?
5: La diada de Santa Úrsula sempre només competim les dues colles de Valls.
1: Uh-huh.
5: I crec que aproximadament devem portar les mateixes camises i, bueno, potser alguna vegada en portem nosaltres alguna més, però jo crec que ells han de, més o menys han de portar el mateix número de camises.
2: Clara, ell ha anat a dir-nos una altra referència que és molt interessant, que és quanta gent ha convocat i quantes colles hi havia. Per tant, més o menys ja podem tenir una estimació de la gent que en teoria hi ha. Però clar, aquí ens falta comptar tot el públic, que això és el que complica la pregunta. Llavors, aquí és el que dèiem, hi ha moltes maneres de comptar-ho i moltes vegades es fa aquest recompte per densitat, que és comptar quant espai tens i quanta gent per metre quadrat comptes, depenent de si estan molt apretats o molt separats. Però, clar, tot això no és tan fàcil de fer. Això moltes vegades han de fer fotos aèries. Si tens la foto aèria, llavors pots anar fent quantes zones hi ha amb gent molt apretada. Aquestes zones ja les comptem que no estan tan apretats. I llavors van fent càlcul per densitat de quantes persones per metre quadrat. Però al final, una altra cosa que també s'ha de tenir clar és que només que l'estimació... L'altre dia ens passava amb allò de la porteria del futbol. Només que l'estimació dels metres quadrats de la plaça ja t'equivoquis una mica o tiris curt o tiris llarg. I l'estimació de quanta gent conto per metre quadrat, si poso 8 o si poso 11, això ja em canvia, com que són després multiplicacions de nombres que et fa ballar molt. I de cop és quan dius, home, com pot ser que hagin comptat 10.000 persones de diferència? I és clar, uns han anat tirant curt en tot i els altres han anat tirant llarg en tot. Doncs clar, al final la comparativa és gran i clar, això és el que després la gent diu, bueno, què, ho han fet amb la bava o és que realment han fet els càlculs així? I això ja és... Se n'ha de saber més que matemàtiques, aquí ja entra política i tot.
6: I després que hi ha places i places, perquè no és per dir res de Sant Cugat, però la plaça Octavià, que és, té un pendent bastant pronunciat, això també deu afectar, no?
2: Això de la pendent, per comptar quanta gent hi ha, jo crec que podria ser bastant insignificant. O sigui, una foto aèria, ja fas com la projecció i ni saps que uns estan més amunt que els altres. Però ara que heu dit això, lo brutal seria preguntar-los què fan per fer un castell sabent que la plaça fa baixada.
6: Si li haguéssim preguntat al cap de colla dels Gausacs...
1: Clar, perquè jo crec que potser això és un avantatge de competitiu. Si tu ja estàs acostumat a que sempre, doncs, per Santa Tecla, fas la diada castellera a Octavià, que fa una pendent, i tu ja la tens controlada. No ho sé si ho tenen en compte, eh? Si posen
2: clar,
1: els
2: clar.
1: Alts
2: de fet, això de la pendent,
1: clar.
2: Perquè realment el castell, o sigui, van posant normalment, posen els de la mateixa alçada i van pujant com pisos. Llavors, això sí que seria superxulo preguntar-ho, i això també té moltes mates. O sigui, el cap de colla ho deu tenir pensat, que avui els hi toca actuar a una plaça que fa baixada i com distribuirà la gent, o com ho fa? Això ho podríem preguntar.
1: Som-hi.
2: Doncs estem aquí amb el Santi Pié, en Drogo, que li diuen, que és el cap de colla dels Gausacs, que són els castellers de Sant Cugat. Bon dia, Drogo.
7: Hola, bon dia.
2: Imaginem que això de fer castells... en realitat, deu tenir molt a veure amb les matemàtiques. Tu t'ho havies plantejat així alguna vegada o no?
7: Sí, però és que jo també sóc arquitecte.
2: Ah, mira.
7: Sí, hi ha moltes decisions que es prenen en base als números.
2: Perfecte. Tu, quan has de fer un castell, matemàticament, les alçades de la gent, per exemple, influeixen o no? Explica'ns una mica.
7: Les alçades sí que és algo important. Nosaltres tenim una base de dades amb totes les alçades dels castellers.
2: Uh-huh.
7: I quan dissenyem un castell, doncs veiem que... el resultat final és treballable o no, tant per la canalla com per cada un dels pisos, que sigui una alçada còmoda com per poder-se treballar. No només les alçades, sinó també la força que poden tenir en cada un dels pisos i com pot baixar tota aquesta força fins a acollir-se a la pinya.
2: I sempre, contra més a baix està el pis, més alta és la gent?
7: No exactament. De fet, el primer pis és la gent més baixeta, són els baixos.
2: Vale. Primer pis vols dir com planta baixa?
7: Sí, diguéssim, com planta baixa.
2: Els que toquen a terra. Els que
7: toquen de peus a terra.
2: Vale.
7: Aquests tenen el segon pis, els quals ja estan agafats per tota la pinya. Per tant, quanta menys alçada tinguin els baixos, millor, perquè així la pinya pot arribar més amunt amb les mans. I aleshores ja d'aquí ja depèn dels perfils que tinguin. Sí que pots veure colles que tenen uns segons més baixets que altres, els nostres, els segons acostumen a ser els més alts. Però això no té per què sempre ser així.
2: Aquí, a la plaça Octavià, que és la plaça... com central del monestir de Sant Cugat, la plaça fa bastanta baixada. Llavors, això com ho salveu?
7: Sí, totes les places del món casteller, diguéssim, fan pendent per inclinar l'aigua quan plou, eh?
2: Vale.
7: Però la veritat és que la nostra especialment sí que fa força baixada. Jo, abans de fer una atenció, comuniquem a les altres colles que més o menys sàpiguen aquesta diferència d'alçada. I el que ha dit, tots els locals d'assaig de les colles castelleres són a peu pla, evidentment són edificis, per tant no tenen inclinació.
2: Clar.
7: I tu quan els vas assajant sí que veus que alguna de les rengles és possible que et quedi més alta. O no només que quedi més alçada, sinó també pots veure com es treballa el castell. I si veus el castell sobre una de les rengles, doncs aquesta no la posis a la baixada. Posar la pujada en facilita la feina.
2: Vale, però no és que posis llavors els més alts a la baixada i els més baixets a la part de la pujada com perquè quedin igualats, sinó que...
7: Sí, es nota, eh? Aquesta pendent es nota durant la realització del castell. No només per les alçades, com dic, sinó per la força. Llavors, si el castell veus... Depèn molt del castell i de la situació, eh? Però si veus que el castell sí que pateix únicament per al tema d'aquesta alçada, doncs sí que ficaràs les persones més... les rengles que queden més altes a la part baixa de la plaça.
2: Vale.
7: I les rengles que queden més baixetes a la part alta.
2: Vale.
7: Perquè ara el que digui, quan més recta, millor. Però no només ho decideixes amb això, sinó això, si veus que una de les rengles està patint i que la seva manera de treballar és tirant-se cap enrere...
2: Uh-huh.
7: Doncs aquesta la fiques a la part alta.
2: Vale.
7: De tal manera que tingui la sensació que amb això la pinya li queda cobert.
2: Ostres, déu-n'hi-do. Quan es fan les fotos aèries aquestes zenitals, són molt geomètriques. Suposo que tu, sent arquitecte, també... O sigui, és quasi artístic, no?
7: Sí, també té una part artística, sí. Però bueno, això, la gran dificultat és fer-li entendre a tothom on ha d'anar-hi, que tothom estigui concentrat i tot el disseny. I sí que és molt important a l'hora de quan comences a fer el castell, quan comences a quadrar els baixos i tota cada una de les rengles, que tot això quedi bastant encarat al mil·límetre. Sí que hi ha diverses persones col·locades en cada una al final de les rengles que diuen a tothom si ha de fer un mínim passet a la dreta o a l'esquerra o endavant o enrere, perquè quedi tot molt, això, molt recte.
2: I això, alguna cosa més matemàtica que hi hagi que nosaltres no haguem detectat, que ens puguis explicar?
7: Matemàtiques, la veritat és que hi ha moltíssimes en el món dels castells. És una cosa tan ampla que que segur que ens ho podem trobar. És que per mi la gran dificultat que té fer castells és la capacitat de moure gent. Constantment estem mirant números i constantment estem mirant esforços.
2: Doncs moltes gràcies.
7: De res.
1: I quan les xifres s'utilitzen per manipular el relat polític?
2: Clar, aquí és on entren les mates com a eina de transparència. Per això és important saber com es compta. I, de fet, el criteri que s'ha utilitzat estaria bé que en mitjans el diguessin. Com hem comptat tants metres quadrats perquè tenim aquesta foto i veiem que està ple i hem comptat tantes persones per metre quadrat perquè tenim aquesta altra foto que ho podem demostrar. O sigui, contra més transparents siguem en l'explicació d'on traiem els números, més criteri també li dones al ciutadà. Quan diuen, quan llencen el número de 10.000, passa com l'altre dia que vam acabar anant a buscar algú que mesurés el mateix que ens havia donat, no? Clar, què són 10.000 persones? Hi ha gent que no s'ho sap imaginar. Què és, la plaça Catalunya plena o la plaça d'aquí de petita del poble plena? 10.000 persones? Ostres, llavors hi ha vegades que hi ha gent que se sap quantes cadires hi ha al Camp Nou. Llavors tenen una dada, jo ara, per exemple, no ho sé.
1: Sí, de fet, és una referència molt, molt comuna, en periodisme,
2: exacte,
1: de dir tanta gent com tants Camps Nous o com tants estadis de futbol.
2: El Palau Sant Jordi, sí. No? De dades que són ja conegudes i que són la nova referència per tu per establir, doncs, els nous aprenentatges que vas fent. I aquí la gràcia és anar fent-te un castell tu en el teu cap a mida de, al llarg de la teva vida, d'anar tenint experiències i aprenentatges i anar sumant i contra més referències tinguis, millor. I més, millor podràs deduir les noves coses que et plantegis.
1: Clar, perquè sense això una xifra és com un titular que pot enganyar.
2: Exacte, i això és el que diem sempre de tenir sentit numèric. O sigui, saber fer moltes operacions molt ràpid i treure dades, ok, però després un bon matemàtic, una persona que és competent matemàticament, és aquella que aquell número del resultat li sap donar un valor, li sap donar un sentit, el sap interpretar dintre del context que està parlant. Per tancar així un resum ràpid, per comptar una manifestació, una de les coses primeres que hem de saber és la superfície total que ocupa. I després, quan ja tinguem això, estimar una mica la densitat de quantes persones per metre quadrat podem comptar, que potser, a més, no és uniforme i va a zones, eh? Per tant, això també s'haurà de tenir en compte. I podríem dir, tipus, que si estan molt holgats, doncs una o dues persones per metre quadrat, però que si realment estan molt atapeïts, es podria fins i tot comptar 10 persones o 12 per metre quadrat. Després s'han de fer els càlculs de multiplicar la superfície per la d'aquesta densitat i llavors aquí trobaríem l'estimació de quantes persones hi hauria, tant si és una manifestació com si és una trobada castellera o un concert al Palau Sant Jordi, és igual. Uh-huh. I després, clar, o sigui, després aquí, un cop tens la dada, a part de buscar referències de coses que et fagin comparar si és molt o poc, també pots fer preguntes divertides per anar més enllà. Per exemple, pensar, ostres, doncs tota aquesta gent, si en comptes d'estar aquí aglomerada en una plaça, la poséssim en fila, què? Sortirien, creuarien Barcelona? O hi ha vegades dades d'aquestes que és com d'aquí a la Lluna i és com, uau, que bèstia, no? De posar tota aquesta gent en fila o estirada al terra.
1: Clar, quants quilòmetres ocuparien,
2: exacte,
1: no?
2: Totes aquestes preguntes les podem deixar obertes. Ara vosaltres, oients, també ara a casa, picar-vos a buscar alguna.
1: Això està tot per avui. Som la Cristina Mur,
6: l'Albert Saumell
2: i la Laura Morera, qui et recorda que els números no menteixen, però les persones de vegades sí.
8: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
9: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Són les 4 de la matinada.
1: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.

Benvingudes i benvinguts a l'Inspira de Ràdio Rubí. Connectem els micros i sintonitzem amb l'energia positiva perquè arriba el moment de fer una pausa en el ritme frenètic que portem en el dia a dia i descobrir històries que sumen, idees que transformen i talent que batega. Perquè tots necessitem aquell impuls, aquella guspira que ens faci veure les coses d'una manera diferent. Posa't còmode, respira fons i deixa't portar, perquè comença l'Inspira't.

0: Doncs que interessant tot el que ens ha explicat el doctor Humberto.
1: Sí, tu has anat prenent apunts, eh? Com sí, faig sí. normalment. Tu ja no, t'he vist allà.
0: Ens ha ficat en context, que serà molt interessant tenir-lo aquí un altre dia i poder parlar de totes aquestes coses que ens ha parlat, perquè a mi m'ha quedat molta informació, perquè inflamació sistèmica, proteïna, cloto... A part, m'ha estat explicant coses de que tot té res a veure una mica amb la mitologia, que això també té el seu què,
1: aquí
0: eh?
1: Aquí és el meu gran tema.
0: Ah, jo ja sé que això t'agrada. Sí. Doncs el convidarem més dies, perquè sí, realment sisplau. És molt, molt interessant. I a part, començar a parlar de lo que dèiem, de la longevitat, que no em sortia la paraula abans, doncs ara ja la tinc ja...
1: Ara l'has dit a la primera.
0: Ja la tinc aquí. Doncs continuem i tenim el plaer de saludar l'Enscaret. Ell ens parlarà d'un viatge que ha fet personal, difícil però necessari, el camí cap a la sobrietat. Benvingut. Et diem Enscaret, però és la...
2: Bueno, em dic Ansker.
0: Ansker.
2: Em dic Ansker.
0: Sí? Quin nom és aquest?
2: El nom és escandinau.
0: Ah.
2: Me'l vaig posar jo.
0: Que interessant.
2: Quan vaig poder... Quan, anava a dir quan vaig ser madur, però no perquè madur no ho he arribat a ser
0: del
2: tot...
0: Vaig decidir
2: començar de zero a la meva vida. Vaig marxar de casa, vaig parlar amb els meus pares per no acceptar cap mena d'ajut econòmic. Em vaig buscar jo la vida, em vaig desbatejar, soc apòstata, i em vaig canviar el nom. Vaig voler començar de zero. Sempre he dit que sóc una persona que s'ha fet a si mateixa.
0: O sigui, Anska, podem dir que és la teva segona vida? Podria ser el nom aquesta segona vida?
2: Sí, pot ser un reset. No, però és que això va ser abans. Vull dir, és que la vida és això.
0: Doncs comencem pel principi.
2: És canvi constant, jo he canviat moltíssim.
1: Anem a l'arrel, sí, perquè a l'Inspira't ens agrada anar a l'arrel, a l'origen de les coses, perquè aquestes són les històries també inspiradores.
2: Clar,
1: no? Veure
2: clar.
1: En quin moment comença tot.
0: Exacte.
2: Vale. Jo vaig sortir, dic d'on vaig sortir.
0: Sí, clar. Perquè...
1: Estem esperant la teva història.
2: Jo això sempre...
0: La primera pregunta era, que nosaltres volíem fer era en quin moment vas perdre el control. Però jo parlaria on va començar tot.
2: A la mili. Si parlem de l'alcoholisme, que és per on aneu, va ser el servei militar. No pots posar un grup d'adolescents de 18 anys a la força, tots del sexe masculí, a fer la mateixa acció, al mateix lloc, amb aquesta monotonia que no saben ben bé què fer amb la seva vida. La mili, en aquella època, i penso que si es tornés a fer ara seria igual, és un foc brutal d'addiccions i de descontrol.
0: I llavors aquest va ser el teu punt d'inflexió, perquè parlem Enscaret. Tu et dius Ansca, però Enscaret és l'associació que has muntat, organitzat...
2: Jo tinc una associació que es diu Salt del Caos.
0: Salt del Caos,
2: és el nom de l'associació. El meu nom és Ànscar i la plataforma des de que la faig servir és l'Instagram, i el meu nom d'Instagram és Enscaret. Per això és... Bueno, és que Enscaret era el meu nom artístic, jo soc pallasso, i era el nom que tenia com a còmic, Enscaret, Quinto Taradet, o sigui, són...
0: Doncs jo ara ja m'estic ubicant, ja tinc aquest mapa conceptual de l'Ansca, i llavors has comentat que tot va començar amb l'Emili, i molta gent que t'estarà escoltant ara i que li estaràs fent una mica reviure la seva història, perquè, com tu dius, va ser un moment per moltes persones a l'hora de crear addiccions, molta gent pensa que l'alcoholisme és un vici, però la ciència diu que és una malaltia.
2: És una malaltia. Fa poc vaig tindre... No va arribar a discussió, perquè jo no deixo que arribi a discussió, amb una persona que diu... Que em va dir, no?, amb comentaris d'aquests de l'Insta, no? Que no, sí, perquè la gent que se droga és perquè ellos quieren, perquè... Però és que qui tria ser drogadicta? És que és impossible. És que és un vici. Sí, l'alcohol és un vici. En el moment en què es desenvolupa una malaltia, deixa de ser-ho, perquè és una malaltia.
1: Que la ciència ja diu que és una malaltia,
2: clar,
1: no?
2: Clar.
1: Una persona, no?, com si parlem de trastorns mentals, no? No? És que jo vull que facis les coses d'una determinada manera, ja, però és que el cervell funciona d'una manera diferent, no? I en el
2: clar.
1: Moment que tu tens una addicció, ja no respons tu, sinó
2: no,
1: que...
2: No, clar que no, és que
1: estàs,
2: si no...
1: Estàs, no?
2: Clar, és un vici, sí, perquè és bo veure i és divertit i és graciós i m'ho passo bé i és... Ja, t'ho estàs passant bé i arriba un punt en què és necessari. I hi ha molta gent que viu en, aquest, en aquesta confusió a la línia. De dir no, no, jo ho faig per vici, jo ho faig per satisfacció. I estan malalts o malaltes de l'alcoholisme i no ho saben.
1: Et va costar tu admetre que tenies un problema? O va ser algú de fora que et va dir fes-t'ho mirar, t'està passant
2: jo alguna cosa? Jo em vaig adonar, la meva història està en que jo ja vaig començar a tindre problemes físics que no feia bé les digestions, tenia mals d'estómac, a vegades em notava molt ansiós, em tremolava molt el pols, no estava bé. No, notava que hi ha alguna cosa que no... I vaig anar al metge a fer-me una analítica completa d'aquestes i em van sortir les transaminases alterades, la quantitat de greix en fetge. Ella m'ho va dir, la doctora, em va dir, bueno, tu és que beus alcohol? Dic, sí, diu, hòstia, doncs deixa de beure perquè això és preocupant. Dic, uah, jo, que realment sóc una persona conscient, dic, va, doncs em cuidaré i deixaré de beure. I així és com em vaig adonar que no podia deixar-ho.
0: I què
2: era? Vaig intentar deixar de beure, no vaig poder, i vaig dir, aquí passa alguna
0: cosa. I què era el que bevies cada dia, a diari? Perquè moltes vegades diu, no, jo només prenc una cerveseta, dues cervesetes abans de dinar, i... Clar...
2: Bueno, jo bevia molt des que em llevava, a mig matí, abans de fer el dinar... fent el dinar, després de dinar, després per la tarda, llavors a la nit, fins que no anava així una mica, no me'n fotia el llit.
0: O sigui, el teu punt...
2: Jo no bevia per alegria, jo tenia com hàbit i m'ho passava bé, jo era feliç bevent.
0: Perquè igual necessitaves estar en aquest punt,
2: sí,
0: que et porta l'alcohol, que és estar com en un món que estàs, però no estàs, no?
2: Sí, sí, sí, perquè quan vaig deixar de beure, realment, em vaig començar a donar hòstia, olorava millor, estava més fresc, veia millor. Vaig dir, hòstia, espera't, tio, sí que estava fotut jo per culpa de l'alcohol. Sí, perquè és que hi ha molta gent que és que no se n'adona, fins que no deixes de beure, dius, hola, tio, però sí, ara estic millor que abans. Abans era com una falsa felicitat. Ara és real.
1: Tu quan has de deixar l'alcohol, suposo que també has de canviar d'hàbits i fins i tot canviar d'hàbits implica canviar d'entorn, no? Potser ja no pots anar a segons quines trobades socials o a segons quines festes per sí. No recaure.
2: Sí, sí, sí, han canviat molt. A poc a poc, al final, tu vas adaptant. Però sí que és veritat que al principi, aquest cap de setmana, jo faig molta muntanya i sóc dinamitzador d'un grup de mitja muntanya, i aquest cap de setmana hi havia un company que portava una bota de vi a la sortida, i és algú, jo ho trobo molt maco, perquè és molt tradicional, la bota de vi, és molt... I me'n va oferir. Diu, oi, com vols? I jo li vaig dir, no, no, no. I després vam anar xerrant i vaig dir, no, jo és que he tingut problemes amb l'alcohol, i després li va sapre greu. Li vaig dir, no, tio. No t'ha de saber greu. En els moments en què jo estava intentant deixar de beure i tan malament ho passava, perfectament podia fins i tot deixar el grup de mitja muntanya i fins i tot deixar el club de muntanyisme per no trobar-me amb això. Al principi, és clar, ho has de fer. Jo he perdut amistats i relacions amb amistats que jo tenia, doncs ara s'han refredat. Les de bo no les he perdut. Però he perdut alguna amistat que m'ha sapigut greu, però bueno, doncs perquè no respecten la meva situació, per exemple, o perquè ells mateixos s'han allunyat. Alguns m'han confessat que és fins i tot per sentir-se malament, perquè no han pogut donar el pas que jo he donat.
1: Clar, fort, aquesta confessió, també.
0: És molt fort, perquè clar, a part pensa que socialitzem amb l'alcohol. Llavors,
2: sí,
0: és molt complicat,
2: sí, sí,
0: trencar en segons quins punts,
2: sí,
0: de la teva vida,
2: jo
0: no?
2: Jo sempre dic que he tingut amics, amigues i companys de barra. Companys de barra és un altre tema, és un altre tipus d'amistat, però bueno, és que no és amistat.
0: I llavors, quan tu ara has dit que vas trencar, vas sortir de casa perquè no volies que et mantinguessin...
2: Però això és molt anterior. Però
0: fent referència a la família ha estat al teu costat i t'ha recolzat? Ara parlaves dels amics, que els amics no.
2: No sempre.
0: Vull dir, és que clar, entendre una persona que té una malaltia i
2: sí,
0: que la societat la veu com un vici, a vegades és complicat.
2: Sí, no sempre, però no pots culpabilitzar ningú per no estar al teu costat o per no entendre la situació, perquè és un costum social. És un costum que tu el que no pots fer és imposar la teva veritat per molta malaltia que sigui. Al principi ho vaig passar molt malament perquè jo me n'adonava, dic, ei, que jo sóc malalt, saps què? Sisplau, cuideu-me.
0: Però la teràpia l'has fet tot sol? És que és molt
2: dur,
0: bueno,
2: jo vaig estar, i de fet encara estic anant a la psicòloga del centre d'addiccions. Sí, sí, clar, jo he portat un control.
0: O sigui, tu recomanes que una persona que trobi que amb el mínim aquest filet que dius tu que moltes vegades no sabem on està...
2: Sempre.
0: Que vagi a teràpia.
2: Hi ha moltes persones que diuen, no, no, si jo ho reconec, jo sóc alcohòlic. Ja, i no, no t'ho penses, no, no, tinc la malaltia, però no m'ho vull curar perquè estic bé. Bueno, ja petaràs. Clar, és que és això. Para i fes-t'ho mirar. És com hi ha gent que diu, no vaig al metge perquè cada vegada que vaig al metge em trobo alguna cosa. Ja, cony, però si tens alguna cosa, sí que és veritat. Una altra cosa és que sempre et busquen coses i tal, que... Però bueno, si tens alguna cosa, a mi m'agradaria saber-ho.
0: Això sempre és una mica l'excusa de l'addicte, no?
2: Sí, sí, per això mateix dic, perquè hi ha persones que són addictes i no ho saben.
0: I llavors, tu ara organitzes aquesta associació perquè tens la necessitat d'acompanyar la gent o perquè vols explicar la teva situació, des d'on neix?
2: Jo t'explico, la situació actual és perquè jo vaig crear Sal del Caos no només per addiccions, per persones que tinguessin problemes, perquè per mi, com a teràpia, m'anava molt bé. Escoltar gent, que m'agrada molt escoltar, i en mesura del que pugui, ajudar. Jo el que vaig fer era un grup, un GAM, grup d'ajuda mútua, que entre nosaltres ens escoltem i ens expliquem els nostres problemes. Llavors això em fa sentir bé. Jo no donava, simplement ho comparava com unes brases. Estan les brases enceses i jo anava i bufava de tant en quant, allò combustia i cremava els problemes dels altres. Sempre hi havia algú que podia estar pitjor que tu, per al que et senties bé, sempre hi havia algú que estava millor, pel que pensaves que podies estar millor, i aquesta comunitat funcionava. I sí, hi havia persones amb addiccions, però jo ho vaig crear com a teràpia per mi i perquè ajudar els altres m'agrada a mi i perquè veig que funciona. Simplement no sé ben bé per què ho vaig crear.
0: No, és brutal. Sí, al final sí. És perquè va néixer de tu una necessitat que al final arriba on arriba, no?
2: Li vaig explicar a la meva psicòloga i em va dir que sí, que endavant, sempre que ho pogués mantenir i no... Que de fet ara, Sal del Caos, la veritat és que està desapareixent una mica perquè em falta temps per fer-ho. També he tingut problemes a la meva feina, a la meva empresa, i és com que em demana massa temps, però bueno, és tot...
0: Ara parlaves de feina i has dit que eres pallasso.
2: Sí.
0: Aquesta és molt inspiradora, aquesta no, professió.
1: Jo, que vaig estar tafanejant els vídeos que tenies a l'Instagram, jo vaig veure un que parlaves amb l'Alexa i que et deia que anava, faria entre 6 i 20 graus.
2: Sí, aquest, sí,
1: jo,
2: sí, sí.
1: Reia jo sola perquè deia, perfecte, entre 6 i 20 graus, doncs molt
2: sí.
1: Bé. A veure com m'ho munto avui, no?
2: És que em va flipar i pensava jo portar la motxilla amb l'abric per quan fes fred, després me'l treia, portava l'abric a la motxilla i llavors em treia una tovallola i el banyador per si em venia d'una a la platja. Vull dir que has d'anar amb motxilla pel carrer ara. I, bueno, sort que m'ho va dir l'Alexa.
1: Sí. Aquest moment en què tu comences a fer doncs, aquests vídeos, que a part són vídeos que estem veient aquí de fons, qui ens estigui mirant en el streaming, no?
2: Quin tio
1: són vídeos molt frescos, sempre se't veu doncs, que vas caminant, sempre vas com un d'un lloc a l'altre i expressant una mica doncs, els teus pensaments. Hi ha un que expliques que hi ha gent que no té res més a fer que a criticar la vida dels altres,
2: sí.
1: No? Que,
2: i...
0: Els policies de finestra.
2: Són pensaments, també de carrer, són pensaments que em passen pel cap i que dic, vinga, va, com que el mòbil és una eina, doncs la tinc a mà i ho expresso. Que això pot ajudar algú? Penso que sí, perquè hi ha molta gent... Mira, també aquest cap de setmana està parlant amb una noia que li deia un altre amic que no em coneixia. Diu, oh, tienes que ver los vídeos de l'Ànscar, que són superguais, superdivertidos, i hola, t'hacen pensar. I són coses que... Jo sempre ho he dit, que jo estic rebentat. Jo tinc un punt de bogeria bastant important. Però és que, bueno, és la meva
0: escolta,
2: eina, és la meva eina per ser feliç.
0: Escolta'm, la bogeria és com dius tu, és una eina.
2: Clar.
0: Molts normals, que es consideren normals, tindrien que ser bojos i ser conscients de que la bogeria és una eina.
2: Jo sempre he dit, mira, aquesta frase és meva, les parets de les presons i dels hospitals mentals donen a dues bandes. Hi ha moltíssima gent que està fora que haurien d'estar dins i gent que està dins que hauria d'estar fora.
1: Totalment. Això,
0: totalment d'acord.
1: Estic totalment d'acord amb això. I se m'acuden moltes persones de la vida política.
0: Home,
1: i
0: només,
1: que tenen càrrecs de poder.
0: Només donant un tom ara per la nostra geopolítica
1: sí, coses vàries.
0: Doncs no cal dir res més.
2: No, és que amb la bogeria passa igual que amb l'alcoholisme. Hi ha molta gent que ho està i no ho sap.
1: Jo també crec que moltes vegades no va al psicòleg qui hauria d'anar al psicòleg, no? S'acaba tractant gent de coses, no? Pels altres o per culpa dels altres, no?
2: Clar, sí. És que jo li donaria...
1: aquests altres no hi van.
2: Jo li donaria una volta a això i jo diria que això són dues coses que aconsello sempre. Una és anar al psicòleg, tothom, perquè tal i com està el món, per molt bé que estiguis, algú que et doni un consell, una petita ajuda, sempre va bé. Això penso que és necessari. I l'altra és fer un curs de clown. Penso que tots hauríem de fer alguna cosa de pallassos. Ja una vegada vaig dir amb unes xerrades, amb un taller que donava abans sobre empatia, que vaig explicar això perquè penso que en el moment en què tu t'aprens a riure't de tu, ja és igual el que passi. Ja podran vindre a fotre-se'n de tu, que si tu saps que el que estàs fent està bé o està malament, que ho estàs treballant, però aprens a riure't d'això, ja t'ho prens d'una altra manera. Ja cap insult, cap molèstia et pot afectar.
0: Ara diré jo una frase que tinc meva.
2: I jo vaig dir... Deixa'm acabar això. I jo vaig dir... Perquè t'ensenyen a fer... T'ensenyen els primers auxilis corporals físics, no? Com salvar la vida, l'ANUEC, la RCP... Però és que penso que el clown són els primers auxilis de la ment.
0: Sí,
2: llavors,
0: sí,
2: és que ho hauríem d'aprendre tots. I salta una i em diu... Hola, Ans, que diu, ets el Patxàdams del Vallès.
0: Aquesta és molt bona. Pues jo, en relació a això, tinc una frase... Molta gent em diu... És que tu la vida te l'aprens. Dic, sí, dic jo, quan surto de casa, surto reïda. Com
1: sí,
0: es diu en català, que no em surt? Reïda de mi mateixa. Surto de casa riguda de mi mateixa.
2: Clar, és que és això. Mira... jo vaig estar treballant amb el fill de l'Eugeni.
0: Amb
2: el Gerard Jofre.
0: Sí,
2: el conec. I som col·leguilles. I és que el seu pare tenia un acudit que era un mantra. Per mi, jo me'l vaig aprendre i és que és la meva filosofia de vida. Que és la de quan es troben dos homes que s'encuentren i li dice un a l'altre, dice, caramba, Genaro, qué bien se le ve. Dice, sí, porque no discuto con nadie. Dice, hombre, no será por eso. Dice, vale, pues no será por eso. Ja està, en quan t'apliques això a la vida, ja està, que ve algú, bé.
1: Sí.
2: Ja està. Quan jo treballava de monitor, em va vindre un nen, i és que això m'ho vaig... Buah, tio, em va quedar aquesta... Em va vindre el nen plorant, es que m'han dit que soy feo. I dic, tu eres feo? Diu, no, digo... Pues ja està.
1: Clar,
2: si no eres feo... Per això dic, tu mira't al mirall, que... Aprèn, no? Què eres? Que no eres feo? Vale, doncs genial. Què és feo? Pues què le vas a hacer?
1: Clar.
2: Acéptalo, mira, ja està. És que és tan fàcil.
0: En relació, perquè al final totes les nostres entrevistes tenen com un fil conductor sempre. I ara m'estic... estic tirant una mica enrere als minuts que hem tingut al principi del programa, que hem parlat de que el denominador comú de la gent que arriba a més gran és l'humor. Mm. O sigui, que si et prens la vida amb humor... La vida és diferent, pot ser molt diferent. I pot ser pues, que a sobre arribis a més anys.
1: També, sí. Perquè la vida et van passant coses. I a vegades no et passen coses molt importants, però te les fas tu dins del cervell, que també és una màquina de crear històries,
2: el cervell. Sí. Home, i físicament, fins i tot, el riure és supersaludable. Clar, ja se'n llegines, es generen endorfines...
0: Com diu el doctor Humberto, és una senyalització.
1: Exacte, envia senyals.
0: Envia senyals.
2: Pues sí. Una altra de les coses que sempre aconsello també és agafar un moment de la vida, perdoneu, que sé que anàveu a xerrar, però us he tallat
0: descaradament. No, el protagonista ets tu.
2: Vale, anava a dir, us foteu, no haver-me convidat.
1: M'encanta.
2: Llegir a Víctor Frank.
0: Víctor Frank,
2: sí. I a poder ser el llibre Un hombre en busca de sentido. Mm. Perquè és... No, sabeu qui era Víctor Frank? Víctor Frank és el creador de la pedagogia, de la logopèdia, de la importància que té les paraules que et dius a tu mateix, a tu mateixa, d'on ve la resiliència. Víctor Frank va estar a tots els camps de concentració alemans, va aconseguir escriure aquest llibre, estant als camps de concentració alemans, va sortir de tots dient m'ho podran treure tot excepte el que vull pensar.
0: Que
2: i el tio amb pilotes, a punt de morir, com dient, mira, ja estic pensant en la meva dona, estic pensant en el bé que estava abans i que tornaré a estar bé. I
0: molt,
2: és brutal. Vull dir, per molt fotut que estiguis, si tens aquesta eina...
1: Doncs tu, és dominar-la, no?
2: Tu, sí,
1: al final,
2: sí,
1: la ment,
2: clar,
1: és aconseguir dominar-la.
2: I treballar-ho cada dia per no perdre. Que, uah, és que a mi em venen i, uah, com ho fas? Bueno, jo intento meditar, tinc les meves eines, llegeixo i, uah, però és que jo no puc. Sí que es pot, tio, sí he pogut jo, joder.
1: Clar, que vaig estar a la mili, no?
2: Clar!
1: Sí he pogut estar bé jo, que vaig estar a la mili, no?
2: Si m'haguessis vist llavors, bueno.
0: Clar, i després et diuen, a molta gent li diuen, a ti te falta una mili, dic, doncs jo quan veig aquestes històries dic... Més val no, aquest comentari,
1: frases...
0: el que diu del llenguatge. El llenguatge s'ha de cuidar una mica, ja.
2: Sí.
1: Hem de cuidar-ho.
0: I quan vas començar a parlar-te bé a tu mateix? Perquè aquest punt, a mi em sembla que molta gent, encara que pensem, ens tenim que parlar bé, però ens costa molt parlar-nos bé.
2: Ens costa molt estimar-nos.
1: Es recau, si no...
2: Ens costa molt estimar-nos. Actualment penso que hi ha una carència increïble d'autoestima per culpa de xarxes socials i per culpa del bombardeig informatiu estètic, per exemple, que hi ha i els mals rotllos. I la... Clar, si no t'estimes, com t'has de parlar bé? Jo penso que és al revés, que primer t'has d'estimar per parlar-te bé. Clar... Que sí, que hi ha molta gent que pot dir sí, jo te quiero, sense estimar l'altra persona. Però és que primer l'has d'estimar i quan l'estimes li dius te quiero, aquest te quiero ja surt sol. Mm. Per això penso que si no ens estimem, no ens podem parlar bé. Mm. Llavors, hòstia, és que la pregunta, quan em vaig començar a parlar bé jo, a mi mateix, no t'ho sé dir. Per què? Perquè jo cuidar-me sempre m'he intentat cuidar. Jo sempre m'he estimat. Potser sí que vaig passar una època que vaig tindre una depressió molt heavy i vaig deixar d'estimar-me. De fet, em vaig deixar del tot.
1: Això va ser previ a l'alcoholisme?
2: No, va ser després.
1: O va ser després?
2: Va ser després, sí, bastant, mm-hmm. bastant després. Bueno, de fet, vaig sortir i vaig començar una altra vegada a sentir-me bé amb mi mateix. Fins i tot vaig tindre un parell de recaigudes amb l'alcoholisme per l'alegria de sentir-me bé i dir, hòstia, para, que se'm va les mans. Però mai he arribat a veure com al principi. Mai he tingut una caiguda d'aquestes que se'm torni a anar de les mans.
0: Clar, perquè ara... Un addicte és addicte per sempre.
2: Sí, hi ha molta gent que diu bueno, ja t'has curat. No, una addicció... Dejar una addicció no és una meta. Dejar una addicció és un camino. Perquè un addicte ho és sempre. Pot ser un addicte recuperat, però mai deixaràs de ser un addicte.
1: Doncs amb aquesta reflexió acabem l'entrevista d'avui. Moltíssimes gràcies, Enscar, per venir a sorprendre'ns avui amb la teva història de fortalesa, de superació i també, això, la sorpresa de trobar un clown, no?, darrere d'aquesta
0: història.
1: Això
0: t'anava a dir. Podem dir que vingui un dia i ens faci algunes idees a les recomanacions per fer una miqueta del clown, no?
1: Aquí ho deixem.
0: Un taller de pallasso.
2: Sí, sí.
0: Podríem fer. Em sembla molt, molt innovador, això.
2: Sí, estaria guai, sí. Consells per ser millor pallasso, o per ser pallasso,
0: o
2: directament.
0: O per ser pallasso.
2: Vale,
1: ara ho parlem.
2: Ara vale, guai.
1: Nosaltres us deixem amb aquest tema tan bonic, Et vull lliure, de Jordi Montañez i Cesc Freixas, perquè us volem lliures. I a Jordi Montañez el tindré molt proper d'aquí poc, aquí a l'Inspira't de Ràdio Rubí. Fins dimarts que ve.
2: Adéu.
0: Adéu.
2: Gràcies.

0: Són les 5 de la matinada.
1: Tot seguit us oferim la remissió del programa Obert per Vacances d'avui.
2: Primer, segon i postres. El programa foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodí de Ràdio Rubí. La cuina és per molts nens i nenes un dels primers espais d'aprenentatge i també de convivència. És el lloc on vam descobrir les olors dels guisats, aquell soroll que fan les cassoles quan piquen, la impaciència d'esperar que el pastís surti del forn, la satisfacció de remenar una massa amb les mans. Cuinar de petits no només ens ensenya receptes, ens ajuda a conèixer els aliments, a desenvolupar l'autonomia, a compartir temps amb la família, a crear vincles que sovint després duren per sempre. Qui no recorda algun plat especial de l'àvia, de la tieta, una recepta feta amb els pares o aquella primera vegada que va preparar alguna cosa tot solet, allò, amb el davantal? Avui volem recuperar aquestes històries i parlar de com la cuina pot ser també una escola de valors, de creativitat i de bons moments compartits. I volem també recordar l'acte de fer, de tastar aquell primer plat a cegues. Acompanyeu-nos, que avui el primer, segon i postre es fa tertúlia de xefs.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: ens hi posem, com sempre, saludem primer el xef del programa. Blai Ferran, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Com estàs, Blai?
1: Acalorat, però bé.
0: Acalorat, però bé?
1: Sí, però aquí dintre s'està bé.
0: Aquí dintre s'està fresquet.
1: Sí, sí, sí.
0: Queden
1: mar de bé.
0: Dos programes, aquest, i un altre.
1: El d'avui i la pròxima setmana.
0: I farà 4 anys que fas el primer, segon i post.
1: Què fem?
0: Bueno, tu també.
1: Què fem, jefa?
0: Què fem? Jo mano, després
1: quatre
0: fas
1: anys,
0: el que vols.
1: 4 anys. Des de l'hem passat volant, eh? Ahir, justament,
0: sí?
1: Sí. Ahir, abans d'ahir, estava mirant arxius de fotografia i de vídeos i coses que hem anat fent. I dius, mare, de tot això, fa 4 anys, ja fa 3 anys.
0: I no se'ns han acabat els restaurants.
1: No.
0: Encara hi ha restaurants de Rubí que no han passat pel primer segon i
1: postres. Ja tenim uns quants preparats de cara a la temporada pròxima.
0: Temporada de futbol,
1: sí.
0: Com vulguis.
1: Vale,
0: és el que funcionem nosaltres. Avui, per tant, fem l'última tertúlia de xefs d'aquesta temporada. Tenim la Xilimalla de Calgori. Xili, què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé.
0: El Carlos Guirado, l'emèrit de la sidra. Carlos.
3: Buenos días, pasando calor, pero bueno.
0: I allà baix, el Jonathan Méndez, a la pastisseria Méndez.
4: Bon dia.
0: Deies que tu aquest mes de juny... El millor de l'any.
3: Entre la calor i la feina...
0: El millor de l'any, eh?
3: M'aprimaré 5 quilos.
0: T'aprimaràs 5 quilos?
3: Segurament.
2: Hola.
3: Trepillos i flautes?
1: Si t'aprimes sense menjar boledes, no està malament, no?
3: No. Menjant, però entre la suada...
1: Ja.
3: I tot...
1: Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do.
5: Yo me voy a trabajar contigo, eh?
3: Yo también. Vente. O sea, que hay una sauna.
0: Escolta'm, aquest cap de setmana hi havia música al Gori.
4: Sí, ja. Ai, blues.
0: El blues, eh?
4: Sí.
0: Va anar bé, això?
4: Sí, va anar bé. A més, van començar dos, uns que estaven allà al públic es van animar, es van ajuntar amb ells, al final era un quartet. Molt divertit. Molt bé.
1: Sí. Està molt bé.
0: Mira, avui us proposarem un joc en aquesta primera part de la tertúlia, que inclou una cata a cegues. Tenim 3 plats o 3 aliments... En dues versions. Hi ha una que és de súper i una altra que és casolana.
5: Adiós, hay que adivinar.
0: Llavors, jo tenia preparat un antifaç preciós, negre, de satí, dels que faig servir a casa. Però me l'he deixat. Llavors el Blai ha portat això.
4: Ja, això com vols ficar-t'ho?
1: No, però hi ha peixets.
0: Que és un buf.
1: Sí, lliga'm el programa.
0: Perquè la idea és que això sigui una cata cega, sí, home, perquè els que hi veieu... Podreu donar pistes tipus color, textura, sí? Perquè la persona que va a cegues pugui tenir una mica de suport, d'acord? Us dic els 3 plats i decidiu qui fa què. Us atreviu? Sí? Hi ha una crema de carbassó, hi ha macarrons i hi ha una magdalena.
4: Una magdalena?
0: Hi ha una magdalena que he comprat aquest matí. El Mende. I una altra magdalena que no és del Mende.
1: Les magdalenes proposo que ho faci el Mende.
0: Jo pensava que la magdalena era de Proust o del Jonathan, no?
5: Jo crec que no, eh?
1: No.
5: Que era la primera.
3: La va adivinar.
0: A veure, creieu
3: primer, va adivinar.
0: Abans de posar-nos-hi.
5: Les conozco.
0: Jo, la Xili i la magdalena no. Pel que pugui passar, que el Xili tot ho diu, Mendes, saps? Jo hi t'ajudo. No, home, perquè t'ho imagines...
4: Quina fama, per favor.
0: No, però t'ho imagines que t'agrada més l'altre. I tu, venga, t'hi vines arriba. Què, llavors? Fatal.
4: No.
0: I jo crec que el cas...
4: I ja em coneixes. Sí.
0: Per això, que en el cas concret de la magdalena, aquí el que hi entén de magdalenes és el Jonathan, sí, i jo crec que el Jonathan sabrà quina és la seva magdalena.
5: Segurament.
0: Ai.
5: Anda, que no.
4: I si t'imagines que no? Ostres.
0: Aviam, et puc donar pista.
1: Tot pot passar, oi? Tot pot passar,
3: tot
1: que
3: passar
1: sí.
3: Tot pot passar, tot. Però no.
4: No diguis d'on és l'altre.
3: No, jo no donaré pistes.
0: Creieu que serà fàcil? Creieu que... Què creieu? Penseu que la part... Els plats que són casolans, menys el del Mendet és teu i d'un súper. Sí? Clar, els altres dos, la part casolana els he fet jo. Llavors, és possible que us agradi més l'altre.
3: No, home, no.
4: Però l'altre és de súper?
0: Escolteu, l'altre és de súper.
4: L'altre és que també depèn molt del gust que tinguis tu.
0: Vull dir, pot ser que...
4: No. Però si el casolà és el casolà.
3: Que
4: tu pots tindre un gust determinat que t'agradi d'una manera o una altra. per més que sigui.
0: Allò que és casolà sempre és més bo?
4: És que no, depèn del gust de cada persona.
1: No té per què.
0: No? És el que jo
4: plantejava. Per exemple, una cosa fàcil, una maionesa, la casolana i la maionesa de pot. El que li agrada molt el gust aquell de vinagret, allò, doncs sí, la que és casolana no li agradarà. És una miqueta també això.
5: Ahí estoy de acuerdo, sí. És la veritat.
0: Però un plat com una crema de carbassó?
3: Si l'has fet, si l'has fet
4: Si l'has fet tu i d'allò estarà bé.

0: Pobret de Blai. Mi.
1: Avui et t'hauràs... Sí,
0: i amb la càmera a la mà.
1: Compte, eh? Avui és aquells dies que si no ens veieu ens hauríeu de veure. Estem amatent el 99.7 de la FM. Si entreu a www.radioruiz.cat veureu com es baralla el Blai Ferran i la Xili i Malla per posar aquest pseudo antifaz, que en realitat és un buf d'aquells que fa servir el Blai per pujar la mola. Que els ha sentit de fons, així. Tot això és un xou per... Compte, que és a terra!
2: Sí, que hi ha una mica més i...
1: Vale.
2: Ara no sé.
1: Sí, ens sí que ens sent.
3: Sí.
1: Vale. Ja està. Ara la Xili la tenim... No hi veu, eh? Blackout total, eh?
2: No.
1: Molt bé. I ara és aquell moment... en què traiem el que tenim guardat sota.
2: A veure, serà crema de carbassó, eso, eh?
1: A veure,
3: eso le vais a dar.
1: És crema de carbassó.
3: Oye, ten cuidado lo que te están poniendo, eh?
2: No, ja, por
3: cuidado,
2: eso.
1: El que jo he fet és crema de carbassó i al súper l'etiqueta posava crema de carbassó. I a partir d'aquí...
3: Aviam. Oi.
1: A veure, perquè et posis en situació. Ben got, d'acord?
2: Sí, clar. I cullera.
3: Sí.
1: Ara tenim... dos gots amb dues cremes de carbassó.
2: A veure, eh?
1: Jo no sabia...
2: Em feu una por.
1: No, és crema de carbassó. Et prometo que el que jo he fet és crema de carbassó i et prometo també que l'altre a l'envàs hi posava crema de carbassó.
2: Sí, que jo soc molt escrupulosa, ja em coneixeu, eh?
3: Ja m'ho ganava.
1: Vosaltres que ho veieu clar?
3: Bueno, i tant.
1: Pel color?
4: Sí, pel color.
1: Sí?
4: El color sembla, sí. I tant.
1: O sigui, entre l'1 i el 2, mm-hmm. Quin diríeu que he fet jo? El 2?
3: Jo també, claro.
1: Tu també,
4: el
1: eh?
4: Color, el 2.
3: Però, claro.
1: Els anem a ensenyar, no? Que no em veieu des d'aquí. Doncs mireu, aquest seria l'1, aquest d'aquí, sí? I aquest, el 2. Llavors, vosaltres a casa, quin diríeu que he fet jo també? L'1 o el 2? Sí? Aquí, de moment, tothom està d'acord que jo he fet aquest, eh?
3: Ai, Déu meu.
5: Si no,
1: jo podria estar d'acord.
3: Si no,
5: si no has pujat la ceba, sí.
1: Vale, parla una mica, que menys acostat.
5: Parla una mica, va. S'acosta.
4: Vinga, va, la Mariona està preparant ara la Xili amb l'antifaç posat, que no és un antifaç, que és un buf, i ara cullera. Vinga, i ara la Xili passarà a provar.
5: Ui.
4: A veure, de moment no apunta bé la cullera.
1: Aquí el més difícil serà que la cullera vagi a parar dins del got.
5: Baixa.
1: Vale,
5: baixa,
1: fica, ja fica.
3: Molt bé, molt bé.
1: Ja ho tens.
2: Ui, que espès.
1: Ara, textura, com la veus?
2: Molt espès.
3: Bueno, ara està més frio.
5: Ara pots llepar la cullera.
4: És la crema de llet.
2: Ai, a veure, eh?
5: Llepa.
3: Nada, no diga. Ui.
4: Sembla que estiguis en temporada de tapes.
1: No li agradarà gens, aquest, ja ho veuràs.
3: No hi ha ningú cubo aquí, com los sommeliers, no?
2: A veure, l'altre.
4: Sí. Molt bé.
5: Baixa.
1: Ah, vale. Molt bé.
4: Vale.
2: Aquest és molt més líquid, eh? Està calent.
1: A veure.
2: Això és carbassó?
3: No sé.
1: Primer m'has de dir quin he fet jo i quin ha fet el súper perquè jo et pugui contestar. Primer, no t'agraden cap dels dos, dedueixo, per la teva mitja cara.
2: No, aquest, és que aquest té més gust a carbassó i aquest té més gust a sopa de pollastre.
1: A sopa de pollastre?
2: Sí, aquí té caldo de...
3: Todo menos calabací.
4: Sí.
2: En sèrio.
1: Sí? Llavors, sí. Tindries veredicte i em pots dir quin és el casolà i quin és el de súper?
2: A mi, per crema, m'agrada molt més aquest, amb el sentit de consistència, que és crema, no vale. És tan sopeta com aquesta.
1: Uh-huh.
2: Ara no serà la teva.
1: Això no ho sabràs fins al final, això.
2: És que a mi em sap greu, però és això, eh?
1: No,
2: que
1: endavant, endavant.
2: És més consistent, és més, està més fet i és, no sé, i té més gust.
1: A carbassó.
2: A carbassó, sí. Això té més gust a pollo.
1: Val.
2: A pollastre, vull dir.
1: Menjaries un plat sencer d'alguna de les dues?
2: Potser d'aquesta.
4: Vale.
1: D'aquesta d'aquí, sí?
2: Sí, aquesta espessa. Però no molt, perquè jo no sóc molt de cremes.
1: Tu no ets molt de cremes, eh?
3: Ah, bueno.
2: No.
1: Val. Fem una cosa.

0: Què? Treu-te. Ja hem acabat.
1: Ja has dit, eh? Ja has dit.
2: Ara, hòstia, això... Però que m'havies metit. Esto es de pollo. I el rímel, què?
0: El rímel està estupendo, Chili, i efectivament aquesta que no t'ha agradat era és d'un súper que comença amb Berca i acaba amb Dona. I aquest d'aquí l'ha fet una que comença amb Mari i acaba amb Bona.
3: Huele a
2: pollo.
4: A pollo.
0: Voleu, teniu interès a provar, a tastar? Hi ha més culleres, eh?
4: L'olor no hace mal, l'olor.
1: Fa olor de becrem.
4: De becrem.
2: Sí, de pollo, d'esto.
5: M'ha vingut olor a hospital.
2: Home, no passis tampoc. Però aquesta...
1: Sí, sí.
0: Té un olor intens. Aquesta és bona.
2: Sí.
0: Proveu la meva, va, que me fa il·lusió.
1: No, té tota la...
2: Aquesta, a la més, està fresqueta, allò està calent.
1: I tant, quina olor de carbassó que fa aquesta.
0: Sí. Aquí sóc.
1: Clar.
0: Anem a tastar. Aquest moment en què el Blai Ferran li posa la cullera a la boca al Jonathan Méndez. O sigui, per favor.
5: No sóc de carbassó.
4: Però està bona.
1: Només amb l'olor i
5: aquest. Només amb l'olor.
1: Sí, sí.
5: Només amb l'olor.
1: I el color.
2: Ja, és que quan dolents, salit... eh? És que això és...
1: Aquí sembla que hagin potxat ceba fins al punt de quasi cremar-la. Sí. I ha donat aquest color que és tan lleig, tan lleig, tan lleig, tan desagradable.
4: Però el sabor del carabassó...
1: I el...
2: gust
1: del carbassó no ho té. No.
2: De pollastre,
0: La crema de carbassó aquesta té l'única cosa que jo hi poso, que és carbassó, una mica de mantega, una patata i aigua.
1: Ja, vale.
2: Igual que jo.
0: Ja està.
2: I ceba, aquest... patata
5: pues si li tires un
2: i
5: xorret
2: mantega, de... perquè jo no poso
5: líquida?
2: Crema de llet.
0: Bueno, perquè intento fer una cosa de colesterol low cost, saps? Sí, perquè a casa hi ha el papa, hi ha la mama...
2: Ei, No cal.
4: Si fiques una mica de porro i ceba...
0: També, però quan jo faig crema de carbassó, faig crema de carbassó, ja està. No de coses.
2: Ceba has posat.
0: Ja està. Una patata perquè agafi consistència i ja està, prou. Si s'ho fregim amb mantega al carbassó, que tregui molta aigua perquè tingui gust a carbassó, i aigua fins a cobrir, sal.
2: Jo poso
0: sal.
2: No, però ceba sí que li poso.
0: Ja està.
2: Poso patata, ceba i molt carbassó. I és carbassó.
0: Anem als macarrons, Guirado?
4: Vinga,
1: va. Posis vostè l'antipàs.
0: Sisplau, fes els honors tu de posar-li tot aquest... Treu-te les ulleres perquè si no et faràs mal.
1: No et facis mal.
2: Ai, que guapo.
0: Aquest moment doble, ara sembla... Doble. Bueno, allà tenim el JK, que és el nostre tècnic nou. Normalment no fem això.
1: Què deu pensar? Sí? Aquests estan sonats. Acostumem a ser més sèrios.
0: Sí, perquè és que sembla que els haguem segrestat a tots, eh? Sembla que els haguem segrestat a tots avui a venir, i no, eh?
4: Seguimos que...
0: Però no parlis...
1: T'ha agradat, eh?
0: Chili, no parlis fluixet, que hi ha micro igual.
1: No, noia. No? Ja ho pots dir fort, ja.
0: Madre mía de Dios. Vinga.
1: Compte, treu la nevera, treu la nevera.
0: Anem als macarrons. Ai, que hi ha les magdalenes.
1: Porta la isotèrmica i tot de marionès, vist? Vinga, va. Macarra que per aquí.
4: I estan gratinats?
0: No.
1: Llavors només tindrien gust de formatge, no podries... Olor.
4: Bueno,
5: ja ho tinc clar.
0: També en teniu prou? La resta? Aquesta és la pinta que fan. Dóna-li una forquilla al Carlos. Molt bé. Llavors, només amb la pinta, què diries tu? Aquest d'aquí, no? És el que he fet jo? Sí? També? Esteu d'acord?
5: El primer.
4: Aquí?
1: Sí, per pinta, no?
0: Endavant.
1: Per pinta, sí.
4: ¿Dónde está parante?
0: Espera. Ara, posa-li la maneta.
2: Primer.
0: Posa-li la maneta que toqui.
2: Primer.
0: Si no ens veieu, de veritat que ens hauríeu de veure, perquè això és un xou.
2: Després l'altre.
0: www.radiorubi.cat.
2: Quin proves primer?
4: Bueno, aquesta mateixa.
2: Sí.
1: Venga, a ver, va.
4: Pincha. Un poquito más.
2: Y ahora un macarrón. La boca.
0: Dos macarrons, dale.
1: Doble, vale.
0: Ara pa dentro. Molt bé.
1: Bueno.
4: Ya sin probar el otro, ¿eh?
0: ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Di algo?
0: Sin probar el otro, ¿qué?
4: Que este me parece, ya, vamos, es de merca y algo, ¿eh?
0: ¿Seguro? Mira que si es el mío.
4: Ya verás cómo.
1: A ver, prueba, a ver qué pasa.
4: ¿Pincho bien?
2: Sí. Pincha más.
4: ¿Más?
5: Pero sí. Ahora.
1: Mal que mal verena, doctor.
4: Ya le he dicho, vamos, vamos. Este para ti, este para mí. A ver, tiene choricito, un sofrito, este tiene tomate de lata.
1: Tomatote.
5: Dulce.
4: Y además el macarrón está como... Cuando congelas una pasta y la vuelves a descongelar y se deshace...
1: Que quede horrible.
4: Sí, sí, queda horrible. La pasta. Queda la pasta.
0: Yo no entenc perquè
1: ho fas. No es pot fer això.
4: Pues está como congelada esta.
5: Amb el que costa
4: molt. Ara, ¿quereis provar-la también?
0: Bueno, ellos, pots treure't, ellos. Pots treure't d'això perquè ja crec que el veredicte...
4: És que, bueno, és que és... Igual se parecen de color i tal, però provar-lo.
1: No. Es veu, si
4: se nota, eh?
1: Es veu això, tomacat totalment. I aquí hi ha una mica més de consistència. Hi ha algun tallet.
2: Molta xitxa.
0: Hi ha carn, no hi ha choricito, no, però hi havia bacon, això sí.
4: És bacon o choricito?
0: És bacon. Sí.
2: Això sí que proves, eh? I això no?
4: No, a veure, és que el dolor no, però... Però és que el tomate lo mata. És que no sé com ho podem fer, esto.
1: El de tomàquet àcid.
4: Exacto, es tomate...
5: Parlando campeón.
0: Això no és Mercadona, això és Bonària.
5: És igual, sí.
2: Home... O sigui, en comparació Bonària d'allò, potser una miqueta...
0: Bueno, també us dic, clar, el preu, aquí, ojo, eh? La crema de carbassó, home, 1,50 € no m'ha costat. I això...
3: Por ahí.
0: Más menos, que... saps?
4: Eso...
5: Saps el que passa? Que
4: no, més quantitat.
0: No, és més quantitat, sí, és una ració, més
2: no
0: o menys,
2: xitxa.
0: Eh?
2: No,
0: xitxa no, és aquest tomàquet.
2: Pues xitxa i limonada.
4: Pues fijaros que esto va a terminar en...
1: Sí. Anem per aquí, anem per aquí.
4: Sí, en costumbre, ¿no? De que ya van a quitar hasta de esto y poner...
1: Cada cop més.
4: Esta, sí, sí,
5: y el problema que tienen es que todo esto lo hacen pasteurizadoras.
4: Sí.
5: Y claro, la pasteurizadora, como tiene el calor alrededor, acaba teniendo ese color. Lo mata.
4: Y la pasta, pues, te la está pasando...
5: Claro.
4: Que no.
5: Porque tiene que subir a 105 y bajar a 3, en ese tiempo es lo machaca.
2: Y después lo tienes que calentar tú.
4: I
2: és otra vez que lo calientes.
1: I si ho calentes al microones, ho reixeques tot. Iau.
2: Sí.
5: Però no fotràs un bany maria perquè escalfar una tarrina de...
1: I tant que no.
0: Mende.
2: Home, és fàcil.
0: Vinga, diu.
5: Vinga, va.
0: Ja s'hi posa ell, es posa ja directament l'antifaç. Molt bé.
4: Xa-xa.
0: Jo a mi aquestes visualment...
4: A ver si...
0: És la que em sembla més difícil.
4: Pues sí. Però jo ja sé qual és la d'ell.
0: Visualment, a mi, és la que em sembla més difícil.
1: Ho tenim malament, visualment, eh?
5: I a mi m'has agafat la petita, eh?
0: T'he agafat
5: ja tenies l'altra comprada, eh?
0: Home, clar, que estava preparat. T'he agafat la petita perquè si te la... Perquè tinguis de mida més o menys semblant a l'altra.
5: Perquè avui és que hem sortit...
0: Perquè si has agafat el Magdalenón, només amb tocar-lo...
4: No, ja. Però que no la coja, cortamos por la mitat.
2: Clar, que no toqui.
4: Que no toqui.
2: Perquè si toca,
0: home, però
2: ja
0: li poseu tan difícil, pobre.
4: Sí,
0: home.
4: Sí, sí,
0: home,
4: sí.
2: Perquè una
4: sí,
2: és seva.
4: Sí, és clar. Suya, és suya.
1: Agafem un tros amb la forquilla, eh? I li enxufem.
5: Sí.
0: Bueno, què diríeu?
5: Si la toco...
4: Sí.
1: Complicat, eh? Aquesta sembla d'ell.
4: Ahí está.
1: Sí.
2: Està complicat.
0: Jo diria que us heu equivocat tots tres.
1: Sí, eh?
4: Dius.
1: Sí, sí. Pot ser, sí. Pot ser.
0: Us clar. Heu equivocat tots tres.
1: Pot ser, pot ser. Oh. Imagina't.
2: Pues...
0: No,
2: no.
0: Blai.
1: Vinga, ara ell, va.
4: O sea,
0: ja us dic que no és
4: la
0: que
4: dreta,
0: no toquin.
4: La de la dreta és d'ell.
5: A veure si s'equivoca l'amo.
0: Ara ho remenem, eh?
1: Sí.
0: Pela-li
1: sí,
0: una mica i deixa'm mirar a veure jo, que sàpiga...
1: Aviam, comencem per aquesta?
0: Sí, comencem per aquesta, sí.
1: Vinga, va, espera't.
2: No toquis.
0: Era. Home, però toca-la.
2: No.
0: Mare meva. Que
1: cony.
0: Pobre gent.
2: Venga,
1: veure,
2: un
1: manita,
2: avionet.
1: Manita, en tens un tros aquí. No, no cal, l'avió que s'ha fotut. Amb la farquilla.
0: Et deixarem tocar i et deixarem tot.
2: Oh.
0: Costa, eh?
2: Sí?
1: Estem dient coses aquí, les fosques, entre uns altres... Vols provar l'altra?
0: Espera, m'encanta perquè està agafant aigua per netejar-se la boca.
1: Fa la cata, sí. Fa la cata ben feta.
0: Que és una cosa que no heu fet vosaltres
4: eso,
0: dos.
4: Eso porque no baja, ¿no?
2: És que aquí s'ha vist.
5: Ja m'ho he fotut difícil, eh? Buscant una magdalena...
4: Sí. Sí. Sí, mira, hemos caído nosotros. Tú lo tienes fácil. Tú l'has adivinado ya.
0: A veure.
2: Què?
0: Jo ets a dir que aquestes magdalenes, les dues, a mi m'agraden. Totes dues.
2: Baixala.
0: Sí.
2: Això
1: la
2: sí
1: textura d'aquesta, al moment de trencar-me la forquilla
0: és
1: per donar-li...
0: És que per això t'he dit...
1: M'ha agradat molt més la textura d'aquesta.
0: És que per això t'he dit que l'hauria d'haver tocat.
1: Ah, deixem-li tocar.
0: Perquè aquesta part de textura...
1: Porta cap aquí, vinga.
0: Deixeu-li tocar... Deixeu-li tocar les magdalenes i el Méndez m'aixeca la magdalena que ha fet ell.
1: Què li passa a aquesta?
0: Ai!
1: Molt bé!
0: Ai, que petit, Jonathan!
1: Que li acabarà d'analitzar, eh?
5: La meva.
0: Que sí, que sí.
4: Mira, habíamos dicho esa, por pequeñita.
1: Sí, señor. Sí, sal, sí, señor.
4: Recogidita.
5: S'han passat amb la vainilla.
0: És la vainilla, no? Ai, quin calor he tingut ara jo. Si no l'encertava, me farà la ratlla aquest home, me farà la creu tota l'estona.
5: Jo no volia tocar-les, perquè jo al grapat de sucre
1: sí.
5: Li foto un sobre i queda...
0: El micro,
1: vale.
0: Que si no, no te sent. I treu-te això de la cara, que no cal ara.
1: No, que ara no vas a la muntanya, oi? No.
5: Jo volia tenim... tocar-les perquè el grapat de sucre que li tiro jo queda un grumet a sobre.
1: Queda un grumet a sobre,
5: no
1: sí.
5: Queda...
0: Quan jo les portava, jo me les he hagut de mirar dues vegades i les distingia per la muntanyeta de sucre. L'altra era Mercadona, i l'altra, una és Mercadona i l'altra és Méndez.
2: Més compacta, aquesta.
0: Clar, visualment s'assemblen molt.
2: Mm-hmm. Sí.
0: Visualment s'assemblen molt. La textura... Aquesta,
1: la textura és molt més flonja, molt més agradable.
2: Molt més agradable. I aquesta té massa sucre.
0: I aquesta és molt dolça, tan dolça com perquè t'agafi aquella ansietat de menjar-te'n tres,
4: sí,
0: no? De menjar-te'n tres sí. I acabar a la bossa. Sí. I després tot aquell mal de panxa, saps?
5: Has tingut sort perquè ha sortit una patida perquè has curat la màniga. Perquè si no ja has vist el que ha sortit avui.
4: Ah, que són més grans.
0: He anat.
1: Sí, les fa grosses.
5: Un mal de lo que soy.
1: Sí, sí. Molt bé.
0: Bueno, us ha agradat? Bueno.
1: Genial.
0: L'heu encertat tots tres?
1: Tres de tres.
2: Sí. Home, sí. Però nosaltres aquí hem fallat, eh?
4: Sí, sí. És veritat, sí.
1: Sí, sí.
2: I és que tenim magdalena en el gori, que la comprem, i s'assembla molt a aquesta, a la teva.
1: Més flonja, és molt flonja, no? I porta el pebat de sucre damunt.
2: No, la imatge.
1: Ah, vale.
2: La imatge, així, no? I clar, aquesta l'he vist molt rodoneta, i dic, no, deu ser aquesta.
4: Clar.
2: L'he fastidiat.
0: Bueno, perquè les rodonetes, les homogènies, les que sí. Totes són iguals, generalment són doncs, això, fabricades la màquina. Perquè no hi ha una persona allà darrere fent la muntanyeta, mm-hmm. Com el Méndez.
5: Jo fico la màniga i...
2: I totes surten diferents, sí. Perquè totes, són casolanes.
5: Totes.
2: Són com les croquetes, com totes aquestes coses. Bien.
4: Bueno, ahora probaremos chuletones, ¿no? Uno si es de Bilbao o es de... No, o no, ya no, ¿no?
0: Jo et volia portar una truita de patates, d'aquelles del Mercadona, que sopo jo de vegades.
4: Eso sí que se nota ya.
2: Sí, però truita de patates, amb què era?
0: Amb xistorra.
2: Amb xistorra.
1: Ah, sí.
0: Que tot ho arregla. La xistorra sí, tot clar. Ho arregla. ¿Qué puede ir mal? Cuando le pones xistorra al huevo. ¿Qué puede ir mal? Nada. Bueno, va, anem a... Anem a recollir una miqueta,
1: sí,
0: això?
1: Sí.
0: Què et passa?
4: És brutal.
0: Encara
4: és
0: estàs brutal, amb el caldo de pollo del Mercadona, eh?
2: Però és horrorós.
0: Sí, és dolent, sí. Sí, sí. Bueno, a mi m'agrada més la meva, que voleu que,
2: no. Que
0: voleu que us digui.
2: És que no...
1: A tots els que
0: bueno, doncs has redat la cosa aquesta de catar cegues, de tastar cegues.
2: Sí, sí.
0: Ha sigut divertit, no?
4: Sí.
0: Val. La propera temporada ho farem una altra vegada. Sí?
4: Vinga.
0: Però ja provarem coses... No? Cuinareu...
4: Com més...
0: No, capitanejareu el tast. Jo he fet el tast ara, jo l'he proposat jo, i he portat coses tot. La propera vegada, dieu...
2: Ja ens està liant, eh?
0: Organitza.
1: Us està buscant feina.
2: Blai, tu que no en tens tanta...
1: Com doncs, que no?
2: Cuines tu
1: no,
2: els i nosaltres
1: tenim
2: provem.
1: Més feina que vosaltres.
0: Anem a posar un tema musical mentre netegem si Jaume... En Jaume Sisà, la coca, perquè després veurem... Com es fan les coques de Sant Joan i de Sant Pere i de Sant Pau, que al final és la mateixa. Tu, Jaume Sisà.

0: que encara tenim el gust de la magdalena del Méndez aquí, que això serà com la magdalena de Proust, que ens en recordarem al llarg dels anys i dels segles i tornarem a abocar aquest moment en què en la quarta temporada del primer, segon i postres vam fer la primera cata cegues a la tertúlia de Txec. Només la primera, perquè en vindrem més. Bé, a pocs dies de Festa Major, a pocs dies de Sant Pere, a pocs dies de Sant Pau, digueu-li com vulgueu, divendres una colla de nens i nenes entre 6 i 12 anys van aprendre a fer la tradicional coca de Sant Pere, que és igual que la de Sant Joan, però n'hi diuen d'una altra manera i així, ja està. És el mateix, no? Sí. Ho tenim,
1: diu
0: no?
1: Que sí, el Méndez.
0: Eh que sí? Ja està. Des de la massa fins a la decoració la van fer sencera. Ho van fer de la mà de la gent de la Tata en Suïts, dins d'una proposta, inclòs el carnet Rubí 360, allà a la cuina de l'edifici de Rubí Forma. I vam anar, i vam gravar. Molt xulo ha quedat.
1: I va sortir algo.
0: Ho veiem? Després ho comentem?
2: Sí.
0: Vinga, va. Doncs avui hem vingut fins a Rubí Forma, en aquest espai de cuina, per agafar un taller marcat en el carret 360, on ens explicaran, nens i nenes d'entre 6 i 12 anys com fer la coca de Sant Pere. La de Sant Pere, oi? Que no deu ser molt diferent de la de Sant Joan, que bàsicament és la mateixa, oi, Míriam?
3: Jo, per mi, sí. Jo, sí, eh? A mi serveix tot com a coca. O sigui, jo, mentre sigui de brioixet i crema, ja serveix per tot. Tota ocasió, no cal que sigui Sant Pere, Sant Joan, com vulgueu.
0: La Míriam és de la Tata Suïts, de formació també gastronòmica, i en sap molt de fer cuina amb nens i nenes.
3: Estem aquí intentant encara superar el repte de fer 100 receptes en un estiu. Aquest estiu tornem a fer 5 setmanes de casal de cuina, així que amb peques de 6 a 15 anys i continuem. L'Emilio i jo estem allà tots els matins amb els peques fent cuina, tant dolç com salat, i aquí encantats de fer també els tallers amb vosaltres.
0: Mm-hmm. Què farem aquesta tarda?
3: Aquesta tarda farem la coca de brioche amb una massa que, evidentment, fa falta que fermenti, que pugi tot això, però ensenyarem tots els passos a pe a pa, encara que a casa això t'ho convertirà en 6 hores, però aquí ho reduirem en una hora i mitja i aconseguirem sortir amb una coca cadascú.
0: Mm-hmm. La cuina és per totes les edats?
3: La cuina per mi és a totes les edats. Qualsevol edat, qualsevol nivell, i els tallers també. Qualsevol persona que tingui ganes d'aprendre ha de venir.
0: Com canvia la història quan intentes fer una coca amb algú que té 6, 12 anys?
3: Ajudant, però acompanyant. Sempre, jo sempre deixo que participin ells. Que no saben els números per passar els ingredients? Doncs l'ajudes. Una mica més, una mica menys, però sempre, per mi, la meva filla dels 2 anys està pelant patates per fer les truites a mi a casa. O sigui, que sempre poden participar d'alguna manera o altra. Ho adaptes al nivell i ja està.
0: Quan al final d'una recepta allò t'ho pots menjar i saps que ho has fet tu, aquí canvia també la història.
3: No saps, la de nens, que els pares diuen, bueno, l'apunto, però no menja res, això no ho provarà, això no li agrada, això... És intolerant, eh? Dic, segur que és intolerant, eh? O és que no ho vols que ho mengi perquè ell està negat a que això ho provarà. I no et fas la idea, la quantitat de criatures que ara mengen molts menys aliments quan surten de les tallers.
0: Mm-hmm. Míriam, ens hi posem?
3: Oh, i tant, vinga, que tenim feina.
0: Vamos.
3: És una recepta que tu prepares tota la massa, amb la farina, els ous, el sucre, la ratlladura de llimona i tot això, però ha de reposar. Què vol dir? Que avui farem la recepta una mica amb els passos canviats per poder arribar a sortir cadascú amb la seva coca, amb la seva crema, amb la seva taronja confitada, que farem tots els passos aquí, però amb desordre, perquè podem sortir amb una hora i quart, una hora i mitja, amb totes les coques. Si no, me les menjaré totes jo demà, i no pot ser, no? Operació biquini? No. Llavors, el que farem, hem portat una massa preparada, que ja està amb el primer laudat, vale? la primera pujada ja l'ha feta, i la repartirem, i l'Emilio us ensenyarà, que és l'expert en forns, jo, faig moltes receptes i moltes classes, però l'expert és ell amb aquests temes. Llavors, ell us ensenyarà a donar-li la forma a la coca, vale? Perquè té també diversos passos que li hem de primer tensar una mica la massa perquè faci la seva feina, torni a pujar, la deixarem reposar, després li posarem la crema, la taronja i a fornejar. Val? Per arribar a tot això hem fet uns passos previs, que com us he dit és preparar la massa i preparar la crema, que també ha d'estar freda per poder-la posar a la coca. Què vol dir? Que aquí heu vingut només a muntar una coca? No, aquí ho farem tot. Farem la massa, farem la crema i farem la taronja confitada. Però m'hauré de menjar jo demà, si no us importa. ¿Vale? Si no, veniu demà a casa i veniu a buscar la vostra. ¿Vale? Ara l'Emilio està repartint la massa de brioche perquè cadascú tingui la seva, li donem la forma i després us expliquem com es fa. Ens ajudeu a pesar ingredients, ens ajudeu a trencar els ous, a separar els rovells de la clara, a fer la crema... Tenim feina. Sí? Us sembla bé? Sí. Veniu amb ganes de treballar? Pues venga, va.
1: Bueno, vamos a empezar a rallar el limón y vamos a mezclarlo con el azúcar. Con el azúcar que nos pide la receta de la coca. Esta técnica que vamos a hacer ahora, esto lo tenemos que hacer siempre un poquito antes de empezar la coca. No es, se puede rallar, incorporar directamente a la masa, pero si lo hacemos antes, la noche de antes o unas horas antes, siempre va mucho mejor porque conseguimos que los aceites de la cáscara del limón con el azúcar se maceren y eso potencia mucho después el sabor a la hora de hacer la coca. Le damos mucho más aroma y mucho más sabor. Entonces, como no tenemos tiempo, lo vamos a hacer ahora, pero si vosotros lo hacéis en casa, pues mucho mejor. El limón siempre tenemos que utilizar solo la parte amarilla, la parte blanca de dentro no, porque amarga, ¿vale? Tenemos que ir con mucho cuidadito rallando la parte amarilla i la ponemos aquí dentro, ¿vale?
0: 190 de llet. Ara hem de posar en aquest bol. Ho estem fent amb una precisió quirúrgica.
3: Tot el tipus de brioixos, pans i masses que han d'esperar i llevar abans d'anar al forn porten el llevat fresc o el de forner sec. Si en lloc del fresc a casa teniu el llevat sec, és la mateixa quantitat de fresc dividit entre 3.
1: El huevo. La sal. La sal y la levadura no se llevan bien, no son amigos, ¿eh? Entonces hay que ponerla siempre un poco separado, porque si no se pegan dentro del bol, ¿eh? No es broma, ¿eh? Y pondremos el azúcar con los cítricos, ¿vale? Nos vamos a la amasadora y pondremos ahora la leche y la mantequilla la vamos a poner cuando ya lleve un ratito en la máquina.
0: Vale, muy buena amasadora. Ara ho han col·locat tots aquí i la llet l'hem d'anar incorporant com a poc, mentre aquest aparell dona voltes i fa la feina per nosaltres, que seria la gràcia de tenir amassadora.
1: Y haremos como una pequeña barrita de pan y la dejaremos descansar así 5 minutos. Si no sabéis, yo ahora os ayudaré, ¿vale? Y hay que tensionarla para darle una preforma para después estirarla y hacer la forma de la coca, ¿ok? Ahora yo os ayudaré a hacerla, pero la masa no se manusea, no se maltrata, hay que tratarla con delicadeza, que después no lo vamos a comer nosotros y nuestros papis, y tiene que estar pues con mucho cariño, hay que tratarla, ¿vale? Porque si no también degasificamos mucho y no le va bien.
0: Ara això ho posen al forn perquè faci un segon llevat, diuen. No està al forn, no està al forn encès, eh? És perquè agafi com un puf.
3: La crema, en aquest cas, avui la farem amb pell de taronja, ¿vale? La podem fer amb pell de llimona, amb pell de llima. Si algun dia van només adults, amb grans de cafè. Podem infusionar la llet amb l'ingredient que més ens agradi per després donar-li sabor. Amb una beina de vainilla, amb un tronquet de canyella. Sí? Avui li posarem taronja i canyella. Llavors, per infusionar-la, posarem la llet a escalfar amb la pell d'una taronja, que hem d'intentar que sigui només la part taronja. Però aquí no necessitem microratllat, sinó les tires senceres. Ho posarem a infusionar amb un tronc de canyella i mentre separarem els rovells de les clares dels ous. Algun expert aquí? Separador de rovells i clares? No. I a més la crema porta una mica de sucre i la maicena. La maicena és la farina de midó de blat de moro que ens serveix perquè s'espesseixi. ¿Vale? Si la cuinéssim molta estona a foc lent també s'espessiria, però no és suficient perquè ens aguanti a sobre d'una coca. Si no, es quedarien com unes natilles i quan fem amb la màniga pastissera les tires es quedaria com una sopa a sobre d'una coca. I és el que no volem. Necessitem que tingui una mica de consistència perquè no se'ns enfonsi ni se'ns quedi una piscina de coca. ¿Vale? Llavors posarem la maicena, sí? Els rovells, el sucre i a infusionar la llet.
1: Lo removemos bien. Hemos puesto un poquito de leche para desviarla que si no nos haga... y los huevos, las yemas de los huevos. Y entonces nos vamos a ir para allá ahora y cuando la preparación aquella esté bien caliente, incorporamos esta segunda preparación y ya veréis cómo se espesa y hacemos como una natilla. La crema pastelera es como una natilla, ya veréis.
3: Quan hem de tallar una ceba, una poma, una patata inclòs, coses rodones, ¿vale? Jo sempre el que recomano és tallar per la meitat, sí? Per poder arrepenjar, ¿vale? I com hem de fer quan volem fer unes rodanxetes o uns talls fins? Fem com una urpa, sí, de tigre, un tigre, per aguantar. Què passa? Que si posem els dits així, ens podem tallar. Tenim més possibilitats, no vol dir que ens tallem tampoc, però podem tenir més possibilitats. ¿Vale? Si posem a les ungles com un tigre, que així se'ns amaga una mica el ditet, podrem tallar amb més seguretat almenys.
0: I ara hem posat en aquesta cassoleta la taronja per confitar en el míber. A Míriam hi ha posat poqueta aigua perquè es faci més ràpid, perquè aquí la cosa ha d'anar marxando, saps? Per què confitem les taronges? No ho sé, ja ho sabeu que jo no soc fan de la fruita d'aquesta així escarxada. Però, noi, a les coques n'hi va.
3: Com s'agafa una màniga pastissera sense que et fegui la crema?
0: Com puguis, Kilian, com puguis.
3: Com puguis, carinyo. Vale, posarem una mà dalt i una mà baix. La vostra mà que mana, quina és? La dreta? Amb quina mà escrius? No saps amb quina mà escrius, Kilian? Amb totes, no? Amb les dues, vale. Doncs jo normalment poso la mà dreta a dalt i l'esquerra a baix. L'esquerra el que fa és guiar a on va la màniga i la dreta a dalt apreta i fa sortir la crema. Jo vaig així d'aquí cap aquí, veieu que estic apretant amb la de dalt? Jo amb la de baix no apreto. A mi ho fa al revés que jo, no sé per què. Però jo amb la de baix no apreto, vale? Perquè em quedo sense crema en seguida, llavors has de tornar a tirar la crema avall, sí? I doncs torno a fer d'aquí, apreto, apreto, apreto, apreto, perquè faci un caminet, una tira de crema.
0: Mira, poquet a poquet, i hem de posar un tosset de taronja, un parell o tres de taronges, a cada coca. I ara ja ho tenim, i posem el sucre a sobre. Al forn, 15 minuts, ens ha dit la Míriam. I ja està. Vale, va, que això ja ho tenim. La oloreta ho marca, que això ja pràcticament està. Ens han dit un minut, dos minuts. Mare meva, quina bona olor. Jo venia sense gana avui, però clar, és que amb aquesta pinta... Bé, no? Què, bé? Sí? Aviam, vine, Martina. ¿Qué pinta tiene, Martina? ¿Qué te parece?
2: Muy buena pinta.
0: ¿Sí? ¿Te las comerías?
2: Sí.
0: Yo también.
2: Pues ya no soy la única.
0: Ya. Martina, ¿te lo has pasado bien?
2: Sí.
0: ¿Volverías?
2: Sí.
0: ¿Mamá se lo ha pasado bien?
4: Sí, tanto. Nos lo hemos pasado súper bien. Y ya tenemos la receta para hacer la coca de San Joana, que sí.
0: Ya está. Bueno, a casa lo haré de hacer una mica más grande, ¿vale?
4: Sí.
2: Sí.
0: Eso sí, ¿eh?
2: Es un poco pequeña para mucha gente, falta coca.
0: Falta coca, ¿eh?
2: Sí.
0: Claro que sí. ¿Las manos las tenemos limpias ya?
2: Sí.
0: Ey, la Martina ha tenido un problema con rentarse las manos, que eso no ha agradado, ¿eh? Muy bien. Familia, que ya está, que ya tenemos la coca de San Joan. Què?
5: Està molt bé, molt bé.
0: Digueu que no són entranyables.
6: La Míriam...
7: Se li dona, se li dona la feina. Et fotran la feina.
6: No, quan tinguin que fer dues sentències.
7: Ja que sí.
0: No, la Míriam hi toca. A mi, sobretot, a banda de que hi toca a l'hora de cuinar, que és evident que sap el que fa, és que l'hauríeu de veure en el taller, perquè semblava una directora d'orquestra.
7: Sí, sí, sí.
0: No, i aviam, allà... Anem a batre ous. Allà, mesureu-ho amb això. Allà, no sé, i dirigir allò com si fossin.
6: Li ha agafat però... el tranquillo i...
0: I em semblava meravellós el tracte que teníem els nens i com els, sobretot com els motivava a fer les coses, perquè hi havia alguns que ho passaven malament. Clar, tu amb 6 anys et ve una persona i et diu 190. I no puede ser 191 perquè no sale la coca.
7: No.
0: Ja, drama, saps?
8: Clar. Per això a mi, no em surt, a mi els postres no em surten.
0: No, no, exacte. Jo
8: perquè jo voy a ojo cubero.
7: Els postres ha de ser matemàtica pura. Matemàtica, i tant.
0: Totalment.
9: I los niños más, ahí, vamos, me tiemblan hasta la mano.
0: Clar, tu quan a un nen li dius ha de ser 190 i no pot ser 190 i no s'ho creu.
9: Toda su concentración.
7: Clar que sí.
0: S'ho creu de veritat?
9: Sí, sí.
0: No? No sé. Vosaltres quan veu aprendre a fer coques o a cuinar o a no sé què, recordeu ensenyar a cuinar als vostres fills? No?
8: Sí, sí. O okay. Bueno. Mala experiència amb els postres. Me'n recordo un...
0: El postre?
8: Sí, sí. Perquè jo ja no sé, m'he de molt bé.
0: No.
8: I un dia vam dir, va, anem a fer panellets. Ai, Déu
7: meu. Déu senyor.
8: Amb els meus fills. Allò de la massa i que se'ls enganxava i tot, van començar. Sabeu el taulell de la cuina
7: sí,
8: del Boris?
7: Sí, sí.
8: Començaven aquí i van acabar allà. Perquè se'ls hi anava enganxant i anaven passant. I així, i anaven passant. I dic, bueno, però per què et bellugues? No cal.
6: N'hi ha masses que són...
8: Sí, sí, sí.
6: Ajuda a veure la iaia i a ma mare a cuinar. I anar apropant-me i...
0: I cap avall? Nets, fills, nets,
6: bueno,
0: filles...
6: Bueno, amb la Yasmina hem cuinat tots dos, li he ensenyat moltes vegades a fer coses, i ella autodidacta, i amb el Jan fem alguna cosa, perquè és més nerviós i...
0: És més nerviós, pobret.
6: Però bueno, amb la Sandra la senta allà i pela i no sé què i...
0: Bueno, no, sí. És que també la cuina també és una manera de treballar la concentració, sí, sí, sí. No? Sí. Si dius, ara això s'ha de pelar tot i s'ha de pelar tot, i allò han de ser 190 i no pot ser 191.
6: Sí que pot ser 191. N'hi ha sempre un marge, però bueno, que són exactes. No li pots tirar 200 grams més.
0: Bueno, ja, però no, aquí hi ha marge o no hi ha marge, perquè a tu et passa el mateix que jo amb les coques i amb les postres, que el 190 i mig a nosaltres ens esguerra tot.
8: Total. I allò que faci una coca i dius, ai, bueno, un bocinet més. I aleshores lo típic que fa així i dius, ai, mira, està creixent, sí. Està creixent. No el miris. El teu i puc. I que deia.
0: I s'enfonsa. I queda aquella mena de suflé que no...
8: Que dius, no.
7: Suflé al revés.
8: Dic, jo millor la cuina. Jo la repostaria.
0: És que la cuina la pots rectificar.
8: Sí.
10: La pastelleria no.
0: Una pastisseria no la pots rectificar. Que va,
7: Com fet està
8: fet. No, sí, això, quan està fet, quan està fet.
0: Quan està, en canvi, un guisat, sí, doncs mira...
7: Guisat,
0: si
7: sempre pot ser algun detall.
8: Ja saps, però ara una patata... Li falta alguna
0: cosa. Màgia.
7: Quan tal no et passis de sal, que és fotut, per molt que diguin posi tal cosa o tal altra, però el de més es pot... té molts apanyos, molts arregles, sí. La cuina. La sal no.
0: La coca de Sant Joan, si no surt...
6: Si no surt, malament.
0: Si no surt, no surt.
6: Les pastades han de ser exactes. Pots jugar... Jo jugo quan tinc una mica de nata que sobra, que és greix, li tiro, però clar, resto aigua.
7: Vale.
6: Tinc allà el litro i mig d'aigua i no li tiro tota. O sigui, vaig a la nevera, hòstia, perquè n'hi ha un cul de nata. Li tires, perquè és greix i li va bé. Llavors has d'anar cuidador amb l'aigua.
0: Clar, però això s'ha anat a saber molt.
8: Tu estàs entenent alguna cosa?
0: Sí, ho entenc.
8: Perquè, déu-n'hi-do, jo em quedo igual, eh?
7: Uns quants anys d'ofici...
8: Els postres, no.
0: Clar.
8: Això que hagi la nata...
0: I després restam ja. Quan em començava amb les mates, jo m'atabalo. Sí,
6: aquí tens mates per avorrir.
0: Clar, no. I això de dir, ara ets a comptar i...
7: Què dius ara?
0: Sí, fem cuina per una altra cosa.
10: T'ensenyen per a dos i dices, ara per quatre? Ai, madre. Què fem?
0: Oye, patates frites, eh?
10: Sí. I huevo.
0: I chistorra, que arregla todo.
7: I què bo.
0: I ja està, i que hem de donar voltes.
7: Ai, Déu meu.
0: Però, noi, quantes coques de Sant Joan has fet?
6: No, de moment, jo espero fer com l'any passat. 2,25, segons les mides, però por ahí van.
0: 2,25? 225? 225 vols dir?
6: O encara els tortells, més o menys.
0: Sí. Encarregueu-li, que si no s'enfada. Sí, si heu d'anar al Méndez a fer-li les coques de Sant Joan, no maneu el dia 23. A les 11 del matí us cridarà. I tindrà l'ou, pobre home.
7: No, dirà que no pot ser.
10: No, ja ni crida.
6: No cal, perquè... Lo que hi ha ahí.
0: Diu el Méndez, diu la Sant Jordi, diu totes les pastisseries que hi ha a Ruïssí. Si us presenteu a les 11 del matí del dia 23, marxareu sense coca. Sí o no?
7: És així.
0: Tot i així, hi ha gent que li passa això, que encara el dia 23 a les 11 a dir, ara vull una coca.
6: Sí, i ara vull la que no n'hi ha.
7: I no me la pots fer. És un moment per tu.
6: Sí, per tu. Tot és un moment.
7: Però això passa, eh?
6: Són 5 minuts. Tots són 5 minuts?
7: Sí, sí.
6: Però vas sumant i al final...
7: Pensas molt.
10: Però no dices que abres la nevera, coges un trozo, la cortas y haces medio kilo, un kilo, pues ya está.
6: Pero eso son las láminas que tengo. Pero cuando ya llega la que lo he cocido todo...
10: Ah, bueno.
6: Hago para la tienda, pero claro, si vienes a las 11 y hay de chicharrones y la quieres de crema, pues te va a traer chicharrones.
10: Echa crema a las chicharrones.
6: Sí. ¿Algún invento así me han pedido?
0: ¿Sí? Bueno. ¿Te han demanat crema y llardons a la vegada? Un visionari. I no ho has patentat, això?
6: No, perquè a mi no m'agrada.
0: No, perquè no ho has vist clar, això, eh?
6: Hi ha gustos que no veig clar. I si no es veig clar, pues no vull.
8: Home, no està tan disparatat.
6: És que el llardons és salat.
8: Sí.
6: I la crema és dolça.
9: Pel... Prova, prova.
8: Pel mig?
9: Tu prova.
6: Sí, sí, pel mig, pel mig.
8: I posar una miqueta?
6: Enrejada. Sí. O sigui, fer una làmina de llardons, ficar la crema i enrejar-la a sobre amb una altra làmina de llardons. No, no, no.
8: A mi llardons? No m'agradaria, perquè llardons, a mi...
7: Llardons, la... O sigui, jo l'havia fet, L'havia fet alguna vegada.
8: A mi no, que no ho trobo feia... tan descabellat.
7: No, no, tot i que el salat jo afegia sucre.
6: Sí,
7: clar. I a més, per acabar de contrastar una mica, hi posava uns quants pinyons.
8: Sí.
7: I, que no, i no et trobes allò tan salat. I tot sí, Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do el bé que quedaven.
6: Ara tinc una que ja porto una senyora gran, que me la demana cada any, que feia molts anys que no l'havia fet. És la de cabell, amb briós, però capçada. O sigui, fas, estires... fiques el cabell i tanques una vegada amb briós. I ratlles amb màniga de cabell d'àngel. Perquè li encanta el cabell d'àngel.
8: Per sobre?
6: Per sobre també. Dintre, sobre. I surt una senyora coca,
7: Déu-n'hi-do.
8: Home.
6: No, no, però la vol, La vol. I ja li va agradar i mira, avui ha vingut.
0: Bueno, perquè la senyora no deu ser diabètica, deixa-la.
6: No, no.
0: Deixa-la. Que disfruti.
6: No, no, sí. Però aquestes coques les havien fet antigament. Les capçades amb cabell d'àngel, amb briós i crema, igual.
9: Oye, ¿no has fet de pistacho?
6: La de full. Ah. Tengo 4 o 5, però no... Ja. Es que se quema. Entonces, el pistacho, el kinder, en el horno se quema. Ah. No sabe igual. Si coges una de briós y la abres y le pones la crema de pistacho o la crema de kinder...
9: La aguanta bien.
6: Es una otra historia. Pero en el horno, claro, el hojaldre tiene que ir a 200. Sí. Y tiene que estar por lo menos 25 minutos.
9: Es de chicharrones.
7: Ja, doncs són chicharrones
9: de pistacho.
7: De bastucs.
0: Senyors, bueno, que marxem.
7: Bueno, ens estan
0: que
7: dient
0: ja adiós. Bueno, ja que hem de desparar taula, llançar tot allò que teníem als gots. I
8: home,
0: tot,
8: la teva no cal.
0: La meva no cal.
8: Home,
0: Jonathan Méndez, Carlos Guirado, Xilimella, moltíssimes
9: gràcies
0: per formar part d'aquesta temporada. Vinga. De la tertúlia de Chef. Queden tots renovats de cara a la temporada que ve. Ja parlarem. A veure els temes de sou, que més o menys serà el doble o el triple del que han cobrat aquesta temporada.
8: Sí, sí.
0: Aproximadament.
8: Val.
0: Sí?
8: Perfecte.
0: Amb tu sí que ens veiem la setmana que ve.
7: I avui
0: els fogons, com sempre, el Robert Fernández, avui amb el featuring del JK, que ens ha acompanyat a la part tècnica. Com sempre, cuineu molt, mengeu bé, tingueu molt bona setmana.
11: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Són les 6 del matí.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Un altre dilluns amb tots vosaltres. Sintonises Ràdio Rubí 99.7 FM. Sintonises Musical Express, aquest programa que t'ofereix la millor americana music i el millor country amb els millors hits dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial del que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Avui, programa íntegrament dedicat a l'americana music i al millor country. Aquest programa que fem aquí des de l'estudi número 2. 200. Fetes les presentacions, comencem ja amb Musical Express, amb música de Cody Jinks, una cançó dedicada a totes les mares i una cançó que va dedicar realment a sa mare. Amb un concert en directe des del Red Rocks, va fer pujar a sa mare per cantar tots dos junts, mare i fill, aquest Mama Song. Música de Cody Jinks, benvinguts a Musical Express.

Estem escoltant la música de Warren Hayden, acompanyat per la seva banda, els The Ugliers. Banda que es van visitar l'any passat aquí a Barcelona i on nosaltres vam ser presents i tenim un gran record. El seu vinil, a més amb el seu firmat per ell mateix, pel Warren Hayden. Això es diu I Can, Way Up. Segueix la sintonia Musical Express. Segueix la sintonia de la millor country music, la millor música americana. Això és Young Wolf. Això es diu That Girl in Texas.

Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

Estem escoltant música de Hertel Miles, acompanyada pel gran Willie Nelson. Això es diu Don't Call Me. Ens recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-nos per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos una suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com. Ell és Rainy Foster. Això diu Great Show on Earth.

0: days of yore.
1: Estem escoltant la música de Roseanne Cash. Això es diu Mississippi in You. Segueix sintonitzant Musical Express. Això és Ràdio Rubí, 99.7 FM. Pots escoltar-nos a través d'aquí o de radiorubí.cat. Els dilluns toca Musical Express, la millor americana music i el millor country. Avui programa íntegrament dedicat a això. Música ara de Shine Profit, entrant molt fort dintre la Music Row Country Breakout Radio Chart, la llista oficial de country més gran. Això es diu Long Life Country.

0: des de Columbia, des de Tennessee. Shine Profit, això és Long Life Country.
1: T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: Banda legendària d'Oklahoma, Turnpike, en trobadors. Aquesta és la preciosa All Time Feeling.

musicalexpress@gmail.com és el correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó. Què és el que va fer la Sandra de Martorell? Que ens va demanar una cançó precisa que es diu Hand You Down i que a nosaltres també ens encanta, de Kylie Butch. No marxem de l'estat d'Oklahoma per sentir Hand You Down per la Sandra de Martorell amb Kylie Butch.

Tot els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. It's been a long and winding road. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

donant-li ritme a la nit. Amb Garrett Bradford, des de l'estat de Texas. No. Això es diu Keep On Divin. Ens anem ara cap a l'estat de Virgínia. Els 49 Winchester, amb la seva peça anomenada Favor.

Abans estàvem escoltant música de John Pardy amb Hey California. I ara ens arriba Clark Hill, això es diu One Beer. Anem cap a Colorado. Els Railbenders. As Grass or Grass.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

I amb la música de Ryder Grimes ja em despedeixo de tots vosaltres. Això es diu Time Pass. Been one hot summer. Rep una salutació ben cordial de que ha estat com sempre punxant la música Francesc Vila. Espero que hagis gaudit de la selecció musical d'avui. Ens tornem a retrobar, si Déu vol, el proper dilluns. Que passeu una bona setmana.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. La plaça Pere Aguilera, la plaça de l'Ajuntament, acollirà aquesta tarda dues manifestacions de signe oposat sobre la crisi humanitària i social que viu Ceuta. Coincidint amb el Dia de la Ciutat Autònoma, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat manifestacions a les 8 del vespre davant dels ajuntaments de tot l'estat espanyol. L'entitat planteja aquestes protestes com a mostres de suport i solidaritat cap a la Ciutat Autònoma. A Rubí, tant el Partit Popular com Vox animen la ciutadania a assistir a la concentració. Sentim el portaveu dels populars a la ciutat, Juan José Giner, en un missatge a les xarxes socials.
2: Mostrar nuestro apoyo a los ceutíes y defender juntos una Ceuta segura y respaldada por toda España. Esto no va de ideologías. Va de principios y de sentido común. De defender la seguridad en nuestras calles, de proteger nuestras fronteras y de garantizar que Ceuta tenga el respaldo que se merece.
1: Durant les darreres hores també s'ha difós a les xarxes socials una altra convocatòria, mitja hora abans, a partir de 7:15, també a la plaça Pere Aguilera, però convocada per Rubí, antiracista. El cartell indica que es tracta d'una protesta organitzada davant les morts no habitades a Ceuta i les agressions contra les persones migrants. La concentració vol incloure música i poesia i s'ha convidat els assistents a portar els seus instruments i a recitar diferents textos poètics. I en esports, el vòlei i el handball de Rubí enceten una temporada que l'aposta pel creixement és força clara. La marxa del Gaer de Can Rosés obrirà la pista i les opcions per treballar. El 20 treballar per fer efecte crida amb els joves que estiguin interessats a l'handbol a través de les xarxes socials. L'entitat futbolística ha fet una aposta clara per la seva secció i enguany, amb el nou equip tècnic, buscaran una empenta especial. Michael Núñez és l'home que ja treballa com a director esportiu i també a la banqueta del sènior. L'equip masculí encetarà el seu camí el 27 de setembre a la segona catalana, amb la intenció de lluitar per l'ascens. I el vòlei també es troba a l'espera de saber fins on podrà optar Can Rosés. En el seu cas, però, necessiten mantenir el bon nivell dels darrers anys, amb Anthony Chacón com a director esportiu i un equip sènior femení que vol començar a treure el cap en la lluita per l'ascens. Continuen a tercera catalana, però enguany esperen deixar enrere les fases de permanència. Arrenquen el camí, també, el 27 de setembre, al grup C de la competició. En una hora, més informació local.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, 99.7 FM.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: Una de les millors coses que es poden col·leccionar són fotografies. S'imagineu, no heu pensat mai allò de lo bonic que seria si alguna imatge que veieu, qualsevol cosa que veuen els vostres ulls, sense haver de passar per càmera fotogràfica o per mòbil, poguéssiu fer clic i mantenir a la retina, a la ment, per sempre, aquella imatge i poder-la recuperar quan sigui, és clar, no? Simplement captar el moment exacte que estàs veient. Doncs sí, el més semblant que podeu fer és això, fer un recopilatori de fotografies, que ha canviat molt la història, d'això de recopilar fotografies, perquè avui que les tenim en format digital, doncs ja no té aquell punt romàntic que tenia abans quan les havíem de repassar en paper. De fet, d'aquest punt melancòlic de veure fotografies ja mig desgastades pel temps, no?, en un àlbum o guardades en una caixa de llauna i anar-les anant repassant, anant repescant. Aquelles fotos, a més, que tenien un punt... Què us diré? Doncs improvisat, eh? No eren buscades, sinó que les agafàvem al vol. Color sèpia moltes vegades, o color d'aquelles fotos dels anys 80 que estan envermellides o que estan ja mig desgastades, si sabeu a què em refereixo, no? Doncs això ho transmeten super, super bé els The Cure amb aquest tema, tot un clàssic, Pictures of You. El van treure, vaja, l'any 1989, i els més fans de The Cure, que sé que n'hi ha molts que ens esteu escoltant, segurament recordareu que formava part de l'àlbum Disintegration. Estava esperant l'oportunitat per escoltar els The Cure, i que en un moment o altre de l'Obert han de sonar, perquè són d'aquelles bandes que tenen la gràcia, i això crec que és difícil d'aconseguir, no sé si estareu d'acord, tenen la gràcia de que ajunten poesia pura, lírica pura, i amb el missatge, amb un tipus de sonoritat, amb una composició musical que hi va perfectament. Quan el missatge de la lletra i el missatge musical conjuguen perfectament, sabeu que una cançó arriba a l'ànima. Pictures of You, us recomano aquest tema i tot l'àlbum dels The Cure. No sé si també li agraden, si en té referència, si és una mica així gòtic, també, el nostre company, l'Enric de Cardedeu. Enric Rubí, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Jo et veig més lluminós, eh? Els The Cure són com a més de tardor, més melancòlics i arrossegadets. Te veig més lluminós a tu, Enric?
1: T'haig de dir que el meu mes és la tardor, eh? La meva estació.
0: Coincidim també. Sí.
1: I m'agraden molt, però t'haig de dir que no tinc tanta cultura musical anglesa com m'agradaria.
0: Bueno, és simplement tenir edat, Enric.
1: Ja està. Exacte, mira, fàcil com això.
0: Escolta, que avui preguntem per una cosa molt divertida, que qui més qui menys ho ha intentat, i a molts ens hem quedat allò amb l'intent només, eh? Col·leccionables.
1: Doncs sí, jo tinc molt aquesta intriga que t'ho has dit, de saber si alguna persona sobre la Terra o a Catalunya ha aconseguit acabar-ne algun, perquè t'haig de dir que fins i tot jo m'he sorprès de saber fins on ens remuntem amb els col·leccionables, Núria. A veure,
0: t'haig de dir que... Ara faràs història dels col·leccionables?
1: Sí. T'haig de dir que no estem parlant ni de rinocerons llanuts ni de l'antiga Grècia, evidentment, però saber que van aparèixer a finals del segle XIX m'ha sobtat, perquè dius, ostres, evidentment no hi havia anuncis per la televisió, llavors els col·leccionables, però sí. I és que tot plegat van començar a publicar-se l'any 1872 a Europa, que déu-n'hi-do, eren targetes il·lustrades llavors que venien amb els productes d'extracte de carn i es consideraven la llavor d'aquest fenomen, no?, que ara omple tot aquest final d'estiu, principi de temporada, deixant dir més que de tardor. De fet, a Catalunya, les primeres col·leccions impreses comercials van sorgir pels vols del 1895, per tant, molt poc després, uns 20 anys i escaig, amb làmines de temes populars i costumistes, abans de passar a omplir àlbums d'esports a principis del segle XX, que va ser un enorme boom.
0: Esports ja van ser dels primers col·leccionables que hi havia, doncs, eh?
1: Sí, al cap esports. De poquet de començar aquí ja van començar. De fet, ara bé, el format de fascicles, com pròpiament comentem avui, pel que fa a obres culturals o llibres per lliuraments setmanals, diria ser el concepte modern del col·leccionable de quiosc, que tots coneixem. Sí. El sistema agafa molta força coincidint amb l'expansió de la impremta de masses i la premsa durant les primeres dècades del segle XX. I pel que sembla, Núria, els temes dels col·leccionables és un tema fora de modes, que tornen o de modes que no han marxat mai. I és que en un dels col·leccionables més esperats per aquest setembre és la celebradíssima expansió de cartes celebració 30è aniversari de Pokémon.
0: Què dir? Sí, encara.
1: Núria, pensa que jo vaig ser un dels que vaig fer la primera generació de cromos Pokémon quan tocava per edat. No dic que hi hagi d'edat amb això, però jo tenia uns 8 o 9 anys, cosa que vol dir, com anem dir, que fa 30 anys, o el que és igual, més d'un quart de segle, que la cosa ja aguanta.
0: Tant de temps fa dels Pokémons, ja?
1: Oi que sembla increïble?
0: Sembla increïble.
1: Sí.
0: Clar, la gràcia dels Pokémons, que això també ha evolucionat, és que no només les cartes les tens per posar a l'àlbum, sinó que serveixen per jugar. I això... mola molt. Clar, no és una cosa estàtica que tu mires simplement, no, no, serveix per jugar.
1: Inclús el fenomen aquest que després ha hagut, doncs, tot, hi ha una part de sèries, d'aquest joc, no? De que la gent va pel carrer, tiquet en llocs, després s'ha sabut que això ha servit per alimentar els inicis de la IA i de llocs i de plataformes de mapes, no?
0: Els caçadors de Pokémon, et refereixes, no? Allò que la gent quedava per caçar Pokémon amb el mòbil. Uf, sí, això encara es fa, Enric, tu saps?
1: Es fa encara. Com a mínim, em consta que es fa. Tinc algú al meu entorn que encara ho fa i sí. I tant, i tant. Llavors,
0: curiosíssim, després... Digues.
1: No, que s'ha lucrat la persona que va inventar els Pokémon,
0: Déu-n'hi-do, i això és només un dels col·leccionables. Parlàvem al començament

0: que són més de pantalla, doncs en aquest cas tornar a sortir carrer, a punts de trobada, conèixer gent, fer vincles, etc.
1: Mm. Estem parlant de col·leccionables bàsicament en cromos, en paper, amb targetetes, però vaja, podeu col·leccionar o podeu ampliar qualsevol col·lecció que hagueu fet a la vida, eh? Aquella col·lecció sí? De, no sé, de, és que no sé, jo me'n faig de tasses.
0: Ah, veus?
1: Jo té un límit d'espai, però bueno.
0: Jo tinc primers fascicles de moltes coses. La primera suspensió del cotxe teledirigit, saps? El primer màstil del vaixell de fusta.
1: Sí.
0: El primer podria haver col·leccionables de la primera cosa, saps? Sempre hi guanyaríem.
1: T'imagines? Ah, doncs mira, estaria bé.
0: Veus?
1: És una filosofia de vida, també.
0: Sí,
1: va,
0: sí, sí.
1: Expliqueu-nos-ho tot sobre les col·leccions que teniu o que us agradaria fer o alguna anècdota, que això és el que ens fa més gràcia. Com ho fem, Enric, per participar?
0: Doncs mira, això és molt senzill. Entreu al nostre Instagram i a l'Instagram trobareu el reel que pengem cada matí i allà doncs, trobareu, podeu escriure o explicar-ho, o també al nostre WhatsApp del programa. Per tant, també el teniu especificat allà al reel, també us ho anirem comentant durant tot aquest programa d'avui. Per tant, esperem els vostres àudios i també esperem els vostres comentaris. Volem escoltar-vos a veu. Vinga,
1: mira,
0: va.
1: I com que jo sé que molta gent està dient, però el WhatsApp, jo vull entrar per WhatsApp. Sí, el tens, jo el també el tinc.
0: Home, i tant. Digues, he allargat aquesta frase per trobar-lo. És el 696-16-46-65. 696-16-46-65. El vostre programa de confiança.
1: Obert per vacances. Molt bé. Enric, moltíssimes gràcies. Fins ara.
0: Salut i bon programa.
1: Fins ara vol dir fins a les 10. A les 10 tornarem a connectar i ens farem ressò de tots els missatges que ens anem enviant al llarg del matí. Vinga, va, que parlant de col·leccionables, sembla que tenim corda per estona, eh? Podríem omplir les dues hores, l'Enric i jo, xerrant d'això, lleugerament i d'aquestes cosetes. Volem que parleu vosaltres. Enviem-nos missatges i a les 10 els llegirem. Anem per feina, perquè parlarem d'altres qüestions a part de col·leccionables i molt, molt xules totes.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: Doncs mireu, justament ara fèiem ressò, no? Fèiem un apunt sobre la intel·ligència artificial, la que va, deia l'Enric, va sortir, o podria ser el començament, no?, amb aquesta caça de Pokémons que en fi, que convocava moltíssima gent als carrers. Doncs parlarem de la IA, de la intel·ligència artificial, justament, però un pas més enllà. Com fer el projecte diu ja amb consciència, perquè es fa la idea. Com fer, doncs, això? Utilitzar-la de manera que tingui consciència. Més que la ella, jo crec que la consciència l'hem de tenir nosaltres, eh? Però ara ens ho explicaran des de Terres Lleidatana. Serà la primera entrevista de l'Obert per Vacances d'avui. Després marxarem cap a Calella per conèixer com és això d'enamorar-se, de tenir un crush a la tercera edat. Diuen que l'amor no té fronteres i no té edats. Doncs avui ho comprovarem amb un reportatge que ens han preparat des de Ràdio Calella. Tornarem a Tarragona, perquè avui dimecres s'inaugura el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT. Ens fa moltíssima il·lusió, no us podeu imaginar l'ambient de festival de teatre que tenim aquí durant aquests dies, que tindrem durant aquest cap de setmana, i us volem convidar a tothom que ens escolteu, que passeu un moment o altre això, a veure bon teatre, noves dramatúrgies per Tarragona. Parlarem del FIT, doncs. El reportatge sobre els col·leccionables, ampliant-ho tot, ens el duen des de Tordera, des de Ràdio Tordera. També des d'Altafulla marxarem al capdamunt d'una ermita per connectar el nostre cos, la nostra ment amb la natura i tot plegat a través del moviment corporal. I és que diuen que el setembre pot ser com un recomençament, no? Com fer un reset i tornar a començar, com si fos un any nou que comença ple d'oportunitats i noves esperances. I un parell de punts culinaris abans de tancar programa. Al convent de Santa Clara de Tortosa, les monges ens ensenyaran a fer dolços típics i tancarem amb l'espai de cuina avui amb la companya Marina Pérez Got, que ens va tastar una delicatessen, de fet, delicatessen avui dia, però un plat molt popular de la cuina tradicional mallorquina. Les aubergines, que diu ella, les aubergines farcides. Doncs tot això omplirà les dues hores d'avui de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.
1: Com sempre, com és tradició, el programa comença fent ronda d'actualitat. Passem per les quatre províncies, de les quatre capitals, vaja, de Catalunya. La primera parada la fem a Girona, els companys de Girona FM, concretament el Pau Villafanya, que ja el tenim preparat. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
1: Mira, el primer municipi que és protagonista de la ronda és Salt. Salt ha multat 110 conductors aquest any 2026 per circular pel carril bus, i això tot plegat gràcies a les càmeres dels agents de la policia local.
3: Les infraccions estan sancionades amb 200 euros cadascuna i s'apliquen a partir de les proves que obtenen els agents de la policia local de Salt que van

0: moto a través de les càmeres que porten instal·lades. Aquest sistema permet gravar l'evidència de la infracció i al moment connectar-se en temps real a la DGT per conèixer tota la informació del vehicle. Els principals motius de les sancions han estat per circular pel carril bus incomplint l'ordenança de circulació, tot i que la policia també n'ha imposat per aturar-se al carril bus per fer càrrega o descàrrega.
1: I mira, ja les poblacions comencen a fer balanç turístic i balanç també del que ha estat l'estiu amb aquestes altes temperatures. Ens expliqueu que Lloret de Mar estudia diferents estratègies per mantenir l'atractiu turístic tot i l'increment de les temperatures.
0: Sí, i és que el fet que cada vegada siguin més freqüents les onades de calor podria ser un desincentiu a l'hora d'atraure visitants al municipi. Per això l'alcalde, Adrià Lameles, ha explicat que cal actuar i estar preparats per tenir una infraestructura turística que pugui acollir els visitants mentre hi hagi episodis d'altes temperatures. Algunes de les primeres accions, diu, són crear més espais d'ombra, més refugis climàtics i naturalitzar zones urbanes. Això hauria de permetre baixar la temperatura i garantir que els turistes segueixin passejant pels carrers comercials.
2: Ens hem d'adaptar, hem de visualitzar el futur i hem de treballar per prevenir-ho, no? I perquè quan arribi, estar preparats. Aquest és un gran tema, hem de crear més espais de refugis climàtics dels que ja hem creat, perquè ens estem preparant per això. Hem de crear més espais d'ombra, hem de crear espais més naturalització, menys asfalt, menys ciment, i tot això ja ho estem fent. Ja estem preparant el municipi de Lloret de Mar pel que vindrà del canvi climàtic.
0: De moment, els empresaris estan a l'espera de veure si la temporada vinent aquestes onades de calor tenen un efecte en les reserves.
1: I encara us expliquem que 140 investigadors es reuneixen per treballar sobre l'impacte dels llacs arreu del món. I on ho fan? Evidentment, a Banyoles.
0: Es tracta del congrés Gleon, que per primera vegada a la història es fa a la capital del Pla de l'Estany. El canvi climàtic, l'increment de la temperatura de l'aigua o el creixement de les algues són alguns dels temes que tractaran els grups de treball del congrés, que s'acabarà aquest divendres 4 de setembre.
1: Molt interessant tot plegat. Pau, moltíssimes gràcies i fins demà.
0: Fins demà.
1: Acomiadem doncs el Pau Vilafanya des de Girona FM i ara enllacem amb la companya de Rubí Ràdio, amb la Marina... No, la Marina Pérez, no, la Mariona Jerez. Tenia aquí un parany a guió. Mariona, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
1: Bon dia. Mira, comencem parlant sobre la vaga de bibliotecaris de Barcelona, no?, que fa tancar més d'una trentena de biblioteques, i és que el Consorci de Biblioteques manté la negociació oberta amb el comitè d'empresa i defensa les millores presentades.
3: Sí, la vaga que va iniciar el 26 de maig va tenir un punt àlgid ahir dimarts, quan es va convocar els treballadors a tancar totes les biblioteques de Barcelona i manifestar-se davant de la Sagrada Família. La jornada ha tingut un seguiment d'un 60% al torn de matí i un 55% al torn de la tarda. Segons el consistori, s'afirma que les biblioteques de les 37 que hi ha a la ciutat van obrir només 4 durant el matí. El gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona, Ferran Burguillos, ha dit que mantenen la negociació oberta amb el comitè d'empresa i ha defensat les millores presentades en les 13 reunions celebrades des de febrer. Entre les millores que s'han presentat hi ha l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals pels 482 llocs de treball del conjunt del Consorci de Biblioteques de Barcelona, la funcionalització absoluta i total de la plantilla del Consorci en el marc de l'Ajuntament i una millora retributiva d'un 8%. Escoltem a Burguillos.
4: A veure, durant tot aquest període, des del febrer que portem treballant, vam constituir al febrer la comissió negociadora i hem dut a terme fins a 13 reunions de la pròpia comissió negociadora fins a finals de juny, d'acord? Hem anat plantejant i hem posat al damunt de la taula diverses millores, no?, que estan vinculades també a aquesta adhesió al conveni municipal.
3: Per altra banda, Pau Solsona, delegat sindical de la CGT al comitè d'empresa del Consorci, declara que no accepten l'acord i volen seguir endavant. Insisteixen que no hi ha negociacions des del juliol i que han quedat estancades.
1: Per altra banda, us reportem el gran èxit de The Weeknd a Barcelona. Han fet parada la banda en la seva gira After Hours Till Dawn.
3: Sí, The Weeknd ha desplegat aquest dimarts a Barcelona un espectacle audiovisual de gran format en el marc de la seva gira. Ho ha fet davant de més de 50.000 persones que s'han aplegat a l'estadi Lluís Companys, on el cantant canadenc ha ofert un extens repertori que ha combinat diverses cançons del seu treball més recent amb èxits consagrats de la seva discografia. L'autor d'àlbums com After Hours, Down FM o Hurry Up Tomorrow ha apostat per una posada en escena inspirada en una distopia, amb una gran estàtua coronant la pista escenografia, cos de ball, flames, làsers, efectes especials i focs artificials. El seu tour, que ja ha fet parada a Madrid, ahir va passar per l'Estadi Olímpic de Barcelona i ja ha recaptat més de 1.000 milions de dòlars.
1: Mariona, tal com ho expliques, vas estar al concert, tu, no?
3: No, què va.
5: Però t'agrada, no. De Wicked?
3: Jo, bueno, jo m'apunto tots els concerts.
5: Molt bé, ho has explicat amb molta passió. Vinga, va, que ens posem seriosos ja per una darrera notícia en clau necrològica, i és que ha mort un home embolcat al camió formigonera que conduïa això a l'Esquirol.
3: Sí, ha mort aquest dimarts a primera hora de la tarda embolcat el camió formigonera que conduïa a la carretera BP5207 en el terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i, segons han explicat des del Servei Català de Trànsit, les causes del sinistre estan sota investigació. Des de principi d'any ja portem 88 persones que han perdut la vida en accidents a les carreteres, 34 d'aquestes són motoristes, 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractors i una de patinet.
5: Mariona Jerez, moltíssimes gràcies. Gràcies, des de Ràdio Rubí. Una abraçada.
3: Gràcies, fins demà.
5: Fins demà. Cap a Lleida que marxem. Des de 1 a 1 saludem el company Quim Gasó. Quim, bon dia.
6: Hola de nou, bon dia.
5: Hola de nou, ben trobat. Escolta, comencem parlant de la detenció d'un menor relacionat amb la mort violenta d'un home balaguer, vinculada amb un accident de trànsit. El jove ja ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
6: Sí, en uns fets que es remunten a dimecres passat, dia 26 d'agost, quan cap a les 11 de la nit hi va haver un accident de trànsit al nucli urbà de la capital de la Noguera. A l'interior del vehicle sinistrat, els Mossos hi van localitzar el cos sense vida d'un home que presentava, però, possibles signes de violència criminal previs a l'accident. Els agents van obrir una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i aquest dilluns van detenir el menor que, presumptament, estaria relacionat amb els fets. El jove, com bé deies, ja ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
5: I un nom propi, el de Joan Baraut, que és el nou cap regional del cos d'agents rurals a Lleida. Aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació com a principals eixos d'actuació. Baraut substitueix a Llorenç Ricou després de 23 anys al capdavant de l'àrea.
6: Aquest dimarts va tenir lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. El nou cap va explicar els reptes que afronta el cos, que doblarà plantilla i en seran 170 d'agents en 4 anys a Ponent.
7: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa. Però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans. I per últim, el tercer repte, el tercer gran repte, seria potenciar la prevenció i la pedagogia, val? Perquè la prevenció és la millor eina per protegir el medi natural. Una societat que està informada és una societat més compromesa amb la conservació del patrimoni natural.
6: Entre d'altres aspectes, Barot va destacar les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega. Enguany han registrat 17 a la província de Lleida, afectant unes 700 hectàrees.
5: I ràpidament us expliquem també que la sinistralitat a les carreteres catalanes s'ha reduït un 11% fins al 31 d'agost, això en comparació amb el mateix període de l'any passat, i ha tancat el 8è mes de l'any amb 87 morts.
6: Així ho indiquen les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, publicades aquest dimarts. Dels 87 morts arreu de Catalunya, 73 han estat homes i 14 dones, mentre que gairebé 4 de cada 10 víctimes mortals han estat motoristes, que augmenten un 13%. En aquest sentit, els col·lectius vulnerables aglutinen més de la meitat del total de la mortalitat a les vies catalanes, registrant 34 motoristes, 10 vianants i 5 ciclistes entre les víctimes. El tipus d'accident més freqüent ha estat les sortides de via, amb 27 casos, i els xocs frontals, amb 24, mentre que l'AP7 ha condensat la xifra més elevada de víctimes mortals en 12.
5: Doncs vinga, amb aquestes notícies que ens arriben des de Ponent, també anem a tancant la ronda informativa. Quim Gasó, des de Lleida 1 a 1. Moltíssimes gràcies.
6: Gràcies, fins ara.
5: Però no tanquem sense abans passar per Tarragona, en aquest cas per Terres de l'Ebre. I és que allí, entre les notícies destacades, en tenim un, el rescat de 28 gossos a l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara. Algun dels gossos portaven xip i han pogut ser retornats als seus propietaris. La resta continuen amb l'entitat engrescats i en cases d'acollida. Ens en dona més detalls la companya de la Plana Ràdio, Tere Giner.
8: Efectivament, Núria, 28 gossos van estar rescatats de l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara en una actuació en què participava l'entitat Engrescats. Inicialment, els Mossos d'Esquadra havien informat l'entitat que hi havia 5 gossos, però una vegada a l'interior de l'habitatge en van aparèixer més, fins a arribar a 27 animals rescatats. El número 28 va ser localitzat el passat diumenge. La gerent d'Engrescades, Núria Espanya, explicava els problemes que presenten aquests animals.
9: Hi ha una miqueta de tot. La majoria, en molts de problemes dermatològics, degut a la gran brutícia que portaven incrustada dins d'ells, problemes de pell, otitis, molts tenen infeccions a les orelles, també de la mateixa brutícia, les almohadilles pues, estan cremades, hi ha algun que tenen sang, estan pelades, pues, d'això de mateix, tot de la superfície poc neta que vivien, pipis, caques, de tot, no? I després n'hi ha un que el tenim ingressat perquè tenia una pulmonia. Alguns han estat, els vam tindre que donar els primers dies poc menjar i per anar augmentant, perquè quan tenen tanta gana i mengen molt, tampoc no és bo per a ells.
8: Una de les sorpreses era comprovar que gairebé tots els gossos portaven microxip, fet que ha permès reconstruir diferents històries i fins i tot recuperar animals que havien estat perduts pels seus propietaris. Espanya explica emocionada que un dels casos va poder confirmar que un gos rescatat era un animal que una família feia temps que buscava. Els gossos estan ara repartits entre diferents refugis i cases d'acollida mentre es resol la seva situació. L'entitat també demana estar alerta davant possibles situacions de maltractament o acumulació d'animals i actuar quan hi hagi indici de que aquests no es troben en bones condicions. Engrescades també fa una crida a la ciutadania perquè faci donacions a través del seu Bizum 05614, ja que l'atenció d'aquests animals suposa una important despesa veterinària i de manutenció per l'entitat.
1: Moltes gràcies, Tere Giné, companya des de la Plana Ràdio. I encara un darrer apunt molt ràpidament per recollir les altres notícies de Tarragona, del Camp de Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
10: Bon dia.
1: Comencem parlant de canvi climàtic. Tira.
10: Doncs sí, parlem de canvi climàtic i és que des de la Universitat Rovira i Virgili estan estudiant què hauria passat amb les danes de Tarragona si la temperatura del mar hagués estat més baix. Pel que fa a la precipitació, l'estiu ha estat sec a molt bona part de Catalunya, excepte el Camp de Tarragona, on els episodis de precipitació intensa de l'agost han fet que localment s'hagi superat la mitjana climàtica de pluja d'estiu, tot i que encara tenim el mar molt calent. Veurem què passa aquesta tardor. Altres notícies, Núria.
1: Per Castellera, no?
10: Exacte. Per segon cop, tres colles tarragonines participaran en la jornada de diumenge del concurs de castells. Ja coneixem les 42 colles que poden participar a les tres jornades del concurs de castells i tres a la jornada de diumenge de Tarragona, que són la Jove de Tarragona, els Xiquets de Tarragona i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. També hi seran a la jornada de diumenge tres colles de Barcelona, els Castellers de Sant, els de Vila de Gràcia i els de Barcelona. L'últim concurs de castells, els de la Vila de Gràcia havien anat a la jornada de dissabte, igual que els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Recordem els primers classificats, que són els castellers de Vilafranca, la Vella de Valls i les Joves de Valls. Ara ja tenen menys de 48 hores per confirmar la seva participació.
1: Ah, que potser si diuen que no, potser diuen que no.
10: Els Minyons de Terrassa solen renunciar.
1: Sí, és veritat, tens raó amb això.
10: I dos apunts així molt ràpids. Avui ja es presenta la programació completa de les festes de Santa Tecla d'aquí a Tarragona. La podrem conèixer d'aquí una estona i continuar. El tret de sortida oficial es fa avui al Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que en parlarem més endavant.
1: Farem la segona entrevista d'això. Moltes gràcies, Marina. Fins ara.
10: Fins ara.
1: Doncs vinga, tancada la ronda d'actualitat ràpidament. Entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: I comencem parlant sobre intel·ligència artificial, que què us hem de dir, no? Ja ho veieu, està tenint un gran impacte en un munt d'àmbits del nostre dia a dia, però... I els mestres que ens estan escoltant diran, sí, sí, el món educatiu possiblement és un dels àmbits en què doncs, se'ns gira més feina, perquè ha irromput aquesta tecnologia, vaja, amb una potència increïble, i això afecta a més població vulnerable, joves i adolescents, fins i tot infants. com l'han de manipular, com l'han de, no? com l'han de tocar, com utilitzar la intel·ligència artificial perquè sigui realment una eina i no se'ns giri en contra o no malmeti justament la formació dels nostres joves i infants. Doncs d'això ens en poden donar més detalls en una entrevista que fa el company d'UAU Lleida, el Quim Gasó. Quim, bon dia.
6: Hola de nou.
1: Parlem d'una entitat que es diu Xerpia, ho dic bé això?
6: Correcte, ara ens ho dirà el seu fundador, el Javi Badia, que ja el tenim també als estudis d'UAU Lleida Ràdio, que saludem ja en el dia d'avui. Bon dia, Javi.
12: Hola, bon dia. Moltes gràcies per comptar amb mi.
6: Per parlar, com bé deies, Núria, d'aquesta iniciativa de formació en intel·ligència artificial que ha desenvolupat el programa I amb consciència, una proposta educativa creada a Lleida Ciutat per alfabetitzar, diuen, alumnat de secundària en intel·ligència artificial. Anem directe al gra, Javi. Com definiries la relació entre els adolescents i la intel·ligència artificial?
12: Perfecte. És una relació força intensa. Hem de pensar que ha irromput la intel·ligència artificial com una cosa que els dona resposta a qualsevol tipus de pregunta, els dona amb molta seguretat, damunt els hi fa la pilota, no? Llavors, clar, és una eina que està a l'abast de qualsevol, per tant, què millor, no? Què millor que utilitzar-la i que ens doni respostes.
6: Això, evidentment, doncs, té els seus riscos, té també els seus beneficis. Clar, el tema de la intel·ligència artificial el sé molt novedós, és un dels temes també que volíem tractar. Cadascú l'utilitza una mica en base als coneixements que pugui tenir, amb diverses finalitats, fins i tot també per treure-li partit en diversos àmbits d'interès en els quals poden tenir cadascú doncs, aquest interès, precisament. És molt complicat generalitzar, ho sé, però en termes generals, per què utilitzen la intel·ligència artificial els adolescents?
12: Bàsicament, té diversos usos. El principal, pel que estem aquí, és perquè els ajudi a fer tasques. No? Els ajudi a estudiar, els ajudi a fer treballs, els ajudi a fer deures, els explica una cosa d'una manera diferent, li faci preguntes per preparar un examen. Sí, és cert que molts estudis van en la línia que també l'utilitzen molt com a consellera, no? Per motius més personals, em pots ajudar, tinc aquest problema... Però bé, això és un altre, és un altre meló a obrir.
6: I anant primer en el cas dels centres educatius, després parlarem de la relació general, els mestres, els professors, la gent que ha d'educar aquests futurs adults, quins problemes es troben a l'hora de decidir com l'he de fer servir, ja no tan sols en l'àmbit més purament avaluatiu, que possiblement aquí doncs hi ha hagut molts canvis en els últims anys, però ja en la relació completa dels alumnes amb aquesta nova tecnologia.
12: Clar, hem de tenir en compte que el sistema educatiu té moltíssima inèrcia. Fer qualsevol canvi costa molt. Pues, clar, si a un professional qualsevol ja li està costant molt aquesta adopció de la IA, imagineu a un docent que té que interioritzar-la pel seu ús del dia a dia, però a sobre també ha de pensar com ensenyar l'alumnat, com fa un bon ús, que no me la utilitzin malament, que aprenguin... és molt més complicat, val? És molt més complicat. Llavors aquí és on estem tenint la problemàtica, però bé, el sector docent és un sector ultramotivat, que li fica més hores que un rellotge, jo porto pràcticament 4 anys fent formacions a centres educatius, a professorat de tots els nivells, i hi ha una motivació molt gran per fer aquesta adopció amb intel·ligència artificial i poder-la portar a l'aula amb molt de criteri.
6: Ho veu més els professors i docents com una oportunitat o com una amenaça, la presència de la intel·ligència artificial?
12: Tot depèn. És un sector molt ampli, però en general jo el que estic veient és que és una eina que generalment dona molta por, molta inseguretat, però a la que comences a tocar-la, comences sobretot a comprendre-la, com funciona, li veus moltes possibilitats. Llavors vas veient com la gent a les formacions se va engrescant i va, ostres, i em pot fer ajudar amb això, i me pot fer això altre, i me pot descarregar de tasques més burocràtiques i li puc aportar jo valor a la tasca més de persona, més empàtica, més d'acompanyament. Jo penso que en general la visió és positiva.
6: I precisament per abordar aquest gran repte entre els adolescents i la intel·ligència artificial, tornem al motiu de l'entrevista, des de Xerpia, aquesta, ja ens explicaràs tu ben bé, però plataforma, entitat que vas fundar, heu creat el programa I amb consciència. De què es tracta?
12: Sí, bueno, Xerpia neix amb l'objectiu d'apropar les formacions d'AI als centres educatius. Jo durant gairebé 4 anys, com t'he dit, he estat formant centres, claustres, professorat, i m'he donat compte de que el gran problema és... i ara què fem amb l'alumnat? Vale, en sabem molt, sabem fer moltes coses, ens pot ajudar molt a la tasca docent, però i l'alumnat, què passa amb ell? Llavors, a partir d'aquí, neix aquesta idea, dèiem consciència, que és un programa educatiu que el que pretén és alfabetitzar l'alumnat de secundària en l'ús de la intel·ligència artificial. O sigui, no tant utilitzar-la, que sí que es fa en mòduls posteriors, però saber què és, en què consisteix, quins riscos té, la part ètica, els biaixos, etc, etc, etc.
6: Imagino que en un temari que no és concret no ha de ser igual ensenyar sobre intel·ligència artificial que fer-ho sobre llengua, matemàtiques o història. Jo t'ho deia fora de micros, que havia estat repassant una mica la vostra web per fer-me una idea de com s'ensenya això, i m'ha cridat l'atenció que baseu el vostre mètode en quatre consignes molt clares, que són pensa, qüestiona, comprèn i actua. Ens pots fer 5 cèntims una mica en què consisteix o què implica cada fase?
12: Sí, si ens parem a pensar, és una metodologia que ens val per qualsevol qüestió que tinguem a la vida, no? O sigui, per què el pensa? Perquè nosaltres li fem una pregunta a l'intel·ligència artificial, no? Li donem una instrucció, un prompt. Nosaltres hem de pensar abans de fer aquest prompt, perquè en funció de com sigui aquest prompt, obtindrem un tipus de resposta o una altra. Serà millor resposta, estarà basada en dades més fiables o no. Per tant, aquest pensa és hiperimportant abans de fer qualsevol tasca a la vida. Un cop la IA ens genera una resposta, hem de qüestionar-la. Sempre ho dic, hem de ficar-la en quarantena, perquè moltes vegades la IA s'equivoca, al·lucina, inventa. Per tant, hem de validar si això és cert o no és cert, o si podem millorar a base d'iteracions. Un cop tenim la resposta que nosaltres ens satisfà, l'hem de comprendre. No és qüestió de copiar i enganxar. És qüestió de veure, ostres, això que m'ha generat, sí, sembla fiable, però i ara què faig amb això? I aquí ve l'últim pas, que és actuar. Ara que he comprès la resposta que m'ha donat, ara la fico en pràctica.
6: Deixem parar-me en el primer punt, perquè possiblement és difícil avaluar-los un per damunt de l'altre, però crec que és molt important el tema de pensar, sobretot del pensament autònom, que és un altre dels aspectes que remarqueu. És a dir, la capacitat d'utilitzar la IA sense deixar de banda la capacitat crítica. És realment possible, o quan un infant, quan un adolescent s'habitua a utilitzar doncs, aquests mecanismes, aquesta tecnologia, tendeix a deixar de banda d'un per fer servir l'altre?
12: És possible, evidentment. El que passa és que és difícil. No és una resposta trivial. Hem de pensar, jo sempre fico l'exemple de la calculadora. Si tu li dones a un infant que encara no sap fer operacions una calculadora, et costarà moltíssim que aprengui a operar, perquè ja té l'eina que li dona la resposta. Si tu li dones la calculadora en el moment que ja té aquestes operacions consolidades, li potencia, en pot fer més, etc. La IA passa una cosa semblant. Val? Hem de respectar una sèrie de processos d'aprenentatge, una sèrie de processos cognitius, i l'hem d'incorporar d'una manera progressiva i amb criteri. Però és cert que un dels grans riscos de la intel·ligència artificial és la descàrrega cognitiva. Però això no només li passa als alumnats, ens passa a nosaltres. O sigui, ens acostumem a que la IA ens faci un post o ens faci un correu electrònic o ens faci un resum i ja, ostres, si ho fa molt bé, per què jo ho he de fer? I ens trobarem que amb un temps ens costarà molt per a alguns professionals escriure segons què o resoldre segons quins tipus de problemes, perquè ho hem descarregat a la intel·ligència artificial.
6: Clar, hem parlat bastant de la teoria, per això. Deixa'm imaginar una mica com és una sessió d'aquestes que duu a terme vosaltres una mica més en la part pràctica. Quins són possibles dilemes, qüestions, dubtes, inquietuds que pugueu tractar al llarg d'una classe amb adolescents?
12: Nosaltres ho hem volgut fer tot molt proper, molt vivencial. Llavors tenim una narrativa amb 3 personatges. Tenim el professor Vit, que és el professor de tecnologia expert a MIA. Tenim a la Cia, que és la protagonista real, que és l'alumna que vol aprendre i saber com funciona realment, i tenim la Noèlia, que és la professora d'Humanitats, una mica més reticent, que fica damunt de la taula conceptes més humanistes. I, bé, és una part molt important dels claustres, aquesta, i molt necessària. Llavors, a partir d'aquí, sempre partim de la mateixa premissa, que la IA ja està a la vida del nostre alumnat. No? I comencem a desplegar des de la música que escolten, les sèries que veuen, els posts que els hi surten a les xarxes, tot és l'intel·ligència artificial. Per tant, a partir d'aquí, nosaltres som a punt de partida, comencem en base a connexions quotidianes de l'alumnat per generar reptes, generar explicacions. Tenim vídeos audiovisual que expliquen els conceptes, tenim treball individual, tenim treballs en grups, metodològicament és molt divers, podem utilitzar la classe inversa i que els alumnes ho facin des de casa i després reflexionin a l'aula. O sigui, és un material molt viu i molt modulable.
6: Hem parlat molt, Javi, del que ens dona la IA, però molt poc del que li donem nosaltres. Què passa amb les dades que compartim? Més concretament, quan parlem de menors d'edat, que possiblement és més sensible que el tema.
12: Sí, és un tema clau aquest. Primer hem de pensar que depèn molt les dades, del tipus de plataforma que utilitzem, no? Si és una plataforma lliure, és una plataforma ja corporativa, no? Que ja la tenim protegida, si treballem amb local, si treballem al núvol, etc. Però bé, en termes generals, jo penso que jo sempre dic que hem de tenir en compte com si tot el que li compartim està en un servidor d'una companyia tecnològica. Per tant, tu què li donaries a una companyia tecnològica? Quines dades li donaries? Llavors, a partir d'aquí, no? Reflexionem. No? Li donaries el teu nom? Li donaries un número de compte? Li donaries patologies que tens? Li donaries la teva foto perquè allò pugui servir per entrenar una IA? Llavors, aquí hi ha un treball molt ferm de què es pot compartir i de què no es pot compartir.
6: Doncs de ben segur, Núria, que al llarg dels darrers mesos, anys, anirem parlant de sobres del tema de la intel·ligència artificial amb un col·lectiu tan, com deies, al principi sensible com és als menors d'edat encara en etapa formativa als adults del dia de demà. N'hem parlat de tot plegat amb el Javi Badia, que és el fundador de Xerpia, d'aquest programa d'intel·ligència artificial aplicada a l'educació. Moltes gràcies, Javi.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
1: És esperançador veure que hi ha gent que es preocupa per aquests temes, no? I que realment posa remei que les coses funcionin millor. És molt esperançador. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó, des de UAU Lleida. Moltíssimes gràcies, company.
6: A vosaltres.
1: Passem d'un tema a l'altre. Diuen, i no és un tòpic, que l'amor no té edat. Amb els anys canvien les prioritats, les experiències i també la manera d'entendre les relacions. Però les ganes de compartir la vida amb algú continuen presents. Això és la introducció que ens aporten els companys de Ràdio Calella per introduir, com dèiem, un reportatge molt, molt bonic que ens parla sobre l'amor a la tercera edat. Us imagineu? Segons a quina edat, no? Tenir un crush? Doncs sí, sembla que és possible.
13: Qui va dir que les papallones a la panxa tenen data de caducitat? Deixem-nos d'històries. L'amor no entén d'edat. Avui parlem de tornar-se a enamorar a la tercera edat i ho fem molt ben acompanyats pel president de l'Espai Caixa de Calella, un lloc per on passen més de 1.200 persones grans amb moltes ganes de compartir i de menjar-se el món. Josep Maria Granyó, primer de tot, què és l'Espai Caixa de Calella?
14: L'Espai Caixa de Calella, per resumir, és una associació entre l'Associació de la Gent Gran de Calella i el que és la Fundació La Caixa. Els dos optimitzem cada una de les fortaleses tant de la Fundació La Caixa com de l'associació. I som una associació amb aproximadament 1.200 socis, el qual és una de les més numeroses de totes les que té la Fundació La Caixa a Catalunya.
13: A dins de l'entitat podríem dir que feu moltes activitats, gran quantitat d'activitats que involucren, doncs, que junti molta gent. Ja veus per on vaig una mica. Aquest concepte d'ajuntar-se amorosament, no? Se'n parla molt, sobretot el jovent, no? Però de la gent gran poder se'n parla poc. Llavors la meva pregunta és, què tal és l'amor a la tercera edat? Se'n troba a dins de l'Espai Caixa? Ja que m'has comentat, 1.200 persones. Es troba l'amor allà dins?
14: Una de les nostres coses, una de les moltes coses que estem fent allà és intentar socialitzar la gent, no? D'alguna forma, integrar-los una altra vegada a la societat. Ara de lo que se n'està parlant molt de l'edatisme, no? I dintre del concepte d'edatisme està també el que nosaltres procurem a través de les coses que fem, els balls, les excursions, les activitats artístiques. Mirem també de que la gent, d'alguna forma, trobi el buit que en aquests moments pot tindre, no? Que ja ens trobem en moltes circumstàncies. Hi ha gent que quan enviude, doncs el que vol és estar sol. El que lluitem en aquest cas és contra la soledat, no? Però també hi ha molta gent, sobretot la parcel·la dels homes, que el que busquen és companyia. I la companyia dius, bueno, és amor, és interès, és de no trobar-se sol, és una lluita interna, no ho sé exactament, no? Si és amor o no és amor. Jo suposo que no és el mateix l'amor platònic quan tens 18 o 19 anys a quan tens 65 o 70 anys, a lo millor vens d'una relació molt llarga perquè has enviutat, no? Però sí, jo et puc dir que hi ha gent que ho té clar, que el que busca és una companya, I n'hi ha que diu, si la trobo, doncs millor. Però també et dic una cosa, la búsqueda és més per part de l'home que de la dona. La dona potser està més preparada per aquesta independència. Però ens trobem amb casos molt curiosos aquí, d'un percentatge, home, bastant elevat, de persones que s'han conegut aquí i han format parella. També la parella que es forma també és una mica especial i diferent, perquè hi ha moltes vegades un entorn familiar, no? Moltes vegades cada un viu a casa seva i després es troben els caps de setmana o quan se'n van de vacances, no? Però bueno, l'amor, això seria una cosa de que jo ho he preguntat amb ells. El que sí es troba és carinyo, comprensió, companyia, protecció, etc, etc. Sempre és millor estar dos amb companyia que no sols.
13: Hi ha quelcom que li diries a alguna persona que poder té prejudicis, no? De fet, ho has comentat una mica, va relacionat amb l'edatisme, no? Que són aquests prejudicis de, aquesta gent a la tercera edat ja l'amor doncs no es troba, no? Això, doncs, el tren ja ha passat, que es diu. Què li diries a aquesta gent que pensa així, d'aquesta manera negativa?
14: Nosaltres no forcem, lògicament, a que la gent s'ajunti, no? El que sí, ells els donem una mica el teatre perquè, d'alguna forma, coneguin més gent. Però jo diria una cosa, hi ha un gran problema avui dia amb la gent gran, que és la soledat, no? I una forma de combatre la soledat és, d'alguna forma, ajudar-los a formar parelles. I a vegades són parelles, moltes vegades, més estables, que també fan canviar la gent. A vegades una persona que tu l'has conegut amb la primera dona que tenia un caràcter, a la millor, especial, al trobar una segona dona s'ha calmat. M'entens? Vull dir que a vegades aquests canvis també poden ser positius. Però sobretot és el lluitar contra la soledat. L'amor, jo suposo que és un amor diferent, vull dir, però és imprescindible i necessari, sobretot amb l'home.
13: Doncs ja ho heu vist, l'amor no té data de caducitat. La capacitat d'emocionar-se, de compartir i de sentir aquestes papallones a la panxa ens acompanya tota la vida. Així que ja ho sabeu, mai és tard per obrir el cor i deixar-se sorprendre. El vés de
1: dansar. Home, i a ritme de veneres tanquem, clar que sí, des de Ràdio Calella. Jordi Terme, moltíssimes gràcies per parlar-nos de papallones, que és una cosa que ens ve molt de gust ara amb aquestes hores del matí. Els companys de Ràdio Calella també oferint-nos aquest podcast que ens parla de l'amor dels crush a la tercera edat. Seguim endavant. A Tarragona estem d'enhorabona i us volem convidar a tots, especialment des d'avui i durant tot el cap de setmana. I és que estem de Festival Internacional de Teatre. El FIT d'enguany, 13a edició, que té sintonia pròpia, és aquesta que estem escoltant, i té un nom propi, el del Joan Negrier, el seu director, que no sé si està dels nervis, si ja està tranquil perquè la feina està feta. Inaugureu avui, aquesta mateixa tarda. Joan Negrier, bon dia.
15: Bon dia, què tal, com esteu?
1: Com esteu, Valtros? Què tal?
15: Doncs bé, amb els nervis típics d'una estrena i amb la tranquil·litat també de saber que tenim un equip meravellós que està fent una feina excepcional.
1: A veure, que hem d'explicar a tot Catalunya què és això del FIT, que nosaltres el tenim molt interioritzat a Tarragona, són 13 edicions, aquí hi ha un ambientasso de festival brutal, però perquè la gent ho sàpiga d'arreu de Catalunya, què té d'especial aquest Festival Internacional de Teatre que es fa a Tarragona? Perquè n'hi ha d'altres, per tot Catalunya. Què té d'especial el FIT, Joan?
15: Bé, doncs tot especial, jo suposo que l'ambient que s'hi crea, sobretot per dir la sensació més rellevant que hem tingut aquests últims anys, però té la particularitat de que és un festival on tenim un abonament complet, que crec que és l'únic festival de teatre que això ho pot aportar, on l'espectador fidel pot veure tot allò que s'hi ha programat. I, a més, també convoquem al públic, als programadors internacionals, a les companyies i a l'organització, a uns sopars populars que fem entre funció i funció, que generen un lloc de debat sobre allò que han vist els dies anteriors o abans de sopar, i, per tant, crec que és com l'objectiu d'un festival, no? A congregar gent per parlar de teatre i per crear sentiment crític.
1: De fet, té aquest, això és el que crea al final, aquest ambient de comunitat, de festival, perquè moltíssima gent compra l'abonament sense saber encara quin serà el cartell, però confien cegament en que allò els agradarà. Hi ha aquesta intensitat. També és un festival que té el carinyo de la gent perquè està fet com a molt des de casa, no? Cuideu moltíssim des de la mateixa organització fins a la programació que hi hagi, doncs això, que sigui un festival casolà.
15: Bueno, com que l'equip que l'organitzem som els de la Sala Tró, no? que som un equip molt reduït, doncs, malgrat que pel FIT, evidentment, som un equip més gran, l'hem d'incrementar perquè som molts més dies de feina en general, i intentem sempre cuidar al màxim tots els detalls. Crec que, jo sempre dic, no, allò que tu vols que et facin quan te'n vas a un lloc, fes-ho tu quan vingui algú a casa teva. I és el que intentem fer dintre de les nostres possibilitats, però sí que ens arriba que les companyies estan molt agraïdes del tracte que tenen aquí a Tarragona, de l'ambient que hi ha, de lo bé que se senten, de com els cuidem, i crec que això per mi és primordial.
1: Companyies, en fi, d'arreu del món, de l'estat espanyol, de Catalunya, no cal dir-ho, però també d'arreu del món, i que presenten propostes, i això és una altra característica del FIT des de la seva primera edició, particulars, especials, i és que el subtítol del Festival de Teatre és Noves Dramatúrgies.
15: Exacte, Noves Dramatúrgies, sí. El que intentem sempre, durant aquestes 13 edicions, ha sigut portar les noves dramatúrgies, els nous creadors i creadores escèniques que hi ha arreu del món, a casa nostra, perquè puguin conèixer el públic del FIT, que és el que estan doncs, creant en les seves sales d'assaig aquests creadors i creadores. Què els ocupa i preocupa els creadors contemporanis que seran, dic jo sempre, els clàssics del futur. No només els de fora, també ens interessa molt fer un focus dels artistes locals, artistes de casa nostra, del Camp de Tarragona. Sempre estem rascant per trobar-ne algun que estigui a la programació i també de Catalunya, evidentment, perquè aquells que venen de fora puguin saber també què es fa a casa nostra.
1: En aquest sentit, hem vist propostes com una mica atrevides, no? O potser no, doncs això, no de teatre convencional, com podríem entendre usant, evidentment, les noves tecnologies, multidisciplinars, totals. Si n'haguessis de triar, i ara entrem ja en matèria en programació, si n'haguessis de donar-nos algun d'aquests exemples del que veurem a la programació d'enguany, com a noves dramatúrgies, de dir, ostres, aquí fan un experiment especial.
15: Clar, no et puc dir, no puc dir-te'n una sola, perquè realment totes les produccions que hi ha a la programació del FIT ho són. Ja fa anys que hem tret la definició de teatre, dansa, música, circ o escenes híbrides, perquè el teatre contemporani, les arts escèniques contemporànies, ja ho contemplen tot. Per tant, qualsevol de les produccions que la gent vegi aquí, segur que els sorprendran, perquè surten de la convencionalitat del teatre que estan acostumats a veure. El teatre que seus en una platea, veus una funció i te'n vas, amb una història que t'expliquen, amb començament, nus i desenllaç. Aquí, evidentment, moltes es fan en teatres, però d'altres es fan a espais no teatrals, com per exemple l'església Sant Miquel del Pla, que hi haurà l'Anna Confetti fent secrets, i que sempre el públic, com diem, del FIT, allò que s'endurà d'aquest festival, com a mínim, és sorpresa.
1: Molt bé, és una experiència, allò que es diu avui dia tant, no?, de les activitats culturals i d'oci, diu, no és una activitat, és una experiència, i de fet sí que realment és això. És això.
15: Sí, perquè justament no només hi ha exhibició, sinó que a més el festival, com tu dius, és una experiència perquè també t'aporta formació, fem workshops, aquests sopars, com deia, als vespres, al Passeig de les Palmeres, o també aquests vermuts teatrals que fem divendres i dissabte, on amb un vermuter també podem veure un espectacle i debatre d'allò que hem vist i començar a fer sinergies entre participants, entre el públic, entre companyies, i crec que això és per mi bàsic, també.
1: És que, clar, conviuen amb aquests espais de socialització, conviuen perfectament públic, més que motivat i exaltat, diguéssim, no? Encara amb els ulls brillants del que acaben de veure, conviuen amb els mateixos membres de les companyies. Escolta, i abans ja has passat de puntetes, però crec que és molt important el tema de les localitzacions dels espais, i és que escampeu teatre per tota la ciutat i en espais que a vegades tenen aquell punt de teatre de proximitat, no? Aquell punt tan íntim i tan bonic en què ens ve de gust que ens expliquin històries.
15: Exacte, ja, vol dir, el festival va néixer amb aquesta filosofia, no? Fer teatre en espais emblemàtics, històrics de la ciutat. Afortunadament, el públic ha anat creixent i hem hagut d'ocupar espais teatrals amb un equipament tècnic important per poder proposar a les companyies que venen cada vegada més potents i amb més necessitats tècniques, però sempre mantenim aquesta filosofia inicial que dèiem, aquest esperit de fer teatre en espais no teatrals. Aquest any, com deia, doncs, tenim l'Anna Confetti en una església o tenim la calidesa de la companyia Coma 14 a la sala d'actes de la cooperativa obrera, etcètera, etcètera. I també, a part d'això, crec que és important dir que no només fem programació a la ciutat, sinó que també sortim fora de les muralles. Enguany estem a la Canonja i a Vilaseca, que ens han acollit, els hem seduït, i ja són municipis FIT amb els seus equipaments meravellosos, i que crec que això anirà creixent segons passin els anys.
1: El públic d'aquí de la zona ja ho coneix, de fet no només de Tarragona ciutat, sinó, com deia el Joan, de tots els voltants. Vull dir, el fet ja és un referent de venir a gaudir de bon teatre, però per si ens esteu escoltant de fora, dèiem això dels espais perquè també és una manera de conèixer la ciutat des d'un punt de vista doncs, més intern, no com a turista, sinó que vens a gaudir d'una activitat cultural i a més t'emportes una imatge de Tarragona que és prou especial i prou interna. Joan, va, que en dos minuts és allò tan difícil. Explica'ns alguna de les obres que veurem. Ja no et dic destacar, perquè totes són petites joies, petites perletes triades, allò amb bisturí, no? Però alguna, Joan, per posar-nos la mel a la boca.
15: Bé, crec que és important destacar que la Glòria Rivera, aquesta artista de Guissona que fa 5 o 6 anys va estar aquí al FIT, quan encara feien premis al Young Fit presentant el seu primer espectacle, aquest any inaugura com una gran artista ja un festival com el nostre, amb Bon Babà, que és una preciositat de peça que és cabaretera amb couplets, parla de les guerres, de la festa, de l'auge de l'extrema dreta, és meravellós. I a més, abans i després de l'espectacle al Teatre Tarragona, veurem a la Rambla, davant del mateix teatre, la companyia Gisela de Foc, d'aquí, de Tarragona, de l'Aixà concretament, que estrena Dones de Llum, un espectacle on 3 ballarines faran una itinerància per aquest tros de la Rambla fins al balcó del Mediterrani, preciós, amb uns vestits espectaculars, plens de llum i de música, que serà espaterrant. Això per inaugurar. I com et deia, tenim companyies d'arreu de l'Estat, com Cali Canto, amb Limani, el Seminari, o Mètode Rosa, també, del Pere Faura, aquí al Tarragona.
1: Ai, ja ens hem quedat sense temps. En fi, repasseu a cartell tranquil·lament entrant a la pàgina web del FIT, fit.cat. Fàcilment ho trobareu.
15: Exacte.
1: Joan Negrier, molta merda per avui per la inauguració i bon festival.
15: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Una abraçada forta.
15: A reveure. Adéu.
1: De veritat que val la pena. Passeu-vos per Tarragona des d'avui i fins a dissabte a la nit amb una festassa inclosa de tancament. El Festival Internacional de Teatre, el FIT 2026, aquí a Tarragona. Vinga, va, que tanquem la primera hora de l'Obert. Tornem a les 10:03.
16: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Rubí se suma a les ciutats que donen suport a la ciutat de Ceuta en el dia de la seva celebració. És una convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per aquest dimecres a partir de les 8 del vespre davant dels ajuntaments de tot l'Estat i a la que donen suport el Partit Popular i Vox. Algunes veus han acusat el Partit Popular i Vox d'instrumentalitzar políticament la protesta, entre ells el mateix govern català, que ha avançat que no assistirà a les convocatòries. De fet, ho explicava ahir la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
2: És irresponsable utilitzar una situació d'aquest tipus per generar confrontació i, per tant, des del govern interpretem que aquesta és la posició. No està previst que hi hagi cap membre del govern. El govern interpreta que el suport a la situació passa per el suport sanitari i el suport en l'àmbit de l'acollida.
1: Com dèiem, com a resposta a aquesta manifestació, també s'ha difós a través de les xarxes socials una altra convocatòria a partir de 8:15, també a la plaça Pere Aguilera, però signada per Rubí Antiracista i sota el lema "A Rubí contra el racisme alcem la veu". I en esports avui parlem d'handbol i de vòlei, que també han set en temporada apostant pel creixement. La marxa del Gaer de Can Rosés obrirà la pista i les opcions per treballar. El vòlei Rubí també es troba a l'espera de saber fins a on podrà optar. Es tracta de mantenir el bon nivell de feina dels darrers anys amb Anthony Chacón com a director esportiu i un equip sènior femení que vol començar a treure el cap en la lluita per l'ascens. Continuen a tercera catalana, però enguany esperen deixar enrere les fases de permanència. Arrencaran el camí el 27 de setembre al grup C de competició. Els nois estan pendents de conèixer el calendari de la tercera catalana. I el 20 d'handbol treballa per fer un efecte crida amb els joves que estiguin interessats en fer handbol i ho fan a través de les xarxes socials. L'entitat futbolística ha fet una aposta clara per la seva secció i enguany amb el nou equip tècnic buscaran una empenta especial. Michael Núñez és l'home escollit com a director esportiu. També comencen el 27 de setembre.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: 4 minuts sobre les 10 del matí i el que fem és obrir la segona hora de l'Obert per Vacances. Ens durà fins a les 11 amb altres continguts que ja hem avançat abans. Vaja, podcast, mira, els tinc per aquí, eh? Parlarem de... Deixeu-me repassar la llista. Ai, sí, ui, hem de fer moltes cuinetes. Hem de marxar a fer dolços amb les monges del convent de Santa Clara de Tortosa. Hem d'anar a fer aubergines a l'estil mallorquí amb l'àvia i la mare de la Marina. També hem de recomençar a fer un reset de la nostra vida, eh? I recomençar, i això ho farem des d'una ermita a Altafulla. Que xulo, eh? Quina segona hora més potent. I encara hem de parlar de col·leccionables. De moment, amb les vostres idees, les vostres opinions, les que ens heu fet arribar a través d'Instagram i també a través del nostre WhatsApp. Totes les ha recollit l'Enric de Cardedeu, l'Enric Rubió, i ara ens les explica. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, recordem, tema del dia, col·leccionables, no només de cromos, de cartes, sinó de qualsevol cosa, de fascicles, qualsevol cosa que hagueu col·leccionat a la vida. Són col·leccionistes els nostres oients?
1: Són col·leccionistes frustrats, deixa'm dir-ho així, perquè, pobrets meus, ja dic jo que bé, mira, l'Eugènia, per exemple, que crec que ens va contactar l'Eugènia a principi de temporada escrivint també,
0: ens
1: diu... Sí, diu, ja fa anys que vaig decidir deixar de comprar fascicles als meus nets. Ara ja són grans, però era impossible poder-los acabar i cada vegada eren més cars.
0: Sí, trenquem un vot a favor, una llança, allò que es diu, en fi, un agraïment especial per tots els avis i àvies del món perquè són els que nodreixen, els que,
1: sí, no?
0: Els que et donen els, compren els cromos directament, perquè els pares ja passen.
1: Diuen, exacte.
0: Això no t'ho acabaràs mai. En canvi, els avis allí pacientment cada diumenge, no?, amb el sobrat de cromos.
1: Sí, ara això que diré és edatista, ho sé, però segurament compren aquestes fascicles de, més de cromos, més de joguines pels nets i també per ells, doncs, gent més gran, també literatura clàssica i coses d'un altre. Sí, per tant, sí. Són uns grans consumidors, ens ho han dit, sí, i tant. Mira, també tenim en Pere, que diu, els fascicles són una espècie de crèdits per aquells que volen quelcom i no poden comprar-ho de cop.
0: Oh! Sí, és veritat, ja t'ho podrien donar tot de cop, no?
1: Oi? Sí, mira, on haig de firmar,
0: ja està.
1: Sí. I després també un comentari molt enginyós. En aquest cas, la Núria està, la Núria de Manlleu, diu, sí. Si diuen que cuidant una planta sense que se't mori és el primer pas per poder ser un adult responsable, acabar una entrega de fascicles hauria de convalidar una bioenginyeria amb entrada directa a NASA.
0: Digues que sí. Digues que sí, perquè sempre falten els últims cromos que els has de demanar, no?, a l'editorial... O, no? Sempre falta algun. Per tant, s'ha de ser proactiu, no només a comprar-los, sinó a canviar-los, a aconseguir els que et falten. Sí.
1: Exacte, el que diem abans, eh? Sí.
0: Et capacita, et fa un adult capaç, totalment.
1: Home, i aquesta responsabilitat de buscar-te les garrofes pel teu compte, quan ets molt jovenet moltes vegades, amb aquests cromos, i aquí ens diu l'Alba, ens diu, no conec a ningú que mai n'hagi acabat cap, com a mínim dels que entreguen peces per muntar un cotxe, una maqueta o alguna cosa per l'estil de cromos, sí que jo mateixa vaig poder acabar un àlbum.
0: Vinga, un àlbum, ja. Sí, si n'acabes un ja és molt. Escolta, què fas amb tots els cromos que un cop l'àlbum està acabat et queden repetits? Perquè sempre hi ha els 3, 4 o 5 cromos que et surten sempre, que el tens repetit 300.000 vegades, tu i tothom.
1: I t'haig de dir que jo en tenia molts, jo en el meu cas vaig forrar una carpeta, potser dues o tres, ja ni me'n recordo, però...
0: Per aprofitar-los, no, allò?
1: Sí.
0: Tal qual.
1: I tant.
0: Bueno, això que dius de forrar, també és veritat que els cromos que anaven amb enganxines, a vegades et sabia com a greu enganxar-los a l'àlbum, per què no? Perquè un cop quedava allí plasmat ja no el podies treure.
1: Sí, exacte. Ja era, és una cosa que podies fer només una vegada, eh? Sí.
0: I enganxar-lo bé, que encaixés amb el quadradet, que si l'enganxaves tort tenies un trauma.
1: I aquells que eren dobles, que llavors si no recordava cagada pastoreta, eh?
0: Sí, tal qual.
1: Mira, i també tenim un àudio aquí perquè té en intermig el programa, que ens han enviat aquests comentaris i aquest àudio, que en aquest cas és la Susana. Mira, jo no l'he ni escoltat, l'he posat directe, a veure què ens diu, perquè ens ho ha enviat ara mateix.
2: Per ell. Bon dia, Obert per Vacances.
0: Hola, Susana.
2: Jo, a veure, ara ja de gran no... Bé, de gran, aviam, tinc 33 anys, també sóc 30 anys. Diguéssim que d'edat adulta no he fet col·leccionables. Quan era petita sí que recordo anar amb el meu pare al quiosc...
0: Ai, que guai.
2: ...a comprar coses. No recordo quins col·leccionables eren, però sí que recordo que era bastant insostenible, perquè, clar, havies d'anar cada diumenge a buscar el diari o la revista amb el que tingués... Jo crec que acostumaven a ser cotxes o cotxes d'aquests de petits d'escalèstric o de carreres o de, bueno, de col·leccionista, bàsicament, que era més pel meu pare que no pas per mi.
1: Ep.
2: Bueno, però no recordo allò de, ostres, hem acabat la col·lecció, sincerament.
0: Aquestes col·leccions a mitges, eh? Amb el pare sempre. També, allò amb l'excusa de la nena. No, és que es pompa la nena i el pare col·leccionant cotxes.
1: Ah. Exacte, és com a la platja, sí. No, compro aquests camions i aquests cotxes per la que jugui la sorra la nena. I veus, nena, aparta, deixa'm jugar, que està jugant el papa ara, eh? Doncs jo de petit sempre ho deia, que d'adult... Mira, això és una cosa que de petit ho deia, que d'adult només tindria fills per poder seguir jugant a la platja. Veus aquestes coses?
0: Enric, t'asseguro que pots seguir jugant a la platja sense
1: sí,
0: tenir fills.
1: Sí, ho segueixo fent, eh? I a més sense fills, us imagina't.
0: Sí, sí, no t'enredis. Escolta, està molt bé això, i mira, m'ha fet pensar una cosa, que abans els col·leccionables, els cromos, o els col·leccionables els compraven als quioscos, i avui ja n'hi ha als supermercats, ja n'hi ha tot arreu, o sigui, és... Sí. No? S'ha desvirtuat una miquinya, això.
1: I des d'aquí també, mira, un clam a que estan desapareixent moltíssims quioscos del nostre territori. Aquí a Cardeu, per exemple, n'hi havia un d'emblemàtica de la plaça, ha tancat, i també és un punt de reunió, és un punt de barri, que la gent es coneix, que es preocupa per qui té l'entorn, que els quiosquers i quiosqueres coneixen a tot el barri absolutament. Des d'aquí també, home, doncs reclamar això, que la gent vagi a consumir aquí, no? Que si pot, doncs que revistes i diaris no compri a grans superfícies i vagi al quiosc del barri a tota la vida.
0: Doncs sí, sí, aprofiteu. Enric, no tenim massa més temps, perquè ara hem de donar pas a un reportatge molt xulo que ens han fet sobre això dels col·leccionables. Tornem a connectar a les 11?
1: Home, i tant que sí, aquí en tindràs.
0: Vinga, fins ara.
1: A veure.
0: Doncs mira, des de Ràdio Tordera, com dèiem, ens hem preparat, la companya Clàudia Icar ens ha preparat un reportatge xulo sobre això, els col·leccionables, i crec que també parla de les cartes Pokémon. Escoltem-ho.
3: Avui us porto un tema que probablement ens desperti una mica la nostàlgia, perquè avui parlarem de coses que es poden col·leccionar. En el reportatge d'avui explicarem què vol dir col·leccionar i en posarem alguns exemples. I encara que la primera cosa col·leccionable que ens ve al cap són els cromos, avui parlarem d'altres coses que també es poden col·leccionar i potser no coneixíeu. Primer de tot, què vol dir col·leccionar? Encara que tothom ja en té una idea clara del que significa, segons el diccionari, col·leccionar és reunir objectes d'una mateixa classe, normalment per algun tipus d'interès

les peces que ens falten. Però això sí, com més a prop estàs de completar-la, més ganes tens d'aconseguir el que falta. Per tant, més que acumular objectes, podríem dir que col·leccionar també té una part de repte, d'emoció i fins i tot de competició. I si parlem de col·leccionables, és impossible no parlar dels cromos. Els cromos han estat durant anys un dels grans exemples de col·leccionisme, especialment entre els nens. I una de les coses que els fa tan addictius és que normalment no sabem què ens tocarà. Compres un sobre, l'obres i gran part de l'emoció ve d'aquí. Pot ser que tinguis sort i et toqui un cromo que no tenies, o te'n poden sortir diversos de repetits. Però quan en tens de repetits comença una part molt important, els intercanvis. Vas pel col·legi o pel parc preguntant quins tens, quins et falten, jo tinc aquest repetit, te'l canvio per aquell. I si tenies molta sort, algú tenia justament aquell que et faltava. D'aquesta manera, els cromos no només servien per completar un àlbum, sinó que també servien per relacionar-nos amb altres persones. I també servien per ajudar l'altra gent a aconseguir cromos que per tu ja no tenien cap utilitat, perquè els tenien repetits, però que per aquella persona eren justament els que necessitava. Un dels esdeveniments de cromos més recents va ser el del Mundial de Futbol, que va aprofitar per fer un àlbum de cromos de jugadors que participaven en aquesta competició. Compta amb 112 pàgines i 980 cromos. Jo, personalment, no hi vaig estar molt ficada dintre d'aquest món, però per les xarxes socials vaig veure que persones que eren molt fans del futbol se'ls compraven i intentaven aconseguir tots els cromos. Amb això ens demostra que, encara avui, els àlbums de cromos continuen tenint un públic important. Però els cromos de futbol no són l'única col·lecció que s'ha fet. Hi ha hagut col·leccions com les cartes de Pokémon que, tant antigament com actualment, tenen molt moviment entre els aficionats que intenten aconseguir-les. Però aquí ja no només parlem de completar un àlbum. Les cartes es poden col·leccionar, intercanviar i, en alguns casos, fins i tot utilitzar per jugar. I això fa que la mateixa carta pugui tenir diferents funcions. A més, algunes cartes poden arribar a tenir molt valor entre els col·leccionistes, sobretot si són difícils de trobar o si es troben en molt bon estat. Per tant, en aquest cas, una carta pot arribar a ser molt més que simplement una carta. Ara passem a una col·lecció que potser molta gent no coneix, i és que fins fa poc era molt viral col·leccionar figures que es deien Sony Angels. I aquestes tenen una història força curiosa. Però primer de tot, per qui no sàpiga què són, els Sony Angels són figures petites en forma de bebè que tenen unes ales a l'esquena. I es distingeixen entre elles perquè porten diferents gorres o accessoris, que poden tenir forma de fruita, verdura, flors o molts altres elements. La gràcia dels Sony Angels és que els podies enganxar a qualsevol lloc. Normalment, molta gent els enganxava a la part de darrere dels telèfons, perquè semblés que el ninot estava traient el cap, però molta altra gent també ho enganxava als seus portàtils. Aquests ninots es venen dins d'una caixa i no saps exactament quin model et tocarà fins quan l'obres. Per tant, tornem a tenir aquella sensació de sorpresa que també trobàvem amb els cromos. Els Sony Angels existien des de l'any 2004 i el seu disseny està inspirat en els ninots Keepeye, creats el 1909 per la il·lustradora nord-americana Rose O'Neill. Amb els anys s'han anat fent populars en diferents parts del món i especialment a partir del 2023 va començar a tenir molta més presència a les xarxes socials, sobretot a TikTok, on es van començar a fer molts unboxings. Un unboxing és un vídeo on una persona grava com obre una caixa i descobreix quin producte li ha tocat. I les xarxes socials van ajudar molt a convertir els Sony Angels en una moda. Aquí podem veure com la manera de descobrir un col·leccionable ha canviat. Abans podies veure els teus amics obrint un sobre de cromos al pati de l'escola i ara pots veure centenars de persones fent un unboxing a TikTok. I si ens hi fixem, tots aquests exemples tenen una cosa en comú. Els col·leccionables s'adapten al que els interessa a cada generació. I això no és una cosa nova. De fet, hi ha col·leccions que fa molts anys que existeixen. Un exemple molt conegut són els segells. Durant molts anys, col·leccionar segells ha estat una afició molt popular. La gent guardava segells de diferents països, èpoques, colors o temàtiques i els organitzava

0: en àlbums. I aquí la gràcia ja no era només aconseguir-ne molts, sinó trobar-ne alguns que fossin diferents, antics o difícils de trobar. Després tenim els cromos, que han format part de la infància de moltes generacions, sobretot amb els àlbums de futbol, però també amb sèries, pel·lícules o dibuixos animats. I si avancem una mica més en el temps, trobarem col·leccions com les cartes Pokémon, que han aconseguit mantenir-se durant molts anys i que encara avui tenen molts aficionats. Però també hi ha col·leccionables que es posen de moda durant un període concret, com el cas que hem vist dels Sony Angels, que es van fer molt populars, sobretot a través de les xarxes socials. Algunes han existit durant dècades i d'altres han aparegut fa relativament poc, però totes tenen una cosa en comú, la voluntat d'aconseguir-ne més. I això demostra que els col·leccionables no desapareixen, sinó que canvien segons els gustos i les modes de cada generació. Avui en dia, amb les noves tecnologies i internet, sembla que no col·leccionem tantes coses, però la realitat és que també continuem col·leccionant, només que moltes vegades no ho fem físicament. Per exemple, abans parlàvem de les cartes Pokémon, que es podien col·leccionar físicament, però actualment també podem tenir una col·lecció digital. Des del 30 d'octubre del 2024 podem col·leccionar cartes Pokémon en un joc per al mòbil anomenat Pokémon Pocket. En aquest joc pots obrir sobres virtuals, com ho feies físicament, i anar col·leccionant totes les cartes. El format ha canviat, però la idea continua sent exactament la mateixa. La sorpresa, la possibilitat que et toqui una carta especial i les ganes d'aconseguir-les totes. Per tant, podem dir que els col·leccionables han desaparegut? Doncs no. De fet, continuem veient àlbums de cromos, cartes i figures, especialment quan estan relacionades amb fenòmens que tenen una comunitat molt gran al darrere. Un exemple molt clar és el futbol. Quan arriba una gran competició, és habitual que tornin a aparèixer àlbums i col·leccions de cromos. I aquí passa una cosa curiosa. Encara que avui els nens tinguin mòbils, videojocs i xarxes socials, l'àlbum físic continua tenint un atractiu especial, perquè és una cosa que pots tocar, guardar i ensenyar, i pots compartir l'experiència amb altres persones. A més, completar físicament una col·lecció dona una sensació diferent de tenir-la en una pantalla. Pots veure l'àlbum a la prestatgeria, agafar-lo i mirar quins cromos tens i quins et falten. És una experiència més física i per a moltes persones també més sentimental. Per tant, col·leccionar també és una cosa molt psicològica. Podem dir que moltes vegades col·leccionem per nostàlgia. Ens guardem aquells objectes perquè encara que passin els anys, continuaran formant part de nosaltres. I quan els tornem a veure, podem pensar en com vam aconseguir aquell cromo, figura o objecte. Podem recordar amb qui els vam intercanviar, on els vam comprar o fins i tot l'emoció que ens va fer aconseguir-lo. Per tant, com ja hem dit abans, aquests objectes poden arribar a ser molt més que simples objectes. Poden convertir-se en records i arribar a tenir un valor sentimental per a aquella persona. I potser per això hi ha persones que, encara que ja no col·leccionin activament, continuen guardant les seves col·leccions durant molts anys. En definitiva, col·leccionar continua formant part de la nostra societat, encara que els formats vagin canviant. Des dels segells i els cromos, fins a les cartes, els Sony Angels o les col·leccions digitals. L'objectiu continua sent el mateix, aconseguir allò que ens falta. I vosaltres, què col·leccioneu?
1: Doncs mira, això és el que es preguntem. De fet, és el que ens heu anat contestant i abans de les 11 intentarem tornar a recollir les vostres impressions sobre els col·leccionables. Què col·leccioneu, què us agradaria col·leccionar o aquell col·leccionable que vau fer, que vau poder acabar, que no, que us porta aquests records. Perquè, de fet, d'això parlava la Clàudia Icart, la companya de Ràdio Tordera, del punt nostàlgic de les col·leccions, també, de com els àlbums físics es mantenen, tot i que estem en un àmbit digital, perquè tenen aquest punt emocional. I és que l'emoció, no?, t'impregna des de cobre al sobre de cromos i estàs emocionat pensant quin cromo et tocarà, fins això, fins que acabes la col·lecció, o no, i ho tens allí, o quan fas els intercanvis. Molt xulo, molt emotiu, aquest reportatge de la Clàudia Icart, companya de Ràdio Tordera. I vinga, d'un contingut a un altre, i ara seguim parlant d'emocions, però també del cos, de la natura, de la ment, tot plegat, en connexió. Marxem a una ermita d'Altafulla. I és que ara al setembre passa una cosa molt curiosa. Ja sabem que l'any comença oficialment l'1 de gener, però molta gent aprofita el canvi, no?, el tancament de les vacances i el començament del mes de setembre com per fer un reset, per tornar a començar. És allò de que tornem a la feina, a l'escola, als horaris, a les rutines, i també ens fem propòsits, encara que no els anomenem ben bé així. És una mena de segon any nou. Avui volem parlar d'aquest retorn, de com recuperar el ritme, però també de com aprofitar aquest moment per parar un instant i preguntar-nos com reprenem la vida, si és realment la que volem o si hem d'incloure algun canvi. Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio, tu tens clar això?
2: Bon dia,
1: bon
2: Núria.
1: Dia.
2: Jo ho tinc clar. Sí, suposo que el tinc clar com tothom.
1: N'hi ha que no podem...
2: Que ho tenim clar d'aquella manera.
1: D'aquella manera.
2: O que no ho tenim clar.
1: N'hi ha que tampoc no fem aquest trencament del tot entre agost i setembre, perquè encara estem com ens pilla treballant encara, no? Com que no hem tancat cicle.
2: Però, per exemple, jo sé que començaré vacances el 14 de setembre i que tornaré a la ràdio el 5 d'octubre. Per tant, aquest any nou no serà el mes de setembre, serà una miqueta més tard. Segurament que a tu et passarà el mateix que molta gent del que ens està escoltant s'identificarà amb això. Però no deixa de ser realment aquest inici d'any, aquest tornar una miqueta al curs. Escolta, deies que sóc a l'ermita, per reflexionar tot això...
1: Mira, estàs en una muntanya?
2: Al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni. Hi hem pujat, literalment, i també metafòricament, perquè si hi ha una cosa que ens demostra aquesta pujada és que activar el cos també ens pot ajudar a activar el cap. I qui ens acompanya és la Raïssa Jané, que és professional del moviment corporal, sociòloga i vinculada des de fa molts anys al món del pilates i el benestar. Raïssa, bon dia i gràcies per fer-nos confiança.
3: Hola, bon dia, Eduard.
2: Tu has pujat caminant, jo he pujat en cotxe. Segurament que tu estaràs més ben preparada ara per fer aquest reset, no?
3: Com a mínim tinc una mica més de claretat mental, a lo millor, perquè com les cames s'han cansat i el cor també, doncs així no he pensat tant. I això ajuda, eh? No pensar tant ajuda, eh? Mm-hmm. A vegades pensem massa, Eduard.
2: Escolta, però jo ja he vingut amb les cames cansades perquè just ahir, que era 1 de setembre, vam reprendre les sessions de calistènia.
3: Perfecte.
2: Per tant, avui vinc encara una miqueta amb els cruiximents de la primera sessió. Per tant, jo també he tingut temps de pensar.
3: D'acord. Bé.
2: Escolta, què té el setembre perquè ens faci aquesta sensació de començar de nou? És tema cultural, és una qüestió més psicològica, o realment el canvi de rutines ens afecta?
3: Des del punt de vista sociològic, és clarament una organització social, és a dir, és un temps que en diferents entitats, com l'educativa, l'esportiva, s'inicia el curs ara. Per tant, encara si tenim fills, clarament ens ho marca, o sigui, tu ara comentaves que et falta fer vacances, no?, com a Eduard professional, però com a pare... Les vacances del teu fill, com les has gestionat? Perquè, no? Vull dir-te que, per tant, sí que ens marca una mica aquest inici de curs la pròpia organització social. Per tant, sí que és cultural des d'aquest punt de vista.
2: Com es fa una bona transició entre el ritme de vacances, tot i que potser són vacances laborals i no familiars, atenent això que ara deies, i el ritme habitual que reprendrà una gran majoria de gent si encara no ho ha fet aquesta setmana, els propers dies?
3: Hi ha una cosa que a mi m'agradaria posar aquí, reflexionar amb vosaltres i compartir, que és que les vacances a vegades ens donen oportunitat a que es despertin els anhels de dir, ostres, això per què no puc tenir el meu dia a dia? Aleshores, les vacances són una oportunitat per escoltar-nos, no? Això d'haver d'esperar les properes vacances, doncs, per gaudir d'un matí més tranquil o d'una passejada abans de qualsevol cosa. O sigui, és un moment revelador en aquest sentit. Llavors, el que jo us convidaria, i em convido a mi mateixa, és a incorporar allò que les vacances em diuen que necessito i fer-ho rutina i fer-ho hàbit, perquè és allò que em fa bé.
2: Vindrien a ser els petits regals de cada dia? No ho sé, és a dir, mira, avui és dimecres... quan sortim de treballar amb la parella i anirem a prendre una copa de vi.
3: Tal qual. Què passa? Que hem de tenir molta fermesa per no deixar-nos atrapar per aquest bucle de les obligacions o l'estrès o les imposicions que ens marquem o ens marquen, no?
2: Clar, ens podem deixar moltes coses pel camí o podríem tenir la sensació fins i tot que no vivim el dia a dia. És a dir, volem que arribi ja, ens hem posat la meta el dissabte perquè farem un esmorzar de clotxa amb els amics. Però clar, si volem arribar el dissabte, perquè és el regal que sí, ens fem setmana, ara sí. De la setmana, estem passant per alt 72 hores, dimecres, dijous i divendres.
3: Totalment, eh? I aquest és el repte. Jo crec que això ens farà que gaudim més del nostre dia a dia, que estiguem més a gust amb el que fem i més en pau amb el que fem, independentment que el que fem no sempre ens agrada o suposa un esforç i de més, no? Una reflexió és que jo, per exemple, que des de fa uns anys em dedico al meu propi projecte, no?, empresarial, jo aquest tema d'haver d'esperar el cap de setmana per gaudir o les vacances per gaudir fa molts... O sigui, he estat molts anys sense sentir-ho, no? I de fet pensava, hosti, quina pena la gent que els dilluns està depre, no? O tal. I ara ho començo a sentir, ho haig de dir clarament. És a dir, perquè al final és feina i al final són obligacions, per molt que el projecte jo l'estimo i estic motivada, no? I és veritat, però m'ha passat per primera vegada això que t'estic comentant. Aquestes vacances, per primer cop, no he tingut ganes de tornar a treballar. Primer cop amb 22 anys, eh?
2: El cos ens avisa moltes vegades d'això i ho fa abans que el cap. Ens diu que estem saturats, ens diu que estem estressats, que desconnectats fins i tot de nosaltres mateixos. És molt important connectar, saber què vol un mateix.
3: Sí, sí, sí, i escoltar el cos. Al tanto que aquí a vegades ja ens pot enganyar també, o ens podem autoenganyar, no? En el sentit de que el cos ens avisa contínuament, el que passa que també tenim una societat, vivim en una societat on hem normalitzat els analgèsics, amb la qual cosa, si tens unes contractures o tens un mal de cap lleu que t'impedeix fer una activitat diària, doncs això ho tapem fàcilment i a més està normalitzat, eh? Llavors, a vegades costa una mica escoltar el cos de veritat, i el problema és que quan l'escoltem és perquè ens atura forçadament, i això és que hem cedit massa, aquesta no escolta.
2: Fins a quin punt moure'ns, caminar, fer exercici, ara ho dèiem, començar també la pujada que has fet fins aquí al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni, o simplement sortir de casa, per no fer res, per caminar, ajuda a ordenar-nos també els pensaments.
3: Sí, i això a nivell bioquímic està supercomprovat, que ajuda, que el moviment el que fa és que reconnectem neurològicament amb altres connexions, no? I que això ens ajuda sobretot a la claretat mental. A vegades inclús hi ha gent que l'ajuda a ordenar els pensaments, però a vegades ens ajuda perquè de cop i volta ens centrem en caminar o el que passa durant el camí, i això ens allibera com del run-run mental aquest continu, no?, que és esgotador. Però l'exercici físic i l'activitat física, que són dues coses diferents, són essencials, llavors, i és important.
2: No cal que sigui una pràctica esportiva intensa, simplement amb activitat física n'hi hauria prou.
3: Sí i no, és a dir, el mínim és...
2: Tu vens del món de la dansa i treballes des de fa anys amb el moviment, eh? Per tant, Núria, ho diem perquè la Raïssa ho està explicant en primera persona, tot això.
3: Sí, sí, activitat física s'entén amb la mobilitat normal, i això és com obvi dir que cada dia ens hauríem de moure, però hi ha gent que no, perquè té una feina sedentària, per tant, aquesta gent només que surti a caminar ja és bo, però és important fer exercici físic perquè s'activen altres esferes i perquè té uns beneficis evidents en cos i en ment.
2: I al setembre, quan tornem a posar-nos objectius, com podem evitar convertir també l'exercici en una obligació més? Que aquesta és l'altra cosa. Sí. Ens apuntem al gimnàs o en unes sessions dirigides perquè d'aquesta manera ens obliguem a assistir-hi.
3: Sí, aquesta obligació jo l'entenc com a compromís. I els compromisos poden ser més estrictes o menys. Jo crec que hem de ser permissius amb nosaltres mateixos, perquè tenim tanta informació, tant bombardeig, tanta exigència d'estar perfectes, de tenir una vida estupenda, física, laboral, familiarment, que al final ens saturem. Llavors jo crec que hem de ser permissius, és a dir, és millor dir, vinga, va, faré exercici cada setmana, però no determinar si una, dos, tres vegades, o sigui, ser amables però ferms, és a dir, que tampoc siguem massa laxes, perquè al final la responsabilitat i el compromís requereix d'una voluntat ferma, perquè és molt fàcil dir no, perquè tinc mal de cap, no perquè vull la nena, o jo, o la feina. És tan fàcil posar-nos excuses que és important autoobligar-se i ser estrictes, però cadascú sap fins a on.
2: M'ha agradat això, eh? Amables però ferms.
3: Sí.
2: M'ho quedo. Som ara a l'entorn d'una ermita, de l'ermita de Sant Antoni d'Altafulla, en un punt elevat, amb aquesta sensació de distància respecte al poble. Sí que és cert que ara, tot just fa un momentet, aquí al costat, Núria, hi ha uns contenidors i ha pujat un camionet de la brossa.
1: Sempre hi ha alguna cosa.
2: Però, en tot cas, Raïssa, necessitem també aquests espais per desconnectar del soroll quotidià. I el que és molt important... desconnectar també de les noves tecnologies, que anem les 24 hores del dia amb el cap com si el tinguéssim posat a internet.
3: 100% d'acord. Jo crec que la natura apel, eh? La natura apel vol dir no anar amb massa... Com t'ho dic, això? És a dir, anem a la platja sense sombreta quan es pugui, m'entens? Sense la nevera. Anem una mica a pèl a la natura, anem i sentim. Si podem, deixem el mòbil, si podem. Evidentment, a vegades no podem perquè ens hem habituat tant que ens agafa ansietat si estem desconnectats del mòbil per si no sé què pot passar, no? Però si tenim l'opció que estem en un entorn segur, com un bosc que tenim, aquest bosc que tenim aquí, que està a prop del municipi, atrevim-nos a anar una mica nus a la natura i ja està. Simplement. Llavors, això és que ens baixa el cortisol i ens equilibra el sistema nerviós. I això sí que és medicina, i això hauria de ser un aliment, igual que no ens oblidem dels àpats. En podem fer un, potser, si estem molt estressats, o dos, però són tres, no?, rutinàriament. Hauríem d'incorporar aquestes rutines a la natura, així, però senzill, sense massa artificis, 20 minuts al dia, si pot ser, Si vius a la ciutat, has de buscar l'alternativa. Però jo parlo de com a altafullenca, o com a barcelonina afincada a Altafulla, que és una gran és diferent viure a una ciutat. I parlo ara des d'aquí, des de l'ermita. I això de la perspectiva que deies és superimportant, perquè i això a mi m'ajuda molt de dir, jo tinc un problema, vinc aquí preocupada i faig aquesta introspecció necessària i tal, però veig a vista d'àguila, no? I a vista d'àguila és els detalls és que no es veuen. Llavors, això també m'ajuda.
2: Mira, qui tingui la natura a prop... perfecte tot el que acabes de dir. Si no, alternatives que jo m'havia notat, que cadascú s'aferri allí on vulgui, La meditació, la religió, l'esport, l'art, la música, el que importa és trobar alguna cosa que permeti a tota persona poder-se aturar i fer aquest exercici. Raïssa Jané, gràcies per aquesta estoneta. Reflexionarem entorn de tot plegat.
3: Fantàstic, moltes gràcies, un plaer.
2: Ja ho veus, Núria? Sí. Quan tu comencis vacances, després, quan t'hi tornis a posar, fes aquest exercici de trobar la petita gracieta de cada dia i si pot ser, anar tranquil·la després a la feina.
1: Jo crec que això ha de ser com un mantra, tota aquesta entrevista amb la Raïssa, me l'aniré anant posant, perquè són dit coses que ja sabem, que la teoria, que sí, que ho hem de fer, però que tu has d'anar recordant, perquè et cali i realment ho fem, perquè tot això que ha dit, no?, de fer una mica de moviment, la natura, tot això ho sabem, cal interioritzar-ho i realment activar-ho, fer-ho, molt bé. Molt interessant, a mi m'ha motivat molt.
2: Activar el cap i moure el cos.
1: Tal qual. Ai, Eduard Virgili, moltíssimes gràcies. Demà més,
2: Que vagi molt bé i tant, demà més, a reveure.
1: Adéu, adéu. L'Eduard des d'Altafulla, des d'aquest punt alt a la muntanya. I nosaltres que seguim endavant, ara marxem cap a Tortosa, entrem en la part gastronòmico-culinària, el tram final de l'Obert per Vacances d'avui. I és que al barri de Santa Clara de Tortosa, entre carrerons estrets i silenciosos, s'amaga un espai amb segles d'història. És un convent que ha vist créixer i transformar la ciutat al seu voltant. Allà ens obren les portes, almenys a través de les veus de qui millor el coneixen, les monges, el convent de Santa Clara, estem parlant, Santa Clara de Tortosa. Crec que el David Benito conversa amb elles i a més li donaran alguna recepta dolceta.
4: Hi ha espais que formen part d'una ciutat no només per la seva història, sinó també perquè han acabat donant forma a tot allò que els envolta. És el cas del convent de Santa Clara de Tortosa, un edifici estretament lligat al barri que l'acull i que, de fet, també li dona nom. El barri de Santa Clara és un dels indrets amb més personalitat de Tortosa. Situat a la part alta de la ciutat, els seus carrers estrets, les cases i, sobretot, la tranquil·litat que s'hi respira contrasten amb altres zones més transitades. Però per entendre d'on ve aquesta identitat, hem de començar precisament pel convent. L'historiador Jacobo Vidal ens explica d'on prové el nom de Santa Clara i com el convent acaba identificant també tot el barri que l'envolta.
5: Santa Clara es diu així perquè hi ha la fundació monàstica. Normalment les fundacions monàstiques anaven fora murs. De fet, el convent de Santa Clara s'ha mantingut dempeus perquè va quedar dintre muralles ja al segle XIV. I fixa't que on està Santa Clara actualment, tot i que està Santa Clara, tendim a dir cap avall que és el rastre. El rastre és l'eixample que quedarà fora muralla. La zona que actualment també parlem del rastre, que seria l'inici de la zona de carrer Montcada, això estava vinculat al convent de Santa Clara. Vull dir, hi ha hagut molt de canvi, fins i tot des del punt de vista dels noms.
4: Però la història d'aquest indret també està marcada per la manera de com Tortosa va anar creixent i transformant-se al llarg dels segles. Un dels elements fonamentals per entendre la configuració de la ciutat són les seues muralles. Amb la construcció i ampliació del recinte emmurallat, espais que inicialment podien quedar més allunyats del centre urbà passen a formar part de la ciutat protegida. I això és, precisament, el que passa amb Santa Clara.
5: Al voltant d'esta muralla que es fa a la dècada de 1360, de fet, Santa Clara és el primer que es fa a partir del 1365, en el context de la guerra entre el rei d'Aragó i el rei de Castella. Clar, el rei d'Aragó es posa molt nerviós perquè li estan entrant no només tropes castellanes, sinó que el gran problema el té amb els seus antics aliats francesos. I mana que es facin les muralles de totes les ciutats. Envia carta als procuradors de Tortosa i els diu que s'obspena de pedra el cap, és a dir, es tallen el cap, que facin el favor de fer les muralles. Les primeres que es fan són les de Santa Clara, que actualment diem que són les muralles del rastre. Doncs és el mur de Santa Clara.
4: Les muralles ens ajuden, per tant, a situar el convent dins de l'evolució urbana de Tortosa. Però si posem el focus directament en Santa Clara, hem de tirar enrere diversos segles. La presència de la comunitat de les Clarisses forma part de la història de la ciutat des de fa molt de temps. Jacobo Vidal ens situa ara els orígens del convent i en el moment de la seva fundació.
5: I la primera data que se'ns dona de Santa Clara és 1233, que potser és massa aviat, però cap a la dècada de 1240 segur que ja estaven instal·lats els franciscans i les clarisses, que és la branca femenina dels franciscans, a Tortosa com a gran ciutat de la corona d'Aragó. Perquè a partir del segle XIII, quan arriben Sant Francesc, Sant Domènec, seran els ordres mendicants que voldran instal·lar-se al món els que faran els grans convents que tindran més incidència en el món medieval. I estos convents s'instal·laran al costat de les ciutats. Ja dic, normalment és fora murs, en el cas de Santa Clara va quedar intramurs.
4: Fins aquí hem conegut part de la seva història, però Santa Clara no només és patrimoni, arquitectura o passat. Darrere dels murs del convent hi continua havent vida. Actualment, la comunitat de les Clarisses manté una manera de viure que des de fora pot resultar desconeguda. Per això han volgut travessar, almenys a través de la veu, les portes del convent. Ho hem fet d'una manera curiosa, a través d'un torn. Allà hem pogut entreveure la mare abadesa Sor Maria Cinta, que ens explica com és la vida a Santa Clara i quina és la funció de la comunitat que hi viu.
6: 8 segles que estem aquí i crec que és un bien espiritual per al barri, perquè siempre, pues, las personas que han vivido en este barrio, pues, venían aquí a hablar con las monjas, a presentarles sus problemas, sus cosas, y el barrio, ahí el convento, pues, siempre, pues, las apoyaba, les ayudaba en todo lo que podía. Si necesitaban una escalera para subir a cualquier sitio, le dejábamos una escalera. Que necesitan un poco de arroz, le damos arroz. Que necesitan lo que necesitaban, pues, siempre acudían a nosotras. Y sí, y luego espiritualmente pues también las puertas de nuestra iglesia están abiertas para todos.
4: I al voltant de Santa Clara també s'ha mantingut tradicions que han passat de generació en generació i que connecten el convent amb la gent de fora. Una de les més conegudes té a veure amb una petició molt concreta, que no plogui. Quan s'acosta una boda, una festa o una celebració important a l'aire lliure, encara hi ha persones que porten ous a les Clarisses perquè preguin perquè el temps els acompanyi. Sor Maria Cinta ens explica com viuen elles esta tradició.
6: Pues no lo sé, pero los historiadores en nuestra orden pues lo cuentan desde mucho tiempo atrás. Yo ya conocía a un padre que ya murió, padre Omao Echevarría, que escribió un libro de Santa Clara, y ya ahí ponía lo de los huevos. Como la gente, no sé si asocian a Clara, porque nuestra madre fundadora se llama Clara, no sé si asocian a Clara por el huevo, ¿no? Mm. Y entonces, pues bueno, tienen esa devoción de cuando una pareja se va a casar o hay unos niños que van a celebrar la primera comunión u otras cosas, pues vienen y nos ofrecen la ofrenda de los huevos y nosotras le rezamos. Y este año, como ha llovido mucho, la gente no quería que lloviera, venían a que rezáramos para que, pues, por lo menos en ese momento que iban a celebrar lo que sea, pues que no les lloviera. Mm. Y bueno, en algunos ha coincidido que no ha llovido, en otros pues no lo sé, pero bueno.
4: Uns ous que, més enllà de la tradició de les pregàries, també tenen una utilitat ben pràctica dintre del convent. I és que una altra de les activitats que mantenen les clarisses és l'elaboració dels dolços, una reposteria artesanal en què aprofiten també els productes que reben.
6: Sirven para la reposteria y otros nos los comemos nosotras para la comida que hacer, porque también nosotras nuestras comidas son muy, muy pobres, no son aquello... La idea de los dulces fue porque la comunidad no tenía muchos ingresos y pensamos, nosotros venimos, una hermana y yo, que es mi hermana, esta que está aquí, venimos de otra comunidad, de Soria, aquí a Tortosa, por unos motivos familiares, por mi madre concretamente, para cuidarla. Entonces, en el convento que estábamos, allí se fabricaban los dulces y nosotros trabajamos allí en los dulces. Y cuando vinimos aquí vimos que había necesidad para la comunidad de ingresos y entonces pues nos decidimos a hacer dulces.
4: Una tradició que a més permet que la gent de Tortosa i els visitants continuen tenint un petit contacte amb la vida del convent, perquè els dolços que preparen les monges es poden comprar directament a Santa Clara. Per als que vulguen tastar-los, Sor Maria Cinta ens explica quan podem apropar-nos al convent per comprar-ne.
6: Porque el sábado hay pasta seca, como pastisets, otros levaditos, otras pastas. Y luego hay, pues, hay pastas de hojaldre, hay pastisets, hay pasta salada, hay dulces, sopa de la reina, hay más variedad. Mm. Pero durante la semana también pueden venir aquí a comprar, pero pasta seca, ¿no? Pasta con pastelería no.
4: I així, entre història, pregàries, tradicions i dolços, el convent de Santa Clara continua formant part de la vida de Tortosa. Ho fa potser d'una manera discreta, darrere d'uns murs que durant segles han vist transformar-se la ciutat mentre l'interior es mantenia d'una forma molt diferent de la que trobem només uns carrers més avall. I potser no és casualitat que el convent i el barri comparteixin també una mateixa sensació. Santa Clara és un barri de carrers estrets, racons amagats i, sobretot, silenci. Un silenci que sembla dialogar amb la vida que continua, dia rere dia, a l'interior del convent. Perquè parlar de Santa Clara és parlar d'un convent, però també d'un barri, i en definitiva d'una part de la història i del patrimoni viu de Tortosa.
1: Imprescindible, doncs, la visita a Tortosa i la visita concretament en aquest barri, el de Santa Clara, i tastar els dolços, evidentment, de les monges de clausura de les Clarisses. Moltíssimes gràcies, David Benito, des de Ràdio Tortosa, per aquest fantàstic podcast de patrimoni. I tanquem amb un podcast de cuina i cultura a la darrera píndola informativa, diguéssim, en format reportatge de l'Obert per Vacances d'avui. Ens du cap a Mallorca. De fet, hi anem de la mà de la companya Marina Pérez Got. La trobem entre fogons, en la seva mare i amb la seva àvia fent unes aubergines molt típiques d'allà. Ara ens ho expliquen.
7: Cuinar és una cosa que molt habitualment passa de mares a àvies a fills. La cuina ens ha definit com a cultura durant molts anys i també ha mostrat la nostra identitat. Avui cuinem amb Antònia Ramis Bennàsser, sa meva abuela, que ja us avanço que ha viscut dues dictadures espanyoles, una guerra mundial, una guerra civil i, evidentment, una pandèmia mundial. Anem cap a Mallorca, entre Solla i Felanitx, i allí amb ella hi ha la meva mare i un got Ramis, tot per cuinar.

0: Albergínies rellenes. Em va de fe.
1: S'abuela ho té clar, però realment què li posa a ella?
0: Igual que es peix rellena.
2: Però com se fan amb què? Se fan rellenes. Que se fan en carn.
0: Sí.
2: I que se li posa sa carn.
0: Carn.
2: No se mescla.
0: Sí.
2: Amb què se mescla?
0: En salt, en sa carn.
2: I que més? No li poses pa banyat en llet. No li poses ceba.
0: Que sí.
2: I sal, prebabó, Sí.
0: Anem molt bé.
1: A simple vista, els ingredients són fàcils. Ara anem a veure què té de diferent.
2: Perquè molta gent els fa aquí amb una salsa de domàtiga i en el forn. I la predina els fa farcides, però passades per la paella, poc fregides, i després li fa una salsa que ho tirava damunt i fa xup, xup, xup, xup en sobrou i en verduretes i no els fan en el forn.
1: Han format part de la cuina mallorquina i crec que és interessant saber com s'arriba fins aquí.
2: Les aubergines farcides, pues, les aubergines ja són de l'edat mitja, però no aquí, els van instal·lar els àrabs. Se poden fer de mil maneres, farcides de carn, farcides de peix, farcides de verdures, però les més típiques són les de carn, que eren un menjar antigament de senyors. No, la puricom carn no menjaven cada dia.
1: Era habitual poder-ne menjar als bars i restaurants. Ara no tant, perquè amb el turisme tot s'ha unificat molt. Definir la cuina mallorquina, com la podem definir?
2: Que és cuina mediterrània total, que antigament la cuina mallorquina només era els productes que hi havia aquí, perquè no arribaven vaixells, no arribaven els productes que arriben ara. Per això, les sopes mallorquines eren pa dur, en sues hortalisses i ses verdures que tenia sa gent a sort. Cada vespre se sopaven sopes mallorquines.
1: Ens estem desviant. Tornem a les albergínies.
2: Sí, és que hi ha gent aquí que les fa així, en salsa de domàtica. També la poden fer en salsa de bechamel, que els fan. Hi ha gent que els fan bechamel en el forn. Però aquí la nostra tradició familiar és de fer-les a foc lent en salsa. A la cassola. Sa abuela em va prendre de la seva sogra perquè va venir a viure aquí quan se va casar i no sabia fer res. Era molt jove i va prendre de la seva sogra. I jo em vaig aprendre d'ella, de ma mare, i a força de mirar i de provar, fer-les. I tu com n'has après?
3: Jo, de tu.
2: Ah, idò, ja està.
3: I de sa abuela, perquè jo en sa abuela cuinava molt.
1: Cuina i identitat van de la mà. Aquestes receptes encara perduren?
2: Se perd. Avui en dia a les escoles els hi demanes a vegades que és un arròs brut, que són unes sopes i això, i molts no ho saben. Hi ha una petita part que sí, però la vida d'ara, la gent, no poc aquestes coses han de fer a poc i en tens. I tens ara, avui en dia, la gent fa feina i no n'hi ha. I s'estima més fer coses ràpides o comprar menjar preparat, que també en venen preparades, però el gustet familiar no s'ha de perdre. Se reunia tota la família, ara molta gent no dina en família ni sopa, pràcticament. N'hi ha que sí, però la majoria per qüestions horàries o per coses, i així com va l'educació dels nens, molta gent ja no forma part de perdre identitat. Si perden llengua, perden cuina, perden ses paraules, com se fa tot, és un pot de tot, és una part de cultura.
1: A vegades és per mandra, altres per falta de temps i altres per no saber per on començar. És important mantenir les receptes de casa, aquelles que ens fan diferents, perquè també és la nostra identitat.

0: Doncs mira, ja tinc idea de què fer per sopar. Aquestes aubergínies farcides, que segur que no em queden ben bé, eh? Com les de l'Antònia. Antònia, es deia Marina, la teva àvia, sí? L'Antònia i la Llum, la mare de la Marina. No em quedarà segur com les seves. Però vaja, també a casa tenim la pròpia recepta, que d'això es tracta. Avui, amb aquesta conversa de cuina tan, tan entranyable, amb la família de la Marina Pérez Got i amb accent, ja ho veieu, mallorquí, és el darrer contingut gairebé de l'Obert per Vacances. No em vull descuidar d'un parell de col·laboradors que encara han d'entrar de companys, que els tenim pendents i esperant connexió. Per una banda, connectem amb Radio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Porta. Arriba a l'agenda.
1: Obert per Vacances.
0: Doncs vinga, anem per feina i avui ens quedem bastant a propet de casa pel que fa a les activitats de l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, us tornem a recomanar ja els actes centrals de la festa de Torredembarra.
2: Doncs sí, tenim Santa Rosalia, que fins al diumenge hi haurà moltíssimes activitats, però bueno, avui us recomanem la cercavila del Seguici Popular Infantil, i el que he trobat interessant és que la cercavila compta amb un tram inclusiu, amb sonorització reduïda i sense foc, en els carrers de Santa Rosalia i de Gibert, doncs, per totes aquelles persones que vulguin gaudir de la cercavila, però a una certa distància. Mm-hmm. No tothom li agrada el foc. I després hi haurà doncs, un ball parlat del Ball de Diables i a la nit hi haurà la desballada dels gegants.
0: Molt bé, i això durarà tot el cap de setmana, però vaja, avui mateix ja tenim festa grossa, doncs, eh?
2: Sí, i perfecte. Hem parlat amb el regidor perquè ens expliqués una miqueta com... Què queda per aquests pròxims dies?
3: Tant el dia 3 com el dia 4 són la màxima expressió de cultura popular a Torrenca, surten tots els balls en ple, no queda cap element del Seguici a cap magatzem, per tant, podrem gaudir de totes les entitats i de tots els balls al carrer, a les places.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a Santa Rosalia. Quedem-nos a Tarragona fent simplement un apunt, perquè ja us hem preparat entrevista i ja hem fet entrevista abans per dir-vos que avui comença el FIT, el Festival Internacional de Teatre.
2: Sí, m'he trepitjat una miqueta, però no passa res. Ja doncs està. Això. Jo vull dir el que és avui, que és el dia, vinga, de la inauguració, que tenim primer uns punxadiscos, la Sicària DJ Track, a les 6 de la tarda, a la vegada que hi ha un espectacle de la companyia Gisela de Foc, que són de l'Aleixà, que és Dones de Llum, i també a 2 hores més tard, a les 8, hi haurà dintre del Teatre Tarragona una representació que es diu Bombabà, d'una neocabaret, que és la Glòria Rivera. I a partir d'aquí, doncs, 4 dies de funcions, performance, vermuts,
0: workshops,
2: tot el que ets explicat al Joan, doncs
0: molt bé.
2: Ja tot això.
0: Avui a partir de les 6, davant del Teatre Tarragona, la festa grossa d'inauguració. I per altra banda, mira, tanquem l'agenda amb un festival d'art emergent.
2: Sí, tenim la 15a edició de l'Art Nou, que és un festival que la idea és que connectar joves creadors amb les galeries d'art o espais d'art on aquestes persones doncs, vulguin anar a ensenyar els seus materials. Llavors, avui i demà encara es poden visitar diverses propostes a diferents centres de Barcelona tots aquests artistes, però hem volgut destacar que avui hi haurà una lectura a càrrec de Toni Cañuelas a la Galeria Chiquita Room d'allà de Barcelona a les 7 de la tarda, que és com una lectura d'una performance i tal com un poemari, tot bastant alternatiu, però si és el que us agrada, jo segur, us invito que aneu, que segur que està molt, molt divertit.
0: Molt bé, Art Nou de Barcelona, aquest festival d'art emergent. Doncs Lídia, moltes gràcies per la gent també ràpida i concisa avui, i demà tornem a parlar.
2: Demà més.
0: Una abraçada.
2: Una abraçada.
0: I li he dit que esgarraparia uns minutets per anar tranquils, però va ser que no, eh? Enric, bon dia de nou. Enric.
4: Teníem uns quants àudios, però no passa
0: sí,
4: res.
0: Sí, però sí, els podrem escoltar. Tira, col·leccionar-los.
4: Sí, va, doncs algú. Tiro'm el primer, seguint una miqueta amb la veu que teníem ara, eh? Escolta això.
5: Jo tot el que he arribat a col·leccionar a la meva vida ha sigut els stickers a l'escola. Em barallava amb els nens per aconseguir els meus stickers i enganxar-los al meu àlbum.
4: Va, anem ara també amb un altre. Te'ls tiro directes.
0: Sí.
6: Ostres, doncs el tema dels col·leccionables, jo crec que els dos únics col·leccionables que he aconseguit acabar és Primer, una col·lecció sobre personatges històrics de Tarragona, de cromos, que va fer el senyor Avelló el 2015, el 2016, que això que eren cromos de personatges de Tarragona, tipus el fantasma de la casa de Castellarnau, els germans Excipions, i el vaig acabar sencer. I després, el primer àlbum de cromos de la Lliga F, de la Lliga Femenina, de l'any 2021 o 22, que va ser, doncs són els dos àlbums de cromos que he quedat així com d'enganxables. I després ja aniré a fer la col·lecció de les Monster High allà.
0: Ai, les Monster High. Escolta, ho hem de deixar aquí, Enric, que no tenim massa
4: aquí, cap temps. Problema.
0: Sí. Digue'm, avança'ns el contingut de demà, però el tema del dia...
4: Tornar d'escola, fàcil, ràpid i cru, per segons qui.
0: Ui, tornar de l'escola, en sèrio?
4: Sí.
0: Uf, vinga, va.
4: Ja ho veus. Quina sort, no hi hem de tornar, Núria.
0: És el que toca. Doncs, Enric Rubio, gràcies per la concisió també. Moltíssimes gràcies per aquestes connexionetes. Demà més.
4: Adéu.
0: Adéu, adéu. Sap greu, fer córrer els nostres companys a última hora, però és que tanqueu l'Obert per vacances. Demà dijous, demà més. Oh.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vam ascendir a poc a poc, emocionats. En treure el cap, el sol ens enlluernà. De moment no vam veure res. Després vam veure visions. Ai, mare de Déu, i quina planxa, quina planxa. Acabàvem de treure el cap per un forat que donava a la plaça de Catalunya.
2: Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres.
3: Mira, Déu, sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, penja'm.

0: what up.
1: Yes.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Rubí, notícies.
4: Bon dia. Falta un mes perquè aterri a Rubí la 12a edició de la NU, el Festival Internacional de Fotografia, que omplirà els carrers de la ciutat de l'1 al 31 d'octubre. Sota lema El rostre com a mapa, la cita enguany se centra en el gènere del retrat per explorar i qüestionar les identitats personals. Ho explica el comissari de la NU, Carles Mercader.
5: El gènere del retrat, tradicionalment, té una sèrie de convencions on es pensa que la presentació d'un rostre defineix molt bé un individu que té unes característiques constants i molt essencials. Aquests treballs es volen posar en dubte de que només tinguem un rostre, que tenim més d'un, que aquest rostre és social i que és canviant, que també es modifica segons l'entorn social, segons la nostra edat, i sobretot sobre les creences culturals de cada època.
4: A banda de les fotografies que podrem veure a carrers i places de la ciutat, la trobada també acollirà focus a l'Ateneu els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Al llarg de tot el mes, 12 creadors internacionals es posaran els seus treballs a les façanes de la ciutat. I quan a informació esportiva, el vòlei i l'handbol de Rubí enceten una temporada apostant pel creixement. La marxa del Gaer de Can Rosés obrirà la pista i les opcions per treballar. El 20 treballa per efecte crida amb els joves que estiguin interessats a l'handbol a través de les xarxes socials. L'entitat futbolística ha fet una aposta clara per la seva secció i enguany, amb el nou equip tècnic, buscaran una empenta especial. Michael Núñez és l'home que ja treballa com a director esportiu i també a la banqueta del sènior. L'equip masculí encetarà el seu camí el 27 de setembre a la segona catalana. I el vòlei també es troba a l'espera de saber fins a on podrà optar a Can Rosés, en el seu cas, però necessiten mantenir el bon nivell dels darrers anys, amb Anthony Chacón com a director esportiu i un equip sènior femení que vol començar a treure el cap en la lluita per l'ascens. Continuen a tercera catalana, però enguany esperen deixar enrere les fases de permanència. També arrenquen el camí el 27 de setembre, en aquest cas el grup C de la competició. Els nois del vòlei estan pendents encara de conèixer el calendari de la tercera catalana. Més informació local en una hora.
3: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: podem dir més?
1: És que no sé de què se tracta.
0: Com que no saps de què se tracta?
1: Ni idea.
0: Xules, és un programa de coses xules.
1: Aneu a punt de veure un...
0: No, esteu a punt d'escoltar.
1: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
2: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta a la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes, i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Christina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Christina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
2: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. Vull dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos a Barcelona, i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina, per mi i per tothom. Com que m'agradava molt a mi estar al camp i m'agradava molt... Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
1: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer i al seu costat eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
2: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu graig tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
1: Llavors, la Christina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
2: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, amb paper, amb materials que trobava. M'encantava... Jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
1: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
2: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i jo era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
1: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se n'hi va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria, feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
2: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola, i molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
1: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
2: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins aleshores teníem quatre casetes de turisme rural,

0: Els quadrats, que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
1: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. L'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, bedoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
0: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
1: Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través de Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull, això sí pot durar indefinidament, és el que sempre intento... Jo quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, perquè evidentment poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat. Vull dir, la gent també et dirà que no és barat. Però si ho compares amb el cost que els costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està. Jo no és que hi tingui benefici. La diferència, que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant, poden produir com xurros el mobiliari. I és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, sí, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, en el que vols, en el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho portaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
0: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
1: Lo maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més, i està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura i amb el color i amb l'olor i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels 5 sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt, molt, molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo o crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
0: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made, quan va començar a fer de

0: fustera sorprenia que fos una dona.
1: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt parats al principi, quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc, o en els mateixos llocs, ja et coneixen i, de fet, et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
0: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
1: Jo utilitzo el meu nom, Cristina Bay Parris, primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol, i va arribar amb aquest concepte de Wood Woman Made, o sigui, Wood Fusta, Woman Made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan, i ens en sortim igual de bé.
0: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove. Ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
1: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altre. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
0: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
1: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. No coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per... Bàsicament pensaves que era una cosa com molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions, i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit i volem cuidar del planeta i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
0: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Barcelona, 11 del matí. Un matí assolellat. A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000 i el partit contrari assegura que no n'hi ha ni la meitat. Qui té raó? És una qüestió de política o de matemàtiques?
1: Bon dia, Laura.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Albert.
3: Hola, bon dia.
1: Com anem? Benvinguts a Estimem les Mates, el podcast on les matemàtiques no són un problema, sinó la solució.
3: Avui volem descobrir com es compta la gent en les grans concentracions. Com sabem realment quanta gent hi ha en una manifestació? Hi ha mètodes? Hi ha trampes? Hi ha una equació secreta del govern?
1: Doncs just això volem esbrinar avui. I com sempre, la Laura, la nostra profe de mates preferida, ens proposa un repte per resoldre.
2: Imagineu que esteu a una manifestació a plaça Catalunya, plena de gom a gom. L'organització diu 100.000 persones, però la Guàrdia Urbana contesta: un moment, només en veiem 50.000. I els detractors en compten 20.000. Com pot ser tanta diferència?
1: Una diferència significativa i que a més pot canviar la manera com entenem la realitat. Quina és la resposta, Laura?
2: Doncs depèn de com ho comptis. Per aprendre a estimar és important buscar referències. Ja ho vam aprendre l'altre dia. Hi ha mètodes molt diferents i ja sabeu que a mi m'agrada buscar casos pràctics i fer pensar la gent.
4: Però aquesta setmana els experiments els faré jo. Si parlem de grans concentracions, el món casteller n'està ple. Trucaré a la Colla Vella dels Xiquets de Valls per veure com preparen una diada castellera de Santa Úrsula. I m'acompanyarà el Manel Urbano, que n'és el cap de colla. Moltes gràcies per atendre'ns, Manel.
5: Moltes gràcies a vosaltres per
1: l'atrac matemàtic.
5: Sí.
1: Per festa major, per Santa Úrsula, és quan la plaça queda més plena? O
5: sí, sí, per la fira de Santa Úrsula és i per la festa major de Sant Joan són els dos dies que, diguem, la plaça està més plena. Els altres actuacions també, no? Però aquests dos dies serien els dies màxims d'afluència de gent.
1: Hi ha alguna curiositat que valgui la pena saber sobre aquesta plaça?
5: Sí, bueno, que hi ha una curiositat, que és que la plaça no està directament encarada amb l'Ajuntament, sinó que, diguem-ne, que la plaça està una mica desplaçada cap a l'esquerra de l'Ajuntament i que, doncs, al costat de la plaça hi ha un carrer que fa una mica de pendent on no es pot practicar els castells, però sí que es pot veure.
1: Per tant, aquí hi ha una mica de trampa i els espectadors que vulguin venir a veure els castells que feu tenen diverses alternatives.
5: Sí, la població, el públic que ve, doncs també normalment els ubica en un carrer o en un altre, depenent també d'una mica de l'afinitat on vol veure més proper a una colla que una altra. No? Sempre diem el mateix, no? Que davant de l'església, que és un tros de carrer que hi ha, diguem-ne, davant de la colla Joves, doncs hi ha molt més públic, diguem-ne, i aficionats de la colla Joves, i cap al carrer La Cor, doncs una mica hi ha més públic de la Colla Vella. I llavors hi ha la plaça, on aquí sí que hi ha aficionats de tothom i sobretot molta gent d'altres colles del món casteller.
1: Com podríem comptabilitzar quanta gent hi cap a la plaça del Blat?
5: Hi ha, diguem, l'espai on es fan els castells, que segurament deu fer uns 40 metres per 40, però on acabat hi ha carrers, diguem, una mica de llocs, diguem-ne, llocs on es poden veure els castells, que no són practicables per fer castells, que són, doncs, una mica un parell de carrers i uns porxos que hi ha sota la plaça.
2: Vale, ara ens ha dit una dada útil. Ens ha dit que la plaça és més aviat quadrada i que fa 40 metres per 40 metres. Per aprendre a estimar és important buscar referències, recordeu.
1: Exacte. Jo, com a periodista, el que hagués fet és buscar una referència, una dada objectiva. Quan mesurarà la plaça? Ara sabem que fa 1.600 metres quadrats.
2: Vale, i ara el que ens falta és estimar quantes persones podríem comptar per metre quadrat.
3: Això és una mica com aquell vídeo viral de quanta gent hi cap en un mini. O sigui, si obrim els braços, i cap una persona per metre quadrat, no? Aprox.
2: Sí, vas bé, vas bé. Veig que esteu entrenats. Però sí, sí, que si aconsegueixes obrir els braços és que estàs bastant holgat. I si estàs molta gent en un mini, no podràs ni obrir els braços. Per tant, aquí haurem de veure com va això.
1: Clar, perquè, per exemple, l'altre dia me'n recordo que em comentaves que de vegades tenim una percepció bastant equivocada de quanta gent hi ha en un espai o quanta gent hi cap. En una discoteca, més o menys, per tenir una referència?
2: Clar, en una discoteca, depèn de quina discoteca sigui, vas molt apretat.
1: Una que estigui de moda.
2: Clar, clar, aquella que per anar a la barra
1: a la
2: has d'anar com arrossegant amb la gent.
3: I depèn del que hagis pres, ho pots comptar d'una manera
1: sí,
3: o d'una altra.
1: Sí. però més o menys cada, o sigui, quanta gent hi hauria per metre quadrat
2: aquesta
1: en una discoteca?
2: Aquesta és la primera pregunta que ens podríem fer. Quanta gent creieu que hi cap en un metre quadrat? Què diríeu vosaltres?
6: Home,
1: depèn de si estan, si fan castells.
2: No, però jo què sé, el que deies d'una discoteca que estan molt apretats. Quanta gent t'imagines en un metre quadrat?
1: Quatre, per metre quadrat.
2: Quatre persones? Sí. Quatre persones pots ballar bastant bé, eh?
1: Ja, potser sí. Amb un concert així, no sé, la Rosalía, sí, segona fila.
6: Home, així, atapeïts, posa-li 8. Bueno,
2: això...
1: Ostres, ho trobo molt.
2: Buah, fem una activitat amb els nens a l'escola, que és que dibuixem un metre quadrat a terra, o sigui, un quadrat que un metre per un metre, i els diem als nens, quants creieu que hi cabeu? I ara vosaltres heu dit, tu has dit 4, tu has dit 8. Moltes vegades, si a més són nens petits de primària, s'hi acaba ficant tota la classe, eh?
1: Tota la classe.
2: 25 nens es fiquen allà dins.
6: Són petits, un per sobre dels
2: ho
6: altres.
2: Ho hem fet a vegades. Ho he fet en formació de mestres, 25, que són adults, i potser 25 no, però si t'hi esforces...
1: Molt benvinguts.
2: 18 persones o així s'hi fiquen. L'únic que no és com el que estàs a una discoteca, perquè... Ara és com, vale, tenim l'objectiu de ficar-nos molta gent en un metre quadrat i tinc com gent que té els peus a dins i que està com quasi caient però que m'estic agafant a tu pel jersei.
1: Sí.
2: Però vull dir que, perquè ens fem una idea de que realment és gran, un metre quadrat, llavors, sí que és veritat que potser en una discoteca doncs podrien ser 10, 12 persones, podríem comptar, que estàs bastant apretat.
1: Mm-hmm.
2: Val? I en una manifestació, en una plaça que pots... O sigui, que et pots moure i tot, podríem comptar 8.
1: Tornem a la plaça del Blat, que el Manel ens estava explicant cosetes.
2: Exacte.
1: Quanta gent convoqueu vosaltres?
5: Hem de començar dient que els números mai són exactes, però sí que són molt aproximats, no? Aquestes diades que, a les quals, com és la Fira de Sant Úrsula, que és la de Màxims, jo crec que la nostra colla pot portar tranquil·lament unes 600, entre, o sigui, unes 700 camises.
1: 700. Déu-n'hi-do. I les altres colles que competeixen, quantes colles poden competir en una diada de Santa Úrsula?
5: La diada de Santa Úrsula sempre només competim les dues colles de Valls.
1: Uh-huh.
5: I crec que aproximadament devem portar les mateixes camises i bueno, potser alguna vegada en portem nosaltres alguna més, però jo crec que ells han de portar el mateix nombre de camises.
2: Clara, ell ha anat a dir-nos una altra referència que és molt interessant, que és quanta gent ha convocat i quantes colles hi havia. Per tant, més o menys ja podem tenir una estimació de la gent que en teoria hi ha. Però clar, aquí ens falta comptar tot el públic, que això és el que complica la pregunta. Llavors, aquí és el que dèiem, hi ha moltes maneres de comptar-ho i moltes vegades es fa aquest recompte per densitat, que és comptar quant espai tens i quanta gent per metre quadrat comptes, depenent de si estan molt apretats o molt separats. Però, clar, tot això no és tan fàcil de fer. Això moltes vegades han de fer fotos aèries. Si tens la foto aèria, llavors pots anar fent quantes zones hi ha amb gent molt apretada. Aquestes zones ja les contem que no estan tan apretats. I llavors van fent càlcul per densitat de quantes persones per metre quadrat. Però, al final, una altra cosa que també s'ha de tenir clar és que... Només que l'estimació... L'altre dia ens passava amb lo de la porteria del futbol. Només que l'estimació dels metres quadrats de la plaça ja t'equivoquis una mica o tiris curt o tiris llarg. I l'estimació de quanta gent conto per metre quadrat, si poso 8 o si poso 11, això ja em canvia, com que són després multiplicacions de nombres que et fa ballar molt. I de cop és quan dius, home, com pot ser que hagin comptat 10.000 persones de diferència? I és clar, uns han anat tirant curt en tot i els altres han anat tirant llarg en tot. Doncs clar, al final la comparativa és gran i clar, això és el que després la gent diu, bueno, què, ho han fet a mala bava o és que realment han fet els càlculs així? I això ja és... Se n'ha de saber més que matemàtiques, aquí ja entra la política i tot.
6: I després que hi ha places i places, perquè no és per dir res de Sant Cugat, però la plaça Octavià, que és, té un pendent bastant pronunciat, això també deu afectar, no?
2: Això de la pendent, per comptar quanta gent hi ha, jo crec que podria ser bastant insignificant. O sigui, una foto aèria, ja fas com la projecció i ni saps que uns estan més amunt que els altres. Però ara que heu dit això, lo brutal seria preguntar-los què fan per fer un castell sabent que la plaça fa baixada.
6: Si li haguéssim preguntat al cap de colla dels Gausacs...
1: Clar, perquè jo crec que potser això és un avantatge de competitiu. Si tu ja estàs acostumat a que sempre, doncs, per Santa Tecla, fas la diada castellera a Octavià, que fa una pendent, i tu ja la tens controlada. No ho sé si ho tenen en compte, eh? Si posen
2: clar,
1: els alts...
2: De fet, això de la pendent,
1: clar.
2: Perquè realment el castell, o sigui, van posant normalment, posen els de la mateixa alçada i van pujant com pisos. Llavors, això sí que seria superxulo preguntar-ho, i això també té moltes mates. O sigui, el cap de colla ho deu tenir pensat, que avui els hi toca actuar a una plaça que fa baixada i com distribuirà la gent, o com ho fa? Això ho podríem preguntar.
1: Xavi.
2: Doncs estem aquí amb el Santi Pié, en Drogo, que li diuen, que és el cap de colla dels Gausacs, que són els castellers de Sant Cugat. Bon dia, Drogo.
7: Hola, bon dia.
2: Imaginem que això de fer castells... en realitat deu tenir molt a veure amb les matemàtiques. Tu t'ho havies plantejat així alguna vegada o no?
7: Sí, és que jo també soc arquitecte.
2: Ah, mira.
7: Sí, hi ha moltes decisions que es prenen en base als números.
2: Perfecte. Tu, quan has de fer un castell, matemàticament les alçades de la gent, per exemple, influeixen o no? Explica'ns una mica.
7: Les alçades sí que és algo important. Nosaltres tenim una base de dades amb totes les alçades dels castellers.
2: Uh-huh.
7: I quan dissenyem un castell, doncs veiem que... el resultat final és treballable o no, tant per la canalla com per cada un dels pisos, que sigui una alçada còmoda com per poder-se treballar. No només les alçades, sinó també la força que poden tenir en cada un dels pisos i com pot baixar tota aquesta força fins a acollir-se a la pinya.
2: I sempre, contra més a baix està el pis, més alta és la gent?
7: No exactament. De fet, el primer pis és la gent més baixeta, són els baixos.
2: Vale. Primer pis vols dir com planta baixa?
7: Sí, diguéssim, com planta baixa.
2: Els que toquen a terra. Els que
7: toquen de peus a terra.
2: Vale.
7: Aquests tenen el segon pis, els quals ja estan agafats per tota la pinya. Per tant, quanta menys alçada tinguin els baixos, millor, perquè així la pinya pot arribar més amunt amb les mans. I aleshores d'aquí ja depèn dels perfils que tinc. Sí que pots veure colles que tenen uns segons més baixets que altres, els nostres, els segons acostumen a ser els més alts. Però això no té per què sempre ser així.
2: Aquí, a la plaça Octavià, que és la plaça... com central del monestir de Sant Cugat, la plaça fa bastanta baixada. Llavors, això com ho salveu?
7: Sí, totes les places del món casteller, diguéssim, fan pendent per inclinar l'aigua quan plou, eh?
2: Vale.
7: Però la veritat és que la nostra especialment sí que fa força baixada. Jo, abans de fer una actuació, comuniquem a les altres colles que més o menys sàpiguen aquesta diferència d'alçada. I el que he dit, tots els locals d'assaig de les colles castelleres són a peu pla, evidentment són edificis, per tant no tenen inclinació.
2: Clar.
7: I tu quan els vas assajant sí que veus que alguna de les rengles és possible que et quedi més alta. O no només que quedi més alçada, sinó també pots veure com es treballa el castell. I si veus el castell sobre una de les rengles, doncs aquesta no la posis a la baixada. Posar la pujada en facilita la feina.
2: Vale, però no és que posis llavors els més alts a la baixada i els més baixets a la part de la pujada com perquè quedin igualats, sinó que...
7: Sí, es nota, eh? Aquesta pendent es nota durant la realització del castell. No només per les alçades, com dic, sinó per la força. Però si el castell veus... Depèn molt del castell i de la situació, eh? Però si veus que el castell sí que pateix únicament per al tema de l'alçada, doncs sí que ficaràs les persones més... les rengles que queden més altes a la part baixa de la plaça.
2: Vale.
7: I les rengles que queden més baixetes a la part alta.
2: Vale.
7: Perquè ara el que digui, quan més recta, millor. Però no només ho decideixes amb això, sinó això, si veus que una de les rengles està patint i que la seva manera de treballar és tirant-se cap enrere...
2: Uh-huh.
7: Doncs aquesta la fiques a la part alta.
2: Vale.
7: De tal manera que tingui la sensació que amb això la pinya li queda cobert.
2: Ostres, déu-n'hi-do. Quan es fan les fotos aèries aquestes zenitals, són molt geomètriques. Suposo que tu, sent arquitecte, també... O sigui, és quasi artístic, no?
7: Sí, també té una part artística, sí. Però bueno, això, la gran dificultat és fer-li entendre a tothom on ha d'anar-hi, que tothom estigui concentrat i tot el disseny. I sí que és molt important a l'hora de quan comences a fer el castell, quan comences a quadrar els baixos i tota cada una de les rengles, que tot això quedi bastant encarat al mil·límetre. O sigui que hi ha diverses persones col·locades en cada una al final de les rengles que diuen a tothom si ha de fer un mínim passet a la dreta o a l'esquerra o endavant o enrere, perquè quedi tot molt recte.
2: I això, alguna cosa més matemàtica que hi hagi que nosaltres no haguem detectat, que ens puguis explicar?
7: Matemàtiques, la veritat és que hi ha moltíssimes en el món dels castells. És una cosa tan ampla que que segur que ens ho podem trobar. És que i per mi la gran dificultat que té fer castells és la capacitat de moure gent. Constantment estem mirant números i constantment estem mirant esforços.
2: Doncs moltes gràcies.
7: De res.
1: I quan les xifres s'utilitzen per manipular el relat polític?
2: Clar, aquí és on entren les mates com a eina de transparència. Per això és important saber com es compta. I, de fet, el criteri que s'ha utilitzat estaria bé que en mitjans el diguessin. Com hem comptat tants metres quadrats perquè tenim aquesta foto i veiem que està ple i hem comptat tantes persones per metre quadrat perquè tenim aquesta altra foto que ho podem demostrar. O sigui, contra més transparent siguem en l'explicació d'on traiem els números, més criteri també li dones al ciutadà. Quan diuen, quan llencen el número de 10.000, passa com l'altre dia que vam acabar anant a buscar algú que mesurés el mateix que ens havia donat, no? Clar, què són 10.000 persones? Hi ha gent que no s'ho sap imaginar. Què és, la plaça Catalunya plena o la plaça d'aquí de petita del poble plena? 10.000 persones, ostres, llavors hi ha vegades que hi ha gent que se sap quantes cadires hi ha al Camp Nou. Llavors tenen una dada, jo ara, per exemple, no ho sé.
1: Sí, de fet, és una referència molt, molt comuna, en periodisme,
2: exacte,
1: de dir tanta gent com tants Camps Nous o com tants estadis de futbol.
2: El Palau Sant Jordi, sí. O, no? De dades que són ja conegudes i que són la nova referència per tu per establir, doncs, els nous aprenentatges que vas fent. I aquí la gràcia és anar fent-te un castell tu en el teu cap a mida de, al llarg de la teva vida, d'anar tenint experiències i aprenentatges i anar sumant i contra més referències tinguis, millor. I més, millor podràs deduir les noves coses que et plantegis.
1: Clar, perquè sense això una xifra és com un titular que pot enganyar.
2: Exacte, i això és el que diem sempre de tenir sentit numèric. O sigui, saber fer moltes operacions molt ràpid i treure dades, ok, però després un bon matemàtic, una persona que és competent matemàticament, és aquella que aquell número del resultat li sap donar un valor, li sap donar un sentit, el sap interpretar dintre del context que està parlant. Per tancar així un resum ràpid, per comptar una manifestació, una de les coses primeres que hem de saber és la superfície total que ocupa. I després, quan ja tinguem això, estimar una mica la densitat de quantes persones per metre quadrat podem comptar, que potser, a més, no és uniforme i va a zones, eh? Per tant, això també s'haurà de tenir en compte. I podríem dir, que si estan molt holgats, doncs una o dues persones per metre quadrat, però que si realment estan molt atapeïts, es podria fins i tot comptar 10 persones o 12 per metre quadrat. Després s'han de fer els càlculs de multiplicar la superfície per la d'aquesta densitat i llavors d'aquí trobaríem l'estimació de quantes persones hi hauria, tant si és una manifestació com si és una trobada castellera o un concert al Palau Sant Jordi, és igual. Mm-hmm. I després, clar, o sigui, després aquí, un cop tens la dada, a part de buscar referències de coses que et facin comparar si és molt o poc, també pots fer preguntes divertides per anar més enllà. Per exemple, pensar, ostres, doncs tota aquesta gent, si en comptes d'estar aquí aglomerada en una plaça, la poséssim en fila, què? Sortirien, creuarien Barcelona? O hi ha vegades dades d'aquestes que és com d'aquí a la lluna i és com, uau, que bèstia, no? De posar tota aquesta gent en fila o estirada al terra.
1: Clar, quants quilòmetres ocuparien,
2: exacte,
1: no?
2: Totes aquestes preguntes les podem deixar obertes. Ara vosaltres, oients, també ara a casa, picar-vos a buscar alguna.
1: Això està tot per avui. Som la Cristina Mur,
6: l'Albert Saumell
2: i la Laura Morera, qui et recorda que els números no menteixen, però les persones de vegades sí.
8: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
9: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
7: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
8: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
9: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
10: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
11: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
0: Alegria.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Jico.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Xules, és un programa de coses xules.
0: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
1: Estupendo.
6: Fórmula Rubí Hits.
7: Ella s'ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapo.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La plaça Pere Aguilera, la plaça de l'Ajuntament, acull aquesta tarda dues manifestacions en suport de Ceuta, però de signe oposat. Coincidint amb el dia de Ceuta, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat manifestacions a les 8 del vespre davant dels ajuntaments de tot l'estat espanyol. L'entitat planteja les protestes com a mostres de suport i solidaritat cap a la ciutat autònoma. A Rubí, tant el Partit Popular com Vox animen la ciutadania a assistir a la concentració. I paral·lelament, una entitat o diverses entitats de la ciutat, sota lema Rubí antiracista, també convoca una manifestació. És mitja hora abans, a 8:15, a la plaça Pere Aguilera, davant de l'Ajuntament, i el cartell s'indica que es tracta d'una protesta davant les morts no habitades a Ceuta i les agressions contra les persones migrades. Recordem que la crisi a Ceuta es va iniciar el 30 de juliol amb l'entrada massiva d'unes 72.000 persones, la majoria nedant pels espigons del Tarajal i Bensú. Es calcula que unes 140 persones han mort intentant arribar a la costa i 5.000 persones, segons la xifra proporcionada recentment pel govern central, continuen als carrers de Ceuta. I avui en informació esportiva parlem de l'handbol i del vòlei, que enceten una temporada en què l'aposta pel creixement és clara. La marxa del Gaer de Can Rosés, que ja sabeu que té un espai propi, obrirà la pista i les opcions per treballar. El vòlei Rubí també es troba a l'espera de saber fins a on podrà optar. Es tracta de mantenir el bon nivell de feina dels darrers anys. Amb Anthony Chacón com a director esportiu i un sènior femení que vol començar a treure el cap en la lluita per l'ascens. Continuen a tercera catalana, però esperen deixar enrere aquest any les fases de permanència. Arrencaran el camí el 27 de setembre al grup C de competició. I els nois del vòlei, en aquest cas, estan encara pendents de conèixer el calendari a la categoria de la tercera catalana. De la seva banda, el 20 d'handbol, treballa per fer un efecte crida amb els joves que estiguin interessats en aquesta disciplina esportiva a través de les xarxes socials. L'entitat futbolística ha fet una aposta clara per aquesta secció i enguany, amb el nou equip tècnic, buscaran una empenta especial. Michael Núñez és l'home escollit com a director esportiu. L'equip masculí encetarà el seu camí també el 27 de setembre a la segona catalana i amb la intenció de lluitar per l'ascens. Més informació local en Onara.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: podem dir més?
1: És que no sé de què se tracta.
0: Com que no saps de què se tracta?
1: Ni idea.
2: Xules, és un programa de coses xules.
1: Aneu a punt de veure un...
2: No, esteu a punt d'escoltar.
1: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
3: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: Informatiu migdia.
5: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
6: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
7: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
4: Informatiu vespre.
8: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
4: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: En qüestió de mesos, el regne visigot de Toledo, que s'havia estès durant més de 2 segles, va deixar d'existir. Al voltant de la seva desaparició i de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península Ibèrica, s'han escrit no rius, sinó veritables oceans de tinta. Invasió, lluites cruentes, intolerància religiosa, pèrdua d'Espanya, reconquesta, grans batalles, resistència heroica... Però què hi ha de veritat i què hi ha de reelaboració posterior? Què sabem realment de l'arribada dels guerrers islàmics a la península? Com van ser els darrers moments del regne visigot i els primers del domini musulmà? Esperem resoldre aquestes qüestions i algunes més al llarg del programa d'avui. Benvinguts a l'any 711. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, per parlar de la conquesta islàmica de la península ibèrica amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, com s'ha interpretat a nivell historiogràfic la conquesta islàmica de la península ibèrica?
1: Quina pregunta, eh?
0: Uau, per començar, comencem forts.
1: Si hi ha algú de Abogados Cristianos escoltant-nos, que tanqui el podcast. Val. No, bueno, a veure, és la gran pregunta, no? Perquè els romans van arribar a la península ibèrica, els visigots van conquerir la península ibèrica i els musulmans van envair la península ibèrica. Només hi ha aquests tres verbs per explicar el mateix, per referir-se al mateix, ja ens indica que hi ha alguna cosa darrere. Des del punt de vista nacionalista hi ha molts peròs, o hi ha un posicionament molt clar, no? Si el regne visigot, com deien en l'altre programa, s'identifica en sectors tradicionals com l'origen d'Espanya, no? La desaparició d'aquest regne és la pèrdua d'Espanya, no? I això portarà, doncs, a la recuperació de l'entitat nacional. A l'arribada de l'islam a la península ibèrica implica, per certs sectors, una mena d'anti-espanyolitat, no? L'Àndalus no és només una cosa que no forma part d'Espanya, sinó que és la anti-Espanya, no? Si definim una Espanya, una grande, libre, catòlica, apostòlica, romana, de cop i volta, no? Que durant uns quants segles això no fos així, genera un gran problema, no? No passaria que els visigots fossin arrians i no catòlics, però... Llavors, a nivell historiogràfic, ja veurem també, ho explicarem més endavant, que les fonts també són molt sui generis i, per tant, permeten una interpretació de la contrària. A nivell historiogràfic, l'arribada de l'islam, l'arribada dels contingents musulmans a la península ibèrica serà vist de moltes maneres, però no... Des d'una invasió brutal, sanguinària, no?, que passa a sang i a foc per sobre de la península ibèrica, apostolats que directament neguen l'arribada dels musulmans, no? No, Espanya mai va deixar de ser espanyola, no? Hi ha certa historiografia que directament nega el fet de l'arribada dels musulmans a la península ibèrica i diuen, s'inventen, per exemple, que és la pròpia població romana que per fer fora els visigots es converteix a l'islam i llavors després... Però aquí no ens va envair ningú. Ja veurem que a nivell historiogràfic ens mourem entre diferents interpretacions, intentarem veure exactament què diuen les fonts, de quines fonts disposem, què diu l'arqueologia, què és el que sembla que va passar o no va passar segons el que tenim, però clar, penseu que és el moment de la construcció, o la pèrdua de la nació, és el moment inicial de la construcció de la nació. I per tant aquí s'han barrejat fonts històriques, fonts mítiques, relats romàntics, mites, personatges, no? Don Rodrigo, Don Julián, el no sé què, el no sé quan, Covadonga, Don Pelayo, llavors, clar, l'Òscar, no sé quan. Llavors, clar, ens estem movent, o certa historiografia es mou en l'acceptació crítica d'uns símbols nacionals, historiogràfics, que afortunadament l'acadèmia ha anat desmuntant, no? Però actualment, si un va a la secció de qualsevol gran superfície que vengui llibres, pot trobar, no?, postures molt diferents a nivell historiogràfic de què va ser el regne visigot, de què va ser l'Àndalus, i per tant és un bon meló que no sé fins a quin punt obrirem, però que ens anirem trobant al llarg del programa.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs mentira.
1: Mentira. Estem molt de Manu Chao últimament, aquesta temporada, però jo crec que casa molt bé amb el que posarem sobre la taula els propers minuts. I bueno, anem a... Vamos a contar mentiras.
0: Doncs amb aquesta introducció i amb mentira de Manu Chao, comencem, si et sembla, Alberto, per una qüestió metodològica. Quins problemes tenen les fonts escrites sobre la conquesta islàmica?
1: Clar, s'ha insistit molt, però mai està de més tornar a insistir en l'advertència sobre la parcialitat extrema, moltes vegades, a les fonts escrites que tracten la història de la península ibèrica durant tota l'alta edat mitjana, però ben especialment al segle VIII en particular, o la primera meitat del segle VIII. No? Penseu que per aquesta centúria disposem de molts pocs documents originals, molts pocs diplomes originals, i els conservem, o bé són interpolacions tardanes, o els conservem copiats, no?, 100 i escaig anys després, o formant part de cartularis que es formen, doncs, 150-200 anys després, no? Moltes vegades tenir un document del segle XI que diu que és una còpia d'un document del segle VIII no vol dir que aquest document del segle VIII existís.
0: Clar.
1: No? Perquè, o directament són documents falsificats, falsos, durant l'edat mitjana europea,

0: fonts històriques que tenim per aquest període, si les comparem amb el que diu el registre arqueològic, trobem que diuen dues coses diferents. Llavors tenim aquesta precaució. Poca documentació textual, moltes sospites que aquesta documentació textual és partidista o directament falsificada, i de les poques coses que podem intuir, quan ho contrastem amb l'arqueologia, doncs tampoc acaben de quadrar.
1: I per què passa exactament això?
0: Bueno, d'entrada, perquè tota font escrita és parcial, especialment les que tenen a veure amb els relats històrics. Això passa sempre, passa al segle XIX, passa actualment, passa a Mesopotàmia, passa en tots. No? Però, per altra banda, aquesta parcialitat inherent a una crònica o parcialitat inherent a un discurs, no?, històric, juntem que a partir del segle IX, o fotos finals del segle IX, comença a teixir-se tota una justificació del que es considera una anomalia històrica, no?, que és com conceben els cronistes medievals a partir del segle IX, i amb ells, no?, els cronistes del 12-13, els d'època moderna, i ben especialment els nacionalistes del segle XIX, que consideren que l'arribada de l'islam a la península ibèrica és una anomalia històrica, i que, per tant, aquesta anomalia històrica ha de justificar-se d'alguna manera. I aquesta justificació, que es farà com a mínim 150-180 anys després dels fets, en el millor dels casos, o 1.100 anys després dels fets, és això, és simplement una justificació interessada que busca explicar el per què cau el regne visigot i per què durant 7 segles, no?, va haver-hi la Espanya com a nació, va tenir la maledicció, no?, de ser islàmica.
1: Tan greu és l'absència de fonts escrites fiables?
0: Clar, perquè us feu una idea. Pel segle VIII, si traiem l'àmbit català, que, bueno, de la Carolingia, tal i qual, pel segle VIII tenim una absència gairebé absoluta de documentació original per l'antic regne, o pels territoris de l'antic regne visigot de Toledo. De fet, es conserva un únic document fiable de l'any 775, sobre la concessió d'unes propietats per la fundació d'un monestir prop de Lugo, tot i que sembla pel contingut del text fiable, però és una còpia del segle X, amb la qual cosa, doncs, sempre hi ha la sospita de si aquesta còpia modifica alguna cosa. Evidentment, existeixen altres documents datats en aquestes dates, però gairebé tots són falsificacions dels segles posteriors, fetes especialment en ambients eclesiàstics per fer-se amb propietats, al·legant uns suposats drets documentals. De fet, amb poques excepcions, els segles VIII i IX del centre nord de la península, no?, l'inici de la Catalunya Carolingia, ja diem, sembla un altre panorama, però també quan s'ha fet tasca paleogràfica i diplomàtica sobre aquests suposats originals precarolingis o d'inici del món carolingi, veiem que potser també tenim un panorama menys frondós documentalment del que suposem. I pràcticament qualsevol document abans del 800, de la segona meitat del segle IX, segurament és interpolat, és fals, és modificat, és una còpia posterior, vull dir, és un element que ens trobem, potser la primera meitat del segle VIII a nivell documental és la pitjor documentada de la història d'Espanya o de la península.
1: I en l'àmbit andalusí hi haurà més sort amb tot això? Comptem amb més documents pel segle VIII,
0: No gaire, no? Potser, abans de contestar això, crec que m'he deixat una mica d'explicar una mica més, no? Clar, no només una qüestió de diplomes, de documents, però, perquè us feu una idea, el segle VIII, el que serà el primerenc regne d'Astúries, per entendre'ns, la cuna de la hispanitat i tot el que, potser se salven de les sospites uns 50 pergamins per tot el segle VIII, i dels quals, relacionats amb la reialesa asturiana, són 10-12. Perquè us feu una idea, no?, de tot el que es diu sobre com es funda el regne d'Astúries, com inicia la reconquesta i tal, es basa sobre una absència total de fiabilitat, no? Ja potser parlarem d'aquí una estona, no de documents, sinó de cròniques. Ja veurem que la situació potser és una miqueta millor, però tampoc millora. Gairebé no existeixen cròniques originals i les que tenim moltes vegades estan interpolades o modificades posteriorment. En l'àmbit andalusí, en l'àmbit islàmic, malauradament, tampoc tenim una millora significativa. De fet,

0: de temps de la conquesta, la primera meitat del segle VIII, gairebé no hi ha documentació contemporània conservada a nivell andalusí. Pels segles X, IX, X, XI, també n'hem perdut moltíssima. I, per exemple, no hi haurà cròniques andalusines sobre la conquesta fins a segle i mig després dels fets. I, de fet, els primers relats, o els relats més antics sobre el tema des de l'àmbit islàmic, ni tan sols s'escriuen a la península Ibèrica, sinó que es redacten des del califat, no? Es redacten a Aràbia, o es redacten, per exemple, en cercles erudits egipcis, no? Per posar un exemple, aquesta figura del conde Don Julián, no? Que és aquell governador de Ceuta, que Don Rodrigo li viola la filla, llavors ell ens diu els romansos, no? Que deixa passar els musulmans, no? Perquè acabin amb el violador, com una mena de justícia divina, no es menciona fins a l'any 860. Aquest personatge clau en aquesta traïció als visigots no apareix fins a 150 anys després dels fets. No? Llavors, clar, ens movem en un terreny documentalment molt, molt escàs.
1: Si les fonts fins ara no són bones, amb quines fonts documentals podem comptar?
0: Clar, doncs bàsicament, com dèiem, el recolzament documental sobre els fets s'ha fet a partir de cròniques. Algunes contemporànies als fets i moltes d'elles posteriors, en diverses generacions, i com a mínim uns 160-150 anys posteriors als fets. No? Per exemple, pel segle VIII conservem només 5 cròniques, molt petites, alguna que mencionin, no?, què està passant a la península Ibèrica, ni que sigui de passada. Potser la que més abunda en el tema és la Continuato Isidoriana Hispana, que està escrita, es creu, entre els 740-741 i parla del final del regne visigot, no? Parla és una mena de crònica de fets del regne de Toledo entre el 601 i el 721. Pràcticament no menciona la conquesta de la península Ibèrica per les tropes islàmiques, i l'única cosa sí que menciona ressenyable de la dècada del... no, finals de la dècada del 10, principis de la dècada del 20, és l'enfrontament de les tropes islàmiques més enllà dels Pirineus, amb Otó d'Aquitània, vora Toulouse. No? Ni tant, dels fets de la península Ibèrica, aquesta crònica pràcticament no menciona res. Covadonga, Don Pelayo, no apareixen per cap lloc. En canvi, sí que es parla d'Otó d'Aquitània, que és aquesta primera persona que venç els musulmans, és el pre-Carles Martell. Una altra crònica que cita molt freqüentment, però telita, és la crònica mossàrab del 754, que és una crònica amb un marcat to apocalíptic i propagandístic, no? Té moltes referències a l'apocalipsis, utilitza un llenguatge molt simbòlic, no? Llavors, a nivell de les fets que relata és molt fiable, perquè és una font que està ja des d'inici pensada com una mena de propaganda apocalíptica, no? De tot s'ha anat a la merda, no? Llavors, una font que tu la llegeixes i veus que clarament és molt de part. Paradoxalment, com és una crònica del 754 i és de les més properes, tot i que uns 40 anys després, als fets, molta part de la historiografia espanyolista més conservadora la considera una font superfiable. Perquè es fa una idea. Compara la derrota dels gots al 711 amb la caiguda de Troia. El que va passar al 711 és com quan els aqueus van... No? O la derrota de Jerusalem, no? pels perses, o la caiguda de Roma, o l'assalt de Babilònia. Que es fa una idea en el rànquing de pèrdues apocalíptiques. Aquestes dues, cal sumar-hi algunes que mencionen de passada o molt incoherentment o que gairebé no aporten informació, però que existeixen, el cronicon moisiacense, no? de Moisac a França, a l'Ordo Anorum Mundi, que pràcticament no menciona res, als anals portugueses, però cap d'aquestes cinc cròniques del segle VIII, per exemple, repeteixo, mencionen a Don Julián, mencionen a Pelayo, mencionen a la batalla de Covadonga, coses aquelles de l'imaginari no apareixeran encara, no? Perquè fa al segle IX, directament no hi ha cròniques fins a final de segle, fins al 860, en el millor dels casos, 880, 890, quan Alfons III d'Astúries ja comença la seva activitat cronística, no? comencen a finançar-se, a incentivar-se cròniques que comencen a vincular aquest regne Astur, aquest regne d'Astúries, amb l'antic regne de Toledo, no? Una mena de neogoticisme descarat, no? 150 anys després, les cròniques rotense, la crònica obetense, directament s'inventen la vinculació que el regne, no, que l'actual regne d'Astúries és una continuació lògica del regne de Toledo, no? D'uns exiliats que es van refugiar allà, la resistència, el no sé què, però clar, vull dir, primera notícia, 160 anys després, no? Molt vinculades amb l'intent de recuperar les seus episcopals perdudes, no? D'avançar cap al sud, no? És quan comença a teixir-se aquesta idea, no? De que el que s'està fent és una recuperació de territoris que
1: s'havien... Això està assentadíssim, eh? Perdó.
0: Clar, perquè què passa després? Que la cronística del segle XII i del segle XIII, amb Alfons de Sen, no sé què, agafa aquestes cròniques com a... Són cròniques antigues que parlen dels fets. Per tant, han de ser veritables. Per tant, m'interessa, com jo estic conquerint territoris i instal·lant seus episcopals, m'interessa la justificació que donen. Després d'això, ja passa críticament al segle XVI, no? amb els humanistes, la historiografia del segle XIX, principis del XX, Pidal, Sánchez Albornoz, tota aquesta gent, clar, és el discurs de recuperació, no? De la unicitat d'Espanya, els hi quadra, i donen fiabilitat absoluta a unes coses que des del punt de vista, des de la mínima credibilitat cronística, no la té, no? I serà, per exemple, en aquestes cròniques, a partir de la dècada del 880, quan es creï el relat de la batalla de Covadonga i el mite nacional que d'aquí va, no? 170 anys on cap crònica del segle VIII menciona el fet, ni andalusina ni musulmana, hi ha coses. Va haver-hi un conflicte al nord. Ah, hi ha un conflicte al nord. Un conflicte al nord pot ser que els Starks estan lluitant amb vés a saber qui, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha un bandit que no sé què. Ah, això deu ser un Pelayo, que era no sé quan. Bueno, de cop i volta, miracle, no? Llavors, precaució amb aquests discursos.
1: Doncs feta aquesta prèvia... molt, molt, molt necessària per parlar del tema d'avui. Llavors, Alberto, què és el que va passar a la península Ibèrica a partir de l'any 711? Però què
0: no,
1: podem saber?
0: No tinc ni idea. Però, bueno, una mica el que intentarem, no, de manera molt resumida, en el que queda del programa, és explicar aquesta qüestió, veure què sabem, què podem saber, què ens diuen les fonts, què ens diu l'arqueologia.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Sempre és bon moment per ficar Joc de Trons, la música.
1: Sí. Paradoxalment, mai és bon moment per acabar els llibres, eh, Martín?
0: Bueno, és que no, està, sí, molt, està molt enfeinat.
1: Sí. Ja no cal.
0: Ja no cal, ja no? Cal. Ningú els espera, ja, o què?
1: Jo no. O sea, jo recordo abans, a més hi havia un comptador de vegades que ens pregunten quan surt el proper llibre. Jo no sé si
0: s'ha ja trencat el comptador, ja ha passat la volta.
1: Bé, passa res.
0: Doncs bé, comencem una mica posant en context els darrers moments del Regne Visigot, que van fer fins fa res un programa, per tant, segurament us servirà per lligar-ho tot. De com fet, estava la cosa?
1: Pues estava com a Joc de Trons, pràcticament. No? La situació que tenim, o la intuïció, el que veiem del Regne Visigot a inicis del segle VIII, és una situació de col·lapse. No? S'acostuma a posar la data del 710 com a exemple pràctic d'aquesta afirmació. No? 710 és l'any de la mort del rei Witiza, que no és un jugador de futbol, no és Dani Witiza, tot i que segurament sortirien els dos de festa superbé. El rei Visigot que mor al 710, no? I la successió del qual porta problemes. I és molt, ben, és molt curiós, no? Les fonts del segle VIII tracten aquest personatge relativament bé. Era un rei que va fer coses bones, bueno, no ho va fer bé, va portar la crisi com podia i tal i qual. Però, en canvi, les cròniques propagandístiques asturianes a final del IX el descriuen com un rei que porta el regne de Toledo a la decadència, no? Però aquesta sensació és més del segle IX, preveient ja el que vindria, que no la dels propis contemporanis. Sí, com sigui, a la seva mort es desencadena un conflicte successori protagonitzat per altres, entre altres personatges, per Rodrigo. Sempre es diu Roderico, es diu Rodrigo perquè sona més espanyol, no? Perquè,
0: clar.
1: I Agila, no? A línies generals, sembla ser que Rodrigo o bé va instigar un cop d'estat contra Witiza i el va assassinar, no? O bé va aprofitar-ne la mort per erigir-se com el candidat útil dels sectors de l'alta aristocràcia visigoda i va aconseguir ser nomenat rei. Per la seva banda, Agila no reconeix l'autoritat de Rodrigo i també es proclama rei, però de la part nord-oriental del regne. Vaja, la Tarraconense, la Narbonense, ja tu sabes. De fet, és molt graciós, perquè hi ha cròniques més del regne, més del que després del que seran del regne de Toledo, cròniques que seran més de la part oriental, i, per exemple, en les cròniques de la zona de Gila, don Rodrigo no apareix mencionat mai. Si tu només tinguessis aquelles cròniques, Rodrigo no ha existit. Si agafes les cròniques de Rodrigo, a Gila no ha existit mai. Sí, com sigui, Agila és un cas molt bonic de com funciona la historiografia pàtria sobre el tema, no? Perquè si hem de fer la continuïtat de que Rodrigo és el darrer rei visigot i que, per tant, els visigots acaben a Astúries i, per tant, la reconquista comença allà en els picos d'Europa i va baixant, Agila no ha d'existir. Clar, però dels successors de Witiza, el que dura més, l'últim rei visigot, no és don Rodrigo, és Agila. L'únic que passa és que Agila és, cometes, català. Perquè és el rei de l'Hispània, es proclama rei de l'Hispània oriental. És a dir, de Saragossa, de València, de Tarragona, de Barcelona i de la part sud de França, no? De Narbona. Per tant, és un personatge molt, molt incòmode i que la historiografia moltes vegades, a més, part de les... No se sap ben bé qui és Agila, però hi ha algunes teories que el vinculen com un dels fills o parents de Witiza. Llavors, no és només l'últim rei visigot, sinó és l'últim rei visigot de la línia del penúltim rei visigot. Vull dir, seria l'últim rei legítim visigot. És una línia que no s'ha explorat gaire perquè obre una derivada. És com la batalla de l'Ebro, no? Aquella cosa d'una república espanyola només a Catalunya i una Espanya franquista a l'Ebro era un problema. Doncs passa això. No sé si és curiós que al final el discurs que s'ha fet sobre personatges com Agila, com a Rodrigo, sobre els últims visigots, està clarament polititzat per qüestions pròpies de l'Espanya contemporània, no? Llavors, bueno, veurem com es reivindica Agila.
0: Total, que quan els musulmans trepitgen la península ibèrica, pràcticament es troben en una guerra civil visigoda.
1: Una mica és això, no? Independentment dels mites que es teixiran durant els segles posteriors sobre els motius de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península, el cert és que les elites visigodes es trobaven fragmentades i en una lluita entre si, no? Fet que explicarà en bona mesura la dinàmica de la conquesta.
0: I què sabem d'aquests exèrcits islàmics? Per què decideixen creuar l'estret just en aquest moment?
1: Bueno, expliquem una miqueta l'expansió islàmica, no? Tot i que ja N'hem parlat abastament en altres programes, no cal extendre's gaire. No? Després de la seva sortida de la península aràbiga, els exèrcits musulmans van tenir pocs problemes per avançar de manera fulgurant pels dominis perses, pels dominis bizantins. Perses i bizantins s'havien esgotat mútuament en una junta encarnissada, no? Que us rematem als programes de l'Albert sobre la pentalogia sobre Heracli. I en uns 30 anys... l'imperi persa i bona part de l'imperi bizantí són conquerits pels musulmans. Una paradoxa molt interessant, els va costar molt més, uns 50 anys, ensenyorir-se sobre les tribus berebers del nord d'Àfrica. Va costar pràcticament el doble conquerir les tribus amazics, els tribus berebers del nord d'Àfrica, que conquerir tot l'imperi persa i tres quartes parts de l'imperi bizantí. I si ho comparem, per exemple, amb els 3-4 anys que els hi costarà poc després fer-se amb el control del regne visigot de Toledo, encara pren una dimensió més important la resistència bereber contra l'avenç islàmic. Si valorem l'expansió de l'islam en temps del califat Omeya, ens trobem que en uns 90 anys després de la mort de Mahoma, el califat s'estén gairebé per uns 15 milions de quilòmetres quadrats, no? Arribant fins al centre de França, per la part occidental, i estem parlant, perquè us situeu, d'unes 30 vegades l'extensió d'Espanya, no? Per situar la importància relativa que té la conquesta de la península Ibèrica, que és una trentena part de l'espai conquerit i es conquereix en 3 anys.
0: Carai, i per què serà tan fàcil tot plegat?
1: Clar, a banda de l'evident debilitat política dels mons bizantins, el món persa, hi va haver també un factor ideològic en la fulgurant conquesta inicial de l'islam, no? Per exemple, qüestions ideològiques, d'afinitat amb el monofisisme majoritari a províncies com Síria o Egipte, que fan que aquest discurs islàmic, no, sigui ben vist per la població. No? I es puguin arribar a pactes, es puguin arribar a tractats de submissió, a rendicions... No? De fet, l'excepció és la resistència. I la resistència masic, la resistència berber, serà tan sorprenent, durarà 50 anys, 2 generacions, no? Els avis, els pares i els fills lluiten contra els musulmans, que fins i tot els àrabs van crear explicacions legendàries de per què els amazics eren tan resistents, com la que vinculava els amazics amb els filisteus. No? Aquells filisteus, aquells pelesets, Goliat, no? Aquell suposat poble del mar que va estar a la regió del Llevant Mediterrani, que va ser expulsat pels israelites, no? El rei David contra Goliat, doncs els àrabs van arribar a dir, doncs aquests tios berebers del nord d'Àfrica són tan aguerrits i tan forts i tan resistents i tan caparruts que l'única explicació possible és que són els descendents d'aquells filisteus, no? Que segles abans van ser expulsats pels israelites, aquells gegants forts i resistents, i que es van refugiar, no? Es van convertir en tribus del nord d'Àfrica i fins que no hem vingut nosaltres a conquerir-los, resistien. No? Per això ens parla de l'excepcionalitat de la resistència. En qualsevol cas, cap a finals del segle VII, un cop conquerida Cartago l'any 698, és a dir, just una dècada abans del salt a la península, tenim ja pràcticament garantit el domini islàmic de gairebé tot el nord d'Àfrica.
0: Molt bé, i què portarà el califa Omeya a interessar-se justament per la península Ibèrica?
1: Doncs sento decepcionar molta gent, però poca cosa més que està enmig dels seus objectius. Cal que pensem que en aquests moments l'estratègia Omeya d'assetjar la capital bizantina de manera directa estava demostrant-se un fracàs monumental. Els setges que s'havien fet sobre la capital bizantina eren un fracàs. Vam fer fa poc un programa per Mecenes sobre el foc grec. Us convidem a que el revisiteu. L'assalt directe a la capital de l'imperi bizantí era inviable i, per tant, es comença a plantejar una estratègia que passa per una àmplia tenalla, no?, per l'est i per l'oest, que comenci a encerclar, no?, i asfixiar els dominis bizantins i que, a banda de pressionar per l'est i pel mar, pressionés Constantinople a través de la ruta terrestre. I això és el que farà que des del nord d'Àfrica es comenci... No? Per això, en pocs anys tenim els exèrcits andalusis ja creuen els Pirineus i el centre de França, perquè la seva idea és encerclar, no?, arribar a Grècia per l'altra banda. Per tant, a inicis del segle VIII, el salt a la península Ibèrica semblava el pas natural a fer. Comencen a construir-se drassanes a punts estratègics del nord d'Àfrica, per exemple, a Tunis, comencen a fer-se estructures per construir vaixells l'any 708, no? Aquella idea de els musulmans arriben perquè se'ls convida, perquè s'immiscueixin en les guerres civils visigodes. No, ja 3 anys abans estaven construint vaixells. El nou governador de la província d'Ifriqiya, un dels protagonistes de la conquesta, Musa ibn Nusair, comença a realitzar incursions sobre les Balears, no? Per començar a controlar també les illes. Tànger, Ceuta, es conquereixen el 708, el 709, respectivament, no? Doncs ho tenim pràcticament tot llest. 708, comencen a construir-se vaixells, conquereixen les últimes places del nord d'Àfrica, i només una llengua de mar, no? De tot just 14 quilòmetres, separa banda i banda de l'estret.
0: Ja ens has avançat abans. Aquí tenim la llegendària figura del comte Julià, que era governador de Ceuta.
1: Sí. Sí, un personatge, com tants altres, a cavall entre la realitat i la llegenda. De fet, tampoc sabem ben bé, com altres personatges, no sabem ben bé qui són. Aquest Julià, hi ha qui diu que és un governador bizantí. Penseu que aquests territoris, Ceuta, alguns territoris del nord d'Àfrica, encara depenien de Bizanci. Formaven part d'aquella expansió occidental del món bizantí. Llavors, era un funcionari bizantí, era un funcionari visigot, era un autòcton, era un bereber, no s'acaba de saber qui és, no? Cada tendència historiogràfica li dona el seu origen, no? Però sobre ell es forja la història que justifica el pas dels exèrcits islàmics cap a la península Ibèrica. No entenem en el tema perquè no dona temps, tot plegat és una revelació posterior que busca sobretot vincular la indignitat del regne visigot, vinculant, no, explicant la caiguda del regne visigot per la decadència moral del regne, no? Com tantes altres vegades a la història, es vincula una violació a la pèrdua d'un regne. És un tema recurrent i que és un tropos literari. Quan es crea aquesta idea de Don Julián i Florinda i Don Rodrigo i no sé què, el que s'està fent és agafant un model, per exemple, el mateix de Tarquini Superb, no? I al final de la monarquia romana, no? El rei és un tirà que viola dones dels seus nobles i, per tant, està justificat que aquest rei desaparegui, no? Pues és adaptar, no, a l'escenari modern una cosa que no sabem si va passar així. Sigui com sigui, la venjança de Julià, o Urbà, segons altres fonts, serà oferir-se a Musa ibn Nusair com a ajuda per tal de conquerir el regne visigot. Jo et passo tota la info que tu vulguis, jo et dono tota la informació de com és el regne, jo et deixo entrar a Ceuta, jo et dono vaixells, i tu vés a matar aquell fill de la gran puta que ha violat a la meva filla. No? Clar, com a explicació literària, romàntica, perfecte, nacional, és perfecta, perquè llavors la caiguda és, no? Tenim per una banda una traïció, però que està justificada per una indignitat. No? El perro Rodrigo, no? És un personatge indigne. I com a governador de Ceuta tenia a les seves mans el pas de l'estret.
0: I aleshores com és que es comença a organitzar aquest pas?
1: Penseu que els conqueridors àrabs i siris venien d'una complicada conquesta del món bereber. Lenta, farragosa, amb una geografia complicada, no especialment rica. I un cas diametralment oposat al que es presentava ara. Hispània vista, no, la costa d'Hispània vista des de l'altra banda de l'estret, era vista com un territori afeblit políticament, però amb grans recursos naturals, no? Amb grans recursos de botí, amb una capacitat d'assentament de tropes important. Penseu també que els berebers que acaben de ser islamitzats tenen la fe del convers, no? Són tropes molt, molt a tope, però a la vegada són tropes de segona, no vistes en tots els drets. Això portarà en els primers anys de l'Andalús a problemes entre berebers, siris, àrabs, però bueno, no ens avancem. Sigui com sigui, l'estiu de l'any 710, Tarif va comanar una petita força expedicionària, se'ns diu, ja a vegades s'ha qüestionat la realitat d'aquesta primera expedició, i amb 4 vaixells creuen l'estret i desembarquen a Tarifa, que precisament es diu així perquè va ser el lloc on Tarif va desembarcar. El seu viatge era una expedició exploratòria, coincideix amb el moment, no?, de la mort de Witiza, les lluites intestines pel control de la corona, i després d'arribar-se fins a l'actual Algeciras, tornen amb un bon motí i segurament també amb informacions sucoses, no? Penseu que durant l'estiu del 710 el regne visigot s'estava dividint o estava dividit ja entre Rodericus, don Rodrigo, i Agila.
0: I què farà en Musa ibn Nusair amb aquesta informació?
1: Doncs el primer que fa, sembla que destitueix a Tarif, diu, quita, ja me pongo jo, i el substituirà per un altre personatge, en Tariq, tall de Tarif a Tariq, Tariq ibn Sirjat, tampoc sabem ben bé qui és, a qui encarregarà una nova expedició a la península per l'any següent. La logística segur que va ser complicadíssima, perquè es creu que es van mobilitzar uns 7.000 homes, la majoria berebers, que a l'abril de l'any 711 comencen a desembarcar, no?, amb uns quants vaixells, amb viatges, no?, ara 100, ara no sé quant, ara 50, ara 200, vora Algeciras, i comencen a concentrar-se vora el que anomenaran Jabal Tariq, és a dir, la muntanya o el pujol d'en Tariq, no?, Jabal Tariq, Gibraltar. A aquesta primera onada li seguirà una segona, mesos més tard, amb uns 5.000 homes més, no?, està ja planificant-se aquest desembarcament a la península.
0: Clar, i els visigots, què fan? S'ho miren? Com reaccionen? Clar, perquè no, arriba molta gent allà.
1: Els arriben un WhatsApp a la comunitat de veïns. De, hi ha gent rara caminant rondant per la porta del pis. I són els cabrons de Securitas Direct fingint que hi ha delinqüència per estar farta. No passa res. Bueno, com cada primavera, l'exèrcit visigot, recordem, una petita elit, no?, que controlava la població, l'antiga població hispanoromana, es reunia a Toledo per tal de fer, per marxar una expedició allà on calgués. Normalment, la tradició marcava que segurament fos una expedició per sufocar alguna revolta al nord, no?, per lluitar contra els bascons, contra els asturs, a Galícia, però a vegades simplement servia per convidar algun senyor poc disposat a lliurar els tributs anuals, no? Diguem que anualment es reunia l'exèrcit. Pel que sabem, en el seu primer i únic any de regnat, Rodrigo va mobilitzar aquesta host visigoda cap al nord de la península. És a dir, just en direcció contrària a la que hauria de dirigir-se, perquè ella en 710 organitza una expedició per pacificar els bascons, perquè no sap que estan arribant els altres, no? Tot i que sembla que ben aviat li arriben les informacions. Penseu que hi ha un sistema de fortificacions, almenares, rotllo que Rohan venga, i relativament ràpid gira cua i baixa fins a l'actual Andalusia per veure què està passant, no? I pocs mesos després del desembarcament de Tariq a Gibraltar, els dos exèrcits es troben.
0: I serà la famosa batalla de Guadalete.
1: Sí, famosa batalla de Guadalete, explicada com un de les jornades més significatives de la història universal d'Espanya, una de les jornades, o sigui, que sembla que va durar més d'un dia, però mai deixis que la realitat t'espatlli un titular, una de les batalles decisives de la civilització occidental, però sabem ben poc. De fet, actualment ni tan sols s'ha aconseguit identificar el camp de batalla, perquè hi ha diferents propostes topogràfiques, no?, i etimològiques sobre en quina zona pots, no?, dins dels mons transductins, més propers als Algeciras, més propers al riu Guadalete... Es diu batalla de Guadalete perquè fa referència a les fonts musulmanes que identifiquen el lloc de la batalla amb el topònim Guadilaca. Guadilaca, Guadalete, que simplement vol dir el riu del llac. No? Pues, però al final, quants rius surten d'un llac? Uns quants. Llavors, hi ha hagut, això ha portat a problemes per marcar exactament on és l'indret que s'esmolpa la batalla. Tampoc s'ha trobat un lloc on hagis trobat cossos, un xoc... Mm-hmm. Tot i la importància del xoc, en sabem poc de com es va desenvolupar la batalla, perquè pràcticament no hi ha fons sobre la mateixa, i n'hi ha qui pensa que fins i tot que no va ser una batalla, sinó van ser dues diferents, bueno, no entrarem. El que sí que sabem és el resultat de la mateixa. La derrota de Rodrigo i els seus, segurament facilitada per una traïció interna. No? Part d'aquests visigots que seguien el rei en aquest moment d'inestabilitat, de crisi successòria, tal i qual, segurament eren aposten per Agila o aposten per algun dels candidats, i enmig de la batalla abandonen la batalla, segurament pacten amb els musulmans i abandonen a Rodrigo a la seva sort. Sigui com sigui, després de Guadalete, Rodrigo desapareix de la història.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Pues seguim al Portes de Troia, recta final del programa d'avui, dedicat a la península, a la conquesta islàmica de la península ibèrica, i estàvem a Wadi Laka. Sí. Després de Wadi Laka, què passa?
1: Wadi Laka? Waka waka. No. Després de Guadalete, què? Doncs la cançó que...
0: Suposo, l'he provocat, eh? Suposo, ho he fet. Aquí que... posa, el guió posa Guadalete. Però vaig a dir-li Guadilaca dos vegades, aviam què passa. I ha reaccionat
1: suposo
0: com esperava.
1: Que, suposo que els vencedors de Guadalete sí que van fer guaca guac.
0: I perquè Carlos està rient, i bueno, aquest tio què fa? Bueno. No, és justament, l'he provocat, era sabiendas.
1: Doncs després de Guadalete ve la cançó que hem escoltat. De cop i volta, per molta gent a la península ibèrica, els visigots és... aquella persona que tu havies conegut, no? I de la que borres el número, i de la que envies un amic a que li reculli les coses, les teves coses a casa... Uf. És allò, és... bueno, algú que jo acostumava a conèixer i que ara... este M. Rajoy, no sé de què vostè me habla, no? Doncs, bàsicament, l'esfondrament, sembla que l'esfondrament del regne visigot és total i immediat, no? Tradicionalment s'ha parlat molt de la debilitat del regne visigot, no? I com això explica l'avenç musulmà, no? Clar, el regne visigot era un regne afeblit i per això, després de Guadalete, no hi ha ningú, no? I per això explica la ràpida expansió islàmica. La veritat és que la qüestió és que és a la vegada més simple i més complexa, no? Perquè la derrota de Guadalete fos pel motiu que fos, per traïció, per militar, eren dos forces bastant equiparades. Implica que no hi hagi més resistència davant l'avenç musulmà. Existia tot un ampli conjunt de places fortificades, ciutats, places fortes, edificacions defensives, que podien haver-se utilitzat o que podien haver plantejat una defensa eficaç. I fins on sabem, la situació en aquests compassos inicials, bueno, era, encara estava molt al fil de la navalla, no? Però per què no passa això? No? Perquè, bueno, este, clar, el regne visigot era molt dèbil i, clar, bueno, els van ficar el primer gol al minut 10 i ja es van esfonsar.
0: Sí, sí.
1: Home, hi ha partit, no? Hi ha dos parts. No? Per què va passar això? Doncs, per una banda, hem de pensar que finals de la primera dècada dels 700, l'estat visigot estava partit en diferents blocs, en una sort de guerra interna que ja hem anat indicant. No? En aquest context, l'arribada de les tropes de Tariq segurament havia estat vista més com un element desequilibrador en el conflicte, no? Una sèrie de mercenaris o una sèrie de convidats inesperats que podies haver fins i tot, no?, cridat a la península i que s'esperava que es retiressin un cop fet a la... no?, que servissin per derrocar a Rodrigo i que després es marxessin al nord d'Àfrica, no? Segurament part de la noblesa visigoda anti-Rodrigo calculava, en els seus càlculs polítics, no?, preveia aquest escenari, no? El que no es va saber calcular és que els musulmans no només no es retirarien, sinó que s'assentarien fàcilment a la península.
0: Clar, esclatarà aleshores un conflicte obertíssim.
1: No. De fet, en els primers moments hi ha una calma absoluta. Potent 711, no hi ha documentades incursions sobre territoris governats per Agila durant els primers anys, no? Tenem allà 711, 12, 13, 14, 15, ja... Hi ha qui diu, home, clar, perquè segurament Agila havia pactat amb els musulmans perquè vessin en Rodrigo, no? I, bueno, no se sap. Durant els primers anys, els invasors es divideixen en tres blocs, no? Acabat a Guadalete, un va cap a Còrdoba, un cap a Màlaga i el tercer cap a Granada. I en cap de les tres zones s'han documentat ni enfrontaments armats entre els autòctons i les tropes berebers, ni l'arqueologia ha tret a la llum un sol nivell de destrucció violenta en cap de les tres ciutats, ni cap traça de conflicte que es pugui datar a inicis del segle VIII. Per exemple, en canvi, sí que estan documentades en aquestes ciutats, després de la revolta bereber, o a partir del segle IX, quan hi hagi revoltes d'aquestes ciutats contra l'emirat i que està avançant cap a califat, aquí sí que trobarem, no?, que hi ha revoltes urbanes, que hi ha destrucció, però en el suposat moment d'invasió no trobem cap estrat ni cap indici arqueològic de resistència.
0: Sí, no hi ha violència, doncs?
1: Sí que n'hi ha, o com a mínim a nivell textual. No? La primera violència d'aquests anys la trobarem a les cròniques islàmiques redactades uns 200 anys després. Quan es narren episodis, no?, quan les cròniques narren, no?, la conquesta valerosa de la península ibèrica, comencen a parlar de batalles, comencen a parlar, no?, del dret de conquesta, però són cròniques que s'han escrit 200 anys després. I que moltes vegades els episodis que narren estan calcats amb pèls i senyals quan s'ha fet l'estudi, per això és tan necessari que les disciplines històriques col·laborin. no? I que l'arqueologia col·labori amb l'estudi de les fonts escrites o de les cròniques. Quan s'han analitzat els exemples violents que es posen, resulta que són exactament iguals, són calcats d'episodis que s'expliquen que van passar exactament igual a la conquesta de Síria, a la conquista de Pèrsia, a l'Antic Testament, o al revés. Quan les fonts cristianes expliquin la violència dels musulmans, explicaran coses que passen, o sorpresa, exactament igual que la resistència dels macabeus contra els grecs, no? O la resistència dels no sé qui contra els romans. El que s'està tirant és de tòpics literaris, no? D'idees literàries. Que, vale, jo haig de parlar de violència, doncs agafaré l'exemple de no sé què. Us poso un exemple molt divertit. En una d'aquestes ciutats andaluses, alguns defensors cristians, suposats defensors cristians de la ciutat, sigui quina sigui, aconsegueixen capturar un musulmà. I capturen un musulmà que casualment és negre. I llavors, com hi ha aquesta idea de que a la península ibèrica mai s'havia vist una persona negra, que és mentida, pensen que aquesta persona està tenyida. Mira, han tenyit una persona de negre. I llavors, encuriosits, decideixen fer el que faria tothom, que és rentar-lo. No? Si m'hi trobo una persona negra i és que l'han pintada, anem a ficar-lo en una banyera allà a frotar, a treure-li el tal. Clar. Us podeu imaginar com acaba la cosa. No? El captiu aconsegueix escapar, no? Amb la pell tot torturat, amb la pell feta tires, aconsegueix arribar al campament i quan hi explica a l'exèrcit que està sitiant aquesta ciutat les barbaritats que estan fent els defensors, els altres recrudeixen l'assalt, no? I fins i tot quan arriben al lloc on havien retingut aquest musulmà, casualment és una església, la cremen, no? A la gent que hi havia allà, o els decapiten, no? Estos bàrbaros, què fan, tio? Pues aquesta història, exactament igual, s'explica en les cròniques àrabs que va passar a Síria, gairebé 100 anys abans. Clar, són tropos literaris. Llavors, si tu agafes això, escrit 200 anys després, que és clarament una cosa que està inspirant-se en fets per justificar, no? Per justificar la barbàrie dels defensors. Fixeu-vos que indocumentats eren a la península ibèrica que no sabien que era un negre i a sobre el torturaven. Clar, si tu agafes això i consideres que això és la realitat del que va passar, pues bueno. Mm-hmm. Sí, com sigui, repetim, l'arqueologia no mostra cap trauma al registre arqueològic de l'època i el que es percep més aviat és una continuïtat.
0: Aleshores, tampoc hi haurà lluita a Toledo, la capital?
1: Tampoc. Toledo estarà tot sola, no? Segons sembla, les elites visigodes, davant l'avenç musulmà, abandonen la ciutat i quan els musulmans arriben a Toledo es troben que l'han evacuat. S'han emportat tota la riquesa de la capital, han fugit i s'han emportat tot el que poden.
0: Això és una bajona. I no passa res més enlloc?
1: Sí, pactes.
0: Ah.
1: Potser el pacte més famós que tenim és el que et farà Teodomir, a Múrcia, Tutmir, liquidada la monarquia visigoda i eliminats els nobles més partidaris del conflicte, que segurament van morir a Guadalete, el que es desplegarà és una política de pactes amb els nobles més conciliadors i davant de la indiferència de la població, no? D'aquell visigot del que vostè en parla. I amb la connivència dels visigots, que la majoria dels quals en els territoris sotmesos es mantindran sense gaires problemes, no? Perquè també els musulmans en aquell moment tampoc tenien gaire interès que la gent es convertís a l'islam. Això vindrà després. Pels vols al 713, els pactes de submissió són la forma estàndard de relació entre els nous dirigents i les elites hispàniques. No cal combatre ningú per res, merament hi ha un canvi de senyors. Deixar de pagar tributs als visigots de Toledo i passar a fer-ho als musulmans de Còrdoba. No? Tutmir, el Teodomir murcià del que acabem de mencionar, governarà tranquil·lament els seus territoris fins a la seva mort l'any 744, 30 anys després, 31 anys després d'aquest pacte. El succeirà el seu fill, Atanagil, que fins i tot conserva el nom got sense problema, no? Les elites autòctones s'aniran islamitzant, això sí, en major o menor mesura, i emparentaran amb els nouvinguts. Ho faran, per exemple, i el cas de Cassius, no? Aquest que donarà lloc al llinatge dels Banu Cassi a la vall central de l'Ebre durant l'edat mitjana. S'han fet molta novel·la històrica i molta cosa, no? Però la situació és aquesta.
0: I al nord, la cosa al nord serà tan plàcida?
1: També al 713 s'inicia la conquesta del nord-oest de la península. No, encara més enllà de l'Ebre no s'ha passat. En sortir de Toledo, Musa Ibn Nusayr rep una delegació de personatges que sembla ser provinents de Galícia, que el que volen és pactar amb els nouvinguts. De fet, els vascons, els astuts, que havien estat un mal de cap de romans, de visigots, en un primer moment, fins a la dècada del 730, pacten amb els musulmans, els hi paguen el tribut. El problema vindrà quan els musulmans pugin els impostos i després aquests s'enfadin i deixin de pagar-los. Hi haurà una revolta fiscal, però 20 anys després de la conquesta, no en el moment de la conquesta. L'arqueologia de la regió, per exemple, demostra una ocupació planificada del territori i aquell mateix any ciutats com Pamplona, Astorga, Lugo reconeixen l'autoritat islàmica i aquí no passa res. I el 714 ocupen també la meitat nord de Portugal, entre Santarém i Coimbra, per entendre'ns.
0: O sigui, que en qüestió de 2 anys s'ha ocupat tot el territori que dominava Rodrigo al 711.
1: Sí, i a partir d'aquest moment, i fins i tot més, perquè s'ha pactat amb els vascons. A partir d'aquest moment, Musa comença a interessar-se pels territoris sota control de Gila, que fins ara no s'havien tocat, i sense gaire esforç van caient Saragossa, Lleida, Tarragona, Tortosa, València, Barcelona, Narbona... A inicis de la dècada del 720, els exèrcits islàmics ja es troben més enllà dels Pirineus, a la zona de Tolosa.
0: I tots, ja per acabar, tots seran flors i violes?
1: Ni molt menys. Però el més significatiu és que els problemes vindran per tensions internes entre els conqueridors més que per resistències indígenes. El control del que ben aviat comença a anomenar-se a l'Àndalus motivarà les primeres tensions polítiques entre els responsables de la conquesta. No? Per exemple, Tariq serà destituït, Musa ibn Nusair serà cridat a retre comptes a Damasc, on serà acusat de corrupció i empresonat, el succeirà el seu fill com a governador de la península, però també caurà en desgràcia, serà denunciat pel califa, que ara també l'executarà, i s'aniran en els primers anys de domini islàmic, que es van succeint diferents governadors, diferents walis, força efímers. Ja per acabar, cal ressenyar que les tensions el que portarà problemes en aquest moment no és la conquesta, sinó són les tensions, per una banda, entre els berbers i els àrabs dins de l'assentament de la península ibèrica, que portarà una revolta oberta dels primers a la dècada dels 740, la tensió més enllà dels Pirineus, a la dècada del, no, l'aturada de l'expansió islàmica per ordres califals. No? Penseu també que estem a mitjans del segle VIII, moment en què el califat Omeia, no, serà substituït violentament pel califat Abbasí i s'aturarà la conquesta i començarà a haver-hi tensions internes, però que jo crec que si les expliquem les expliquem en un altre programa, però retinguem aquesta idea, no, en aquest primer esbós d'aquests primers anys d'arribada musulmana. La situació quan es compliqui es complicarà per altres coses que no pas per les que tots pensem.
0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Li agraïm a l'Alberto Retxe que ens hagi endreçat el tema mental, perquè ja està molt ple de palla romàntica i segurament valia la pena dedicar un troia a la conquesta islàmica de la península ibèrica. Gràcies, Alberto Retxe.
1: A tu.
0: Avui amb el Carlos Lecegui, el control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Rubí i Rubiforma ofereixen una nova microcredencial universitària sobre entorns sociosanitaris digitalitzats. La microcredencial porta per nom atenció a les persones en entorns sociosanitaris digitalitzats i es dirigeix a millorar competències administratives en l'àmbit sociosanitari. Una microcredencial que s'emmarca en el projecte Tecnotalent, que vol afavorir la inserció laboral en salut i benestar, amb especial atenció a les residències de gent gran, centres de dia o centres assistencials. De fet, ja es va fer una abans de l'estiu. María José Mérida, responsable de l'Oficina d'Informació de Rubiforma, explicava l'objectiu.
2: Bé, doncs aquest programa el que té com a missió és sobretot garantir o impulsar, fomentar un treball digne per les persones i garantir un creixement econòmic sostenible per les empreses. És a dir, que té dues potes, les persones i les empreses. I concretament a Rubí ens hem focalitzat molt en aquelles entitats que són residències de cures de gent gran o bé d'atenció a domicili.
1: El curs es farà entre el 22 de setembre i el 30 d'octubre en horari de matins, de 9 a 2, constarà de 75 hores i equivaldrà a 3 crèdits universitaris. I en esports, el vòlei i l'handbol de Rubí enceten una temporada que aposten pel creixement. La marxa del Gaer de Can Rosés, que ja sabeu que té un nou espai a Cova Solera, doncs bé, aquesta marxa obrirà la pista i les opcions per treballar. El Venti treballa per Efecte Crida amb els joves que estiguin interessats en l'handbol a través de les xarxes socials. L'entitat futbolística ha fet una aposta clara per una nova secció d'handbol i enguany, amb el nou equip tècnic, busca una empenta especial. Michael Núñez és l'home que treballa com a director esportiu i també a la banqueta del sènior. L'equip masculí començarà el seu camí el 27 de setembre a la segona catalana i amb la intenció de lluitar per l'ascens. I el vòlei Rubí també està a l'espera de saber fins a on podrà optar a Can Rosés. En el seu cas, necessiten mantenir el bon nivell dels darrers anys. Amb Anthony Chacón com a director esportiu i un equip sènior femení que vol començar a treure el cap en la lluita per l'ascens. Continuen a la tercera catalana i arrenquen el camí també el 27 de setembre. Els nois estan pendents encara de conèixer el calendari a la tercera catalana.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Aigua Freda, Aigua Múrcia, Dues Aigües, evidentment són noms de pobles que es deuen a l'aigua. Són els anomenats hidrotopònims i el mapa de Catalunya n'està ple. No podem dir que sigui l'element majoritari que dona nom als municipis catalans, però bé, sí que és un cas freqüent. Albert Turull, expert en toponímia de la Universitat de Lleida, quines fórmules adopten aquests noms?
1: Hi ha noms que són directament l'aigua. N'heu posat a la introducció alguns exemples, que és aigua més algun complement. No? És a dir, per exemple, els típics aigua freda, no? Allà, el cavall entre el Vallès i Osona, o aigua tèbia, el Conflent, o aigua viva, n'hi ha dos, el Gironès i el Matarranya, a la franja de Ponent. O després formes concretes d'aigua. Per exemple, són ben evidents, no sé, la població del Mollanès dita l'Estany, o la població de Cerdanya dita riu, o la població del Tarragonès, que és la Riera, no? La Riera de Gaià. Per tant, l'aigua corrent o l'aigua estancada, tipus llac, estany, llacuna, doncs són freqüents.
0: I la gràcia és que, coneixent el nom del poble, fins i tot ens podem imaginar quina mena de recurs natural hi ha en aquella zona.
1: Sí, clar, per exemple, on hi ha aigua viva, doncs un lloc on l'aigua, pel lloc, per l'indret orogràfic per on passa, doncs va més de pressa, va més corrent, no? I on sigui, i el lloc dit aigua freda, doncs per allà l'aigua devia tenir unes característiques especialment fredes, no? O al revés d'aigua freda, en aquest cas sense la paraula aigua, però és implícita, les poblacions, com a mínim quatre, dites Caldes, no? Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, Caldes de Boillo o Caldes d'Estrac, també dit en diminutiu Caldetes. Caldes és aigües, Caldes. Caldes, evidentment, vol dir calentes. I certament en tots aquests llocs no és gens casual. Hi ha manantials d'aigua que surt calenta, no? Realment calenta, i tenen també, per tant, arran d'això, en alguns casos des de molt antic, des de l'època dels romans, que això ho apreciaven molt, doncs banys termals, etc.
0: Avui al Quatre Gotes, la distribució de les activitats humanes en relació a l'aigua, i copsarem que no sempre hi ha un equilibri. L'accés a una font o un cabal important ha estat i continua sent motiu de disputes i de tensions. De fet, han desaparegut pobles sencers engolits per embassaments. Avui ens hi referirem, però sobretot ho farem per conèixer infraestructures que en un moment determinat semblava que s'havien de desplegar i que al final no van prosperar i que van quedar en un calaix. En aquest episodi del Quatre Gotes mirarem força al sud del país.

0: Quatre gotes.
1: Comencem el camí cap a Amposta. Avui volem parlar del riu Ebre, però abans pararem a Vilaseca. Ho farem a la Facultat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili per parlar d'organització del territori. Fem una cosa. Mentre no hi arribem, dibuixem amb quatre paraules el mapa de Catalunya.
2: Catalunya es divideix en dos àmbits de gestió de l'aigua. Si tracem una línia imaginària de nord a sud, la part occidental pertany a la conca de l'Ebre i la part oriental, tocant al Mediterrani, a les conques internes. Aquesta última unitat, on hi viu el 92% de la població, suposa el 40% del consum d'aigua del país. La conca de l'Ebre, molt menys poblada i que aglutina bona part de la producció agrària, concentra el 60% del consum. També és on hi ha més disponibilitat d'aigua. A les conques internes, la distribució dels consums és força equitatiu entre l'ús domèstic i el de les activitats econòmiques. No en totes les comarques es manté l'equilibri. Si al barcelonès el 68% del consum és dels habitatges i les zones comunitàries, al tarragonès el consum industrial i d'altres negocis supera el 76% de tota l'aigua consumida. I una dada més. Segons els registres de l'ACA, la meitat del recurs hídric dels municipis catalans prové dels seus recursos propis, rius, pous o mines.
1: Ens imaginem el mapa de Catalunya, el teniu al cap? Respon l'accés a l'aigua com està configurat el territori català? Les poblacions, les activitats econòmiques... Avui busquem resposta a aquestes preguntes amb el professor de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, l'Òscar Saladier. Òscar, benvingut.
3: Hola, gràcies.
1: Vivim en un país equilibrat en aquest sentit?
3: No, en el cas de Catalunya, com en altres qüestions, hi ha un important desequilibri pel que fa a l'aigua en relació a la concentració tant de població com d'activitats socioeconòmiques, que en definitiva són les que utilitzen l'aigua. I està clar que hi ha una part del territori on hi ha la màxima concentració de població, que és l'àrea metropolitana de Barcelona i la zona litoral, on hi ha també les principals activitats econòmiques que utilitzen l'aigua, i per contra aquesta zona és on hi ha menys recursos, tant perquè la pluja és relativament escassa com tampoc hi ha... Els rius principals no van per aquesta zona, que serien les conques internes de Catalunya, i ja, òbviament, hi ha un determinat nombre d'aquífers, però, repeteixo, la concentració de població i d'activitats econòmiques presenta un important desequilibri si comparem conques internes de Catalunya amb la part catalana de les conques de l'Ebre, de la conca de l'Ebre.
1: Si han buscat solucions, la humanitat ha buscat solucions, s'han plantejat infraestructures per cobrir aquestes demandes. Actualment, després de l'experiència que hem tingut amb la última sequera, caldrien molts retocs per acabar d'equilibrar aquest país?
3: Bé, tradicionalment la gent mos ficava, no?, a l'hora de ficar les seves activitats socioeconòmiques i els assentaments, un lloc on hi hagués una mínima garantia de recursos naturals, i entre aquests un dels més importants, que és l'aigua. Però va arribar un moment que vam decidir que se prioritzaven altres qüestions, com pot ser el desenvolupament econòmic dels territoris, i que si després li faltava alguna cosa, com podia ser aigua, ja es portaria o ja es solucionaria. Això és en part el que va passar aquí al camp de Tarragona, quan l'arribada de la indústria química, l'arribada del turisme de masses i l'increment de la població, que ens vam trobar en un territori on la demanda era superior a l'oferta, i això es va solventar en aquells moments, a finals dels 80, començaments dels 90, en el mini trasbassament de l'Ebre. Per tant, davant d'aquests desequilibris, el que es pot fer és intentar solventar mitjançant l'aportació de nous recursos, que en part no em sembla malament, però per altra banda també el que hauríem de fer tant com a persones, ciutadans, com també a les diferents activitats socioeconòmiques que realitzem al territori, és de ser més eficients amb l'ús de qualsevol recurs, també amb l'aigua. És a dir, reduir el consum per tal d'obtenir el mateix producte o per tal d'oferir el mateix servei. El que hem vist és que, sobretot aquests darrers dos o tres anys, la reducció en la quantitat de pluja, l'augment en els consums, va fer que entréssim en segons quines zones amb situacions d'alerta. Hem de fer un ús eficient de l'aigua, hem de reduir els consums. Per altra banda, ara el que està fent la Generalitat és mirar, que ja ho va quan l'anterior gran sequera, la del 2007, si no me'n recordo malament, no, que va començar a pensar en la instal·lació d'un major nombre de plantes desaladores de l'aigua marina, ara aquest tema ho està retornant, però clar, les plantes desaladores també tenen les seves qüestions ambientals. Per tant, repeteixo, la qüestió de l'aigua hauria de prendre's com una planificació de caràcter sistèmica que engloba el conjunt del territori, no focalitzant únicament en un determinat tipus d'activitat econòmica, sinó, com dèiem, una visió de tot del conjunt per tal de prendre decisions de on cal reduir, com obtenir més recurs per tal de satisfer les necessitats, com a mínim, les bàsiques de la població, però, per altra banda, sense comprometre la qualitat d'aquesta aigua, perquè una qüestió és que no tinguem aigua, i l'altra és que, fruit d'algun ús o diferents usos, l'aigua disponible tingui una qualitat que no la fa apta per beure, per regar, pel procés que sigui.
1: Perquè, clar, la distribució de les activitats econòmiques pot acabar influint en la qualitat de l'aigua.
3: Sí, qualsevol activitat, fins i tot les fisiològiques, generen aigües residuals. I aquestes aigües residuals, el primer que s'ha de fer és mirar de reduir aquesta generació, i que després aquesta que es genera sí o sí, que no hi podem fer res, què en fem? Com la gestionem? Una qüestió és que retorni no massa contaminada, i l'altra és quin aprofitament podem fer d'aquesta aigua residual que es filtra per tal de que tingui menys impacte ambiental. No? És el reaprofitament d'aquestes aigües, òbviament no per segons quins usos, que potser necessitarà aigua potable, però per altres usos que la qualitat no és tan important, no? Que sigui tan bona, se pot reaprofitar. Quan parlem d'economia circular, potser no parlem, la gent no pensa en l'aigua, però en l'aigua també. L'objectiu és utilitzar menys, en part perquè una part de les residuals se reincorpora al sistema. A més, és també el que s'ha de pensar, jo crec que més a gran escala, és en el

0: Peguera, sinó que dintre del mateix edifici, sigui de residencial o sigui d'alguna activitat socioeconòmica, se reprofiti per usos que permetin l'ús d'aquella aigua.
1: La distribució territorial, d'acord amb l'accés, aquests desequilibris que dèiem, també han provocat tensions en el territori justament per satisfer aquesta demanda.
0: Sí, per un costat se busca, quan transportes aigua d'un lloc a l'altre, i aquí els dos casos més clars que tenim són el del transversament de l'Ebre a Camp de Tarragona i bona part del Baix Penedès, i l'altre que és més petit però que últimament també està molt tensionat, que és el de la Ciutat de Riu de Canyes, fa que quan hi ha més demanda que oferta, doncs bé, algunes necessitats no queden cobertes, necessitats de caràcter humà, antròpic, però també des del punt de vista dels ecosistemes, no? El riu Siurana, el seu tram més enllà de l'embassament, doncs el cabal d'aigua és mínim i per tant hi ha uns ecosistemes que es veuen afectats. Per tal de resoldre aquesta situació, repeteixo, les activitats econòmiques han de ser hem de deixar de ser tan dependents de recursos que venen de relativament lluny o no massa a prop, per tal de que també a la zona, a la conca on se troba aquest recurs, se'n puguin veure beneficiats o com a mínim no es vegin perjudiciats tant activitats econòmiques com l'ecosistema natural. Ara, això porta una sèrie de negociacions per tal de buscar, entenc, lo mal menor, no? I que les repercussions negatives no afectin únicament a una de les parts, i per això estan els polítics, per intentar que les parts s'asseguin i discuteixin i arriben a un consens. En el cas del Camp de Tarragona del Baix Penedès, en relació al trasbassament de l'Ebre, ja no al mini trasbassament, penso que cada cop hauríem de ser menys dependents d'aquest trasbassament, no? Mitjançant recursos propis, mitjançant reaprofitaments i mitjançant l'eficiència, per tal de que aquesta aigua, que és, bueno, és que a la Conca de l'Ebre l'aigua va en sobrat. No, això no és cert, òbviament, potser en tenen més que el camp de Tarragona, però ja sabem que aquests últims anys hi ha hagut zones de les Conques de l'Ebre, del Parc Català de la Conca de l'Ebre, que també han tingut restriccions d'aigua, i ja sabem quina és la situació al tram final de l'Ebre, el delta de l'Ebre, la seva vulnerabilitat en relació a un cabal menor arribada de sediments, i amb la subsidència dels sediments, més la pujada del nivell del mar, doncs el seu enfonsament o que, bueno, està en risc, com a mínim, el delta tal com el coneixem actualment. Per tant, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès hem de mirar de reduir aquesta dependència de l'aigua que ens ve d'uns quants quilòmetres més al sud-oest de Catalunya.
1: Pot ser agosarat, però en aquesta mirada al futur arribarà un dia en què ens haguem de plantejar un decreixement? És a dir, que no podem seguir creixent demogràficament amb activitats econòmiques d'acord amb aquesta oferta d'aigua que estàvem comentant?
0: Bé, dir-li decreixement, dir-li reducció, però sí, hi haurà processos que potser no podran créixer més enllà del que estan creixent ara, i, per tant, a l'hora de planificar, per això molt al començament parlava de la planificació territorial, que inclou no únicament la de caràcter ambiental, sinó també l'urbanística, la relacionada amb l'aigua, amb l'energia, el que vulguis, ha de tindre en compte totes aquestes variables. I a l'hora de decidir aquest territori cap a on ha d'anar, no únicament tindre en compte els beneficis de si s'instal·la una determinada activitat o si creix en població, sinó també en quins recursos comptem o d'on han de vindre els recursos per tal de satisfer les necessitats d'aquelles activitats socioeconòmiques i les necessitats de la població resident més la fluctuant, el que fluctua, d'aquell territori. Això no vol dir que haguin d'estar aquí i no haguin de fer res, però abans de prendre decisions val la pena potser fer un pas enrere per tal de, amb una visió global del territori, a qui correspongui, que són els polítics, que gestionen el territori, però, òbviament, amb la participació de la resta d'agents que tenen competències o tenen interessos, no? Doncs també diguin la seua i que aquests polítics, amb el model de governança que consideren oportú, acabin prenent les decisions per tal de què? Per tal de que el model de desenvolupament del territori del qual són competents sigui més sostenible. I què vol dir el desenvolupament, o com ho entenc jo, desenvolupament? Desenvolupament ho entenc com a qualitat de vida. Els polítics, els gestors del territori, el que han de fer és garantir la qualitat de vida de les persones que resideixen al territori d'on ells són competents.
1: Òscar Saladí, aquesta crida que quede feta. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Quatre gotes.
1: L'Ebre és el gran riu de Catalunya. En bona part, el Camp de Tarragona en depèn amb el que es va anomenar el mini transvasament arran de la creació

0: Creació del Consorci d'Aigües de Tarragona.
1: El Consorci d'Aigües de Tarragona té una concessió de gairebé 95 hectòmetres cúbics d'aigua anuals de l'Ebre, un riu que al seu pas per Tortosa té un cabal de mitjana superior als 8.000 hectòmetres cúbics cada any. El 2024 va distribuir més de 74 hectòmetres cúbics d'aigua a 69 ajuntaments consorciats i 27 indústries. El pes del consum dels pobles i ciutats va ser més gran que el de les activitats econòmiques. El repartiment és el següent. El 67% de l'aigua consumida va ser la que es va distribuir als ajuntaments, mentre que la indústria va representar el 33% dels consums.
0: L'aigua de l'Ebre es transporta en moltes poblacions del Camp de Tarragona per satisfer demandes industrials i també d'ús de boca de municipis on no està bé garantida. Nosaltres fem el camí contrari avui. Anem cap a Amposta perquè ja es compleixen 25 anys des que la Plataforma en Defensa de l'Ebre va néixer per dir no al transvasament. Hem quedat amb la seva portaveu. Les tensions per aquesta aigua continuen existint? Es viuen com una amenaça les noves captacions? Va, arrenquem. Ja ens espera la Matilde Font, que és la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però per anar fent una mica de context, preguntem-li a un dels artistes que s'ha significat en favor d'aquesta lluita. És el Josep Bordes, de Papet i Marieta. Li envio un missatge. Josep, estem baixant cap a Amposta. Ens pots fer 5 cèntims del que ha estat aquesta lluita? Tu que l'has viscut des de dins, com explicaries aquest moviment social?
2: És un moviment que naix, diguem, d'esta idea ecologista, però que al final s'ha acabat convertint en una senya d'identitat de tot el poble ebrenc, en el sentit de que ha sigut un moviment que ha unit i uneix totes les persones de les Terres de l'Ebre, i a més crec que és un moviment molt transversal, en el sentit de que no depèn de cap ideologia política. O sigui, és un moviment que aglutina tot tipus de sensibilitats polítiques, socials i personals, i crec que ha sigut, de fet, un gran element integrador entre tota la gent de les Terres de l'Ebre. I malauradament han anat tenint diversos episodis, així com han aparegut noves amenaces. S'han anat guanyant batalles, però de tant en tant surt alguna amenaça, doncs, perquè algun govern de torn torna a amenaçar que voldrà agafar aigua de l'Ebre. I malauradament penso que aquest moviment està pronosticat i predit perquè dure molts anys, i dura molts anys encara la Plataforma en Defensa de l'Ebre, conjuntament amb la ciutadania, haurà de fer accions i haurem de continuar lluitant, perquè tothom sap que l'aigua cada vegada és un bé més preuat i serà un cavall de batalla, malauradament i paradoxalment, dura molts anys.

0: Enguany es compleixen 25 anys des de l'aparició de la plataforma en defensa de l'Ebre. Va ser als anys 2000, arran del pla hidrològic que preveia el transvasament de l'Ebre cap al nord, cap al sud, i ara se'n compleixen, com dèiem, 25 anys. Per això hem volgut venir en posta per parlar amb la portaveu de la plataforma, Matilde Font. Benvinguda al programa.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Dèiem, aquesta lluita 25 anys enrere és una lluita de passat o també de present?
1: Encara és vigent, perquè el problema dels transvasaments de l'Ebre i de cada vegada més de tracció de l'aigua del riu per fer regadius, per fer noves urbanitzacions, per fer més grans segons quines ciutats i això, això encara no ha passat, això encara ho tenim damunt de la taula i els sediments encara continuen sense arribar al delta, que és el que en definitiva acaba patint més tota aquesta política hidrològica que té el govern espanyol. Per tant, és vigent.
0: Clar, a menys cabal de l'Ebre, menys sediments que, en definitiva, van a parar a la desembocadura i, per tant, a consolidar aquest delta.
1: Bueno, a menys cabal, menys possibilitat que els sediments que se van arreplegant en tota la zona, en tota la conca de l'Ebre, arriben fins al delta de l'Ebre. Però no és només cabal que necessitem líquid, cabal d'aigua, que evidentment se necessita, sinó que també necessitem que tots els sediments que estan retinguts en totes les infraestructures i en tots els embassaments que n'hi ha en tota la conca de l'Ebre, que són quasi 200, no? Que aquests sediments arriben aportats per la força de l'aigua del riu fins al delta. En definitiva, el que necessitem per mantindre el delta és que tota la dinàmica fluvial normal que teníem en tots els milers d'anys passats continuï endavant. I això vol dir que tots els sediments retinguts arriben també fins al delta arrastrats per l'aigua del riu.
0: Ens deies, la inquietud o la lluita per l'Ebre es manté viva, però el cert és que ara mateix no se'n parla de transvasament.
1: De transvasaments com en aquella època de l'any 2000, no. O sigui, el transvasament ara és una paraula prohibida, fins i tot dins dels nous plans hidrològics que trau la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Ara se diu de tres maneres, se diu transferències, se diu venda d'aigua, se diu de tres maneres, però en definitiva el que és el concepte de transvasament continua damunt de la taula. I com continua? Doncs de tres maneres molt més civilines, com per exemple són els canals de regadiu que nosaltres considerem que s'hauria de fer una moratòria i que no s'haurien de tirar endavant, no? No s'haurien de posar en marxa. I, en definitiva, quan tindran tots aquests canals en marxa que tindran un volum d'aigua important concedit, passarà que no n'hi hauran regants suficients com per utilitzar-los i llavors tindran uns sobrants, entre cometes, d'aigua que, d'alguna manera, per fer rendibles aquests canals, els hauran de vendre. A qui els vendran? Als postors. Qui seran els postors? Segurament les urbanitzacions, les grans ciutats, que necessitaran aigua per problemes de sequera, pel canvi climàtic i tota la problemàtica que tenim, i llavors acabaran venent l'aigua per mig d'aquests canals i per aquestes concessions de regadius a totes aquestes urbanitzacions i totes aquestes àrees metropolitanes.
0: Del que sí que se'n parla a Catalunya és de la interconnexió de xarxes, de les conques que conformen el país. Vostès, en relació a aquest projecte, com s'hi posicionen?
1: Nosaltres, evidentment, estem en contra de qualsevol interconnexió de xarxa entre conques, siga dins de Catalunya, siga fora de Catalunya, perquè en definitiva una interconnexió és un transvasament i sempre han dit transvasaments no. Per què? Perquè pensem que cada riu té la seva pròpia conca i cada riu ha de funcionar autònomament, perquè un riu no és només un lloc que porta aigua, sinó que també té tota una funció mediambiental i tota una biodiversitat al voltant que hem de mantindre. I la interconnexió entre el CAT i el Ter Llobregat, que és el que d'alguna manera pretén la Generalitat de Catalunya i ho pretén per mig de la desaladora del Foix, que diuen ara que abans era la de Cunit-Cubelles, és la mateixa, nosaltres estem totalment en contra, perquè esta és just la baula que necessiten per poder fer aquesta interconnexió d'una manera ràpida i fàcil.
0: en qualsevol cas es desmarquen, podríem dir, de la idea tradicional del transvasament, perquè diuen que és una connexió que s'ha d'entendre en els dos sentits i que pot equilibrar els dos costats de la balança en cas d'una situació d'emergència.
1: Sí, però això és un discurs que és molt, molt enganyós, perquè tots sabem que interconnectar la xarxa de l'Ebre en el Ter Llobregat, això suposa que sempre se traurà aigua de l'Ebre, perquè en definitiva, de moment, mentre no canvien les coses, és el riu més capdalós que tenim. És molt difícil, per no dir de moment impossible o improbable, que aquí al sud necessitem aigua del Ter Llobregat que me la porten cap aquí. Si no és que se'ls hi trenca la canonada als del CAT i a Tarragona i a l'àrea metropolitana de Tarragona no tenen aigua i llavors els l'han de portar del Ter Llobregat. Però llevat d'aquesta circumstància, i en aquesta circumstància, com seria una cosa molt temporal, suposem que podrien estirar dels pous de l'àrea del Camp de Tarragona, que els tenen en bon estat després de tots aquests anys de transvasament del riu Ebre cap allà per mig del CAT.
0: Perquè el pla de futur per al Delta i el riu Ebre, quin hauria de ser en aquest context de canvi climàtic, de pujada del nivell del mar, d'aquest entorn natural cada vegada més fràgil i que ho veiem, per exemple, després de les tempestes?
1: Mira, quan va haver el Glòria, el Ministeri, com va ser tan evident que el Delta patís i que el Delta està en molt mal estat, el Ministeri va dir que en un any, bueno, que a final d'aquell any, no, tindríem damunt de la taula un pla de protecció del Delta de l'Ebre. A aquestes altures encara no el tenim, aquest pla. I aquestes són les mesures que sempre acaben fent, que és no res. Ara diuen que estan fent baixar sediments, estan estudiant-ho, que tot això s'ha de fer, eh? Que estan estudiant-ho a veure com, però ja portem molts anys de retras i el que haurien de fer és, en lloc d'invertir tants diners en nous regadius cada vegada que trauen un pla hidrològic, haurien d'invertir més diners en com baixar estos sediments i com mobilitzar-los i fer-los arribar fins al delta i no pensar tant en regadius, regadius i més regadius. En definitiva, en l'últim pla hidrològic n'hi havia 2.000 milions damunt de la taula per a nous regadius, que se diu pronte, i no arriba a 20 milions per a la defensa del delta de l'Ebre. Trobem que entre 2.000 i no arriba a 20, la diferència és molta. I aquí és on queda clar quina és la importància per a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que té el Delta i per al Ministeri, que en definitiva és el que està per damunt de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
0: Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, gràcies avui per fer-nos d'anfitriona aquí a Amposta i per haver participat al programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i per tindre present el riu i el Delta.
2: Estàs escoltant el Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
0: Ens queda clar que el moviment en defensa de l'Ebre es manté alerta a nous moviments i el missatge que ens transmeten per enviar cap al nord és que el Camp de Tarragona hauria de començar a dependre menys de l'aigua de l'Ebre, optant per altres recursos propis o per la regeneració, per exemple. Si ens seguiu acompanyant en aquest camí, veurem que sí i que no. És a dir, hi ha projectes en els dos sentits, perquè mentre alguns dels grans consumidors preveuen disminuir força la demanda, hi ha un grapat de poblacions, petites, també activitats econòmiques, que volen afegir-se a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona i ens han explicat per què. Abans, però, us dèiem inicialment que parlaríem també d'infraestructures que havien de ser una realitat, però que es van quedar tan sols en un projecte. N'hem parlat amb el periodista Òscar Palau, coautor del llibre La Catalunya Emergida, que recull tot allò que va quedar sota els pantans catalans. L'hem cridat, com dèiem, per fer un exercici diferent, és a dir, al contrari, que ens expliqui aquells projectes fallits que han anat trobant en el recorregut que ells han fet per treballar la seva publicació. El punt de partida diu que l'hem de situar a Reus.
3: El primer projecte de pantà que hi ha a Catalunya neix de l'Ajuntament de Reus, que Reus doncs, és conscient a fins al segle XIX que té un dèficit d'aigua, que no pot abastir la població amb aigua de boca i que necessita doncs, emmagatzemar-ne. Llavors aquí encarrega doncs, a tres enginyers, entre els quals, per cert, doncs, hi ha un expresident de la Generalitat, Francesc Macià, molt abans, òbviament, que ho fos, doncs els encarregueu un estudi per dir bueno, com podem com podem resoldre aquest problema que tenim amb l'aigua doncs, a Reus, que de fet també el pantà de Riu de Canyes cada dia que també neix per, no només per aigua de Reus, sinó també pel rec de tot el que és el Camp de Tarragona. I ells són els primers a dissenyar, a indicar alguns pantans, com el pantà del Riu de Canyes, per exemple, que és el primer doncs, que es comença a construir a Catalunya, no el primer que s'acaba, i després en assenyalen més en aquest primer pla, diguéssim, que ells hi tenen al cap, que són un pantà que és el de Foix, que també s'acabarà fent, però, per exemple, també un pantà al Francolí, que aquest no s'ha acabat fent mai a la vida.
0: I aquí és on volíem arribar. El Francolí havia de tenir un embassament al llarg del seu curs.
3: Des del primer pla de pantans que s'aprova a Espanya, a l'estat espanyol, el 1902, hi figura, i va figurar, diguéssim, d'una manera o altra, amb diferents ubicacions a la vall del Francolí. Inicialment eren més properes, diguéssim, a Pico Moixons, després a la presa es va traslladar més abans d'entrar a la riba, després fins i tot va anar una presa a la vall de Montblanc, va tornar a la riba. Aquests projectes van estar sobre la taula gairebé en tots els règims polítics del segle XX, amb la Mancomunitat, amb Primo de Rivera, amb la República, amb Franco, i no s'acabaria fent mai.
0: I per què es va descartar?
3: Es van prioritzar altres alternatives perquè el pantà del Francolí, en aquest cas, era per abastir Tarragona i en aquell moment es va decidir apostar pel que avui, diguéssim, abasteix l'aigua l'àrea de Tarragona, que és l'aigua de l'Ebre.
0: L'Òscar Palau, però, també ens apunta que el fet que el pantà de Vilaver a la Conca de Barberà no prosperés va tenir conseqüències.
3: Que els pantans durant molts anys van ser una llosa per molts territoris. En alguns casos aquesta llosa es va acabar, una espasa de Damocles, diguéssim, que es va acabar, doncs, una guillotina que va acabar caient, però en altres casos, com un cas molt diguéssim, molt clar, és el de Vilaverd, que Vilaverd, doncs, era un poble afectat de ple per aquest pantà del Francolí que va existir sobre el projecte, sobre el paper durant molts anys, i durant aquests anys molta gent no s'hi va fer res en el seu poble, de cap obra, perquè tots estaven, doncs, ja, diguéssim, resignats a marxar del poble, i resulta que, doncs, que quan es va doncs, descartar el projecte d'un pantà al Francolí i va arribar la democràcia, el poble caia a trossos perquè ningú s'havia fet obres a casa durant molts anys. I doncs això, mira, és una perspectiva també curiosa, però que també que remarca aquesta angoixa que durant molts anys molta gent va patir per si doncs, casa seva quedava afectada pels pantans catalans. Que en aquest cas va ser un dels pocs casos, diria jo, que no va tirar endavant.
0: Finalment, com deia, Tarragona opta per l'aigua de l'Ebre. Podríem dir que el gran transvasament de l'Ebre no va arribar a produir-se, però sí que aquesta aportació cap al Camp de Tarragona es coneix com el mini-transvasament. I això ens connecta amb un altre embassament que sí que existeix, però potser no de la manera ni amb els resultats esperats.
3: Es construeix l'embassament del Gaià, que el fa Repsol per abastir, diguéssim, la indústria petroquímica, però que ja està pensat, està sobredimensionat, està molt sobredimensionat sobre el que necessitava, perquè ja es va fer pensant que seria un primer pas, un primer dipòsit, doncs, perquè l'aigua de l'Ebre arribés o fes una primera parada en el seu camí cap a Barcelona. Queda molt sobredimensionat perquè un riu com el Gaià no baixa gaire ple normalment. Llavors, queda una estructura molt més ampla del que es necessita, i de fet avui en dia hi ha projectes que fins i tot aposten perquè la presa doncs, es desmantelli o fins i tot diguéssim, es rebaixi uns quants metres, perquè no, ara avui només hi ha necessitat una mica pels regants del voltant del Tarragonès, però no gaire més enllà.
0: Si bé al Quatre Gotes tenim voluntat de projectar les reflexions a futur, mantindrem encara la mirada al passat perquè el context històric ens pot anar bé per saber on som i d'on venim. I és que no som els primers que hem de fer front a cicles de sequera. Tot indica que seran més freqüents i també és cert que ara estem més preparats. Aplaudim les innovacions tecnològiques, però aquí al Quatre Gotes no volem menystenir tampoc els coneixements que han passat de generació en generació. I que qui sap si algunes solucions de segles enrere ens podrien arribar a ser útils d'aquí a uns anys. En el pròxim capítol revisitarem el que hem anomenat els temps de misèria.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
5: En Pol, de 8 anys, està fent els deures de matemàtiques. Hi ha un problema que se li ha travessat. No hi ha manera. No l'entén i no sap ni per on començar. En Marc, el pare, li ha explicat unes 5 vegades el mateix. Ell ho troba molt senzill i comença a perdre els nervis fins que deixa anar. Què és el que no entens? Sempre estem igual, és que no t'esforces gens. El nen abaixa la mirada, no respon i s'allunya.
6: Ni mama ni mom.
5: Tots hem dit alguna vegada coses que després ens pesen. Avui a Ni mama ni momo no parlarem de judicis, ni de problemes, ni de culpes, sinó que posarem solucions. Cindy, què ens passa a vegades que nosaltres volem ajudar a les nostres criatures, però al final el que fem és bloquejar-los?
7: Bueno, el que ens passa a tots, no? Les presses, el voler que el nostre fill doncs, no quedi malament a la classe per fer els deures, que els porti bé, però moltes vegades fem totalment el contrari del que pretenem. I això s'entén molt bé entenent com funciona el nostre cervell una vegada més. És important entendre que el nostre cervell identifica si estem en una situació confiable o si estem davant d'una persona confiable en 7 segons. No? Quan tu coneixes una persona nova i apareix per la porta, el nostre cervell triga 7 segons en saber si aquesta persona o interpretar si aquesta persona és confiable. Què passa si és confiable? Que aquí el cervell sobreaprendre vol dir que aquesta persona pot ser competent també. Llavors estem tranquils perquè no ens hem de defensar ni hem de fugir. Estic tranquil·la, segura i puc començar a aprendre. Si en canvi la situació o la persona no és confiable, per tant no és segura, el meu cervell es bloqueja, apareix tota aquesta, s'altera tota aquesta part del límbic, del cervell límbic, que és el que interacciona davant d'una amenaça i, per tant, aquí no podré aprendre perquè la meva part prefrontal, que és la que analitza la part del llenguatge, està desconnectada. I només el meu cos estarà amb aquests nervis, no?, de saber si em vaig aixecar i fugir, si m'haig de bloquejar, si m'haig de defensar. Això és inconscient. Llavors, què podem fer nosaltres com a adults? Primer de tot, i com sempre diem, analitzar com estàs en el moment en què, en el cas de l'exemple que has posat, quan vull acompanyar els meus fills a fer els deures. En quin estat estic? Perquè si estic en un estat d'atacar, no? De dir és que sempre fas el mateix, o és que mira l'hora que és, sembla mentida que no ho sàpigues, no aconseguirem connectar. I es crearà una situació doncs molt tensa, on el fruit serà baralla segur, i els dos acabareu malament, o plorant, o mira, et deixo aquí, me'n vaig a fer el sopar, perquè, i diem frases després que fan molt mal, que és perquè amb tu és impossible, és que no vols aprendre, és que ets un desastre, és que no sé per què et costa tant.
5: Hauries de tornar a P5 o...
7: Exacte, no? Sembla mentida amb l'edat que tens, no? I això a les escoles també passa. Vés-te'n a I3, vés-te'n amb els petits, sí, quan castiguem. Sembla mentida, però encara es fa.
5: Sí, sí. Per tant, entenc que això funciona, aquests 100 segons, tant quan coneixem una persona nova com quan s'acosta una persona.
7: Sí, no, la situació, identificant quina situació estic, doncs allà al cervell el primer que fa és un escàner de saber si estic segur o no. La importància de crear espais segurs. I que no vol dir, perdona, no crear reptes o aprenentatges en el meu fill, eh? No vol dir me quedo en la zona de confort, no aprendo nada perquè sí estoy seguro. No. Vol dir en què, encara que estàs davant d'un repte, hi ha una persona confiable que et respecta davant de qualsevol escenari, llavors aquí puc assumir aquest repte, perquè hi ha una mirada amable al meu costat. Els nens han de tenir un estrès sostingut.
5: Mm-hmm. Posaves un exemple abans de començar la gravació, que a vegades que tots ho hem fet, i jo he dit, ostres, doncs jo ho he fet,
7: i
5: de
7: jo
5: forma
7: també
5: totalment inconscient, no? Estàs en una botiga i allò que diuen, hem d'aplicar les assignatures en el teu dia a dia perquè així no farem deures. Vinga, va, anem a comprar dues ampolles d'aigua, si cada una val 1,50 €, quant em costarà? Mentre estàs a la cua, fent la cua en el súper, on sigui, no? Que vagi fent aquest càlcul mental, i tu ho fas, per què ho fas? Per engrescar-lo, per retar-lo, no? Perquè tingui un repte i perquè aprengui.
7: Total.
5: El nen es bloqueja.
7: Clar.
5: O ui i mig, no, posem-ho més fàcil. Comprem una ampolla que val 1 € i l'altra val 1 €. Són dues ampolles. Quan hem de pagar? I el nen no respon. I tu, però home, 1 € i 1 €, 1 més 1. Com és que no ho sap?
7: Com és que no ho saps, no? Si ho saps, no? Si jo sé que ho saps, com és que no? I de sobte a la tenda hi ha molta gent, tothom ens mira, llavors tu aquí comences a jutjar-te, a pensar, m'estan jutjant com a pare, a l'escola que porto els meus fills, sembla mentida, llavors...
5: Se't desmunta tot.
7: Se't desmunta i apareix aquest servei també, no?, de supervivència, i comences a pressionar. Què fa el teu fill? Es bloqueja. Allò que... Però tal qual, és el seu cervell que es bloqueja. Em sento observat, jutjat, haig de respondre ràpid, però no puc connectar amb la part de l'aprenentatge o de la resposta. Fatal.
5: Drama. Jo deia que a mi m'havia passat, jo ho vaig fer amb la meva filla, no sé quin, però era matemàtiques també, i al cap de molta estona em va dir resultat.
7: Clar.
5: I jo vaig dir, què m'estàs dient? Ah, allò que m'has demanat. Però en aquell moment no podia respondre, perquè estava sobreestressada, no?
7: Clar.
5: Llavors... molt bé, parlem massa, una vegada més.
7: Ja. Una vegada més, i sempre, que és meravellós, sí. Utilitzar la vida quotidiana per a això. Però jo el que motivaria més és a fer-ho en moments on no hi ha mirada externa, no hi ha judici, no hi ha
5: per
7: sensació.
5: Per part de dos, és a dir, no et sentiràs ni tu...
7: Clar, jutjant, ni... i llavors anar pel carrer, això ho feia molt el meu avi. Jo crec que els avis feien molt de les matrícules, de sumar matrícules, sí. No? Que sempre sí. Ho diem. Doncs si tu vas des de... realment voler acompanyar i fer una activitat lúdica amb el teu fill on a més aprèn matemàtiques, doncs fantàstic, i no jutjar el resultat, simplement la pregunta, i si veus que falla, doncs pensar com ho pots acompanyar d'una altra manera, no?
5: Ja està, sí. Molt bé. Anem a veure exactament què és el que li passa al cervell d'un infant quan se sent així observat, quan se sent jutjat.
7: Clar, aquí passen diverses coses. Primer, el que dèiem del bloqueig, no? Quan jo estic en una situació on no tinc algú que m'acompanya i sento judici o amenaça, hi ha el bloqueig. Però passa alguna cosa molt més greu, que és l'autoimatge, l'autoestima, que tant ens preocupa dels nostres fills. Si jo estic constantment rebent etiquetes, no?, de ets un desastre, això ja ho hauries de saber, sembla mentida, aquesta mirada de l'adult, aquesta veu de l'adult es convertirà en la nostra veu quan siguem adults nosaltres. Llavors, és molt important no etiquetar a l'infant, sinó la situació, observar-la i veure quina necessitat hi ha en el nen, no? O què està passant aquí, com se sent. Llavors, és molt important acompanyar des d'una mirada de trobar la resposta real i saber que tot aprenentatge és un procés. Uh-huh. Que si no tenim la resposta ara, vol dir que és una gran oportunitat acompanyar a diferents maneres d'entendre-ho.
5: I com canviem aquesta mirada? Perquè això pesa molt, ja ho sabem.
7: Clar.
5: És la mirada que hem rebut nosaltres, no? I a vegades que ens surt de forma natural i instintiva. Com ho fem? Com treballem aquest canvi de mirada?
7: Amb l'autorrevisió, com sempre, no? Identificar quina és la veu que tens tu, què et passa, què penses sobre tu quan ho vols fer tot perfecte, si és el cas, d'on ve aquesta veu? O sigui, sempre dic que per acompanyar hem d'estar ben revisades, perquè al final la nostra veu de quan érem petites aprenem a ser pares sent fills. Uh-huh. I això és important, revisar que ens hem portat a la nostra motxileta i són les eines que utilitzem en els nostres fills. Uh-huh. Llavors, sempre, consciència, autorrevisió, veure què realment se mou dintre de mi, perquè el que més et molesta del teu fill té més a veure amb tu que amb ell.
5: Totalment.
7: Llavors, aquest judici, què et desperta a tu? Què passa, no? T'estàs qüestionant com a mare, estàs comparant el teu fill amb altres nens i penses que hauria de ser, no? A l'entendre, calma molt. No? Conèixer com evoluciona el cervell d'un infant i què és un infant, calma moltíssim. Llavors, primer de tot, això, veure què se't desperta a tu, intentar no ser perfecte, que això també crea molta culpa i molta vergonya amb les mares, sobretot. No? Parlàvem en una societat on sembla que hem de poder cobrir-ho tot, la feina, ser una bona dona, una bona mare, una bona mare, estar guapíssim... Bueno, clar, llavors, les expectatives que tenim, també revisar-les. Realment, què és l'important a la meva vida? Aquesta frase tan bonica que diu que lo más importante en tu vida sea realmente lo más importante. A què li dones? Dediques temps? Dones valor?
5: Uh-huh. I si ja hem fet mal amb aquesta mirada? Què
7: fem? Fem mal sempre. Vull dir, no farem mal, ens han fet mal i això serà sempre així perquè som humanes. I això no és sentenciador. Si hem fet mal i ens adonem que hem respost o que hem etiquetat o que hem dit coses que no volíem dir, reparem. De vegades la reparació té molt més aprenentatge que l'error en si. Llavors, demanar perdó no et treu autoritat, t'humanitza. I humanitza les relacions. Que el teu fill aprengui a demanar disculpes perquè el seu referent ho ha fet té un valor incalculable. I també reparar mostra la vulnerabilitat humana, el no tengo que ser perfecto. No hi ha res que a mi em faci més, que em preocupi més a sessions quan els fills em diuen és que no soy tan perfecto como mis padres. Aquí l'expectativa és brutal. Yeah. Llavors, reparar i demanar perdó humanitza i crea un vincle. Et veig i em preocupa el que he causat sobre tu. Llavors, perdó, això no era el que jo volia fer, no? M'he descontrolat, verbalitzar coses que ens passen dintre perquè donem un llenguatge emocional també als nostres fills i els ensenyem que passen coses dintre nostre i que a vegades fem coses que no volem fer i reflexionar molt sobre i la propera vegada com ho podríem fer. Allò que deies al principi, de no quedar-nos en la culpa, això amb l'educació ho fem molt. Ens quedem amb l'error, amb el que ha passat, amb allò que està malament, però no busquem l'alternativa de com si ho podem fer, no? Doncs parlar amb els nostres fills quan estem ben integradetes, no? Ben calmades, poder dir, i això, la propera vegada, com ho podríem fer? No? Què necessites? Què necessito jo? Aquí sí hem de parlar més. Però parlar no des del dogma, no? El des de t'ensenyaré jo, sinó la curiositat. La curiositat és una eina brutal en les relacions.
5: I això a qualsevol edat d'infants?
7: Quan som més petits, nosaltres haurem de donar les solucions, no? Quan un nen té 3, 4 anys, potser tu li preguntes, o 2 anys, no? Li preguntes i com ho podríem fer d'una altra manera.
5: I es quedarà
7: o
5: igual.
7: O potser, clar, es quedarà igual, o potser et diu alguna cosa, no? Jo me'n recordo quan parlo amb una família que és hora de rentar-se les dents, i jo sempre dic, no? Menys ordres i més preguntes. Què hem de fer per tenir les dents netes, no? Mm-hmm. I me'n recordo que la nena deia, menjar més xutxes.
5: Molt
7: no?
5: bé. Fantàstic.
7: Clar, llavors, aquí l'humor també ha d'entrar amb sí. la criança. Llavors pots riure i dir, ostres, això seria molt xulo, no? Imagina't que si mengessin xutxes se'n rentar. Però llavors aquí posem nosaltres aquesta part, no?, del cervell que encara no està desenvolupada i li diem, saps el que realment fa que les gens estiguin netes? Que ens rentem cada nit. Si vols, jo t'acompanyo. Llavors, donar veu, fer d'aquesta, a més de corregulació, d'aquest cervell pensant que pot arribar doncs on encara ells no arriben. Quan som més grans, però això ho hem de fer des de ben petits, eh? Perquè els hi estem entrenant a que arribarà l'edat en què ells començaran a aportar. Uh-huh. I que les seves, i no ridiculitzar les seves aportacions. Jo puc riure'm amb tu i dir, quina bona idea has tingut, sí, però original. Això desgraciadament encara no és així, no? Llavors, mira, si vols jo et dic com sí. I d'aquí ja entres en un micro. No et ridiculitzo, miro el que dius, aportes, no? Llavors, quan som més grans, sí escoltar el que diuen.
5: Molt bé. Mm. Quan els pares ja ens hem desbordat, ja hem tingut aquesta mirada i ens sentim tan malament, què fem amb aquesta vergonya de l'adult?
7: Després de reparar, identificar, doncs això, mirar què ens passa i entendre que hi ha dos tipus de culpa, no? M'agrada parlar de la culpa neuròtica i la culpa sana. La culpa, deixant de banda la culpa cristiana, catòlico-apostòlica, no? Que és per mi culpa... Bueno, si algú ens fa sentir malament del que hem fet, si l'agafem, ho mirem i serveix com a trampolí, com a responsabilitat, és culpa sana. És a dir, vale, reviso, no és coherent amb els meus valors, jo no vull ser aquest tipus de persona, de mare, és igual del que sigui, i a partir d'això, d'aquest sentiment, ho decideixo fer-ho d'una altra manera. Revisar. La culpa neuròtica el que ens fa ens quedem allà atrapades. No? Et feia, abans quan parlàvem, l'exemple de quan el nostre fill fa alguna cosa que ens desregula completament, no? Que ens fa perdre els papers, doncs el podem sacsejar o li donem una fuetada o li cridem coses que no hem de fer però que a vegades fem. Llavors ens sentim tan malament que llavors reparem anar-nos a l'altre extrem, a la permissivitat, o a, pues, hoy comeremos chuches cuando no podemos, hoy...
5: Perquè et sents tan malament que vols compensar.
7: Exacte. I no es compensa amb coses externes.
5: L'estàs atabalant. Bueno, és a dir, no estàs sent coherent.
7: No hi ha cap relació. Realment, quan fem una cosa, la reparació ha de tenir un sentit. No hi ha cap relació en donar-te xutxes, deixar-te veure la tele no sé quantes hores perquè t'he cridat. La reparació ve des de la persona i des de el connecto amb tu, em sap greu, no? Llavors, veure què passa quan hi ha un error, com reacciono, què penso sobre l'error. És que al final tot té molt poc a veure amb els nens i té molt a veure amb els adults.
5: Totalment.
7: Com identifiquem l'error, què vol dir per nosaltres equivocar-nos, com en parlo jo quan jo m'equivoco. Doncs quan arribin aquestes sensacions de culpa, de malestar, parar un moment i revisar.
5: És evident que caurà.
7: Clar, i si és perillós, no li deixis fer. I caurà, i no saps si caurà. Tu pots informar. Escolta, si puges per aquí, podries caure i potser et podries fer mal. Però si jo crec que és molt perillós, és la teva... quan parlàvem dels límits, no? La seguretat física era un. Total. Llavors, tu no saps si caure o no caure. No ho saps. Potser no cau, no? Llavors és, aquí podries caure. Ves amb compte. O camina lent, no? Indicacions dels que si volem. I si cau, el que no hem de fer és apel·lar a l'ego.
5: Si
7: t'ho
5: havia dit.
7: Claro.
5: Ho veus que t'ho havia dit?
7: I a més és que hi ha com una petita satisfacció. Ha passat el que jo sabia que iba a passar, saps? Una persona de 40 anys dient-li a un nen de 2 anys, ves que jo sabia més que tu? Clar, això tiene todo menos educar ni acompanyar. Ja, sí. Llavors, si hi ha algú perillós, no li deixem fer. Si hi ha algú que pot tenir una conseqüència i és un aprenentatge de vida... Pues quan ho passi, li diem primer de tot, com estàs? T'has fet mal? No? Sí. I després dir, vale, vols tornar-ho a provar? O vols fer-ho d'una altra manera? O sigui, al final, donar-li la seguretat, donar confiança, no és dir-li, crec en tu. Donar confiança és permetre-li que faci coses per ell sol. I més val un genoll rascat que una autoestima lesionada.
5: Correcte. No, no, al final és això, és aquest diàleg i aquest donar-los l'oportunitat dintre del que els hi pertoca a nivell de responsabilitat.
7: Tu com a adult saps.
5: Clar.
7: Si és perillós, no. Si tu pots sostenir-ho i la conseqüència de que això no acabi de sortir del tot bé és que al final aprendràs un procés i no? I això es diu sempre, quants descobriments científics han sido la vez 1539.
5: Sí, clar.
7: I sempre hi ha hagut error, o potser un gran descobriment ve d'un gran error. La meva expectativa era una altra, però mira, durant el procés he descobert això. O sigui, els errors són grans aprenentatges. El problema és la mirada de l'adult cap a l'error. Mm. Què pensem sobre l'error? Per què no els podem sostenir?
5: O intentar, això, preveure... L'altre també mirava, veia un cas fa molt de temps d'una mare que li havia dit diverses vegades a la seva filla treu la bossa de natació. Que avui has tingut natació, treu la bossa. Doncs ja no va dir-ho més, i a la setmana següent la bossa se'n va anar tal qual a natació. Clar, quan aquella nena va obrir la bossa, va veure el panorama, l'ecosistema que hi havia allà dins de la bossa,
7: clar.
5: Que ella mateixa va fer el raonament. Ningú va haver de venir i dir-li és que com que no has tret la bossa, no has estès, no has posat a rentar, etcètera, etcètera, ara això no ho pots fer servir, o t'has de posar el banyador moll, que és de tot menys agradable.
7: Clar.
5: Llavors, segurament, aquell dia quan va tornar, el primer que va fer va ser posar la rentadora.
7: Va haver un gran aprenentatge.
5: Exacte.
7: Jo això, mira, em fa recordar molt amb una pauta que tenim a casa, que és que jo només poso rentadora de la roba que està dintre del cistell de la roba bruta. El meu fill té 14 anys i juga a futbol.
5: Sort.
7: La combinació perfecta, no? Que allà hi ha un ambientillo que lo flipes. I jo li dic sempre, si tu vols anar a entrenar amb la samarreta neta, ha d'estar dintre del cistell. Pues jo me'n recordo, mira això que deies, és que molt semblant. Me'n recordo que una vegada el meu germà va haver de portar-lo a entreno i el meu germà em va trucar i em va dir, vaya pesta. Claro, que li farà vergonya. I li vaig dir, és que això és crear autorresponsabilitat. Saber que les coses, bueno, pues passen unes coses, això és una conseqüència natural.
5: Sí.
7: Llavors, evidentment, jo no aniré humillant-lo ni vull que passi vergonya, però ell ha d'aprendre... que no ha nacido para ser servido, no?
5: Correcte.
7: Llavors, les meves coses tindran conseqüències,
5: totes
7: els teus
5: les
7: actes.
5: Les accions tenen conseqüències.
7: Clar, i quan més naturals siguin, doncs molt millor. I aquí, quan ella em va dir, hòstia, he passat vergonya, jo, em sap greu.
5: Clar.
7: Jo no vull que tu passis vergonya. Jo vull que la vida vagis aprenent a què has de fer per sentir-te cada vegada millor. Llavors... no riurem, no? Perquè això ho fem molt, ridiculitzem molt.
5: Sí.
7: Pues ja t'ho havia dit jo, no? I no, em sap molt de greu, o sigui, no és agradable passar vergonya. Què has après de tot això? Pues mira, ell no, és que no em va dir res, no em va dir, he après, mami, no, clar que no, i jo no vull que m'ho digui, jo vull que ho aprengui.
5: Sí.
7: No és menjar, alimentar el nostre ego.
5: Total, no.
7: És acompanyar-los, i el meu fill no em va dir res, de fet em va fer com una cara com, que pesada. Vale, pues,
5: ja està.
7: Ja està.
5: Em dono per assabentada que ho has entès.
7: Perfecte, i si necessites res més, estic aquí.
5: Ja està.
7: I ja està. I si hem de revisar la pauta, que això ho hem de fer moltes vegades, no cal només una vegada dir-ho. A vegades necessiten que els hi recordem, que els acompanyem, necessites que fem alguna cosa perquè tu puguis en recordar-te. Mm-hmm. O sigui, és amb ells, no és contra ells. A vegades convertim les coses en una lluita, i com que els seus errors són petites victòries nostres. I ens hem d'allunyar una miqueta d'això. Amb compassió cap a nosaltres també, eh? Simplement revisió i reflexionar per què està passant tot això.
5: Moment de reflexió, moment d'exercici.
7: Vinga.
5: Cindy, què ens planteja?
7: Bueno, a més d'aquest que ha sortit espontani, sí, no?, d'identificar com has viscut l'error a la teva vida, porto una altra.
5: Vinga.
7: Que és pensar una situació en la que tu hagis jutjat o criticat, doncs, el teu fill, pot servir també la teva parella o algú, és igual, no? I canviar... Bueno, primer respira, no?, i torna-hi mentalment a aquella situació. Pots veure't a tu fent allò que estaves fent, que després no et sents orgullosa, i substitueix el que has fet per dues preguntes, que és què t'està passant, no?, què està passant en tu perquè hagis fet això, per què ho fa i què et passa. Per què ho fa i què et passa, no? Observa si canvia alguna cosa quan et fas aquesta pregunta, si pots veure alguna altra cosa, i pregunta't la propera vegada que passi això, com ho faries ara, no? Quan reflexionem sobre algú, creem noves redes neuronals. Marquem el camí de com ho volem fer d'una altra manera. Les coses passen almenys dues vegades per la nostra ment, quan les pensem i quan les fem. Quan reflexionem sobre les coses que no volem tornar a fer i ens quedem aquí, no hi ha alternativa. Quan pensem com ho faria diferent, ja creem aquesta nova carretera, aquesta porta per la que podem entrar la propera vegada. Doncs l'exercici seria una miqueta aquest.
5: Bo aquest, eh?
7: És xulo, eh?
5: Aquest és bo, eh?
7: Sí.
5: Vinga, autopistes.
7: Autopistes queremos.
5: Autopistes hem
7: de crear. Però bueno, si ha de ser una carretera de pueblecillo, pues primer una carretera de sorra i després ja construirem. A poc a poc, amb vulnerabilitat, amb compassió i amb ganes de seguir aprenent.
5: Perfecte. Doncs avui sabem que no som perfectes, que no ho serem mai.
7: No.
5: Spoiler, no ho serem mai.
7: No, i que bé, i que bé.
5: No, ningú és perfecte. Però volem canviar-ho i només sent conscients ho aconseguirem.
7: Clar, i Sílvia, recorda...
5: Què passa?
7: Que ho estem fent el millor que sabem i això és moltíssim.
5: Doncs ja està. No tinc res més a afegir. Que ens veiem en el proper capítol de Ni mama ni momo.
7: I vagi molt bé.
5: Aprenent.
7: Sí. Que bé.

0: Belén Tierno.
1: Molt bona tarda. Avui és 2 de setembre, el dia de Ceuta. Mai la celebració del dia d'una ciutat o una comunitat havia tingut tant ressò mediàtic. Avui estan convocades concentracions en suport de la ciutat autònoma i Rubí. No és una excepció. En la crisi migratòria de Ceuta també han aparegut avui algunes novetats. En parlarem àmpliament, però aquest dimecres ens deixa també notícies culturals, de feina i de tornada a les competicions esportives, en aquest cas de l'handbol i del vòlei. Aquests són els titulars. Aquesta tarda s'han convocat dues concentracions a la plaça Pere Aguilera amb el rerefons de Ceuta. Ens ho explica la Mariona Jerez.
2: La primera és la que ha convocat la Federació de Municipis a les 8 del vespre i a la que donen suport PP i Vox. La segona està convocada mitja hora abans pels col·lectius antiracistes de la ciutat.
1: Ja estem a un mes de la NU, el Festival Internacional de Fotografia de Rubí es farà entre els dies 1 i 31 d'octubre i el tema enguany és el retrat.
2: Als carrers i places rubinencs veurem fotos de Manuel Esclusa, Mariela Sancari, Verònica Barbato i Liz Gorman, entre d'altres. El primer cap de setmana d'octubre, a més, es farà Focus, una activitat adreçada al públic general amb actuacions, conferències i una fira de fotollibres.
1: I l'Ajuntament de Rubí impulsa la microcredencial Atenció a les persones en entorns sociosanitaris digitalitzats.
2: És un curs de 75 hores que s'adreça a persones que treballen en l'àmbit de les cures sociosanitàries i que volen reciclar-se o especialitzar-se. Es farà entre el 22 de setembre i el 30 d'octubre i es poden convalidar fins a 3 crèdits universitaris.
1: I el temps, com sempre, ens el serveix des de la xarxa a Luismi Pérez.
3: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades, per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables. I d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: La plaça Pere Aguilera, la plaça de l'Ajuntament, acollirà aquesta tarda dues manifestacions de signe oposat sobre la crisi humanitària i social que es viu a Ceuta un mes després de l'entrada massiva de migrants marroquins. Coincidint amb el dia de Ceuta, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, amb majoria del Partit Popular, ha convocat manifestacions per avui a les 8 del vespre davant dels ajuntaments de tot l'estat espanyol. L'entitat planteja les mobilitzacions com a mostres de suport i solidaritat cap a la ciutat autònoma, però en el rerefons hi ha la crítica al govern de Sánchez. A Rubí, tant el Partit Popular com Vox animen la ciutadania a assistir a les concentracions. Sentim el portaveu dels populars, Juan José Giner, en un missatge a les seves xarxes socials.
4: Mostrar nuestro apoyo a los ceutíes y defender juntos una Ceuta segura y respaldada por toda España. Esto no va de ideologías. Va de principios y de sentido común, de defender la seguridad en nuestras calles, de proteger nuestras fronteras y de garantizar que Ceuta tenga el respaldo que se merece.
1: Són moltes les veus que acusen el Partit Popular i Vox d'instrumentalitzar políticament aquesta protesta. Entre ells, el mateix govern català que ha avançat que no assistirà a les convocatòries. Ho explicava ahir la portaveu de l'executiu català, Sílvia Paneque.
5: Crec que és irresponsable utilitzar una situació d'aquest tipus per generar confrontació i, per tant, des del govern interpretem que aquesta és la posició. No està previst que hi hagi cap membre del govern. El govern interpreta que el suport a la situació passa per el suport sanitari i el suport en l'àmbit de l'acollida.
1: De la seva banda, avui, el ministre de la Presidència del Govern Central, Félix Bolaños, també acusava el PP i a Vox de fer partidisme.
0: y creo que muchos de los que hoy están convocando y están instigando a la presencia en estas manifestaciones o concentraciones de esta tarde están actuando desde el partidismo, desde no encontrar ninguna solución. Están encantados en que haya más días que se prolongue esta situación en Ceuta. De hecho, fíjese, votaron en contra de 25 millones de euros que ha aprobado el Gobierno de España para atender a los menores que están en este momento en Ceuta.
1: Aquestes mobilitzacions ja tenen resposta en algunes ciutats, és el cas de la nostra. Durant les últimes hores s'ha difós a les xarxes socials una altra convocatòria, mitja hora abans, a 7:15, i també a la plaça Pere Aguilera. Està signada per Rubí Antiracistes i el lema és «A Rubí, contra el racisme, alcem la veu». El cartell indica que es tracta d'una protesta organitzada davant les morts no habitades a Ceuta i les agressions contra les persones migrants. La concentració inclou música i poesia i s'ha convidat els assistents a portar els seus instruments musicals o a recitar textos, tot plegat davant una crisi i tensions a Ceuta que ja fa més d'un mes que duren. Ens ho explica el David García.
6: La crisi a Ceuta es va iniciar el 30 de juliol amb l'entrada massiva d'unes 72.000 persones, la majoria nedant pels espigons de Tarajal i Benzú. Aquest episodi, el més greu des del 2021, es vincula a diversos desencadenants. Una sentència del Suprem, que limita les devolucions en calent per via marítima, però que ha estat tergiversada i difosa per màfies, l'atur juvenil i la falta d'oportunitats al Marroc, o la desinformació coordinada a les xarxes socials. Sigui com sigui, es calcula que unes 140 persones han mort intentant arribar a la costa de Ceuta, i uns 5.000 migrants, segons la xifra que ha proporcionat recentment el president espanyol Pedro Sánchez, continuen als carrers de la ciutat autònoma. Des d'aleshores, la població de Ceuta ha anunciat problemes d'inseguretat i de convivència, així com l'actitud de l'administració per posar-hi solució. Més enllà de les manifestacions periòdiques del veïnat, és cert que també s'han registrat agressions contra els migrants, que han inclòs l'atac i incendi d'un assentament a la platja del Trampolín o els intents de bloquejar, per exemple, l'ajuda humanitària de la Creu Roja. D'altra banda, la Fiscalia ha registrat més d'una vintena d'agressions sexuals a dones i noies migrants. Tanmateix, s'han detingut també una dotzena de migrants per atacar militars amb pedres. Tot plegat està provocant una crisi de convivència a la ciutat autònoma que no sembla tenir una solució fàcil a curt termini.
1: Crisi migratòria, crisi de convivència i, per què no dir-ho, crisi també política. La novetat d'avui. El diari El Español ha publicat que la unitat d'intel·ligència de la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres va fer un informe que apunta que els gendarmes marroquins van guiar els migrants cap a la frontera seguint instruccions d'agents de paisà i amb l'objectiu, literalment diu, diferent del migratori. Cal dir que Pedro Sánchez, en la seva primera aparició després de la crisi de Ceuta, va negar rotundament la implicació del Marroc. Avui, Félix Bolaños ha dit que cal ser cautelós.
0: Máxima cautela. Estamos en el momento de conocer en detalle y en profundidad ese informe al que se refería la información de un medio de comunicación, el diario El Español. ¿Cuándo? Tengamos conocimiento, pues veremos, pero en este momento lo que corresponde es que tengamos la información en detalle y en profundidad.
1: El ministre de la Presidència ha negat que el govern central hagi enganyat la ciutadania, però tampoc s'ha pronunciat sobre si demanaran explicacions al Marroc.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I falta tot just un mes perquè aterri a Rubí la 12a edició de la NU, el Festival Internacional de Fotografia, complirà els carrers de la ciutat de l'1 al 31 d'octubre. Sota el lema El rostre com a mapa, la cita d'enguany se centra en el gènere del retrat per explorar i qüestionar les identitats personals i la fragmentació del joc contemporani. El comissari de la NU, Carles Mercader, explica que històricament el retrat s'ha entès com una reproducció fidel de la realitat, però que al darrere del rostre hi ha més d'una cara.
8: El gènere del retrat, tradicionalment, té una sèrie de convencions on es pensa que la presentació d'un rostre defineix molt bé un individu que té unes característiques constants i molt essencials. Aquests treballs es volen posar en dubte de que només tinguem un rostre, que tenim més d'un, que aquest rostre és social i que és canviant, que també es modifica segons l'entorn social, segons la nostra edat, i sobretot sobre les creences culturals de cada època.
1: L'esdeveniment, organitzat per l'entitat cultural Ull per Ull, amb el suport del Consistori, la Generalitat i la Diputació, comptarà amb el seu epicentre durant les jornades Focus. Aquesta trobada serà a l'Ateneu els dies 2, 3 i 4 d'octubre i acollirà activitats familiars, sessions de DJs i la xerrada del fotògraf Manuel Esclusa. Aquell cap de setmana també es farà el concurs Screen, que habitualment es feia com a tancament del festival. Es presentaran els projectes preseleccionats i un jurat format pel cineasta Jo Sol i la comissària Natasha Cristia i la fotògrafa Emil Hallar decidiran el guanyador, que s'emportarà un premi en efectiu de 1.000 euros. Però el festival La Nu és sobretot una mostra de fotografia a les parets mitgeres i a les façanes de la ciutat. La Mariona Jerez ens parla dels artistes que es posen en guany.
2: Entre les exposicions més destacades hi ha la sèrie Moisés, de la fotògrafa argentina Mariela Sancari, que es podrà veure a l'Escardívol. També es podrà veure l'obra Scantac, del creador català Manel Esclusa, a la plaça del Celler, un autor que ha fet servir imatges de diagnòstics mèdics. Altres artistes, com la fotògrafa italiana Veronica Barbato o la britànica Liz Gorman, exposaran les seves instal·lacions a la plaça de la Nova Estació i a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler. El fotògraf algerià Abdo Shanan explorarà el sentiment de pertinença a l'antiga estació amb la mostra Dry, mentre que la fotògrafa neerlandesa Marjolaine Martinot presentarà Riverland a la plaça del Doctor Guardiet.
1: I l'Ajuntament de Rubí Forma ofereixen una nova microcredencial universitària sobre entorns sociosanitaris. La microcredencial porta el nom d'atenció a les persones en entorns sociosanitaris digitalitzats i es dirigeix a millorar les competències administratives en aquest àmbit. Aquesta microcredencial s'emmarca a la vegada en el projecte Tecnotalent Vallès, que vol afavorir la inserció laboral en salut i benestar, amb especial atenció a les residències de gent gran, centres de dia o centres sociosanitaris. De fet, ja es va fer una similar abans de l'estiu. Maria José Mérida, responsable de l'Oficina d'Informació de Rubí Forma, explicava l'objectiu.
9: Bé, doncs aquest programa el que té com a missió és sobretot garantir o impulsar, fomentar un treball digne per a les persones i garantir un creixement econòmic sostenible per a les empreses. És a dir, que té dues potes, les persones i les empreses. I concretament a Rubí ens hem focalitzat molt en aquelles entitats que són residències de cures de gent gran o bé d'atenció a domicili.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I parlem ara d'esports. El vòlei i l'handbol de Rubí esperen molt d'una temporada que apunta al seu creixement. Sí, Escolar García.
10: La marxa del Gaer de Can Rosés obrirà la pista i, per tant, totes les opcions de cara a treballar a d'altres modalitats esportives. En el cas de l'handbol, el 20 treballa per fer efecte crida amb els joves que estiguin interessats en l'handbol, i ho fan sobretot a través de les xarxes socials. L'entitat futbolística que ha fet una aposta clara per la seva secció de l'handbol i que enguany, amb el nou tècnic, buscarà una empenta especial de cara a començar a agafar forma, a arrelar i ja tirar cap endavant. Michael Núñez és aquest home, l'escollit, que treballa des de la direcció esportiva i també a la banqueta del sènior, un equip masculí que enguany iniciarà el seu camí pel que fa a la segona catalana d'aquest handbol masculí, al grup B de competició, amb la clara intenció

0: L'equip femení, recordin, continua a la tercera catalana, però enguany esperen deixar enrere les fases de permanència, la que han hagut de disputar en les últimes temporades. Arrencaran el camí, també, com passa en l'handbol, el 27 de setembre, en el seu cas, el grup C de competició de la tercera catalana. Els nois, de la seva banda, doncs si fa no fa s'esperar, perquè arrenquin en les mateixes dates, tot i que, de moment, els calendaris en categoria masculina no han sortit.
1: Informatiu migdia.

0: Belén Tierno.
1: Molt bona tarda. Avui és 2 de setembre, el dia de Ceuta. Mai la celebració del dia d'una ciutat o una comunitat havia tingut tant ressò mediàtic. Avui estan convocades concentracions en suport de la ciutat autònoma i Rubí. No és una excepció. En la crisi migratòria de Ceuta també han aparegut avui algunes novetats. En parlarem àmpliament, però aquest dimecres ens deixa també notícies culturals, de feina i de tornada a les competicions esportives, en aquest cas de l'handbol i del vòlei. Aquests són els titulars. Aquesta tarda s'han convocat dues concentracions a la plaça Pere Aguilera amb el rerefons de Ceuta. Ens ho explica la Mariona Jerez.
2: La primera és la que ha convocat la Federació de Municipis a les 8 del vespre i a la que donen suport PP i Vox. La segona està convocada mitja hora abans pels col·lectius antiracistes de la ciutat.
1: Ja estem a un mes de la NU, el Festival Internacional de Fotografia de Rubí es farà entre els dies 1 i 31 d'octubre i el tema enguany és el retrat.
2: Als carrers i places rubinencs veurem fotos de Manuel Esclusa, Mariela Sancari, Verònica Barbato i Liz Gorman, entre d'altres. El primer cap de setmana d'octubre, a més, es farà Focus, una activitat adreçada al públic general amb actuacions, conferències i una fira de fotollibres.
1: I l'Ajuntament de Rubí impulsa la microcredencial Atenció a les persones en entorns sociosanitaris digitalitzats.
2: És un curs de 75 hores que s'adreça a persones que treballen en l'àmbit de les cures sociosanitàries i que volen reciclar-se o especialitzar-se. Es farà entre el 22 de setembre i el 30 d'octubre i es poden convalidar fins a 3 crèdits universitaris.
1: I el temps, com sempre, ens el serveix des de la xarxa a Lluís Mi Pérez.
3: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades, per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables. I d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: La plaça Pere Aguilera, la plaça de l'Ajuntament, acollirà aquesta tarda dues manifestacions de signe oposat sobre la crisi humanitària i social que es viu a Ceuta un mes després de l'entrada massiva de migrants marroquins. Coincidint amb el dia de Ceuta, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, amb majoria del Partit Popular, ha convocat manifestacions per avui, a les 8 del vespre, davant dels ajuntaments de tot l'estat espanyol. L'entitat planteja les mobilitzacions com a mostres de suport i solidaritat cap a la ciutat autònoma, però en el rerefons hi ha la crítica al govern de Sánchez. A Rubí, tant el Partit Popular com Vox animen la ciutadania a assistir a les concentracions. Sentim el portaveu dels populars, Juan José Giner, en un missatge a les seves xarxes socials.
4: Mostrar nuestro apoyo a los ceutíes y defender juntos una Ceuta segura y respaldada por toda España. Esto no va de ideologías. Va de principios y de sentido común, de defender la seguridad en nuestras calles, de proteger nuestras fronteras.

0: y de garantizar que Ceuta tenga el respaldo que se merece.
1: Són moltes les veus que acusen el Partit Popular i Vox d'instrumentalitzar políticament aquesta protesta. Entre ells, el mateix govern català, que ha avançat que no assistirà a les convocatòries. Ho explicava ahir la portaveu de l'executiu català, Sílvia Paneque.
2: Crec que és irresponsable utilitzar una situació d'aquest tipus per generar confrontació i, per tant, des del govern interpretem que aquesta és la posició. No està previst que hi hagi cap membre del govern. El govern interpreta que el suport a la situació passa per el suport sanitari i el suport en l'àmbit de l'acollida.
1: De la seva banda, avui, el ministre de la Presidència del Govern Central, Félix Bolaños, també acusava el PP i a Vox de fer partidisme.
3: Y creo que muchos de los que hoy están convocando y están instigando a la presencia en estas manifestaciones o concentraciones de esta tarde están actuando desde el partidismo, desde no encontrar ninguna solución. Están encantados en que haya más días que se prolongue esta situación en Ceuta. De hecho, fíjese, votaron en contra de 25 millones de euros que ha aprobado el Gobierno de España para atender a los menores que están en este momento en Ceuta.
1: Aquestes mobilitzacions ja tenen resposta en algunes ciutats, és el cas de la nostra. Durant les últimes hores s'ha difós a les xarxes socials una altra convocatòria, mitja hora abans, a 8:15, i també a la plaça Pere Aguilera. Està signada per Rubí Antiracistes i el lema és "A Rubí, contra el racisme, alcem la veu". El cartell indica que es tracta d'una protesta organitzada davant les morts no habitades a Ceuta i les agressions contra les persones migrants. La concentració inclou música i poesia i s'ha convidat els assistents a portar els seus instruments musicals o a recitar textos, tot plegat davant una crisi i tensions a Ceuta que ja fa més d'un mes que duren. Ens ho explica el David García.
4: La crisi a Ceuta es va iniciar el 30 de juliol amb l'entrada massiva d'unes 72.000 persones, la majoria nedant pels espigons de Tarajal i Benzú. Aquest episodi, el més greu des del 2021, es vincula a diversos desencadenants. Una sentència del Suprem, que limita les devolucions en calent per via marítima, però que ha estat tergiversada i difosa per màfies, l'atur juvenil i la falta d'oportunitats al Marroc, o la desinformació coordinada a les xarxes socials. Sigui com sigui, es calcula que unes 140 persones han mort intentant arribar a la costa de Ceuta, i uns 5.000 migrants, segons la xifra que ha proporcionat recentment el president espanyol Pedro Sánchez, continuen als carrers de la ciutat autònoma. Des d'aleshores, la població de Ceuta ha anunciat problemes d'inseguretat i de convivència, així com l'actitud de l'administració per posar-hi solució. Més enllà de les manifestacions periòdiques del veïnat, és cert que també s'han registrat agressions contra els migrants, que han inclòs l'atac i incendi d'un assentament a la platja del Trampolín o els intents de bloquejar, per exemple, l'ajuda humanitària de la Creu Roja. D'altra banda, la Fiscalia ha registrat més d'una vintena d'agressions sexuals a dones i noies migrants. Tanmateix, s'han detingut també una dotzena de migrants per atacar militars amb pedres. Tot plegat està provocant una crisi de convivència a la ciutat autònoma que no sembla tenir una solució fàcil a curt termini.
1: Crisi migratòria, crisi de convivència i, per què no dir-ho, crisi també política. La novetat d'avui. El diari L'Espanyol ha publicat que la unitat d'intel·ligència de la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres va fer un informe que apunta que els gendarmes marroquins van guiar els migrants cap a la frontera seguint instruccions d'agents de paisà i amb l'objectiu, literalment diu, diferent del migratori. Cal dir que Pedro Sánchez, en la seva primera aparició després de la crisi de Ceuta, va negar rotundament la implicació del Marroc. Avui, Félix Bolaños ha dit que cal ser cautelós.
3: Máxima cautela. Estamos en el momento de conocer en detalle y en profundidad ese informe al que se refería la información de un medio de comunicación, el diario El Español. ¿Cuándo? Tengamos conocimiento, pues veremos, pero en este momento lo que corresponde es que tengamos la información en detalle y en profundidad.
1: El ministre de la Presidència ha negat que el govern central hagi enganyat la ciutadania, però tampoc s'ha pronunciat sobre si demanaran explicacions al Marroc.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I falta tot just un mes perquè aterri a Rubí la 12a edició de la NU, el Festival Internacional de Fotografia, complirà els carrers de la ciutat de l'1 al 31 d'octubre. Sota el lema "El rostre com a mapa", la cita d'enguany se centra en el gènere del retrat per explorar i qüestionar les identitats personals i la fragmentació del joc contemporani. El comissari de la NU, Carles Mercader, explica que històricament el retrat s'ha entès com una reproducció fidel de la realitat, però que al darrere del rostre hi ha més d'una cara.
6: El gènere del retrat, tradicionalment, té una sèrie de convencions on es pensa que la presentació d'un rostre defineix molt bé un individu que té unes característiques constants i molt essencials. Aquests treballs es volen posar en dubte de que només tinguem un rostre, que tenim més d'un, que aquest rostre és social i que és canviant, que també es modifica segons l'entorn social, segons la nostra edat i sobretot sobre les creences culturals de cada època.
1: L'esdeveniment, organitzat per l'entitat cultural Ull per Ull, amb el suport del Consistori, la Generalitat i la Diputació, comptarà amb el seu epicentre durant les jornades Focus. Aquesta trobada serà a l'Ateneu els dies 2, 3 i 4 d'octubre i acollirà activitats familiars, sessions de DJs i la xerrada del fotògraf Manuel Esclusa. Aquell cap de setmana també es farà el concurs Screen, que habitualment es feia com a tancament del festival. Es presentaran els projectes preseleccionats i un jurat format pel cineasta Jo Sol i la comissària Natasha Cristia i la fotògrafa Emil Hallar decidiran el guanyador, que s'emportarà un premi en efectiu de 1.000 euros. Però el festival La Nu és sobretot una mostra de fotografia a les parets mitgeres i a les façanes de la ciutat. La Mariona Jerez ens parla dels artistes que es posen en guany.
7: Entre les exposicions més destacades hi ha la sèrie Moisés, de la fotògrafa argentina Mariela Sancari, que es podrà veure a l'Escardívol. També es podrà veure l'obra Scantac, del creador català Manel Esclusa, a la plaça del Celler, un autor que ha fet servir imatges de diagnòstics mèdics. Altres artistes, com la fotògrafa italiana Veronica Barbato o la britànica Liz Gorman, exposaran les seves instal·lacions a la plaça de la Nova Estació i a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler. El fotògraf algerià Abdo Shanan explorarà el sentiment de pertinença a l'antiga estació amb la mostra Dry, mentre que la fotògrafa neerlandesa Marjolaine Martinot presentarà Riverland a la plaça del Doctor Guardiet.
1: I l'Ajuntament de Rubí i Rubiforma ofereixen una nova microcredencial universitària sobre entorns sociosanitaris. La microcredencial porta el nom d'atenció a les persones en entorns sociosanitaris digitalitzats i es dirigeix a millorar les competències administratives en aquest àmbit. Aquesta microcredencial s'emmarca a la vegada en el projecte Tecnotalent Vallès, que vol afavorir la inserció laboral en salut i benestar, amb especial atenció a les residències de gent gran, centres de dia o centres sociosanitaris. De fet, ja es va fer una similar abans de l'estiu. Maria José Mérida, responsable de l'Oficina d'Informació de Rubiforma, explicava l'objectiu.
8: Bé, doncs aquest programa el que té com a missió és sobretot garantir o impulsar, fomentar un treball digne per a les persones i garantir un creixement econòmic sostenible per a les empreses. És a dir, que té dues potes, les persones i les empreses. I concretament a Rubí ens hem focalitzat molt en aquelles entitats que són residències de cures de gent gran o bé d'atenció a domicili.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I parlem ara d'esports. El vòlei i l'handbol de Rubí esperen molt d'una temporada que apunta al seu creixement. Sisco Lara García.
9: La marxa del Gaer de Can Rosés obrirà la pista i, per tant, totes les opcions de cara a treballar a d'altres modalitats esportives. En el cas de l'handbol, el 20 treballa per fer efecte crida amb els joves que estiguin interessats en l'handbol, i ho fan sobretot a través de les xarxes socials. L'entitat futbolística que ha fet una aposta clara per la seva secció de l'handbol i que enguany, amb el nou tècnic, buscarà una empenta especial de cara a començar a agafar forma, a arrelar i ja tirar cap endavant. Michael Núñez és aquest home, l'escollit, que treballa des de la direcció esportiva i també a la banqueta del sènior, un equip masculí que enguany iniciarà el seu camí pel que fa a la segona catalana d'aquest handbol masculí, al grup B de competició, amb la clara intenció de lluitar per l'ascens. Després, a veure si ho aconsegueixen o no. L'any passat també començaven amb aquest objectiu i es van quedar a les portes. I quant al voleibol, Rubí també es troba a l'espera de saber fins a on podrà optar a més opcions de feina a Can Rosés. En el seu cas, però, necessiten mantenir el bon nivell dels últims anys, amb Anthony Chacón com a director esportiu i un equip sènior femení que vol començar a treure el cap a la lluita per l'ascens. Es marca l'actual temporada també, sense oblidar-nos del conjunt masculí. L'equip femení, recordin, continua a la tercera catalana, però enguany esperen deixar enrere les fases de permanència la que han hagut de disputar en les últimes temporades. Arrencaran el camí també, com passa en l'handbol, el 27 de setembre, en el seu cas, el grup C de competició de la tercera catalana. Els nois, de la seva banda, doncs si fa no fa s'esperar, perquè arrenquin en les mateixes dates, tot i que, de moment, els calendaris en categoria masculina no han sortit.
1: Aquestes són les notícies de Rubí d'aquest dimecres 2 de setembre. Podeu continuar informats al nostre web.
5: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a xarxes socials arran d'aquest crim.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
0: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria al Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
4: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
3: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport abans als ajuntaments que estan rebent crítiques per ús partidista.
0: La calor extrema dispara aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
3: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu, de fet, ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
0: L'atur suma l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
3: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
0: En cultura, tot a punt per a la Setmana del Llibre en català, amb prop de 300 segells editorials.
3: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
0: Els esports, Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió, Joan Barberà.
5: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Se'n va fins a final de temporada.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades, per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables. I d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i de 16 la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
7: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia Ramon Espadaler i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
2: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga.
7: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoren els fets des de tots els àmbits.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
7: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
0: Les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
3: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
8: Es fa una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la severitat amb la que s'han pogut fer ja les detencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs d'acusar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és en l'àmbit de la justícia.
0: Tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
3: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 11:15 de la nit es va rebre l'avís d'un accident de trànsit. El vehicle accidental circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
0: Els Mossos investiguen un altre apunyalament, en aquest cas a Arenys de Mar, al Maresme.
3: La policia va rebre un avís cap a les 6 de la tarda d'ahir per una agressió davant l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergències es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
0: Dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada.
3: La policia ha rebut un avís poc abans de la 1 de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer Sant Carles. En arribar al lloc, els agents no han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt en sentit Besòs amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits de moment ni s'ha trobat cap arma de foc.
0: El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu està analitzant el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui, justament, se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
4: És el moment de la cautela, de analitzar en profunditat aquest informe, aquesta informació, i de conèixer tots els detalls que se mencionen en aquesta peça periodística i que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido màxima cautela.
9: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat des de Ceuta que l'entrada massiva de migrants va ser coordinada per Marroc i que el govern espanyol n'era coneixedor. Li ha demanat que assumeixi responsabilitats i avanci eleccions.
10: Que el gobierno asuma sus responsabilidades, tanto las políticas como las judiciales. Las responsabilidades políticas solo señalan un camino. Es evidente que el gobierno, empezando por el señor Pedro Sánchez, no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz.
3: Feijo ha fet una crida a participar a les manifestacions d'aquesta tarda per donar suport a Ceuta.
0: Concentracions previstes també a molts punts a Catalunya. És el cas de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació que es viu a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
11: Una acció que parteix de la crida ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP, però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
12: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentiria els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
11: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema "No a la immigració, defiende España", el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
13: No deixa de ser pues, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren pues, milers de persones sense pues, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
11: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
0: A la mateixa línia s'hi ha referit el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions d'aquest vespre.
14: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
1: Notícies en xarxa.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat. Les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres semblants. Els col·lectius més vulnerables tornen a ser les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
16: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... Pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que, no, que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
15: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
16: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
15: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
0: Gairebé 3:15 aquest matí han començat les proves de selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Les proves s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
3: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria, uns 7.600, són estudiants de batxillerat i 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
0: I com us dèiem, a partir del 2027, del curs que ve, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer al juliol. L'objectiu, facilitar la matriculació universitària dels estudiants. A la demarcació de Girona, avui s'han començat a examinar prop de 800. Televisió de Girona, Marc Guibas.
17: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. N'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
18: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
19: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
18: Sí, no vull estudiar cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
17: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Són 3:15, obrim pàgina econòmica. L'atur suma al mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany, com a novetat, és també conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primera, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
21: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
20: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
22: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
20: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginesta és el president de Pimec.
23: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i, sobretot, posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
20: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
0: Ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, on una trentena de municipis han aconseguit millorar en només 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida amb contenidors intel·ligents, que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
24: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu. Tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats, pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat. L'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
25: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
24: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
0: I és moment per a la cultura. A prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials que presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. Seran 10 dies plens d'activitats, amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció, als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà tres escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, repetir la xifra de visitants l'any passat, més de 100.000 persones.
4: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
2: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
0: Canviem de capital, de Barcelona a Tarragona. Les festes de Santa Tecla estaran marcades per l'aniversari dels gegants moros i també pel foc, perquè es commemoren 600 anys de foc festiu a la ciutat. Finalment, i després de la polèmica oberta aquest estiu, no hi haurà barraques. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Santa Tecla arrencarà el dia 15 amb la crida i s'allargarà com sempre fins al 24. Són 513 actes on la tradició, la música i la gastronomia s'estendran per tota la ciutat. La consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, ha donat protagonisme al paper de les entitats, tot recordant que enguany es commemoren 600 anys de foc festiu a Tarragona. Hi haurà actuacions extraordinàries del Ball de Diables i del Drac de Sant Roc.
6: No ens cansarem d'explicar que són les entitats realment al cor de la nostra festa. 600 anys de foc festiu, diables, arcàngels, dracs, bíblies, a la nostra festa deixaran ben segur moments inoblidables i irrepetibles a la Santa Tecla del 2026.
5: Sobre la polèmica de barraques, que no n'hi haurà, Sandra Ramos ha explicat que van oferir poder-les fer al Parc del Francolí, però que els organitzadors ho van rebutjar.
0: I moment per la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió.
7: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
8: Bé, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno. Com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
7: A la tarda, l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo després de guanyar el Mundial aquest estiu. A la segona divisió, Agustín Costia deixa el Centre d'Esports Sabadell. Aquest vespre es decideix el títol a la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esports Sabadell i el Barça Atlètic es veuran les cares a la nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
26: Hem de ser conscients que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
7: En bàsquet, el FIAC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stonis, que ha signat un contracte temporal amb opcions de quedar-se fins a final de temporada. Escoltem el director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
27: Tras el infortunio de la lesión de Isaac,
9: El club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases y bueno, pensamos en Dominicas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la CB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la CB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
7: I avui es juguen el gran gruix de partits de la segona jornada. Hoquei Lliga Catalana Plata Masculina, Gec Manlleu, Olot Mataró, Sant Cugat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. I avui no podem acabar aquest informatiu sense acomiadar el que ha estat el tècnic resident del programa durant una dècada, durant 10 anys, ni més ni menys, Ivan López, en nom de tot l'equip et volem agrair la boníssima feina, la professionalitat, la simpatia, la comprensió i sobretot l'empatia que ens has ofert en aquests anys. Et trobarem a faltar i et desitgem el millor en el nou projecte que inicies, el programa Rambla 54.
3: Has deixat el llistó molt alt, però també és veritat que ens deixes a molt bones mans. Gaudeix d'aquesta nova etapa que arranca dilluns, oi?
10: Dilluns a les 4 comencem el programa Rambla 54 i res, a veure com va aquesta nova etapa. Gràcies a vosaltres, la veritat és que és un honor, un plaer i estic, bueno, gràcies, molt agraït.
0: Home, han estat 10 anys al capdavant d'aquest informatiu, sí. T'has deixat la pell aquí.
10: Bueno, sí, clar, hem passat de tot, sí, pandèmies i tot. Sí, que sí, hem estat aquí donant, bueno, fent el que hem pogut i, bueno, molt agraït.
3: Et trobarem a faltar.
10: I jo a vosaltres,
3: però ens retrobarem.
10: Segur, estic segur.
3: Aquí o a un altre lloc.
10: Gràcies.
0: Segur que ben aviat tornarem a estar junts en algun projecte i bé, en qualsevol cas, després de 10 anys era justícia fer-te aquest petit homenatge en un informatiu que no és habitual, però avui ens permetreu que diguem aquestes paraules, aquesta deferència al nostre gran Ivan López, al nostre tècnic resident i benvinguda al Francesc Ávila, que es queda amb nosaltres, quedem en boníssimes mans, eh? Això queda claríssim a partir d'aquesta temporada. A tots vosaltres, els que ens escolteu, moltíssimes gràcies cada dia per fer-nos confiança i ens trobarem demà, com sempre, a partir de les 2 aquí a la xarxa.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Són les 3 de la tarda.
2: Fórmula Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La plaça Pere Aguilera acull aquesta tarda dues manifestacions de signe oposat sobre la crisi humanitària i social que es viu a Ceuta un mes després de l'entrada massiva de migrants marroquins. Coincidint avui amb la commemoració del Dia de Ceuta, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat manifestacions a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments de l'Estat. A Rubí, la manifestació compta amb el suport del PP i Vox. Sentim Juan José Giner, president dels Populars Rubinencs.
2: Mostrar nuestro apoyo a los ceutíes y defender juntos una Ceuta segura y respaldada por toda España. Esto no va de ideologías, va de principios y de sentido común, de defender la seguridad en nuestras calles, de proteger nuestras fronteras y de garantizar que Ceuta tenga el respaldo que se merece.
1: Precisament són moltes les veus que acusen PP i Vox d'instrumentalitzar políticament aquesta protesta. Per això, i com a resposta a aquesta manifestació, durant les darreres hores ha difós a les xarxes una convocatòria mitja hora abans, a 8:15, també a la plaça Pere Aguilera davant l'Ajuntament. Està signada per Rubí Antiracistes i sota el lema "A Rubí contra el racisme, el sembla veu". El cartell indica que es tracta d'una protesta organitzada davant les morts no habitades a Ceuta i les agressions contra els migrants.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'Ajuntament i el Rubiforma ofereixen una nova microcredencial universitària sobre entorns sociosanitaris digitalitzats. La microcredencial porta el nom Atenció a les persones en entorns sociosanitaris digitalitzats i anirà dirigida a millorar competències administratives en els àmbits sociosanitaris. Aquesta proposta s'emmarca en el projecte Tecnotalent Vallès, que vol afavorir la inserció laboral en salut i benestar, amb especial atenció en residències de la gent gran, centres de dia i centres assistencials. Sentim Maria José Mérida, responsable de l'Oficina d'Informació del Rubiforma.
3: Bé, doncs aquest programa el que té com a missió és sobretot garantir o impulsar, fomentar un treball digne per a les persones i garantir un creixement econòmic sostenible per a les empreses. És a dir, que té dues potes, les persones i les empreses. I concretament a Rubí ens hem focalitzat molt en aquelles entitats que són residències de cures de gent gran o bé d'atenció a domicili.
1: Una microcredencial és una formació curta d'unes quantes hores que permet als professionals d'un sector especialitzar-se en una disciplina o complementar els seus coneixements. Aquesta concretament és de 75 hores i equival a 3 crèdits universitaris. Es farà entre el 22 de setembre i el 30 d'octubre en horari de matins de 9 a 2. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. Falta tot just un mes perquè aterri a Rubí la 12a edició de la NU, el Festival Internacional de Fotografia que omplirà els carrers de la ciutat de l'1 al 31 d'octubre. Sota el lema El rostre com a mapa, la cita d'enguany se centra en el gènere del retrat per explorar i qüestionar les identitats personals i la fragmentació del jo contemporani. En aquest sentit, el comissari del programa, Carles Mercader, explica que històricament el retrat s'ha entès com una reproducció fidel de la realitat, però que darrere el rostre hi ha més d'una cara.
3: El gènere del retrat, tradicionalment, té una sèrie de convencions on es pensa que la presentació d'un rostre defineix molt bé un individu que té unes característiques constants i molt essencials. Aquests treballs es volen posar en dubte de que només tinguem un rostre, que tenim més d'un, que aquest rostre és social i que és canviant, que també es modifica segons l'entorn social, segons la nostra edat i sobretot sobre les creences culturals de cada època.
2: Més enllà de les fotografies de gran format que es penjaran per diverses mitgeres i façanes de Rubí, la NU tindrà com a jornada central les jornades Focus, que tindran lloc entre el 2 i el 4 d'octubre a l'Ateneu Municipal.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: La plaça Pere Aguilera acull aquesta tarda dues manifestacions de signe oposat sobre la crisi humanitària i social que es viu a Ceuta un mes després de l'entrada massiva d'immigrants marroquins. Coincidint avui amb el Dia de Ceuta, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat manifestacions a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments de l'Estat. Aquí a Rubí, tant el Partit Popular com Vox animen la ciutadania a assistir a aquesta concentració de suport. Sentim el portaveu dels populars de la ciutat, Juan José Giner, en un missatge a les seves xarxes socials.
4: Mostrar nuestro apoyo a los ceutíes y defender juntos una Ceuta segura y respaldada por toda España. Esto no va de ideologías, va de principios y de sentido común, de defender la seguridad en nuestras calles, de proteger nuestras fronteras y de garantizar que Ceuta tenga el respaldo que se merece.
2: Són moltes les veus que precisament acusen PP i Vox d'instrumentalitzar políticament la protesta convocada aquesta tarda. Per això, com a resposta, durant les darreres hores també s'ha difós a les xarxes una contraconvocatòria mitja hora abans, a 8:15, també a la plaça Pere Aguilera davant de l'Ajuntament. En aquest cas està signada per Rubí Antiracistes i sota el lema A Rubí contra el racisme els sembla veu. El cartell indica que es tracta d'una protesta organitzada davant les morts no evitades a Ceuta i les agressions als migrants. La concentració vol incloure música, soroll i poesia. I s'ha convidat els assistents a portar els seus instruments o a recitar textos. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
0: Alegria.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Dai, dai, Gico.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Tu, és un programa de coses xules.
4: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
1: Estupendo.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta a la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes, i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Cristina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Cristina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
2: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. Vull dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos, a Barcelona i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina per mi i per tothom. Com que m'agradava molt a mi estar al camp i m'agradava molt... Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
1: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer, i al seu costat, eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
2: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu graig tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
1: Llavors, la Cristina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
2: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, amb paper, amb materials que trobava. M'encantava... Jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la... la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
1: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
2: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i jo era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
1: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se li va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria, feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
2: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola, i amb els cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
1: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida, i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
2: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins aleshores teníem quatre casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura, és una masia molt, molt gran. I jo vaig obrir el taller el 2009, i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys, o sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls.
1: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
2: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. Tinc l'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, bedoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui, que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
1: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
2: Els meus clients, principalment, sempre han sigut de boca a orella o a través d'Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull, això sí pot durar indefinidament, és el que sempre intento... Jo quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, perquè evidentment poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat, vull dir, la gent també et dirà que no és barat, però si ho compares amb el cost que els hi costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està, jo no és que hi tingui benefici. La diferència que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant, poden produir com xurros el mobiliari, i és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista,

0: Jo t'ho portaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
1: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
0: Lo maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més. I està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura i amb el color i amb l'olor i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels cinc sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt, molt, molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo o crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
1: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
0: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt, molt parats. Al principi quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc, o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
1: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
0: Jo utilitzo el meu nom, el meu nom, Cristina Bay Parris. Primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol, i va arribar amb aquest concepte de Wood Woman Made, o sigui, wood, fusta, woman made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan, i ens en sortim igual de bé.
1: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove, ben just fregada la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
0: Clar, a vegades potser és el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altre. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
1: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
0: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. No coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per... Bàsicament pensaves que era una cosa com molt, molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions, i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una

0: associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més ja estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir, si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta, i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
1: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector i, alhora, una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Barcelona, 11 del matí. Un matí assolellat. A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000 i el partit contrari assegura que no n'hi ha ni la meitat. Qui té raó? És una qüestió de política o de matemàtiques?
1: Bon dia, Laura.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Albert.
3: Hola, bon dia.
1: Com anem? Benvinguts a Estimem les Mates, el podcast on les matemàtiques no són un problema, sinó la solució.
3: Avui volem descobrir com es compta la gent en les grans concentracions. Com sabem realment quanta gent hi ha en una manifestació? Hi ha mètodes? Hi ha trampes? Hi ha una coacció secreta del govern?
1: Doncs just això volem esbrinar avui. I com sempre, la Laura, la nostra profe de mates preferida, ens proposa un repte per resoldre.
2: Imagineu que esteu a una manifestació a plaça Catalunya, plena de gom a gom. L'organització diu 100.000 persones, però la Guàrdia Urbana contesta: un moment, només en veiem 50.000. I els detractors en compten 20.000. Com pot ser tanta diferència?
1: Una diferència significativa i que a més pot canviar la manera com entenem la realitat. Quina és la resposta, Laura?
2: Doncs depèn de com ho comptis. Per aprendre a estimar és important buscar referències. Ja ho vam aprendre l'altre dia. Hi ha mètodes molt diferents i ja sabeu que a mi m'agrada buscar casos pràctics i fer pensar la gent.
1: Però aquesta setmana els experiments els faré jo. Si parlem de grans concentracions, el món casteller n'està ple. Trucaré a la colla vella dels Xiquets de Valls per veure com preparen una diada castellera de Santa Úrsula. I m'acompanyarà el Manel Urbano, que n'és el cap de colla. Moltes gràcies per atendre'ns, Manel.
4: Moltes gràcies a vosaltres per
1: l'atrac matemàtic. Sí. Per festa major, per Santa Úrsula, és quan la plaça queda més plena? O
4: sí, sí, per la fira de Santa Úrsula i per la festa major de Sant Joan són els dos dies que, diguem, la plaça està més plena. Les altres actuacions també, no, però aquests dos dies serien els dies màxims d'afluència de gent.
1: Hi ha alguna curiositat que valgui la pena saber sobre aquesta plaça?
4: Sí, bueno, que hi ha una curiositat que és que la plaça no està directament encarada amb l'Ajuntament, sinó que diguem-ne que la plaça està una mica desplaçada cap a l'esquerra de l'Ajuntament i que doncs, al costat de la plaça hi ha un carrer que fa una mica de pendent on no es pot practicar els castells, però sí que es pot veure.
1: Per tant, aquí hi ha una mica de trampa i els espectadors que vulguin venir a veure els castells que feu tenen diverses alternatives.
4: Sí, la població, el públic que ve, doncs també normalment els ubica en un carrer o en un altre, depenent també d'una mica de l'afinitat on vol veure més proper a una colla que una altra. No? Sempre diem el mateix, no? Que davant de l'església, que és un tros de carrer que hi ha, diguem-ne, davant de la colla joves, doncs hi ha molt més públic, diguem-ne, i aficionats de la colla joves, i cap al carrer La Cor, doncs una mica hi ha més públic de la colla vella. I llavors hi ha la plaça, on aquí sí que hi ha aficionats de tothom i sobretot molta gent d'altres colles del món casteller.
1: Com podríem comptabilitzar quanta gent hi cap a la plaça del Blat?
4: Hi ha, diguem, l'espai on es fan els castells, que segurament deu fer uns 40 metres per 40, però on acabat hi ha carrers, diguem, una mica de llocs, diguem-ne, llocs on es poden veure els castells, que no són practicables per fer castells, que són doncs, una mica un parell de carrers i uns porxos que hi ha sota la plaça.
2: Vale, ara ens ha dit una dada útil. Ens ha dit que la plaça és més aviat quadrada i que fa 40 metres per 40 metres. Per aprendre a estimar és important buscar referències, recordeu.
1: Exacte. Jo, com a periodista, el que hagués fet és buscar una referència, una dada objectiva. Quan mesura la plaça? Ara sabem que fa 1.600 metres quadrats.
2: Vale, i ara el que ens falta és estimar quantes persones podríem comptar per metre quadrat.
3: Això és una mica com aquell vídeo viral de quanta gent hi cap en un mini. O sigui, si obrim els braços, i cap una persona per metre quadrat, no? Aprox?
2: Sí, vas bé, vas bé. Veig que esteu entrenats. Però sí, sí, que si aconsegueixes obrir els braços és que estàs bastant holgat. I si estàs molta gent en un mini, no podràs ni obrir els braços. Per tant, aquí haurem de veure com va això.
1: Clar, perquè, per exemple, l'altre dia me'n recordo que em comentaves que de vegades tenim una percepció bastant equivocada de quanta gent hi ha en un espai o quanta gent hi cap. En una discoteca, més o menys, per tenir una referència?
2: Clar, en una discoteca, depèn de quina discoteca sigui, vas molt apretat.
1: Una que estigui de moda.
2: Clar, clar, aquella que per anar a la barra has d'anar com arrossegant amb la gent.
3: I depèn del que hagis pres, ho pots comptar d'una manera o d'una altra.
1: Sí. però més o menys cada, o sigui, quanta gent hi hauria per metre quadrat
2: aquesta
1: en una discoteca?
2: La primera pregunta que ens podríem fer. Quanta gent creieu que hi cap en un metre quadrat? Què diríeu vosaltres?
5: Home,
1: depèn de si estan, si fan castells.
2: No, però jo què sé, el que deies d'una discoteca que estan molt apretats. Quanta gent t'imagines en un metre quadrat?
1: Quatre per metre quadrat.
2: Quatre persones? Sí. Quatre persones pots ballar bastant bé, eh?
1: Ja, potser sí. Amb un concert així, no sé, la Rosalía, sí, segona fila.
5: Home, així, atapeïts, posa-li 8. Bueno,
2: això...
1: Ostres, ho trobo molt.
2: Buah, fem una activitat amb els nens a l'escola, que és que dibuixem un metre quadrat a terra, o sigui, un quadrat que un metre per un metre, i els diem als nens, quants creieu que hi cabeu? I ara vosaltres heu dit, tu has dit 4, tu has dit 8. Moltes vegades, si a més són nens petits de primària, s'hi acaba ficant tota la classe. Eh?
1: Tota la classe.
2: 25 nens es fiquen allà dins.
5: Són petits, un per sobre els
2: ho
5: altres.
2: Ho hem fet
5: imagina.
2: A vegades. Ho he fet en formació de mestres, 25, que són adults, i potser 25 no, però si t'hi esforces...
1: Molt benvinguts.
2: 18 persones o així s'hi fiquen. L'únic que no és com el que estàs a una discoteca, perquè ara és com, vale, tenim l'objectiu de ficar-nos molta gent en un metre quadrat i tinc com gent que té els peus a dins i que està com quasi caient però que m'estic agafant a tu pel jersei.
1: Sí.
2: Però vull dir que, perquè ens fem una idea de que realment és gran, un metre quadrat. Llavors, sí que és veritat que potser en una discoteca doncs podrien ser 10-12 persones, podríem comptar, que estàs bastant apretat.
1: Mm-hmm.
2: Val? I en una manifestació, en una plaça que pots... O sigui, que et pots moure i tot, podríem comptar 8.
1: Tornem a la plaça del Blat, que el Manel ens estava explicant cosetes.
2: Exacte.
1: Quanta gent convoqueu vosaltres?
4: Hem de començar dient que els números mai són exactes, però sí que molt aproximats, no? Aquestes diades que, a les quals, com és la Fira Sant Úrsula, que és la de Màxims, jo crec que la nostra colla pot portar tranquil·lament unes 600, entre, o sigui, unes 700 camises.
1: 700. Déu-n'hi-do. I les altres colles que competeixen, quantes colles poden competir en una diada de Santa Úrsula?
4: La diada de Santa Úrsula sempre només competim les dues colles de Valls.
1: Uh-huh.
4: I crec que aproximadament devem portar les mateixes camises i, bueno, potser alguna vegada en portem nosaltres alguna més, però jo crec que ells més o menys hem de portar el mateix número de camises.
2: Clara, ell ha anat a dir-nos una altra referència que és molt interessant, que és quanta gent ha convocat i quantes colles hi havia. Per tant, més o menys ja podem tenir una estimació de la gent que en teoria hi ha. Però clar, aquí ens falta comptar tot el públic, que això és el que complica la pregunta. Llavors, aquí és el que dèiem, hi ha moltes maneres de comptar-ho i moltes vegades es fa aquest recompte per densitat, que és comptar quant espai tens i quanta gent per metre quadrat comptes, depenent de si estan molt apretats o molt separats. Però, clar, tot això no és tan fàcil de fer. Això moltes vegades han de fer fotos aèries. Si tens la foto aèria, llavors pots anar fent quantes zones hi ha amb gent molt apretada. Aquestes zones ja les contem que no estan tan apretats. I llavors van fent càlcul per densitat de quantes persones per metre quadrat. Però al final, una altra cosa que també s'ha de tenir clar és que només que l'estimació... L'altre dia ens passava amb lo de la porteria del futbol. Només que l'estimació dels metres quadrats de la plaça ja t'equivoquis una mica, o tiris curt o tiris llarg. I l'estimació de quanta gent conto per metre quadrat, si poso 8 o si poso 11, això ja em canvia, com que són després multiplicacions de nombres que et fa ballar molt. I de cop és quan dius, home, com pot ser que hagin comptat 10.000 persones de diferència? I és clar, uns han anat tirant curt en tot i els altres han anat tirant llarg en tot. Doncs clar, al final la comparativa és gran i clar, això és el que després la gent diu, bueno, què, ho han fet a mala bava o és que realment han fet els càlculs així? I això ja és... Se n'ha de saber més que matemàtiques, aquí ja entra la política i tot.
5: I després que hi ha places i places, perquè no és per dir res de Sant Cugat, però la plaça Octavià, que és, té un pendent bastant pronunciat, això també deu afectar, no?
2: Això de la pendent, per comptar quanta gent hi ha, jo crec que podria ser bastant insignificant. O sigui, una foto aèria, ja fas com la projecció i ni saps que uns estan més amunt que els altres. Però ara que heu dit això, lo brutal seria preguntar-los què fan per fer un castell sabent que la plaça fa baixada.
5: Si li haguéssim preguntat al cap de colla dels Gausacs...
1: Clar, perquè jo crec que potser això és un avantatge de competitiu. Si tu ja estàs acostumat a que sempre, doncs, per Santa Tecla, fas la diada castellera a Octavià, que fa una pendent, i tu ja la tens controlada, no ho sé si ho tenen en compte, eh? Si posen
2: clar,
1: els alts...
2: De fet, això de la pendent,
1: clar.
2: Perquè realment el castell, o sigui, van posant normalment, posen els de la mateixa alçada... i van pujant com pisos. Llavors, això sí que seria superxulo preguntar-ho, i això també té moltes mates. O sigui, el cap de colla ho deu tenir pensat, que avui els hi toca actuar a una plaça que fa baixada i com distribuirà la gent, o com ho fa? Això ho podríem preguntar.
1: Xavi.
2: Doncs estem aquí amb el Santi Pié, en Drogo, que li diuen, que és el cap de colla dels Gausacs, que són els castellers de Sant Cugat. Bon dia, Drogo.
6: Hola, bon dia.
2: Imaginem que això de fer castells... en realitat, deu tenir molt a veure amb les matemàtiques. Tu t'ho havies plantejat així alguna vegada o no?
6: Sí, però és que jo també soc arquitecte.
2: Ah, mira.
6: Sí, hi ha moltes decisions que es prenen en base als números.
2: Perfecte. Tu, quan has de fer un castell, matemàticament, les alçades de la gent, per exemple, influeixen o no? Explica'ns una mica.
6: Les alçades sí que és algo important. Nosaltres tenim una base de dades amb totes les alçades de tots els castellers.
2: Uh-huh.
6: I quan dissenyem un castell, doncs veiem que... si el resultat final és treballable o no, tant per la canalla com per cada un dels pisos, que sigui una alçada còmoda com per poder-se treballar. No només les alçades, sinó també la força que poden tenir en cada un dels pisos i com pot baixar tota aquesta força fins a collir-se la pinya.
2: I sempre, contra més a baix està el pis, més alta és la gent?
6: No exactament. De fet, el primer pis és la gent més baixeta, són els baixos.
2: Vale. Primer pis vols dir com planta baixa...
6: Sí, diguéssim, com planta baixa.
2: Els que toquen a terra.
6: Toquen de peus a terra.
2: Vale.
6: Aquests tenen el segon pis, els quals ja estan agafats per tota la pinya. Per tant, quanta menys alçada tinguin els baixos, millor, perquè així la pinya pot arribar més amunt amb les mans. I aleshores ja d'aquí ja depèn dels perfils que tinc. Sí que pots veure colles que tenen uns segons més baixets que altres, els nostres, els segons acostumen a ser els més alts, però això no té per què sempre ser així.
2: Aquí, a la plaça Octavià, que és la plaça... com central del monestir de Sant Cugat, la plaça fa bastanta baixada. Llavors, això com ho salveu?
6: Sí, totes les places del món casteller, diguéssim, fan pendent per inclinar l'aigua quan plou, eh?
2: Vale.
6: Però la veritat és que la nostra especialment sí que fa força baixada. Jo, abans de fer una actuació, comuniquem a les altres colles que més o menys sàpiguen aquesta diferència d'alçada. I el que ha dit, tots els locals d'assaig de les colles castelleres són a peu pla, evidentment són edificis, per tant no tenen inclinació.
2: Clar.
6: I quan els vas assajant sí que veus que alguna de les rengles és possible que et quedi més alta. O no només que quedi més alçada, sinó també pots veure com es treballa el castell. I si veus el castell sobre una de les rengles, doncs aquesta no la posis a la baixada. Posar la pujada en facilita la feina.
2: Vale, però no és que posis llavors els més alts a la baixada i els més baixets a la part de la pujada com perquè quedin igualats, sinó que...
6: Sí, es nota, eh? Aquesta pendent es nota durant la realització del castell. No només per les alçades, com dic, sinó per la força. O sigui, si el castell veus... Depèn molt del castell i de la situació, eh? Però si veus que el castell sí que pateix únicament per al tema de l'alçada,
2: mm-hmm.
6: doncs sí que ficaràs les persones més... les rengles que queden més altes a la part baixa de la plaça.
2: Vale.
6: I les rengles que queden més baixetes a la part alta.
2: Vale.
6: Perquè ara el que dir, quan més recta, millor. Però no només ho decideixes amb això, sinó això, si veus que una de les rengles està patint i que la seva manera de treballar és tirant-se cap enrere...
2: Uh-huh.
6: Doncs aquesta la fiques a la part alta.
2: Vale.
6: De tal manera que tingui la sensació que amb això la pinya li queda cobert.
2: Ostres, déu-n'hi-do. Quan es fan les fotos aèries aquestes zenitals, són molt geomètriques. Suposo que tu sent arquitecte també... O sigui, és quasi artístic, no?
6: Sí, també té una part artística, sí. Però bueno, això, la gran dificultat és fer-li entendre a tothom on ha d'anar-hi, que tothom estigui concentrat i tot el disseny. I sí que és molt important a l'hora de quan comences a fer el castell, quan comences a quadrar els baixos i tota cada una de les rengles, que tot això quedi bastant encarat al mil·límetre. Sí que hi ha diverses persones col·locades en cada una al final de les rengles que diuen a tothom si ha de fer un mínim passet a la dreta o a l'esquerra o endavant o enrere, perquè quedi tot molt recte.
2: I això, alguna cosa més matemàtica que hi hagi que nosaltres no haguem detectat, que ens puguis explicar?
6: Les coses matemàtiques, la veritat és que hi ha moltíssimes en el món dels castells. És una cosa tan ampla que que segur que ens ho podem trobar. És que per mi la gran dificultat que té fer castells és la capacitat de moure gent. Constantment estem mirant números i constantment estem mirant esforços.
2: Doncs moltes gràcies.
6: De res.
1: I quan les xifres s'utilitzen per manipular el relat polític?
2: Clar, aquí és on entren les mates com a eina de transparència. Per això és important saber com es compta. I, de fet, el criteri que s'ha utilitzat estaria bé que amb mitjans el diguessin. Com hem comptat tants metres quadrats perquè tenim aquesta foto i veiem que està ple i hem comptat tantes persones per metre quadrat perquè tenim aquesta altra foto que ho podem demostrar. O sigui, contra més transparents siguem en l'explicació d'on traiem els números, més criteri també li dones al ciutadà. Quan diuen, quan llencen el número de 10.000, passa com l'altre dia que vam acabar anant a buscar algú que mesurés el mateix que ens havia donat, no? Clar, què són 10.000 persones? Hi ha gent que no s'ho sap imaginar. Què és, la plaça Catalunya plena o la plaça d'aquí de petita del poble plena? 10.000 persones, ostres, llavors hi ha vegades que hi ha gent que se sap quantes cadires hi ha al Camp Nou. Llavors tenen una dada, jo ara, per exemple, no ho sé.
1: Sí, de fet, és una referència molt, molt comuna, en periodisme,
2: exacte,
1: de dir tanta gent com tants camps nous o com tants estadis de futbol.
2: El Palau Sant Jordi, sí. O, no, de dades que són ja conegudes i que són la nova referència per tu per establir, doncs, els nous aprenentatges que vas fent. I aquí la gràcia és anar fent-te un castell tu en el teu cap a mida de, al llarg de la teva vida, eh? D'anar tenint experiències i aprenentatges i anar sumant i contra més referències tinguis, millor. I més, millor podràs deduir les noves coses que et plantegis.
1: Clar, perquè sense això, una xifra és com un titular que pot enganyar.
2: Exacte, i això és el que diem sempre de tenir sentit numèric. O sigui, saber fer moltes operacions molt ràpid i treure dades, ok, però després un bon matemàtic, una persona que és competent matemàticament, és aquella que aquell número del resultat li sap donar un valor, li sap donar un sentit, el sap interpretar dintre del context que està parlant. Per tancar així un resum ràpid, per comptar una manifestació, una de les coses primeres que hem de saber és la superfície total que ocupa. I després, quan ja tinguem això, estimar una mica la densitat de quantes persones per metre quadrat podem comptar, que potser, a més, no és uniforme i va a zones, eh? Per tant, això també s'haurà de tenir en compte. I podríem dir, tipus, que si estan molt holgats, doncs una o dues persones per metre quadrat, però que si realment estan molt atapeïts, es podria fins i tot comptar 10 persones o 12 per metre quadrat. Després s'han de fer els càlculs de multiplicar la superfície per la d'aquesta densitat i llavors d'aquí trobaríem l'estimació de quantes persones hi hauria, tant si és una manifestació com si és una trobada castellera o un concert al Palau Sant Jordi, és igual. Uh-huh. I després, clar, o sigui, després aquí, un cop tens la dada, a part de buscar referències de coses que et facin comparar si és molt o poc, també pots fer preguntes divertides per anar més enllà. Per exemple, pensar, ostres, doncs tota aquesta gent, si en comptes d'estar aquí aglomerada en una plaça, la poséssim en fila, què? Sortirien, creuarien Barcelona? O hi ha vegades dades d'aquestes que és com d'aquí a la lluna i és com, uau, que bèstia, no? De posar tota aquesta gent en fila o estirada al terra.
1: Clar, quants quilòmetres ocuparien,
2: exacte,
1: no?
2: Totes aquestes preguntes les podem deixar obertes. Ara, vosaltres, oients, també ara a casa, picar-vos a buscar alguna.
1: Això està tot per avui. Som la Cristina Mur,
5: l'Albert Saumell
2: i la Laura Morera, qui et recorda que els números no menteixen, però les persones, de vegades, sí.
7: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: podem dir més?
1: És que no sé de què se tracta.
0: Com que no saps de què se tracta?
1: Ni idea.
2: Xules, és un programa de coses xules.
1: Aneu a punt de veure un...
2: No, esteu a punt d'escoltar.
1: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
3: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: Fórmula Rubí Hits.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La plaça Pere Aguilera acull aquesta tarda dues manifestacions de signe oposat sobre la crisi humanitària i social que es viu a Ceuta un mes després de l'entrada massiva de migrants marroquins. Coincidint avui amb la commemoració del Dia de Ceuta, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat manifestacions a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments de l'Estat. A Rubí, la manifestació compta amb el suport del PP i Vox. Sentim Juan José Giner, president dels Populars Rubinencs.
2: Mostrar nuestro apoyo a los ceutíes y defender juntos una Ceuta segura y respaldada por toda España. Esto no va de ideologías, va de principios y de sentido común, de defender la seguridad en nuestras calles, de proteger nuestras fronteras y de garantizar que Ceuta tenga el respaldo que se merece.
1: Precisament són moltes les veus que acusen PP i Vox d'instrumentalitzar políticament aquesta protesta. Per això, i com a resposta a aquesta manifestació, durant les darreres hores s'ha difós a les xarxes una convocatòria mitja hora abans, a 8:15, també a la plaça Pere Aguilera davant l'Ajuntament. Està signada per Rubí Antiracistes i sota el lema "A Rubí contra el racisme, el sembla veu". El cartell indica que es tracta d'una protesta organitzada davant les morts no habitades a Ceuta i les agressions contra els migrants.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'Ajuntament i el Rubiforma ofereixen una nova microcredencial universitària sobre entorns sociosanitaris digitalitzats. La microcredencial porta el nom Atenció a les persones en entorns sociosanitaris digitalitzats i anirà dirigida a millorar competències administratives en els àmbits sociosanitaris. Aquesta proposta s'emmarca en el projecte Tecnotalent Vallès, que vol afavorir la inserció laboral en salut i benestar, amb especial atenció en residències de la gent gran, centres de dia i centres assistencials. Sentim Maria José Mérida, responsable de l'Oficina d'Informació del Rubiforma.
3: Bé, doncs aquest programa el que té com a missió és sobretot garantir o impulsar, fomentar un treball digne per les persones i garantir un creixement econòmic sostenible per les empreses. És a dir, que té dues potes, les persones i les empreses. I concretament a Rubí ens hem focalitzat molt en aquelles entitats que són residències de cures de gent gran o bé d'atenció a domicili.
1: Una microcredencial és una formació curta d'unes quantes hores que permet als professionals d'un sector especialitzar-se en una disciplina o complementar els seus coneixements. Aquesta concretament és de 75 hores i equival a 3 crèdits universitaris. Es farà entre el 22 de setembre i el 30 d'octubre en horari de matins de 9 a 2. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Doncs benvinguts i benvingudes a una nova edició de La Gent Normal, ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la, de conversa reposada aquí a Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM i també a www.radiorubí.cat. I per si voleu escoltar, per si voleu veure els millors moments del programa, també ja ho sabeu que en trobareu una selecció al nostre perfil d'Instagram, @lagentnormal_radiorubí.
1: I l'home llop, i el conte Dràcula i Tarzan.
0: Avui ens hem de posar una mica seriosos. Ja sabeu que en aquest espai ens agrada fer una mica broma de tot, entre altres coses, evidentment, però hi ha vegades en què l'humor no és possible, o com a mínim no de la manera més explícita. Però de totes maneres també ja sabeu que comencem com comencem i acabem com acabem. Però en principi no sempre es pot fer humor de tot, o no. No ho sé, ara és un debat que segurament no toca obrir. Però del que parlarem avui és seriós, és molt seriós. Parlarem de memòria històrica, i d'una memòria històrica que, malgrat el pas del temps, continua sent una memòria viva i una memòria sovint dolorosa encara. Aquests dies, de fet fins al dia 26 d'abril, al Museu Municipal Castell de Rubí, s'hi pot veure l'exposició On són 85 anys d'exhumacions de fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya. Què és? Doncs és una exposició que dona a conèixer la història d'aquests enterraments i de la gestió que se n'ha fet, que n'ha fet la Generalitat de Catalunya al llarg dels anys. Les fosses comunes, les maleïdes i execrables fosses comunes, són el testimoni silenciós i el testimoni soterrat de la barbària dels primers mesos de la Guerra Civil Espanyola. L'any 1936, curiosament aquest any en farà 90. Milers de persones hi van anar a parar després de dures represàlies per part de tots dos bàndols, i això sí que val la pena de deixar-ho present, de tenir-ho en compte des de bon començament. Avui, a La Gent Normal, parlarem d'història, com us dèiem, de memòria històrica, de fosses, de guerres, de política, potser, amb la comissària d'aquesta exposició que es pot veure a Rubí, Caral Soler, historiadora. Molt bona tarda i moltes gràcies per passar pels micròfons de La Gent Normal.
2: Bona tarda i moltes gràcies pel convit.
0: Per la gent que encara no ha vist aquesta exposició i que val la pena que vagi a veure-la, tot i que queden poquets dies, què hi trobarà?
2: Hi trobarà una mica la història de com s'han fet aquestes exhumacions, no? Unes exhumacions que són producte d'una violència que es dona amb l'esclat de la Guerra Civil i que es porten a terme, com el títol de l'exposició ja vol dir, des de la mateixa Guerra Civil, és a dir, va haver-hi un procés d'intent de revolució quan va esclatar la guerra, la rereguarda de la República Catalana, també, i això va fer que hi hagués tota una sèrie de crims i de matances que comportessin unes fosses comunes cap a gent que es considerava que estava a favor del cop d'estat, i aquí molt diversa ideologia política hi havia. Però la Generalitat de Catalunya, quan va recuperar l'ordre públic, va portar a terme tota una tasca d'investigació d'aquestes fosses.
0: O sigui, que
2: va obrir uns sumaris.
0: Abans, fins i tot, és a dir, fins i tot durant la guerra, per entendre'ns.
2: Sí, sí, durant la mateixa guerra. De fet, això comença entre la finals d'abril, principis de maig de 1937, s'obren uns sumaris especials, es designen uns jutges especials i comencen aquestes investigacions per buscar aquests crims que saben, la Generalitat és conscient, sobretot des del Departament de Justícia i amb l'ajuda del govern de la República, és conscient que s'han donat aquests assassinats, que hi ha prelevíctimes enterrades en fosses comunes, que a l'època s'anomenen cementiris clandestins, i que s'han de buscar qui ha sigut els que han portat a terme aquests crims i, sobretot, restituir els cossos a les famílies.
0: Clar, perquè això, ara estic pensant, l'any 30, ara és... Anem a dir-ho així, ara és relativament senzill identificar un cos, però l'any 37 no devia ser senzill identificar un cos.
2: No, era molt complicat i just es feia...
0: No hi havia CSIs, per entendre'ns,
2: Sí,
0: perquè
2: no hi havia genètica.
0: No hi havia genètica, no hi havia ADN, totes aquestes coses no hi eren, no?
2: No, això és ben bé... Bueno, ja apareix al segle XX, a finals del segle XX, però s'ha fet molt més popular a partir del segle XXI. durant la guerra, no, durant aquells anys 30 sí que hi havia forenses que participen en aquestes exhumacions, que fan unes identificacions, però sobretot es fan les identificacions a partir de descriure els trets de les restes que s'estan traient, a vegades hi ha òssies, a vegades cadavèriques, vull dir que encara tenen tou, tenen cartova, sobretot també a recollir les peces de roba, els objectes que la gent portava, per tal de que després les famílies poguessin identificar aquests morts, no? Per tant, d'aquí el fet de que encara o ja s'obren fosses durant la Guerra Civil.
0: Clar, de fet és que jo pensava, no? Jo no l'he vist, l'exposició, però pensava, home, 85 anys, no em quadrava
2: amb el règim, no?
0: Llavors, clar, evidentment, suposo que aquí hi ha una aturada molt bèstia des de que, diguéssim, des de que aquesta Generalitat Republicana atura aquestes exhumacions primigènies, per dir-ho així, fins que es torna a agafar aquest testimoni, no? Passen molts anys.
2: No, què va. És a dir, no, perquè la Generalitat atura aquestes exhumacions també per conflictes polítics interns, perquè es comença a posar en dubte el fet de qui ha comès aquests crims són gent de tots els sindicats i partits polítics d'esquerres, i aleshores s'hauria de jutjar la pròpia revolució. Tot això es considera que va en contra.
0: Això és com una mena de tabú intern.
2: Absolutament, no? Hi ha moltes discussions en el govern, en el si de la Generalitat, i inclús crítiques i enfrontaments públics als diaris, fins que es frena aquestes investigacions. I quan arriba el franquisme i s'institucionalitza, de seguida comencen, primer d'una forma particular, les famílies a anar a buscar els seus morts, però de seguida el règim comença el que es coneix com la causa general, que és una instrucció també d'una fiscalia des de Madrid, molt centralitzat, que el que persegueix és descobrir justament aquests cementiris clandestins, però per mostrar-ho com a prova de la criminalitat de la rereguarda. No?
0: Com un element de propaganda pur i dur.
2: Absolutament. Aleshores es comença a haver-hi...
0: Clar, ja... És curiós, perdona. És curiós la manera com al final s'instrumentalitza tot
2: totalment,
0: plegat. No?
2: Totalment.
0: És a dir, la Generalitat
2: totalment.
0: Ho fa amb una... I ara no, aquí no posaré, no faré bons i dolents, eh? Però ho fa amb una finalitat molt concreta, quan el franquisme s'ho queda, ho fa amb una altra absolutament diferent.
2: Sí, a veure, els morts, jo penso que al final, si inclús fem una visió, no, de tota la història de la humanitat, sempre han estat molt instrumentalitzats, no, des de que existeix l'ús d'aquests morts, no? El que passa que la Generalitat ho fa en bona mesura també per demostrar que ha recuperat, també els instrumentalitza,
0: Sí, clar,
2: demostrar que ha recuperat l'ordre públic, demostrar que es persegueixen aquests crims, demostrar que es pateix per les famílies i se'ls hi vol tornar els morts, no? De la seva pròpia rereguarda, que hi ha hagut a la seva pròpia rereguarda. I el règim ho fa bàsicament per demostrar els crims que s'han fet a la rereguarda republicana, no? És a dir, i com a de forma bastant més secundària, el fet de recuperar les restes per les famílies i el fet, és a dir, el factor humanitari no el veus tan present com sí que es veu a través de la documentació, i de testimonis i de memòries, etc, que sí que es pot veure en les exhumacions que fa la Generalitat. Llavors el règim comença aquesta causa general i comença també, doncs, a exhumar restes, a recuperar-les totes, a fer grans cerimònies que remarquin molt d'enterraments, en els pobles petits, en els grans, a les ciutats, monuments, és a dir, que remarquin moltíssim la diferència entre vencedors i vençuts, i aquí aquesta utilització també dels morts, doncs, és evident. I clar, mentre uns estan sent honorats, estan rebent homenatges, els hi pot fer el dol, es poden posar les esqueles al diari conforme es fan les misses, el dol, etc. Doncs els altres realment, en el cas català, molts han mort al front, són molts soldats que han mort al front, i molts altres que han hagut de marxar a l'exili i que possiblement també moriran a l'exili, no?, en un futur. Amb la qual cosa el règim, no, de seguida es va posar a exhumar, i de fet ja no va parar, perquè després d'aquestes exhumacions per la causa general, que es van allargar fins a finals dels anys 40, més o menys, van començar a fer les exhumacions pels trasllats al Valle de los Caídos, que es van allargar fins al 83, va ser l'última exhumació. Ja no era règim, però cap al Valle de los Caídos encara van anar l'any 83 una resta.
0: Estem parlant de molts anys després de la mort de Franco,
2: Sí,
0: i encara es feia en aquest tipus d'accions.
2: Sí, és a dir, hi ha un moment... Bueno, aquí és una mica complicat. És a dir, hi ha un moment que...
0: Bueno, és aquell període fosc de la transició, és a dir, allò del, com es diu en castellà, ni chicha ni limonà, sí. Que era una cosa, bueno, veiem, És a dir, crec que el terme transició, posat com molt a posteriori, no? Remarca precisament aquest, una mica aquesta terra de ningú, que tot era blanc-negre barrejat i no sabies ben bé per on anava la cosa.
2: Eh? Exacte, sí,
0: transició
2: sí.
0: Històrica.
2: Sí, sí, sí, entenc que sí, no? Que van ser uns anys en els quals, com tu dius, tothom dubtava, no?, de cap a on es decantaria la balança. Sí que és a partir del 82, potser quan guanya el PSOE, no?, ja les eleccions canvia una mica, però aquesta exhumació última és el 83, no? Però vaja, el cas és que Espanya i Catalunya porta molts anys exhumant fosses comunes de la Guerra Civil i, a més, de molta diversa tipologia, no? Perquè, per una banda, hi ha els civils, que és el que estàvem parlant fins ara, que fa durant la guerra i durant la immediata postguerra al règim amb la cosa general, però després hi ha els soldats, que són sobretot els que es traslladen cap al Valle de los Caídos. Però després, quan mor Franco, just morir Franco, que mor el 1975, doncs a partir de 1976 s'han detectat exhumacions, que hi ha gent que va a buscar un altre cop civils de persones que havien estat assassinades durant la guerra per part dels que s'havien revoltat, dels que havien fet el cop d'estat, ja fossin civils, ja fossin guàrdia civil, ja fos l'exèrcit, però sobretot guàrdia civil i partides de civils que s'assumaven.

0: cap forense, ningú que identifiqui res, etc, etc, però
1: una mica saps que ara poso, saps que sota d'aquella olivera hi ha una, i vas i comences, sí, a gratar, sí, fins que surt, comencen a sortir ossos,
0: eh? Sí, perquè les famílies el que prioritzen en aquest cas és, la idea és, ha mort el dictador, jo vaig a treure els morts d'on el dictador no ha permès que els tragués fins ara, i els porto on jo vull que estiguin, que en aquest cas és el cementiri, no? Uh-huh. I aleshores és una mica tornar a la dignitat, és a dir, no és un altre procés i un altre tipologia d'obertura de fosses, i ho fan altres protagonistes, perquè no ho fa ni una generalitat, ni un estat franquista, ni etcètera, etcètera, sinó que són particulars que ho fan, però també entra dintre, doncs, de tots aquests anys d'exhumacions que arriben fins al segle XXI.
1: Perquè, clar, tu parlaves de recuperar la dignitat, no? I és que realment devia ser... Jo ara intento posar-me a la pell, d'una persona que veu que desapareix un marit, un fill, qui sigui, i independentment de les idees polítiques, tu has vist sortir aquella persona per la porta, ja no l'has tornat a veure entrar, però en el pitjor dels casos no saps on és. Saps que és mort, o pressuposes que és mort, però no saps on és. Això, durant un, cinc, deu, 40 anys, ha de ser una llosa que et portes a sobre terrible.
0: 40 anys i 80, no? Perquè encara ara hi ha gent que continua buscant els seus morts. Uh-huh. I és horrorós, és a dir... Si
1: perquè
0: for...
1: no estan tots, evidentment, identificats. És a dir,
0: menys.
1: Segurament estem parlant d'una porció relativament petita d'una realitat bastant més crua.
0: Sí, i aquí hem de tornar a diferenciar una mica entre civils i militars, entre persones que no estaven fent el, no eren soldats, i que també, el que tu deies, no? Els agafen, els enduen i ja no tornen mai més, o qualsevol cosa, és un doble càstig per aquell que l'ha volgut perpetrar, no? Perquè no és que no només l'assassinen, sinó que et deixen amb el dubte de si estarà viu, on estarà, etcètera, etcètera, malgrat, en el fons, no? Tothom sap que quan passen aquestes coses, en aquelles circumstàncies, doncs segurament estarà mort. I després,
1: però
0: el que es dona
1: tens,
0: molt...
1: Però sempre tens
0: sempre
1: l'espurna,
0: hi ha l'esperança,
1: no? De dir, i si s'ha escapat, sí, i si s'ha amagat, i ha fugit...
0: I després també hi ha, a l'època, moltes històries amb dolenteria, no? És a dir, la postguerra havia de ser molt dura per la gent que va perdre, també en aquest sentit, no? Perquè gent que possiblement havia estat assassinada i que després s'ha sabut que estava assassinada, quan es volia portar a terme un triple càstig, no? És a dir, una que te l'enduen, dues que penses que estarà mort, doncs tres, quan...
1: Et fan creure que està viu.
0: Et fan creure que està viu, que algú l'ha vist a Perpinyà, que algú l'ha vist a França, que ha fet una doble vida, que té una altra família, no? És a dir...
1: T'enfonsen encara més
0: encara
1: en la
0: misèria. Encara més. I aquestes coses també van passar, no? És a dir, la crueltat de postguerra, no a tot arreu, ni molt menys, perquè cada situació, cada població va viure les seves circumstàncies, però en ocasions tenim testimonis i ens han explicat, doncs, com a més hi havia aquesta crueltat potser dels veïns, no? Per encara... incentivar més aquesta derrota, no? Però vaja, quan eren civils, doncs et quedaves amb aquest dubte, i quan eren soldats també, perquè aleshores també tenim testimonis de dones, sobretot mares, que ja no hi són, no?, per llei de vida, però que també ho han deixat escrit o han pogut arribar a recollir el testimoni, i també mares i vídues, que se'n va a fer el soldat perquè el criden a Lleves i no torna, i no tenen ni cap carta de l'exèrcit dient que s'ha mort, ni cap company que l'hagi vist caure en un lloc i que se li pugui anar, que també es van donar aquesta circumstància, no?, explicar a la veïna, mira que vaig veure que no sé qui va caure, etc, i que aleshores el que pensen és que tard o d'hora pot ser que torni, pot ser que estigui ferit, pot ser que estigui en un camp de concentració, pot ser que hagi hagut d'anar cap a França i no hi pugui escriure, pot ser... Poden passar tantes coses, i moltes persones que durant anys van guardar la roba a l'armari, cada any la treien, la rentaven, la planxaven, la tornaven a guardar per si tornava. I això es va allargar durant 8, 10, 15 anys. En quin moment deixes de guardar la roba a l'armari, no?, de la persona que... no saps mai si tornarà, perquè és assumir que no tornarà, no? Mentre la mantens, entenc que mantens l'esperança.
1: Mantens l'esperança, suposo, i que mantens, en el teu interior, mantens el record, no?, d'aquesta persona, no l'acabes d'oblidar, sí, del tot, i no...
0: Sí, perquè a més són coses que jo crec que ens costa molt posar-nos, no? Però ara quan tu dius mantens el record, ostres, ara seria molt fàcil de mantenir el record de la gent estimada. Tenim fotos, tenim vídeos, tenim coses.
1: Ho tenim tot.
0: Clar, als anys 30-40 tens una foto d'aquella persona, sí, dues fotos com a molt. És a dir, no hi ha tantes fotografies, òbviament no hi ha vídeos.
1: I en blanc i negre.
0: I amb
1: la qualitat que era, evidentment.
0: I la casualitat que t'hagis anat a fer una fotografia en un moment donat amb una fira o el fotògraf del barri perquè t'ha fet il·lusió fer-ho.

0: o del poble, eh? És a dir, sí. Vull dir que no hi ha aquesta possibilitat del record tangible, no? Visual, tangible.
1: Clar, el record eren aquests objectes, que aquests satèl·lits del voltant d'una persona, no? En aquest cas, la roba, per cas, no? O una habitació, o l'habitació, no sé jo, no?
0: Sí,
1: això
0: sí,
1: surt a les pel·lícules, no? Que, jo què sé, els matrimonis que se'ls mor un fill, per exemple, no? I que deixen una habitació de casa com si no hagués passat absolutament res, no? I allò és una mena de refugi de record, no? I aquí és una miqueta, funcionaria una miqueta en el mateix estil.
0: Sí,
1: no?
0: sí, com tu has dit, els objectes, no? És a dir, coses que potser eren d'aquella persona que es guarden com un tresor perquè per algú que no sap què és aquell objecte, no té cap mena d'importància, però per la persona que té molt clar d'on ha sortit aquell objecte, la història d'aquell objecte, etc., doncs és bàsic, no? Això ens passa molt a nosaltres encara, no? Tots guardem alguna cosa.
1: Fetichistes,
0: sí,
1: una mica.
0: Tots tenim la tassa preferida, tots guardem una clau que era de la besàvia, o que, bueno, tots, vull dir que molta gent, exemples diversos, però vull dir que...
1: Així s'omplen les cases d'andròmines,
0: sí,
1: evidentment.
0: <També. ríe>
1: Perquè si no...
0: Sí, sí.
1: Hi ha un cens de fosses comunes documentat?
0: Sí, a Catalunya fa anys que es treballa amb un cens i que està a la web, i de fet la Generalitat porta a terme estudis, ha anat aportant a terme estudis per intentar anar cobrint tot el territori per localitzar més fosses, és a dir, se'n coneixen des de l'any 2008, es va començar amb un cens de 120-130 fosses, i a partir d'aquí doncs s'han anat aprofundint i s'han anat localitzant fosses de les que a vegades se sap que existeixen perquè inclús hi ha documentació d'hospital militar o algun registre en un cementiri, o fosses que se sap de la seva existència per font oral, que algú et diu, no, allà el meu avi m'explicava que vam enterrar uns quants soldats. Amb la qual cosa, fins que no s'obre, tampoc no saps si serà.
1: Clar, perquè això em porta a pensar, és a dir, podem tenir un cens, que ara no sé quantes fosses, eh?
0: Ara n'hi ha més de 500, no sé si arriba a 600 ja, sí.
1: Déu-n'hi-do,
0: s'ha de pensar que a Catalunya hi ha el front de guerra, i que a més de les fosses de les que estem parlant sobretot són de soldats, no són de civils, de soldats o morts al front o morts en hospitals militars, ja sigui hospitals de campanya o hospitals de rereguarda, i que els civils que van ser represaliats a la rereguarda durant la guerra van ser exhumats o bé per la Generalitat de Catalunya o bé per el règim franquista.
1: Aquesta causa general que deies tu.
0: Aquesta causa general. I després, quan el règim afusella, que comença a afusellar ja el 38 quan arriba a Catalunya, són enterrats les víctimes, que n'hi ha 3.500, són enterrades a les quatre capitals de províncies. És a dir, hi ha un cementiri amb fosses de civils molt grans, a Barcelona, a Girona, a Lleida i a Tarragona.
1: I aquests estan a dins dels cementiris o estan extramurs?
0: Aquests estan dintre el cementiri.
1: Dins dels cementiris.
0: Se sap qui hi ha inhumat, se sap el dia que s'enterren.
1: Hi ha un registre
0: i molt sovint les famílies, sí que és veritat que molt sovint potser no ho saben que l'han matat aquell dia, tot i que després els hi diu. Alguna família amb possibilitat pot arribar a agafar les restes del cos, i endur-se'l, però també no és molt freqüent. Hi ha persones i famílies, fins fa poc, jo crec que ara més o menys tothom està informat, però fins fa 10-15 anys encara hi havia gent que estava buscant el seu familiar i no sabia que havia estat afusellat pel règim, que hi havia un consell de guerra, una documentació, etc. No? Això encara passava. Jo penso que ara més o menys tothom està informat. Això no treu que avui en dia hi hagi gent que estigui demanant d'obrir aquestes fosses dins dels cementiris. És a dir, malgrat són fosses que estan dintre el cementiri, que estan documentades, que hi ha monuments, en les quatre fosses hi ha monuments, molt sovint, si no diria que a les quatre, hi ha els noms de les persones que estan enterrades dintre. Bueno, hi ha persones i famílies que creuen que han de poder recuperar les restes.
1: I aquestes no s'han exhumat?
0: Aquestes, de moment, no s'han exhumat. No.
1: Perquè això es requereix... És a dir, es localitza una fossa, posem per cas, no? Quin és el procediment? Perquè tu, com deies tu abans, no? Quan va morir Franco, bueno, tu podies anar allà, com que era una mica terra de ningú, tu podies anar allà amb un pic i una pala, sí, i començar a escarbar, no? Ara, evidentment, afortunadament, les coses han canviat bastant. Quin és el procediment que se segueix per fer això?
0: Ara, actualment, la Generalitat va fer una llei que regula l'exhumació de fosses, hi ha un comitè tècnic, i això bàsicament ho porta a la Direcció General de Memòria. I aleshores s'ha de fer una sol·licitud a la direcció, exposant quin és el cas, on estan les restes. També es pot entrar al cens de desapareguts, que és no sé on estan les restes, però si mai es troba, es fan les proves genètiques, vull que jo, no?, que tinguin en compte per si fos el meu familiar. I aleshores la Generalitat hi ha un comitè científic i tècnic que acaba, bueno, una mica decidint si és viable obrir la fossa, si no és viable, si és, bueno, una mica en funció de les característiques del cas, doncs acaba prenent la decisió.
1: M'imagino que tu deies que n'hi havia gairebé unes 600, no? Quina probabilitat hi ha? És a dir, això és una xifra o és un percentatge del total que s'acosta, que supera el 50% o que està per sota del 50%? I això és una mica fer una mica ciència-ficció, eh?
0: Però el 50% creus de fosses que podria haver-hi?
1: Que podria haver-hi.
0: No, jo crec que ja el supera.
1: Perquè ja el supera.
0: Sí, jo penso que sí, perquè ja s'han fet molts estudis molt propers al territori, és a dir, es pot escapar, òbviament, moltes fosses, que es perden en la memòria del qui les va fer per enterrar dos soldats, per exemple, no? Uh-huh. Però jo penso que sí, que ja supera el 50%, sí.
1: Parlarem de, ara que parlaves de memòria, després parlarem de memòria.

0: Són les veus de la Mireia Vives i el Borja Penalba amb aquesta cançó que es diu Com havíem somiat, que, doncs, que l'ha triat la nostra convidada, la historiadora Caral Soler. Caral, per què aquesta cançó?
1: Bueno, m'encanta.
0: Després et preguntaré per la primera, també, però aquesta en concret.
1: No, m'agrada molt perquè diria que és una versió del Leonard Cohen, i jo escoltava quan era jove molt el Leonard Cohen, inclús vaig arribar a poder-lo anar a veure en un concert a l'Auditori, que va venir a Barcelona fa molts anys, i quan vaig veure aquesta versió en català, que vulguis que no, t'arriba molt, molt, molt més, no?, amb el teu idioma.
0: A més, amb aquest segell tan
1: propi seu i tan dolç, no?, i tan...
0: Exacte.
1: La veritat és que em va... L'escolto ara molt sovint i bueno, doncs em fa això, una mica de memòria, no?, entre el que era el Leonard Cohen, però actualitzat, no?, potser.
0: Mm-hmm. Deia que parlaríem de memòria, perquè al final, i ho deia, de fet, aquest matí, mentre redactava l'entradeta, i posava la data inicial de la Guerra Civil Espanyola, pensava... Aquest any farà 90 anys que va esclatar aquell 18 de juliol, no?, del 36. Doncs aquest juliol del 2026 en farà 90, que va passar tot això. I per què ho dic, això? Doncs perquè jo sempre he tingut molta por de perdre la memòria, no? I em dóna la sensació que cada vegada, cada any que passa i cada any que celebrem aquesta efemèride, perdem una mica la memòria. És a dir, per una banda la recordem, però per altra banda cada any hi ha menys gent que se'n recorda d'això, hi ha menys gent que ha viscut aquest fet, no? I arribarà un dia que no tindrem ningú en el país que hagi viscut la Guerra Civil com a tal, no?
1: I menys mal, no? És a dir...
0: Sí, clar, evidentment, sí. Els ha tocat viure durant molts anys amb un record soterrat, perquè llavors, clar, un cop acaba la guerra, tu tens el trauma de la guerra, però no... allò es va convertir en una mena de tabú per la gent que jo he conegut que va viure la guerra. De la guerra se'n parlava molt poc. De la postguerra se'n parlava molt. Però de la guerra com a tal... Més enllà de... Vam passar molta gana. Se'n parlava molt poquet.
1: No sé si... No, se'n parlava poc, però ja et dic... És a dir, menys mal en el sentit de que anem avançant en el temps, no?
0: I el que
1: fins ara és memòria, i és la memòria de tots aquests testimonis, que per sort hem pogut gravar, hem pogut...
0: Documentar,
1: no? Que això ens ha passat ara, no? Recentment, tampoc no fa tants anys, no?, que és possible documentar de forma àmplia. És a dir, ara amb un mòbil algú pot fer una gravació, i vulguis
0: sí,
1: que no, ja queda, no?, un testimoni. Però deia menys mal perquè així anem avançant en aquest record, i que aquest record es vagi fent història, no?, que també...
0: Bueno, més conscient, no? És un record de més consciència.
1: Sí, exacte, més conscient i possiblement... No, s'ha de fer memòria, s'ha de recordar, s'ha de tenir present, no?, per tota la possibilitat pedagògica que hi ha, perquè, no?, per ser conscients d'on venim i on no volem tornar, però alhora no està malament que anem avançant en el temps i que no ens quedem excessivament anclats, no?, des del meu punt de vista, en el passat. És veritat que se'n parlava poc, i jo vaig començar treballant en un lloc que hi havia a la Generalitat de Catalunya, que era els expressos polítics, on venien persones que havien estat presoneres en camps de concentració, que eren vius, l'any 2000, i que t'explicaven el testimoni i portaven documents per poder rebre una indemnització que va donar la Generalitat en aquell moment. I molts venien i ho explicaven i deien que mai no n'havien parlat, que no havien parlat de la guerra, que no havien parlat amb els fills. Alguns venien acompanyant de fills i nets, i els acompanyants es quedaven de pedra de cop i volta.
0: Segurament era la primera vegada que sentien aquella història.
1: Exacte.
0: I tenien el pare o l'avi allà al costat.
1: Sí, absolutament. O gent gran que no en parla fins que no es fa gran i que en comencen a sortir els records, o gent que no en parla mai. Això ara està passant molt sovint. Jo en dic el dietari a la calaixera, no? És a dir, moltes famílies que es moren els avis i que quan buiden la casa, etcètera, etcètera...
0: Es troben
1: sí,
0: dietaris.
1: S'estan trobant molts dietaris actualment, amb calaixeres normalment, amb un d'aquests calaixos al fons de tot, allò mig amagat, que potser la persona que el va escriure ni se'n recorda, que el tenia allà, vés a saber, però que recull els fets de quan va viure la guerra o quan va viure la postguerra, no? És a dir, sempre es prenen els dietaris en moments que et serveix el dietari com de teràpia, no? És a dir, això...
0: I més en aquella època que no s'anava al psicòleg ni aquestes coses. Llavors, l'única manera que tenies de... Anava a dir de purgar, no de purgar els teus pecats, sinó de purgar la teva ànima una mica.
1: Sí. Era... Són dietaris molt macos, perquè com no s'anava a psicòleg i tampoc no hi havia tanta gent que sapigués escriure, no?
0: Clar.
1: Però sí que la instrucció mínima hi havia, llavors hi ha lletres molt diverses, amb faltes, amb formes d'expressió, són preciosos. L'Arxiu Nacional de Catalunya ha creat, com que n'estan apareixent bastants, ha creat un fons específic per qui vulgui donar aquests diaris, doncs ha creat tot un fons de diaris de la guerra i de la postguerra, perquè, clar, quan arribes, si pots arribar a tenir tota una sèrie, no només un diari, sinó de molts diaris diversos, pots fer uns anàlisis molt macos des de la perspectiva actual de com es va viure en primera persona de forma íntima, un diatari en principi doncs no l'ha de llegir ningú, de forma íntima a tots aquells fets.
0: Estava pensant que això té un valor històric incalculable, evidentment, no? Perquè segurament és això que dèiem abans, no? Que ara vas a qualsevol lloc i fas una foto o fas un vídeo, no? Aquí, diguéssim, segurament és un dels testimonis més directes d'uns fets històrics determinats, però també des d'un punt de vista social, i m'atreviria a dir que fins i tot des d'un punt de vista psicològic, no? De com vius tu aquell drama que t'ha tocat experimentar en un moment de la història determinat, no?
1: Sí, absolutament. De fet, aquests diaris, en el fons, deuen ser els vídeos i les fotos actuals, però en aquell moment.
0: Són els posts d'Instagram, per entendre'ns, o la publicació a Facebook, o la piulada a Twitter, no? Avui em sento així, em sento d'aquesta manera, o avui m'ha passat allò, o l'altre dia em va passar allò altre, no?
1: I curiosament, no sé, no? De cara al futur es perpetraran més i es mantindran més aquests diaris que no pas ni les piulades, ni els Instagram, ni els blogs, ni els mails, és a dir, tot això veurem, no? De la història del futur, com a mínim necessitarà un informàtic al costat perquè li recuperi tot això, no? No podrà anar amb un arxiu com ara fem.
0: De fet, quan abans parlàvem dels objectes, no? D'aquests objectes quotidians que recordaven a una persona, no? Jo pensava, no? El típic... que també és un element molt de pel·lícula, però que és real, és el rellotge del meu avi, no? Clar, ara tot això, és a dir, la validesa de tot això no vull dir, no què els hi deixarem nosaltres als nostres fills? Que els hi deixarem una col·lecció de piulades a Instagram?
1: Sí.
0: Home, doncs com poca no les salvem en un USB i poca cosa més...
1: Poca cosa, els hi deixarem poca cosa, em sembla.
0: Clar, vull dir, els objectes així com més... Vull dir, perdrem aquesta cosa més fetichista, sí, per dir-ho així, perquè tot això és molt efímer, evidentment. Vull dir, això no té cap mena de valor històric, perquè el valor històric és la immediatesa. Vull dir, un cop superes aquesta immediatesa, que és molt curta, a més, tot això salta pels aires. Caral, tu has estat en alguna exhumació?
1: Sí, en unes quantes, sí, és...
0: I com és l'experiència?
1: Bueno, és una experiència...
0: Perquè jo intento imaginar-m'ho i a mi se'm tallarien bastants sentiments allà, eh?
1: Hi ha hagut poblacions a Catalunya, a mi m'agradaria que es fes a tot arreu on sobra una fossa, però...
0: Perquè, bueno, perdona, fosses, com aquell qui diu, pràcticament en devia haver, no diria cada poble, però pràcticament.
1: Sí, a molts pobles, sí. Sobretot allà on es va establir el front i a l'immediat rerefront, no? Sí, a l'immediat rereguarda. I després a les diferents línies de defensa que es van fer, però sí, en molts... On van haver-hi combats, hi ha fosses comunes. És a dir, combats ja fos de dies o fos de retirada, per exemple. I per tant, sí, més o menys tothom té a prop una fossa. És a dir... Sí, no et sé dir el radi, però més o menys tothom té a prop una fossa. Hi ha llocs a Catalunya que hi ha pobles que quan s'obria una fossa han incentivat des de l'Ajuntament que els alumnes de l'escola l'anessin a veure, o alguns instituts, o inclús la gent del poble, o que després s'ha fet una presentació també de com s'ha obert. Això, la veritat és que no sé de qui depèn, eh? Jo, per exemple, sempre he defensat que quan s'obre una fossa hi haurien d'anar les escoles, els instituts, i que la gent del poble hauria d'anar de poder apropar-se, que sí poden apropar. La gent del poble sí, quan saben que s'està obrint. A vegades no ho saben. Perquè és una visualització de la violència que es va donar durant la guerra tan directa que que t'ajuda a comprendre moltes coses. És a dir, tu veus unes restes òssies d'algú que podria ser el teu avi o el teu besavi. No és d'un romà inidentificat del qual podem dir-ne com vivia en una vila romana, no? És a dir, que podem saber moltes coses, però ens queda tan llunyà en els segles que no et toca, no? Sinó que són restes d'algú que et toca molt, que ha sentit moltes històries a casa i que forma part d'una història molt propera, no? D'un passat molt recent de la nostra pròpia història. I aleshores les fosses, a més, clar, es veuen les restes òssies, ja siguin col·locades o mal col·locades, que això ja frapa molt, és a dir, ja veus el sentit de l'enterrament, de si va ser ben tractat o maltractat.
0: Ja fet a correcuita, de manera destralera.
1: Sí, o llançats boca terrosa, tot això ja és una primera impressió. Encara que no hi entenguis, tu ja veus com estan col·locats i ja quedes una mica...
0: No, però vull dir...
1: Els han llançat com gossos, no?
0: El teu cervell processa, sí, el desordre.
1: Absolutament, no? No és una cosa ben col·locada, sinó, no? No són unes restes ben col·locades, sinó que això ja frapa. I després, quan tu has, o sigui, malgrat el que estic dient del nostre passat més recent, també la forma en què ensenyen les fosses quan s'ensenyen també es posa una part important de ciència, en el sentit que estem exhumant les restes humanes, ho estan fent antropòlegs físics, forenses, arqueòlegs, i aleshores et comencen a explicar, doncs, com estan les restes, com estan els ossos, on estan les bales, qui diu els forats del tret de la bala, o on s'han trobat certs objectes que et permeten, doncs, saber més d'aquella persona. I aleshores aquesta barreja entre emotiva i científica, no?, et permet fer un viatge en el temps d'una estona, però per poder comprendre de què la guerra havia de ser... Va ser molt bèstia, com es van matar, com l'odi que hi havia...
0: Totes les guerres són fotudes, eh? I totes les guerres tenen un component d'odi i tenen aquest component de deshumanització de la humanitat. Però crec que, potser perquè ens toca molt de prop, evidentment, però a Catalunya, en concret, aquesta guerra va ser molt, molt dura, molt cruenta. Tu parlaves, no?, parlaves de les línies de front. Clar, a Catalunya en va haver-hi moltes de línies de front, i segurament la gran última línia de front va ser una de les que va generar més morts, que és tota la defensa de l'Ebre, per entendre'ns, no?
1: Sí, sí, absolutament. És a dir, nosaltres no hem viscut una guerra, la veiem per la tele, les notícies o les pel·lícules...
0: Però ens queda lluny.
1: I ens queden lluny, no? I
0: és aquesta... a dir, queda lluny, no sé...
1: No, et queda lluny en tots els sentits, no? Sí. No, inclús ara, no? Estan havent-hi... Avui al migdia hi havia una notícia sobre com Ucrània i Rússia s'estan enfrontant, i la importància dels robots, els drons, no? És a dir, inclús s'estan deshumanitzant encara més, malgrat moren persones, no? Però és com... S'està agafant com distància, no? I el fet d'aquestes fosses, i aleshores veure com, doncs, les restes apareixen amb tres trets al cap, amb un n'hi ha prou, doncs no, en tenen tres, o unes altres que tenen unes restes que es tenen destrossades les cames per una bomba que li va caure davant, segurament, no?, la interpretació que fan els científics, i a més t'expliquen que han trobat unes restes una bala a les costelles, una altra a l'omòplat i també dos més al cap, i dius, calia? O unes altres restes, a la Batalla de l'Ebre, per exemple, s'han trobat restes amb ferida d'arma blanca, perquè els partes i la documentació històrica, no?, ens diuen que es van calar baionetes, és a dir, que s'anava amb el fusell, a més amb, a dalt de tot, doncs, amb un punyal ubicat, i una cosa és llegir-ho i dir, ostres, com devien ser aquests enfrontaments cos a cos, propis encara de la Primera Guerra Mundial.
0: Una mica que et remet a les pel·lícules de l'edat mitjana, eh? O
1: sí,
0: ambientades,
1: sí,
0: a l'edat mitjana.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí. Però aleshores ho trobes, no?, i amb les restes òssies que identifiques, òbviament, amb un esquelet humà molt proper en el temps, que, com dèiem, no?, doncs, hagués pogut ser o podria ser un familiar... I aleshores veus, doncs, totes les ferides de... Ferides no, perdó, totes les restes òssies amb els trets de bala o el que t'expliquen, els que ho saben llegir, i a més, doncs, ferides d'arma blanca, no? És a dir, que va ser molt cruel tot plegat, va ser molt extrem. I com tu dius, el fet de que a Catalunya fos una guerra civil i a més, quan arriben les tropes ja se sap el que estan fent a altres territoris, no? La veu ha corregut, hi ha molta gent que marxava dels pobles, se n'anava cap a la frontera, no sense la idea d'anar a l'exili, sinó de marxar quan arribin les tropes franquistes, que no estiguem aquí, perquè tot el que fan, no? És a dir, tot va ser, havia de ser molt, bueno, havia de ser molt, molt, molt dur.
0: Les famoses desbandades, no? És a dir,
1: també, bueno, que la desbandada, per exemple, a Màlaga com a metralla, no? I aquí també està bastant documentat, no? Que hi havia avions amb de tota la gent que també anava cap a la frontera, alguns van metrallar també, no? Des del cel cap a població civil, que l'únic que volia fer era marxar, bueno, per
0: i que,
1: por.
0: I que segurament... la seva significació política, anem a dir-ho així, era mínima, sí, o encara que fos mínima, era menor. Perquè sí. No, és a dir, no tenien un poder de decisió en absolut, no? Simplement estaven, doncs, en el lloc equivocat, en el moment equivocat.
1: Sí. I després, sobretot, perquè les guerres, és veritat, bueno, jo suposo que totes les guerres són, com tu deies, no? Horroroses i horribles. Però sobretot després la dictadura va comportar una...
0: És que això t'anava a dir...
1: Va ser sobretot la dictadura, no?
0: Això t'anava a dir jo.
1: De remarcar constantment la diferència entre vencedors i vençuts, de no permetre als vençuts fer el dol, recordats, etcètera.
0: I a més, això està molt documentat molt. Estava molt, anem a dir-ho així, com molt estudiat, eh? És a dir, no era fruit de la casualitat, sinó que si llegeixes doncs, les biografies dels grans pensadors del règim, començant per Franco i seguint per la resta, hi havia aquesta política de terra cremada i de trepitjar qualsevol resta de... anem a dir-ho així, de progressisme, eh? Que ja, no que aixequés la maneta, sinó que aixequés simplement un dit.
1: Sí, absolutament. La repressió va ser, i la violència que es va perpetrar en tots els sentits, no? Inclús, doncs, premiant aquelles persones que havien guanyat la guerra, no? És a dir, si havies estat mutilat, si havies estat presoner, si havies estat, no? És a dir, tenies totes unes prerrogatives, si havies estat alférez, com a nivell masculí. A nivell femení, bueno, les dones les van tancar a casa, bàsicament. És a dir, a part de la guerra, que havia de ser molt cruel, després hi ha una postguerra que dura fins a mitjans dels anys 50, ben bé, i bastant més entrats, en els quals el règim porta a terme... És allò de no llegó la paz, no? És a dir, la pau no va arribar, va arribar una accentuació de qui havia guanyat davant de qui ha perdut en tots els sentits de la vida.
0: I després de la guerra i amb la postguerra arriba un altre fenomen, que és el de les presons, que a més tu coneixes bastant bé.

0: Haig de reconèixer que m'ha sorprès molt la teva tria d'Exoplaneta d'Art de Bogotà, perquè teníem per una banda en Cisa, teníem per una altra a la Mireia Vives i al Borja Penalba, que podríem dir, bueno, estan en una òrbita, no vaig a dir similar, però clar, Art de Bogotà aquí em desquadra, que a mi em sembla genial, perquè jo sóc el primer eclèctico musical del món, però... A mi interrogat el cor la veu del vocalista d'Art de Bogotà.
1: Sí, bueno, jo crec que al final va amb la pròpia biografia d'una persona, no? És a dir...
0: La música, sí.
1: Sí, i aleshores, quan llegeixes qualsevol biografia de qualsevol personatge, t'adones que hi ha canvis a la vida d'un, no? I d'una, i que no sempre, no? Som els mateixos. Jo... En els últims anys m'he anat descobrint que m'agrada això, que jo no tenia ni idea que existís, que és la música indie.
0: La música indie, molt bé.
1: No, n'hi diuen així, no?
0: N'hi diuen així, exacte.
1: Perquè jo de cultura musical en tinc molt
0: miqueta,
1: poca, eh?
0: També t'haig de dir que fa una miqueta de ràbia aquest concepte indie, però bueno,
1: val,
0: està molt instaurat, és molt canònic, i per tant, vull dir, sí que hi ha tota una sèrie de bandes que formen part d'aquest univers, eh? Art de Bogotà segurament seria aquesta, anem a dir-ho així, aquesta nova fornada de l'indie espanyol. Hi han precedents anteriors, no? però sí, sí.
1: Sí, no, ja et dic, jo no, o sigui, tinc molt poca cultura musical, sé la música que he anat escoltant a cada època de la meva vida, i
0: Art de Bogotà és
1: dels
0: últims...
1: Sí, dels últims que fa, jo no sé, doncs igual un parell d'anys o tres anys, amb Vetusta Morla també, amb grups d'aquests... que m'agraden.
0: Tenen una base musical i lírica molt important, tots aquests grups.
1: Sí, no, potser per això m'agraden, ja et dic.
0: Segurament per això. Deia just abans de començar a escoltar Exoplaneta dels Art de Bogotà que, a més, faig un petit incís, abans no se'ns acabi el temps. No sé si et passa a tu que a vegades quan escoltes una cançó i no et saps... no saps res d'aquell grup, tu t'imagines una mica, no? I en el cas de la veu sempre t'imagines una persona, no? Jo me'n recordo que em va passar que vaig sentir Art de Bogotà per primera vegada i vaig pensar, ostres, quin paio, quina veu que deu tenir. Aquest paio deu ser un tio sapat, deu ser un tio amb una caixa de ressonància molt grossa i tal, no? I la primera entrevista que vaig veure, vaig pensar, em va caure una mica l'ànima als peus perquè és... tot el contrari d'això, el cantant d'Art de Bogotà.
1: I no, penses, no quadra, no? La veu...
0: I penses, d'on surt aquesta veu amb un xicot que és tan poqueta cosa, no? Sí, sí. Abans parlava que tu coneixes, i ens queden, quatre minutets, coneixes molt bé les presons franquistes, no? Perquè n'has estudiat, has escrit sobre les presons franquistes. Si la guerra va ser fotuda, si la postguerra fora de les presons va ser molt fotuda, la postguerra a dins de les presons, o la guerra fins i tot a dins de les presons, tampoc no devia ser Shangri-La.
1: No, ni molt menys. De fet, en un moment donat també es diu, no, historiogràficament, que tot Espanya era una gran presó, no? Perquè realment...
0: Era presons dins de presons, eh?
1: Hi havia... Bueno, i sobretot que es van habilitar molts llocs perquè fossin presons. És a dir, no hi havia suficients presons per encabir a tots els presoners que el règim pretenia tenir entre reixes, no? Aleshores, hi ha un moment que hi ha camps de concentració, batallons de treballadors, batallons disciplinaris, una mili, que gairebé molt sovint també t'expliquen que era, bueno, no estaves en un batalló disciplinari o de treballadors, però també era un fenomen de càstig, per segons si eres sobretot perdedor, català, moltes coses.
0: No? Una mili que, a més, s'ajuntava amb la... Amb, per exemple, en molts casos, en haver anat a la guerra.
1: Sí,
0: sí. És a dir, no tenies prou d'haver-te...
1: No t'ho compensaven.
0: Xupat dos o tres anys de guerra, sinó que, a més, et tocaven dos o tres o quatre anys de càstig.
1: Sí, perquè en molts casos la van fer allargar, no van ser dos anys de mili, no, és a dir, van ser molts anys. I aleshores hi havia les presons institucionalitzades, doncs la Model de Barcelona, la presó de les Corts de les Dones també a Barcelona, per exemple, però aleshores es van habilitar, doncs, molts indrets també, perquè és que no cabien els presos, i de fet el propi règim, a partir del 42, comença a fer amnisties, perquè entre que no hi ha gent a fora la presó, sobretot homes, també dones, moltes, però sobretot homes, no hi ha capacitat d'alimentar aquests homes que estan dintre la presó. Perquè,
0: perquè
1: homes...
0: les presons, o sigui, encara que els facis passar gana, vull dir, s'han d'alimentar igualment. I a més, vull dir, era aquell moment també trist de la història espanyola en el qual... es passava molt de gana.
1: Sí, sí, es va instaurar l'autarquia i això va fer que es passés moltíssima gana als anys 40 i fins a entrats dels 50, una gana extrema, no? De fet, hi ha un investigador, el Miguel Ángel del Arco, de la Universitat de Granada, que parla d'hambruna, és a dir, perquè hi hagi una hambruna, no? Un passar fam, una epidèmia de gana, s'han de donar tota una sèrie de circumstàncies i entre altres que mori una gran quantitat de gent, com es va donar el cas de gana.
0: És a dir, la gent moria
1: malaltia,
0: de gana.
1: Sí, sí, de gana, de malalties, etc. I, bueno, i aleshores, sí, sí, les presons van ser, els testimonis ens ho expliquen, no? També van ser molt dures, va ser la continuïtat del conflicte dintre de la presó, amb màniga ampla per fer el que volguessin els que estaven com a represors, molt sovint gent que havia fet la guerra, que aleshores els col·locaven dintre de les presons doncs, per donar-los una feina... I bueno, doncs va ser, és a dir, van, havien de ser uns anys 40 molt, molt bèsties en tots els sentits, tant per les presons que hi havia, la gent que hi havia a les presons, per la gent de fora, que també els intentava donar suport com podien, i aquí, bueno, entraríem amb moltes temàtiques, que algunes estan per estudiar, altres serà difícil d'estudiar, no? Per exemple, doncs, testimonis que et diuen per tal de poder ajudar el meu familiar que estava a la presó, la meva mare o la meva àvia o una dona va moure cel i terra fins que va aconseguir un aval o fins que va aconseguir que no el penessin a mort o fins que va aconseguir que li restessin anys. I clar, això, per exemple, historiogràficament és difícil de seguir. Algun cas hi ha que, imagina't si havia de ser seriós la corrupció dintre del mateix règim franquista, que algun cas m'han explicat, jo no ho he pogut perseguir, de València, en el qual se li va obrir un expedient amb un militar franquista perquè abusava d'aquests avals que donava per a intercanvis diversos, tant els podem imaginar, i imagina't el bèstia que havia de ser perquè algú li obrís des del propi règim un expedient. Bueno, i aquest perquè sabem què va passar i hi ha documentació, però bueno, moltes coses que havien de passar, que havien de ser, ja et dic, a part de la guerra, una postguerra molt bèstia.
0: Bueno, només cal recordar les consignes de Queipo de Llano des de Ràdio Sevilla, em sembla, sí, si no Radio recordo Sevilla. Malament. Evidentment, si això ho traslladem en un moment d'eufòria màxima, de victòria extrema i de... sotmetiment cap a tota la població, doncs evidentment crec que la realitat supera qualsevol tipus de ficció que ens poguéssim imaginar. I aquí hi ha un factor important, i amb això acabarem, és el paper de la dona en tot aquest, perquè clar, quan parlem de guerra normalment sempre parlem en clau molt masculina, no? Però la guerra, la postguerra també eren les dones.
1: Sí, i les dones, bueno, és veritat que fins fa poc se'ls ha, en el sentit de la guerra, per exemple, se'ls havia fet poc cas si no era per una qüestió de cures, no? Sobretot, i de rereguarda, i de fer cues, etc. Però, bueno, cada cop s'estan fent més investigacions en les quals es veu un paper actiu de la dona ajudant amb el que fos. Inclús ara, per exemple, s'està estudiant el paper de la dona en l'espionatge, perquè, clar, el propi règim, amb les dones que inclús van fer espionatge per ella, les va absolutament retirar, les va fer oblidar, no? No els va fer aquest reconeixement, no? I, bé, són coses que encara, que just ara comencem a treballar més, es comencen a estudiar més, d'una dona que va tenir més presència, inclús a vegades sobretot morint i sent assassinada també. És a dir, quan parlem de fosses comunes també sempre pensem molt en homes, i també van haver-hi dones que van ser assassinades, van ser enterrades en fosses i que potser no havien tingut un paper directe al front, però sí a la rereguarda, no? I havien tingut algun paper com perquè algú pensés que s'havien de matar, no? No amb el volum amb què van matar homes, però sí que es van matar dones. I després, durant la postguerra, clar, la dona és del tot relegada a un segon pla, i inclús el règim franquista, ja et dic, això a mi m'agradaria que algú s'animés a estudiar-ho, perquè inclús les seves heroïnes, entre cometes, que hagués pogut tractar-les com heroïnes, perquè hi ha dones que tenen un paper important, doncs també les esborra, no?
0: Una
1: mica, la silencia, sí, sí.
0: Doncs ja veieu, podríem estar hores i hores... parlant de història, parlant de memòria històrica amb la Caral Soler. Caral, doncs ens hem liquidat 54 minuts de conversa i ens hem deixat molts serrells. Moltes gràcies per haver passat per aquí, per la gent normal. Gràcies.
1: I, moltes gràcies a vosaltres.
0: I que continuï la història, que continuï la memòria històrica, i recollim el guant aquest que deixaves ara aquí. Si algú s'anima a estudiar això que ens estava comentant ara la Caral, doncs ja ho sabeu. I a vosaltres ens n'anem, però tornarem la setmana que ve aquí a la gent normal.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
6: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
7: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
6: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
8: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
6: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
9: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
10: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
6: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
11: Els diumenges a Ràdio Rubí, sintonitza ara i sempre, de 10 a 11 del matí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Falta tot just un mes perquè aterri a Rubí la 12a edició de la NU, el Festival Internacional de Fotografia que omplirà els carrers de la ciutat de l'1 al 31 d'octubre. Sota el lema El rostre com a mapa, la ciutat d'enguany se centra en el gènere del retrat per explorar i qüestionar les identitats personals i la fragmentació del jo contemporani. En aquest sentit, el comissari del programa, Carles Mercader, explica que històricament el retrat s'ha entès com una reproducció fidel de la realitat, però que darrere el rostre hi ha més d'una cara.
2: El gènere del retrat, tradicionalment, té una sèrie de convencions on es pensa que la presentació d'un rostre defineix molt bé un individu que té unes característiques constants i molt essencials. Aquests treballs es volen posar en dubte de que només tinguem un rostre, que tenim més d'un, que aquest rostre és social i que és canviant, que també es modifica segons l'entorn social, segons la nostra edat i sobretot sobre les creences culturals de cada època.
1: Més enllà de les fotografies de gran format que es penjaran per diverses mitgeres i façanes de Rubí, la NU tindrà com a jornada central les jornades Focus, que tindran lloc entre el 2 i el 4 d'octubre a l'Ateneu Municipal.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: La plaça Pere Aguilera acull aquesta tarda dues manifestacions de signe oposat sobre la crisi humanitària i social que es viu a Ceuta un mes després de l'entrada massiva d'immigrants marroquins. Coincidint avui amb el Dia de Ceuta, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat manifestacions a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments de l'Estat. Aquí a Rubí, tant el Partit Popular com Vox animen la ciutadania a assistir a aquesta concentració de suport. Sentim el portaveu dels populars de la ciutat, Juan José Giner, en un missatge a les seves xarxes socials.
3: Mostrar nuestro apoyo a los ceutíes y defender juntos una Ceuta segura y respaldada por toda España. Esto no va de ideologías, va de principios y de sentido común, de defender la seguridad en nuestras calles, de proteger nuestras fronteras y de garantizar que Ceuta tenga el respaldo que se merece.
1: Són moltes les veus que precisament acusen PP i Vox d'instrumentalitzar políticament la protesta convocada aquesta tarda. Per això, com a resposta, durant les darreres hores també s'ha difós a les xarxes una contraconvocatòria mitja hora abans, a 8:15, també a la plaça Pere Aguilera davant de l'Ajuntament. En aquest cas està signada per Rubí Antiracistes i sota el lema A Rubí contra el racisme els sembla veu. El cartell indica que es tracta d'una protesta organitzada davant les morts no habitades a Ceuta i les agressions als migrants. La concentració vol incloure música, soroll i poesia i s'ha convidat els assistents a portar els seus instruments o a recitar textos. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: podem dir més?
1: És que no sé de què se tracta.
0: Com que no saps de què se tracta?
1: Ni idea.
2: Xules, és un programa de coses xules.
1: Aneu a punt de veure un...
2: No, esteu a punt d'escoltar.
1: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
3: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
2: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
2: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
2: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
2: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
2: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
2: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial
2: Internacional.
0: És el següent pas.
2: Això l'any que ve. A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que, com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color, és color gris, vull dir, veure, si estigués pintada groc fluorescent,
0: clar,
2: potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla, és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Tralla d'avui, dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No. O sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles. I ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient. Però el que sí que és cert és que no és una paret. O sigui, no ens hem d'imaginar, com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades... I ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, això, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi, fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra a la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000, 8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant. Una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. Brutal. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, el Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament, per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la serp roja, no?, perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no?, si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no?, al nord o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual... O sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties,

0: especial, no? El regne xinès.
1: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
0: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. Va? És una frase que jo penso que té molt significat i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tota la Xina sota un sol emperador.
1: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
0: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel, o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
1: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots. A la Xina, qui escrivia la història?
0: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles, i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat i gairebé sense cap mena de paral·lel en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, una intervenció estatal molt forta dins la història.
1: Però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
0: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història.

0: de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general, no? De la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
1: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
0: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i, per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no? Bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
1: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
0: Molt bé, minut 19, 20, i ara comencem a parlar de la muralla,
1: Vinga.
0: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no? Els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden, que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1.000 anys, així, perquè sí, perquè no tenim temps, va? Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc, va? Però passarem directament a la Ming. Perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan, va? Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol, que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist. En una època que es diu els regnes combatents. I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes, per defensar-se entre ells. Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no, per defensar-se. Aquest regne es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen, el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, va? Que és Qin Shi Huang. Va? En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221... arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no? amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici, o al final, de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades esteparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics... Aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat xin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres, estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podia arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com per exemple la llegenda de Meng Jiangju, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats 1.000 quilòmetres d'enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal. aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenia la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, el desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques doncs fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que literalment...
0: Vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien.
0: Sempre.
1: En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple, "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangguan ja no hi haurà cap amic", no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història
0: Xina,
1: la història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que m'ha estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom... Bueno, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit?
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà?
0: Pues, tu penses en la muralla i aviam de quina manera podria tontrollar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai, carai.
1: Sí, sí, sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan. És a dir, molt temps després. Els nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Posen els seus cavalls, entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i es llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9-10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats... Com a la funciona. Cara, no? Li tires?
1: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic. Sempre a la història, recordem, els diners. No? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
0: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia d'empassar l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars d'aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra, que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenien els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del Troia d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final del Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat. Hi va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia de desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, doncs que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I, per tant, què li passa a l'imperi? Doncs que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera del nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Xangan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans
0: molt
1: a Àsia,
0: interessant.
1: Que no pas a Europa, però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al Tang, que eren els Tang, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia. Perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan, a principis del segle XIII, i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment, quan la vaig veure, em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordem que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que el sud, recordem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil, perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has escalat una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord, però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín, però ell no li diu Pequín, li diu Dadu, i va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentàvem abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, els Han, el 90% de la població xinesa en aquell moment, i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord, i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergio, és un bon moment per fer un break.
0: Un
1: no?
0: break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La plaça Pere Aguilera acull aquesta tarda dues manifestacions de signe oposat sobre la crisi humanitària i social que es viu a Ceuta un mes després de l'entrada massiva de migrants marroquins. Coincidint avui amb la commemoració del Dia de Ceuta, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat manifestacions a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments de l'Estat. A Rubí, la manifestació compta amb el suport del PP i Vox. Sentim Juan José Giner, president dels Populars Rubinencs.
2: Mostrar nuestro apoyo a los ceutíes y defender juntos una Ceuta segura y respaldada por toda España. Esto no va de ideologías, va de principios y de sentido común, de defender la seguridad en nuestras calles, de proteger nuestras fronteras y de garantizar que Ceuta tenga el respaldo que se merece.
1: Precisament són moltes les veus que acusen PP i Vox d'instrumentalitzar políticament aquesta protesta. Per això, i com a resposta a aquesta manifestació, durant les darreres hores s'ha difós a les xarxes una convocatòria mitja hora abans, a 8:15, també a la plaça Pere Aguilera davant l'Ajuntament. Està signada per Rubí Antiracistes i sota el lema "A Rubí contra el racisme, el sembla veu". El cartell indica que es tracta d'una protesta organitzada davant les morts no habitades a Ceuta i les agressions contra els migrants.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'Ajuntament i el Rubiforma ofereixen una nova microcredencial universitària sobre entorns sociosanitaris digitalitzats. La microcredencial porta el nom Atenció a les persones en entorns sociosanitaris digitalitzats i anirà dirigida a millorar competències administratives en els àmbits sociosanitaris. Aquesta proposta s'emmarca en el projecte Tecnotalent Vallès, que vol afavorir la inserció laboral en salut i benestar, amb especial atenció en residències de la gent gran, centres de dia i centres assistencials. Sentim Maria José Mérida, responsable de l'Oficina d'Informació del Rubiforma.
3: Bé, doncs aquest programa el que té com a missió és sobretot garantir o impulsar, fomentar un treball digne per a les persones i garantir un creixement econòmic sostenible per a les empreses. És a dir, que té dues potes, les persones i les empreses. I concretament a Rubí ens hem focalitzat molt en aquelles entitats que són residències de cures de gent gran o bé d'atenció a domicili.
1: Una microcredencial és una formació curta d'unes quantes hores que permet als professionals d'un sector especialitzar-se en una disciplina o complementar els seus coneixements. Aquesta concretament és de 75 hores i equival a 3 crèdits universitaris. Es farà entre el 22 de setembre i el 30 d'octubre en horari de matins de 9 a 2. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Fórmula Rubí.

0: Són les 9 de la nit.
1: Aigua Freda, Aigua Múrcia, Dues Aigües, evidentment són noms de pobles que es deuen a l'aigua. Són els anomenats hidrotopònims i el mapa de Catalunya n'està ple. No podem dir que sigui l'element majoritari que dona nom als municipis catalans, però bé, sí que és un cas freqüent. Albert Turull, expert en toponímia de la Universitat de Lleida, quines fórmules adopten aquests noms?
2: Hi ha noms que són directament l'aigua. N'heu posat a la introducció alguns exemples, que és aigua més algun complement. No? És a dir, per exemple, tenim els típics aigua freda, no? Allà el cavall entre el Vallès i Osona, o aigua tèbia, el Conflent, o aigua viva, n'hi ha dos, el Gironès i el Matagaña, a la franja de Ponent. O després formes concretes d'aigua. Per exemple, són ben evidents, no sé, la població del Mollanès dita l'Estany, o la població de Cerdanya dita riu, o la població del Tarragonès, que és la Riera, no? La Riera de Gaià. Per tant, l'aigua corrent o l'aigua estancada, tipus llac, estany, llacuna, doncs són freqüents.
1: I la gràcia és que, coneixent el nom del poble, fins i tot ens podem imaginar quina mena de recurs natural hi ha en aquella zona.
2: Sí, clar, per exemple, on hi ha aigua viva, doncs un lloc on l'aigua, pel lloc, per l'indret orogràfic per on passa, doncs va més de pressa, va més corrent, no? I on hi ha el lloc dit aigua freda, doncs perquè allà l'aigua devia tenir unes característiques especialment fredes, no? O al revés d'aigua freda, en aquest cas sense la paraula aigua, però és implícita, les poblacions, com a mínim quatre, dites Caldes, no? Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, Caldes de Boío, o Caldes d'Estrac, també diu Caldetes. Caldes és aigua, és Caldes. Caldes, evidentment, vol dir calentes. I certament en tots aquests llocs no és gens casual, hi ha manantials d'aigua que surt calenta, no? Realment calenta, i tenen també, per tant, arran d'això, en alguns casos des de molt antic, des de l'època dels romans, que això ho apreciaven molt, doncs banys termals, etc.
1: Avui al Quatre Gotes, la distribució de les activitats humanes en relació a l'aigua, i observarem que no sempre hi ha un equilibri. L'accés a una font o un cabal important ha estat i continua sent motiu de disputes i de tensions. De fet, han desaparegut pobles sencers engolits per embassaments. Avui ens hi referirem, però sobretot ho farem per conèixer infraestructures que en un moment determinat semblava que s'havien de desplegar i que al final no van prosperar i que van quedar en un calaix. En aquest episodi del Quatre Gotes mirarem força al sud del país.

0: Quatre gotes.
1: Comencem el camí cap a Amposta. Avui volem parlar del riu Ebre, però abans pararem a Vilaseca. Ho farem a la Facultat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili per parlar d'organització del territori. Fem una cosa. Mentre no hi arribem, dibuixem amb quatre paraules el mapa de Catalunya.
2: Catalunya es divideix en dos àmbits de gestió de l'aigua. Si tracem una línia imaginària de nord a sud, la part occidental pertany a la conca de l'Ebre i la part oriental, tocant al Mediterrani, a les conques internes. Aquesta última unitat, on hi viu el 92% de la població, suposa el 40% del consum d'aigua del país. La conca de l'Ebre, molt menys poblada i que aglutina bona part de la producció agrària, concentra el 60% del consum. També és on hi ha més disponibilitat d'aigua. A les conques internes, la distribució dels consums és força equitatiu entre l'ús domèstic i el de les activitats econòmiques. No en totes les comarques es manté l'equilibri. Si al barcelonès el 68% del consum és dels habitatges i les zones comunitàries, al tarragonès el consum industrial i d'altres negocis supera el 76% de tota l'aigua consumida. I una dada més. Segons els registres de l'ACA, la meitat del recurs hídric dels municipis catalans prové dels seus recursos propis, rius, pous o mines.
1: Ens imaginem el mapa de Catalunya, el teniu al cap? Respon l'accés a l'aigua com està configurat el territori català? Les poblacions, les activitats econòmiques... Avui busquem resposta a aquestes preguntes amb el professor de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, l'Òscar Saladier. Òscar, benvingut.
3: Hola, gràcies.
1: Vivim en un país equilibrat en aquest sentit?
3: No, en el cas de Catalunya, com en altres qüestions, hi ha un important desequilibri pel que fa a l'aigua en relació a la concentració tant de població com d'activitats socioeconòmiques, que en definitiva són les que utilitzen l'aigua. I està clar que hi ha una part del territori on hi ha la màxima concentració de població, que és l'àrea metropolitana de Barcelona i la zona litoral, on hi ha també les principals activitats econòmiques que utilitzen l'aigua, i per contra aquesta zona és on hi ha menys recursos, tant perquè la pluja és relativament escassa com tampoc hi ha... Els rius principals no van per aquesta zona, que serien les conques internes de Catalunya, i hi ha, òbviament, hi ha un determinat nombre d'aquífers, però, repeteixo, la concentració de població i d'activitats econòmiques presenta un important desequilibri si comparem conques internes de Catalunya amb la part catalana de les conques de l'Ebre, de la conca de l'Ebre.
1: S'hi han buscat solucions, la humanitat ha buscat solucions, s'han plantejat infraestructures per cobrir aquestes demandes. Actualment, després de l'experiència que hem tingut amb la última sequera, caldrien molts retocs per acabar d'equilibrar aquest país?
3: Bé, tradicionalment la gent mos ficava, no?, a l'hora de ficar les seves activitats socioeconòmiques i els assentaments, un lloc on hi hagués una mínima garantia de recursos naturals, i entre aquests un dels més importants, que és l'aigua. Però va arribar un moment que vam decidir que se prioritzaven altres qüestions, com pot ser el desenvolupament econòmic dels territoris, i que si després li faltava alguna cosa, com podia ser aigua, ja es portaria o ja es solucionaria. Això és en part el que va passar aquí al camp de Tarragona quan l'arribada de la indústria química, l'arribada del turisme de masses i l'increment de la població, que ens vam trobar en un territori on la demanda era superior a l'oferta. I això es va solventar en aquells moments, a finals dels 80, començant els 90, en el mini trasbassament de l'Ebre. Per tant, davant d'aquests desequilibris, el que es pot fer és intentar solventar mitjançant l'aportació de nous recursos, que en part no em sembla malament, però per altra banda també el que hauríem de fer tant com a persones, ciutadans, com també a les diferents activitats socioeconòmiques que realitzem al territori, és de ser més eficients amb l'ús de qualsevol recurs, també amb l'aigua. És a dir, reduir el consum per tal d'obtenir el mateix producte o per tal d'oferir el mateix servei. El que hem vist és que, sobretot aquests darrers dos o tres anys, la reducció en la quantitat de pluja, l'augment en els consums, va fer que entréssim en segons quines zones en situacions d'alerta. Hem de fer un ús eficient de l'aigua, hem de reduir els consums. Per altra banda, ara el que està fent la Generalitat és mirar que ja ho va quan l'anterior gran sequera, la del 2007, si no me'n recordo malament, no, que va començar a pensar en la instal·lació d'un major nombre de plantes desaladores de l'aigua marina, ara aquest tema ho està retornant, però clar, les plantes desaladores també tenen les seves qüestions ambientals. Per tant, repeteixo, la qüestió de l'aigua hauria de prendre's com una planificació de caràcter sistèmica que engloba el conjunt del territori, no focalitzant únicament en un determinat tipus d'activitat econòmica, sinó, com dèiem, una visió de tot, del conjunt, per tal de prendre decisions de on cal reduir, com obtenir més recurs per tal de satisfer les necessitats, com a mínim les bàsiques de la població, però, per altra banda, sense comprometre la qualitat d'aquesta aigua, perquè una qüestió és que no tinguem aigua i l'altra és que, fruit d'algun ús o diferents usos, l'aigua disponible tingui una qualitat que no la fa apta per beure, per regar, pel procés que sigui.
1: Perquè, clar, la distribució de les activitats econòmiques pot acabar influint en la qualitat de l'aigua.
3: Sí, qualsevol activitat, fins i tot les fisiològiques, generen aigües residuals. I aquestes aigües residuals, el primer que s'ha de fer és mirar de reduir aquesta generació i que després aquesta que es genera sí o sí, que no hi podem fer res, què en fem? Com la gestionem? Una qüestió és que retorni no massa contaminada i l'altra és quin aprofitament podem fer d'aquesta aigua residual que es filtra per tal de que tinguin menys impacte ambiental, no? És el reaprofitament d'aquestes aigües, òbviament no per segons quins usos, que potser necessitarà aigua potable, però per altres usos que la qualitat no és tan important, no? Que sigui tan bona, se pot reaprofitar. Quan parlem d'economia circular, potser no parlem, la gent no pensa en l'aigua, però en l'aigua també. L'objectiu és utilitzar menys, en part perquè una part de les residuals se reincorpora al sistema. A més, és també el que s'ha de pensar, jo crec que més a gran escala, és en el reaprofitament o l'aprofitament directe de les aigües pluvials, no? Als pobles, a la majoria de les cases antigues, hi havia la cisterna on se reaprofitava aquesta aigua, no? Que hi havia la teulada, i si no recordo malament, me sembla que era en els mesos que porten R, que es podria aprofitar, quan els mesos de l'any no porten R, després no pot entrar aigua a la cisterna. Doncs bé, instal·lacions que permetin l'aprofitament d'aigües pluvials, això es pot fer més en edificis nous, però que aquests edificis nous, a més del reaprofitament de les aigües pluvials, també faci que una part de l'aigua no vagi directament a la claveguera, sinó que dintre del mateix edifici, sigui de residencial o sigui d'alguna activitat socioeconòmica, se reaprofiti per usos que permetin l'ús d'aquella aigua.
1: La distribució territorial, d'acord amb l'accés, aquests desequilibris que dèiem, també han provocat tensions en el territori justament per satisfer aquesta demanda.
3: Sí, per un costat se busca, quan transportes aigua d'un lloc a l'altre, i aquí els dos casos més clars que tenim són lo del transvasament de l'Ebre a Camp de Tarragona i bona part del Baix Penedès, i l'altre que és més petit però que últimament també està molt tensionat, que és lo del Ciurana-Riu de Canyes, fa que quan hi ha més demanda que oferta, doncs bé, algunes necessitats no queden cobertes, necessitats de caràcter humà, antròpic, però també del punt de vista dels ecosistemes, no? El riu Siurana, el seu tram més enllà de l'embassament, doncs el cabal d'aigua és mínim i, per tant, hi ha uns ecosistemes que es veuen afectats. Per tal de resoldre aquesta situació, repeteixo, les activitats econòmiques han de deixar de ser tan dependents de recursos que venen de relativament lluny o no massa a prop, per tal de que també a la zona, a la conca on se troba aquest recurs, se'n puguin veure beneficiats o com a mínim no es veguin perjudiciats tant activitats econòmiques com l'ecosistema natural. Ara, això porta una sèrie de negociacions per tal de buscar, entenc, lo mal menor, no? I que les repercussions negatives no afectin únicament a una de les parts. I per això estan els polítics, per intentar que les parts s'asseguin i discuteixin i arriben a un consens. En el cas del Camp de Tarragona del Baix Penedès, en relació al trasbassament de l'Ebre, ja no al mini trasbassament, penso que cada cop hauríem de ser menys dependents d'aquest trasbassament, no? Mitjançant recursos propis, mitjançant reaprofitaments i mitjançant l'eficiència, per tal de que aquesta aigua, que és que a la conca de l'Ebre l'aigua van sobrats. No, això no és cert, òbviament, potser en tenen més que el camp de Tarragona, però ja sabem que aquests últims anys hi ha hagut zones de les conques de l'Ebre del Parc Català de la Conca de l'Ebre, que també han tingut restriccions d'aigua, i ja sabem quina és la situació al tram final de l'Ebre, el delta de l'Ebre, la seva vulnerabilitat en relació a un cabal menor, menor arribada de sediments, i amb la subsidència dels sediments, més la pujada del nivell del mar, doncs el seu enfonsament o que bueno, està en risc, com a mínim, el delta tal com el coneixem actualment. Per tant, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès hem de mirar de reduir aquesta dependència de l'aigua que ens ve d'uns quants quilòmetres més al sud-oest de Catalunya.
1: Pot ser agosarat, però en aquesta mirada al futur arribarà un dia en què ens haguem de plantejar un decreixement? És a dir, que no podem seguir creixent demogràficament amb activitats econòmiques d'acord amb aquesta oferta d'aigua que estàvem comentant?
3: Bé, digui decreixement, digui reducció, però sí, hi haurà processos que potser no podran créixer més enllà del que estan creixent ara i, per tant, a l'hora de planificar, per això molt al començament parlava de la planificació territorial, que inclou no únicament la de caràcter ambiental, sinó també l'urbanística, la relacionada amb l'aigua, amb l'energia, el que vulguis, ha de tindre en compte totes aquestes variables. I a l'hora de decidir aquest territori cap a on ha d'anar, no únicament tindre en compte els beneficis de si s'instal·la una determinada activitat o si creix en població, sinó també en quins recursos comptem o d'on han de vindre els recursos per tal de satisfer les necessitats d'aquelles activitats socioeconòmiques i les necessitats de la població resident més la fluctuant, el que fluctua d'aquell territori. Això no vol dir que haguin d'estar aquí i no haguin de fer res, però abans de prendre decisions val la pena potser fer un pas enrere per tal de, amb una visió global del territori, a qui correspongui, que són els polítics, que gestionen el territori, però, òbviament, amb la participació de la resta d'agents que tenen competències o tenen interessos, no? Doncs també diguin la seua i que aquests polítics, amb el model de governança que consideren oportú, acabin prenent les decisions per tal de què? Per tal de que el model de desenvolupament del territori del qual són competents sigui més sostenible. I què vol dir el desenvolupament, o com ho entenc jo desenvolupament? Desenvolupament ho entenc com a qualitat de vida. Els polítics, els gestors del territori, el que han de fer és garantir la qualitat de vida de les persones que resideixen al territori d'on ells són competents.
1: Òscar Saladí, aquesta crida que quede feta. Moltes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Quatre gotes.
1: L'Ebre és el gran riu de Catalunya. En bona part, el Camp de Tarragona en depèn amb el que es va anomenar el mini transbassament arran de la creació del Consorci d'Aigües de Tarragona.
2: El Consorci d'Aigües de Tarragona té una concessió de gairebé 95 hectòmetres cúbics d'aigua anuals de l'Ebre. Un riu que al seu pas per Tortosa té un cabal de mitjana superior als 8.000 hectòmetres cúbics cada any. El 2024 va distribuir més de 74 hectòmetres cúbics d'aigua a 69 ajuntaments consorciats i 27 indústries. El pes del consum dels pobles i ciutats va ser més gran que el de les activitats econòmiques. El repartiment és el següent. El 67% de l'aigua consumida va ser la que es va distribuir als ajuntaments, mentre que la indústria va representar el 33% dels consums.
1: L'aigua de l'Ebre es transporta en moltes poblacions del Camp de Tarragona per satisfer demandes industrials i també d'ús de boca de municipis on no està bé garantida. Nosaltres fem el camí contrari avui. Anem cap a Amposta perquè ja es compleixen 25 anys des que la Plataforma en Defensa de l'Ebre va néixer per dir no al transbassament. Hem quedat amb la seva portaveu. Les tensions per aquesta aigua continuen existint? Es viuen com una amenaça les noves captacions? Va, arrenquem. Ja ens espera la Matilde Font, que és la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però per anar fent una mica de context, preguntem-li a un dels artistes que s'ha significat en favor d'aquesta lluita. És el Josep Bordes, de Papet i Marieta. Li envio un missatge. Josep, estem baixant cap a Amposta. Ens pots fer 5 cèntims del que ha estat aquesta lluita? Tu que l'has viscut des de dins, com explicaries aquest moviment social?
4: És un moviment que naix, diguem, d'esta idea ecologista, però que al final s'ha acabat convertint en una senya d'identitat de tot el poble ebrenc, en el sentit de que ha sigut un moviment que ha unit i uneix totes les persones de les Terres de l'Ebre, i a més crec que és un moviment molt transversal, en el sentit de que no depèn de cap ideologia política. O sigui, és un moviment que aglutina tot tipus de sensibilitats polítiques,

i haurem de continuar lluitant perquè tothom sap que l'aigua cada vegada és un bé més preuat i serà un cavall de batalla, malauradament i paradoxalment, durant molts anys.

0: Enguany es compleixen 25 anys des de l'aparició de la plataforma en defensa de l'Ebre. Va ser als anys 2000, arran del pla hidrològic que preveia el transvasament de l'Ebre cap al nord, cap al sud, i ara se'n compleixen, com dèiem, 25 anys. Per això hem volgut venir en posta per parlar amb la portaveu de la plataforma, Matilde Font. Benvinguda al programa.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Dèiem, aquesta lluita 25 anys enrere és una lluita de passat o també de present?
1: Encara és vigent, perquè el problema dels transvasaments de l'Ebre i de cada vegada més de tracció de l'aigua del riu per fer regadius, per fer noves urbanitzacions, per fer més grans segons quines ciutats i això, això encara no ha passat, això encara ho tenim damunt de la taula, i els sediments encara continuen sense arribar al delta, que és el que en definitiva acaba patint més tota aquesta política hidrològica que té el govern espanyol. Per tant, és vigent.
0: Clar, a menys cabal de l'Ebre, menys sediments que, en definitiva, van a parar a la desembocadura i, per tant, a consolidar aquest delta.
1: Bueno, a menys cabal, menys possibilitat que els sediments que se van arreplegant en tota la zona, en tota la conca de l'Ebre, arriben fins al delta de l'Ebre. Però no és només cabal que necessitem líquid, cabal d'aigua, que evidentment se necessita, sinó que també necessitem que tots els sediments que estan retinguts en totes les infraestructures i en tots els embassaments que n'hi ha en tota la conca de l'Ebre, que són quasi 200, no? Que aquests sediments arriben aportats per la força de l'aigua del riu fins al delta. En definitiva, el que necessitem per mantindre el delta és que tota la dinàmica fluvial normal que teníem en tots els milers d'anys passats continuï endavant. I això vol dir que tots els sediments retinguts arriben també fins al delta arrastrats per l'aigua del riu.
0: Ens deies, la inquietud o la lluita per l'Ebre es manté viva, però el cert és que ara mateix no se'n parla de transvasament.
1: De transvasaments com en aquella època de l'any 2000, no. O sigui, el transvasament ara és una paraula prohibida, fins i tot dins dels nous plans hidrològics que trau la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Ara se diu de tres maneres, se diu transferències, se diu venda d'aigua, se diu de tres maneres, però en definitiva el que és el concepte de transvasament continua damunt de la taula. I com continua? Doncs de tres maneres molt més civilines, com per exemple són els canals de regadiu, que nosaltres considerem que s'hauria de fer una moratòria i que no s'haurien de tirar endavant, no? No s'haurien de posar en marxa. I, en definitiva, quan tindran tots aquests canals en marxa, que tindran un volum d'aigua important concedit, passarà que no n'hi hauran regants suficients com per utilitzar-los i llavors tindran uns sobrants, entre cometes, d'aigua que, d'alguna manera, per fer rendibles aquests canals, els hauran de vendre. A qui els vendran? Als postors. Qui seran els postors? Segurament les urbanitzacions, les grans ciutats, que necessitaran aigua per problemes de sequera, pel canvi climàtic i tota la problemàtica que tenim, i llavors acabaran venent l'aigua per mig d'aquests canals i per aquestes concessions de regadius a totes aquestes urbanitzacions i totes aquestes àrees metropolitanes.
0: Del que sí que se'n parla a Catalunya és de la interconnexió de xarxes, de les conques que conformen el país. Vostès, en relació a aquest projecte, com s'hi posicionen?
1: Nosaltres, evidentment, estem en contra de qualsevol interconnexió de xarxa entre conques, siga dins de Catalunya, siga fora de Catalunya. Perquè, en definitiva, una interconnexió és un transvasament. I sempre han dit transvasaments, no. Per què? Perquè pensem que cada riu té la seva pròpia conca i cada riu ha de funcionar autònomament

0: que ha de... Un riu no és només un lloc que porta aigua, sinó que també té tota una funció mediambiental i tota una biodiversitat al voltant que hem de mantindre. I la interconnexió entre el CAT i el Ter Llobregat, que és el que d'alguna manera pretén la Generalitat de Catalunya, i ho pretén per mig de la desaladora del Foix, que diuen ara que abans era la de Cunit-Cubelles, és la mateixa, nosaltres estem totalment en contra, perquè esta és just la baula que necessiten per poder fer aquesta interconnexió d'una manera ràpida i fàcil.
1: En qualsevol cas, es desmarquen, podríem dir, de la idea tradicional del transvasament, perquè diuen que és una connexió que s'ha d'entendre en els dos sentits i que pot equilibrar els dos costats de la balança en cas d'una situació d'emergència.
0: Sí, però això és un discurs que és molt, molt enganyós, perquè tots sabem que interconnectar la xarxa de l'Ebre en el Ter Llobregat, això suposa que sempre se traurà aigua de l'Ebre, perquè en definitiva, de moment, mentre no canvien les coses, és el riu més capdalós que tenim. És molt difícil, per no dir de moment impossible o improbable, que aquí al sud necessitem aigua del Ter Llobregat que molt la porten cap aquí. Si no és que se'ls hi trenca la canonada als del CAT i a Tarragona i a l'àrea metropolitana de Tarragona no tenen aigua i llavors es l'han de portar del Ter Llobregat. Però llevat d'aquesta circumstància, i en aquesta circumstància, com seria una cosa molt temporal, suposem que podrien estirar dels pous de l'àrea del Camp de Tarragona, que els tenen en bon estat després de tots aquests anys de transvasament del riu Ebre cap allà per mig del CAT.
1: Perquè el pla de futur per al Delta i el riu Ebre, quin hauria de ser en aquest context de canvi climàtic, de pujada del nivell del mar, d'aquest entorn natural cada vegada més fràgil i que ho veiem, per exemple, després de les tempestes?
0: Mira, quan va haver el Glòria, el Ministeri, com va ser tan evident que el Delta patís i que el Delta està en molt mal estat, el Ministeri va dir que en un any, bueno, que a final d'aquell any, no, tindríem damunt de la taula un pla de protecció del Delta de l'Ebre. A aquestes altures encara no el tenim, aquest pla. I aquestes són les mesures que sempre acabem fent, que és no res. Ara diuen que estan fent baixar sediments, estan estudiant-ho, que tot això s'ha de fer, que estan estudiant-ho a veure com, però ja portem molts anys de retras i el que haurien de fer és, en lloc d'invertir tants diners en nous regadius cada vegada que trauen un pla hidrològic, haurien d'invertir més diners en com baixar aquests sediments i com mobilitzar-los i fer-los arribar fins al Delta i no pensar tant en regadius, regadius i més regadius. En definitiva, en l'últim pla hidrològic n'hi havia 2.000 milions damunt de la taula per a nous regadius, que se diu Pronte, i no arriba a 20 milions per a la defensa del Delta de l'Ebre. Trobem que entre 2.000 i no arriba a 20, la diferència és molta. I aquí és on queda clar quina és la importància per a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que té el Delta i per al Ministeri, que en definitiva és el que està per damunt de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
1: Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, gràcies avui per fer-nos d'anfitriona aquí a Amposta i per haver participat al programa.
0: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i per tindre present el riu i el Delta.
2: Estàs escoltant el Quatre Gotes. Una mirada al futur de l'aigua.
1: Ens queda clar que el moviment en defensa de l'Ebre es manté alerta a nous moviments i el missatge que ens transmeten per enviar cap al nord és que el Camp de Tarragona hauria de començar a dependre menys de l'aigua de l'Ebre, optant per altres recursos propis o per la regeneració, per exemple. Si ens seguiu acompanyant en aquest camí, veurem que sí i que no. És a dir, hi ha projectes en els dos sentits, perquè mentre alguns dels grans consumidors preveuen disminuir força la demanda, hi ha un grapat de poblacions, petites, també activitats econòmiques, que volen afegir-se a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona i ens han explicat per què. Abans, però, us dèiem inicialment que parlaríem també d'infraestructures que havien de ser una realitat, però que es van quedar tan sols en un projecte. N'hem parlat amb el periodista Òscar Palau, coautor del llibre La Catalunya Emergida, que recull tot allò que va quedar sota els pantans catalans. L'hem cridat, com dèiem, per fer un exercici diferent, És a dir, al contrari, que ens expliqui aquells projectes fallits que han anat trobant en el recorregut que ells han fet per treballar la seva publicació. El punt de partida diu que l'hem de situar a Reus.
3: El primer projecte de pantà que hi ha a Catalunya neix de l'Ajuntament de Reus, que Reus doncs, és conscient a fins al segle XIX que té un dèficit d'aigua, que no pot abastir la població amb aigua de boca i que necessita doncs, emmagatzemar-ne. Llavors aquí encarrega doncs, a tres enginyers, entre els quals, per cert, doncs, hi ha un expresident de la Generalitat, Francesc Macià, molt abans, òbviament, que ho fos, doncs els encarregueu un estudi per dir bueno, com podem resoldre aquest problema que tenim amb l'aigua doncs, a Reus, que de fet també el pantà de Riu de Canyes cada dia que també neix per, no només per aigua de Reus, sinó també pel rec de tot el que és el Camp de Tarragona. I ells són els primers a dissenyar a indicar alguns pantans, com el pantà de Riu de Canyes, per exemple, que és el primer doncs, que es comença a construir a Catalunya, no el primer que s'acabe. I després en assenyalen més en aquest primer pla, diguéssim, que ells hi tenen al cap, que són un pantà que és el de Foix, que també s'acabarà fent, però, per exemple, també un pantà al Francolí, que aquest no s'ha acabat fent mai a la vida.
1: I aquí és on volíem arribar. El Francolí havia de tenir un embassament al llarg del seu curs.
3: Des del primer pla de pantans que s'aprova a Espanya, a l'estat espanyol, el 1902, hi figura, i va figurar, diguéssim, d'una manera o altra, en diferents ubicacions a la vall del Francolí. Inicialment eren més properes, diguéssim, a Pico Moixons, després a la presa es va traslladar més abans d'entrar a la riba, després fins i tot va anar a una presa a la vall de Montblanc, va tornar a la riba. Aquests projectes van estar sobre la taula gairebé en tots els règims polítics del segle XX, amb la Mancomunitat, amb Primo de Rivera, amb la República, amb Franco, i no s'acabaria fent mai.
1: I per què es va descartar?
3: Es van prioritzar altres alternatives perquè el pantà del Francolí en aquest cas era per abastir Tarragona i en aquell moment es va decidir apostar pel que avui, diguéssim, abasteix l'aigua l'àrea de Tarragona, que és l'aigua de l'Ebre.
1: L'Òscar Palau, però, també ens apunta que el fet que el pantà de Vilaver a la Conca de Barberà no prosperés va tenir conseqüències.
3: Que els pantans durant molts anys van ser una llosa per molts territoris. En alguns casos aquesta llosa es va una espasa d'Àmocles, diguéssim, que es va acabar, doncs, una guillotina que va acabar caient, però en altres casos, com un cas molt diguéssim, molt clar, és el de Vilaverd, que Vilaverd, doncs, era un poble afectat de ple per aquest pantà del Francolí que va existir sobre el projecte, sobre el paper durant molts anys, i durant aquests anys molta gent no s'hi va fer res en el seu poble, de cap obra, perquè tots estaven doncs ja, diguéssim, resignats a marxar del poble, i resulta que, doncs, que quan es va doncs, descartar el projecte d'un pantà al Francolí i va arribar la democràcia, el poble caia a trossos perquè ningú s'havia fet obres a casa durant molts anys. I doncs això, mira, és una perspectiva també curiosa, però que també que remarca aquesta angoixa que durant molts anys molta gent va patir per si doncs, casa seva quedava afectada pels pantans catalans, que en aquest cas va ser un dels pocs casos, diria jo, que no va tirar endavant.
1: Finalment, com deia, Tarragona opta per l'aigua de l'Ebre. Podríem dir que el gran transvasament de l'Ebre no va arribar a produir-se, però sí que aquesta aportació cap al Camp de Tarragona es coneix com el mini-transvasament. I això ens connecta amb un altre embassament, que sí que existeix, però potser no de la manera ni amb els resultats esperats.
3: Es construeix l'embassament del Gaià, que el fa Repsol per abastir, diguéssim, la indústria petroquímica, però que ja està pensat, està sobredimensionat, està molt sobredimensionat sobre el que necessitava, perquè ja es va fer pensant que seria un primer pas, un primer dipòsit, doncs, perquè l'aigua de l'Ebre arribés o fes una primera parada en el seu camí cap a Barcelona. Queda molt sobredimensionat perquè un riu com el Gaià no baixa gaire ple normalment. Llavors queda una estructura molt més ampla del que es necessita, i de fet avui en dia hi ha projectes que fins i tot aposten perquè la presa doncs, es desmantelli o fins i tot diguéssim, es rebaixi uns quants metres, perquè no, ara avui només hi ha necessitat una mica pels regants del voltant del Tarragonès, però no gaire més enllà.
1: Si bé al Quatre Gotes tenim voluntat de projectar les reflexions a futur, mantindrem encara la mirada al passat, perquè el context històric ens pot anar bé per saber on som i d'on venim. I és que no som els primers que hem de fer front a cicles de sequera. Tot indica que seran més freqüents, i també és cert que ara estem més preparats. Aplaudim les innovacions tecnològiques, però aquí al Quatre Gotes no volem menystenir tampoc els coneixements que han passat de generació en generació. I que qui sap si algunes solucions de segles enrere ens podrien arribar a ser útils d'aquí a uns anys. En el pròxim capítol revisitarem el que hem anomenat els temps de misèria.
2: Quatre gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.

0: En Pol, de 8 anys, està fent els deures de matemàtiques. Hi ha un problema que se li ha travessat. No hi ha manera. No l'entén i no sap ni per on començar. En Marc, el pare, li ha explicat unes 5 vegades el mateix. Ell ho troba molt senzill i comença a perdre els nervis fins que deixa anar. Què és el que no entens? Sempre estem igual, és que no t'esforces gens. El nen abaixa la mirada, no respon i s'allunya.
1: Ni mama ni mom.
0: Tots hem dit alguna vegada coses que després ens pesen. Avui a Ni Mama Ni Momo no parlarem de judicis, ni de problemes, ni de culpes, sinó que posarem solucions. Cindy, què ens passa a vegades que nosaltres volem ajudar a les nostres criatures, però al final el que fem és bloquejar-los?
2: Bueno, el que ens passa a tots, no? Les presses, el voler que el nostre fill doncs, no quedi malament a la classe per fer els deures, que els porti bé, però moltes vegades fem totalment el contrari del que pretenem. I això s'entén molt bé entenent com funciona el nostre cervell una vegada més. És important entendre que el nostre cervell identifica si estem en una situació confiable o si estem davant d'una persona confiable en 7 segons. No? Quan tu coneixes una persona nova i apareix per la porta, el nostre cervell triga 7 segons en saber si aquesta persona o interpretar si aquesta persona és confiable. Què passa si és confiable? Que aquí el cervell s'obre a prendre. Vol dir que aquesta persona pot ser competent també. Llavors estem tranquils perquè no ens hem de defensar ni hem de fugir. Estic tranquil·la, segura i puc començar a aprendre. Si en canvi la situació o la persona no és confiable, per tant no és segura, el meu cervell es bloqueja, apareix tota aquesta, s'altera tota aquesta part del límbic, del cervell límbic, que és el que interacciona davant d'una amenaça i, per tant, aquí no podria aprendre perquè la meva part prefrontal, que és la que analitza la part del llenguatge, està desconnectada. I només el meu cos estarà amb aquests nervis, no?, de saber si em vaig aixecar i fugir, si m'haig de bloquejar, si m'haig de defensar. Això és inconscient. Llavors, què podem fer nosaltres com a adults? Primer de tot, i com sempre diem, analitzar com estàs en el moment en què, en el cas de l'exemple que has posat, quan vull acompanyar els meus fills a fer els deures. En quin estat estic? Perquè si estic en un estat d'atacar, no? De dir és que sempre fas el mateix, o és que mira l'hora que és, que sembla mentida que no ho sàpigues, no aconseguirem connectar. I es crearà una situació doncs molt tensa, on el fruit serà baralla segur, i els dos acabareu malament, o plorant, o mira, et deixo aquí, me'n vaig a fer el sopar, perquè, i diem frases després que fan molt mal, que és perquè amb tu és impossible, és que no vols aprendre, és que ets un desastre, és que no sé per què et costa tant.
0: Hauries de tornar a P5 o...
2: Exacte, no? Sembla mentida amb l'edat que tens, no? I això a les escoles també passa. Vés-te'n a I3, vés-te'n amb els petits, sí, quan castiguem. Sembla mentida, però encara es fa.
0: Sí, sí. Per tant, entenc que això funciona, aquests 100 segons, tant quan coneixem una persona nova com quan s'acosta una persona.
2: Sí, no, la situació, identificant quina situació estic, doncs allà al cervell el primer que fa és un escàner de saber si estic segur o no. La importància de crear espais segurs. I que no vol dir, perdona, no crear reptes o aprenentatges en el meu fill, eh? No vol dir me quedo en la zona de confort, no aprendo nada porque así estoy seguro. No. Vol dir en que encara que estàs davant d'un repte, hi ha una persona confiable que et respecta davant de qualsevol escenari, llavors aquí puc assumir aquest repte, perquè hi ha una mirada amable al meu costat. Els nens han de tenir un estrès sostingut.
0: Mm-hmm. Posaves un exemple abans de començar la gravació, de que a vegades que tots ho hem fet i jo he dit, ostres, doncs jo ho he fet.
2: I jo també.
0: Totalment inconscient, no? Estàs en una botiga i allò que diuen, hem d'aplicar les assignatures en el teu dia a dia perquè així no farem deures. Vinga, va, anem a comprar dues ampolles d'aigua, si cada una val 1,50 €. Quant em costarà? Mentre estàs a la cua, fent la cua al súper, on sigui, no? Que vagi fent aquest càlcul mental i tu ho fas. Per què ho fas? Per engrescar-lo, per retar-lo, no? Perquè tingui un repte i perquè aprengui.
2: Total.
0: El nen es bloqueja.
2: Clar.
0: O 1,50 €, 1,50 €, no, posem-ho més fàcil. Comprem una ampolla que val 1 € i l'altra val 1 €. Són dues ampolles. Quan hem de pagar? I el nen no respon. Però home, 1 € i 1 €, 1 més 1. com és que no ho sap?
2: Com és que no ho saps, no? Si ho saps, no? Si jo sé que ho saps, com és que no? I de sobte a la tenda hi ha molta gent, tothom ens mira, llavors tu aquí comences a jutjar-te, a pensar, m'estan jutjant com a pare, a l'escola que porto els meus fills, sembla mentida, llavors...
0: Se't desmunta tot.
2: Se't desmunta i apareix aquest servei també, no?, de supervivència, i comences a pressionar. Què fa el teu fill? Es bloqueja. Allò que... Però tal qual, és el seu cervell que es bloqueja. Em sento observat, jutjat, haig de respondre ràpid, però no puc connectar amb la part de l'aprenentatge o de la resposta. Fatal.
0: Drama. Jo et deia que a mi m'havia passat,
2: sí.
0: Jo ho vaig fer amb la meva filla, no sé quin, però era matemàtiques també, i al cap de molta estona em va dir resultat.
2: Clar.
0: I jo vaig dir, què m'estàs dient? Ah, allò que m'has demanat. Però en aquell moment no podia respondre, perquè estava sobreestressada, no?
2: Clar.
0: Llavors, molt bé, parlem massa, una vegada més.
2: Ja. Una vegada més, i sempre... Que és meravellós, eh? Sí. Utilitzar la vida quotidiana per a això. Però jo el que motivaria més és a fer-ho en moments on no hi ha mirada externa, no hi ha judici, no hi ha
0: per
2: sensació.
0: Per part de dos, és a dir, no et sentiràs ni tu...
2: Clar, jutjant, ni... i llavors anar pel carrer, això ho feia molt el meu avi. Jo crec que els avis feien molt de les matrícules, de sumar matrícules, sí, no? Que sempre sí. Ho diem. Doncs si tu vas des de... realment voler acompanyar i fer una activitat lúdica amb el teu fill on a més aprèn matemàtiques, doncs fantàstic, i no jutjar el resultat, simplement la pregunta, i si veus que falla, doncs pensar com ho pots acompanyar d'una altra manera, no?
0: Ja està, sí. Molt bé. Anem a veure exactament què és el que li passa al cervell d'un infant quan se sent així observat, quan se sent jutjat.
2: Clar, aquí passen diverses coses. Primer, el que dèiem del bloqueig, no? Quan jo estic en una situació on no tinc algú que m'acompanya i sento judici o amenaça, hi ha el bloqueig. Però passa alguna cosa molt més greu, que és l'autoimatge, l'autoestima, que tant ens preocupa dels nostres fills. Si jo estic constantment rebent etiquetes, no?, de ets un desastre, això ja ho hauries de saber, sembla mentida, aquesta mirada de l'adult, aquesta veu de l'adult es convertirà en la nostra veu quan siguem adults nosaltres. Llavors, és molt important no etiquetar a l'infant, sinó la situació, observar-la i veure quina necessitat hi ha en el nen, no? O què està passant aquí, com se sent. Llavors, és molt important acompanyar des d'una mirada de trobar la resposta real i saber que tot aprenentatge és un procés.
0: Uh-huh.
2: Que no, si no tenim la resposta ara, vol dir que és una gran oportunitat acompanyar a diferents maneres d'entendre-ho.
0: I com canviem aquesta mirada? Perquè això pesa molt, ja ho sabem. És la mirada que hem rebut nosaltres, no? I a vegades que ens surt de forma natural i instintiva. Com ho fem? Com treballem aquest canvi de mirada?
2: Amb l'autorevisió, com sempre, no? Identificar quina és la veu que tens tu, què et passa, què penses sobre tu quan ho vols fer tot perfecte, si és el cas, d'on ve aquesta veu? O sigui, sempre dic que per acompanyar hem d'estar ben revisades, perquè al final la nostra veu de quan érem petites, aprenem a ser pares sent fills.
0: Uh-huh.
2: I això és important, revisar que ens hem portat a la nostra motxileta i són les eines que utilitzem en els nostres fills. Uh-huh. Llavors, sempre, consciència, autorrevisió, veure què realment se mou dintre de mi, perquè el que més et molesta del teu fill té més a veure amb tu que amb ell.
0: Totalment.
2: Llavors, aquest judici, què et desperta a tu? Què passa, no? T'estàs qüestionant com a mare, estàs comparant el teu fill amb altres nens i penses que hauria de ser, no? A l'entendre, calma molt. No? Conèixer com evoluciona el cervell d'un infant i què és un infant, calma moltíssim. Llavors, primer de tot, això, veure què se't desperta a tu, intentar no ser perfecte, que això també crea molta culpa i molta vergonya amb les mares, sobretot. No? Parlàvem en una societat on sembla que hem de poder cobrir-ho tot, la feina, ser una bona dona, una bona mare, una bona mare, estar guapíssim... Bueno, clar, llavors, les expectatives que tenim, també revisar-les. Realment, què és l'important a la meva vida? Aquesta frase tan bonica que diu que lo más importante en tu vida sea realmente lo más importante. A què li dones? Dediques temps? Dones valor?
0: Uh-huh. I si ja hem fet mal amb aquesta mirada? Què
2: fem? Fem mal sempre. Vull dir, no farem mal, ens han fet mal i això serà sempre així perquè som humanes. I això no és sentenciador. Si hem fet mal i ens adonem que hem respost o que hem etiquetat o que hem dit coses que no volíem dir, reparem. De vegades la reparació té molt més aprenentatge que l'error en si. Llavors, demanar perdó no et treu autoritat, t'humanitza. I humanitza les relacions. Que el teu fill aprengui a demanar disculpes perquè el seu referent ho ha fet té un valor incalculable. I també reparar mostra la vulnerabilitat humana. El no tengo que ser perfecto. No hi ha res que a mi em faci més, que em preocupi més a sessions quan els fills em diuen és que no soy tan perfecto como mis padres. Aquí l'expectativa és brutal. Yeah. Llavors, reparar i demanar perdó humanitza i crea un vincle. Et veig i em preocupa el que he causat sobre tu. Llavors, perdón, això no era el que jo volia fer, no? M'he descontrolat, verbalitzar coses que ens passen dintre perquè donem un llenguatge emocional també als nostres fills i els ensenyem que passen coses dintre nostre i que a vegades fem coses que no volem fer i reflexionar molt sobre i la propera vegada com ho podríem fer. Allò que deies al principi, de no quedar-nos en la culpa, això amb l'educació ho fem molt. Ens quedem amb l'error, amb el que ha passat, amb allò que està malament, però no busquem l'alternativa de com si ho podem fer, no? Doncs parlar amb els nostres fills quan estem ben integradetes, no? Ben calmades, poder dir, i això, la propera vegada, com ho podríem fer? No? Què necessites? Què necessito jo? Aquí sí hem de parlar més. Però parlar no des de el dogma, no? El des de t'ensenyaré jo, sinó la curiositat. La curiositat és una eina brutal en les relacions.
0: I això a qualsevol edat? D'infants?
2: Quan som més petits, nosaltres haurem de donar les solucions, no? Quan un nen té 3, 4 anys, potser tu li preguntes, o 2 anys, no? Li preguntes i com ho podríem fer d'una altra manera.
0: I es quedarà
2: o
0: igual.
2: O potser, clar, es quedarà igual, o potser et diu alguna cosa, no? Jo me'n recordo quan parlo amb una família que és hora de rentar-se les dents, i jo sempre dic, no? Menys ordres i més preguntes. Què hem de fer per tenir les dents netes, no? Mm-hmm. I me'n recordo que la nena deia, menjar més xutxes.
0: Molt
2: no?
0: bé. Fantàstic.
2: Clar, llavors, aquí l'humor també ha d'entrar amb sí. la criança. Llavors pots riure i dir, ostres, això seria molt xulo, no? Imagina't que si mengessin xutxes se'n rendeix. Però llavors aquí posem nosaltres aquesta part, no?, del cervell que encara no està desenvolupada i li diem, saps el que realment fa que les gens estiguin netes? Que ens rentem cada nit. Si vols, jo t'acompanyo. Llavors, donar veu, fer d'aquesta, a més de corregulació, d'aquest cervell pensant que pot arribar doncs on encara ells no arriben. Quan som més grans, però això ho hem de fer des de ben petits, eh? Perquè els hi estem entrenant a que arribarà l'edat en què ells començaran a aportar. Uh-huh. I que les seves, i no ridiculitzar les seves aportacions. Jo puc riure'm amb tu i dir, quina bona idea has tingut, sí, però original. Això desgraciadament encara no és així, no? Llavors, mira, si vols jo et dic com sí. I d'aquí ja entres en un mica, no et ridiculitzo, miro el que dius, aportes, no? Llavors, quan som més grans, sí escoltar el que diuen.
0: Molt bé. Mm. Quan els pares ja ens hem desbordat, ja hem tingut aquesta mirada i ens sentim tan malament, què fem amb aquesta vergonya de l'adult?
2: Després de reparar, identificar, doncs això, mirar què ens passa i entendre que hi ha dos tipus de culpa. No? A mi m'agrada parlar de la culpa neuròtica i la culpa sana. La culpa, deixant de banda la culpa cristiana, catòlico-apostòlica, no? Que és per mi culpa... Bueno, si algú ens fa sentir malament del que hem fet, si l'agafem, ho mirem i serveix com a trampolí, com a responsabilitat, és culpa sana. És a dir, vale, reviso, no és coherent amb els meus valors, jo no vull ser aquest tipus de persona, de mare, és igual del que sigui, i a partir d'això, d'aquest sentiment, ho decideixo fer-ho d'una altra manera. Revisar. La culpa neuròtica el que ens fa ens quedem allà atrapades. No? Et feia, abans quan parlàvem, l'exemple de quan el nostre fill fa alguna cosa que ens desregula completament, no? Que ens fa perdre els papers, doncs el podem sacsejar o li donem una fuetada o li cridem coses que no hem de fer però que a vegades fem. Llavors ens sentim tan malament que llavors reparem anar-nos a l'altre extrem, a la permissivitat, o a, pues, hoy comeremos chuches cuando no podemos, hoy...
0: Perquè et sents tan malament que vols compensar.
2: Exacte. I no es compensa amb coses externes.
0: L'estàs atabalant. Bueno, és a dir, no estàs sent coherent.
2: No hi ha cap relació. Realment, quan fem una cosa, la reparació ha de tenir un sentit. No hi ha cap relació en donar-te xutxes, deixar-te veure la tele no sé quantes hores perquè t'he cridat. La reparació ve des de la persona i des de el connecto amb tu, em sap greu, no? Llavors, veure què passa quan hi ha un error, com reacciono, què penso sobre l'error. És que al final tot té molt poc a veure amb els nens i té molt a veure amb els adults.
0: Totalment.
2: Com identifiquem l'error, què vol dir per nosaltres equivocar-nos, com en parlo jo quan jo m'equivoco. Doncs quan arribin aquestes sensacions de culpa, de malestar, parar un moment i revisar.
0: És evident que caurà.
2: Clar, i si és perillós, no li deixis fer. I, caurà, i no saps si caurà. Tu pots informar. Escolta, si puges per aquí, podries caure i potser et podries fer mal. Però si jo crec que és molt perillós, és la teva... quan parlàvem dels límits, no? La seguretat física era un. Total. Llavors, tu no saps si caurà o no caurà. No ho saps. Potser no cau, no? Llavors és, aquí podries caure. Ves amb compte. O camina lent, no? Indicacions dels que si volem. I si cau, el que no hem de fer és apel·lar a l'ego.
0: Si t'ho havia dit.
2: Claro.
0: Ho veus que t'ho havia dit?
2: I a més és que hi ha com una petita satisfacció. Ha passat el que jo sabia que iba a passar, saps? Una persona de 40 anys dient-li a un nen de 2 anys, ves que jo sabia més que tu? Clar, això tiene todo menos educar ni acompanyar. Ja, sí. Llavors, si hi ha algo perillós, no li deixem fer. Si hi ha algo que pot tenir una conseqüència i és un aprenentatge de vida... Pues quan ho passi, li diem primer de tot, com estàs? T'has fet mal? No? Sí. I després dir, vale, vols tornar-ho a provar? O vols fer-ho d'una altra manera? O sigui, al final, donar-li la seguretat, donar confiança, no és dir-li, crec en tu. Donar confiança és permetre-li que faci coses per ell sol. I més val un genoll rascat que una autoestima lesionada.
0: Correcte. No, no, al final és això, és aquest diàleg i aquest donar-los l'oportunitat dintre del que els hi pertoca a
2: clar,
0: nivell de responsabilitat.
2: Tu com a adult saps. Clar. Si és perillós, no. Si tu pots sostenir-ho i la conseqüència de que això no acabi de sortir del tot bé és que al final aprendràs un procés i quantes... no? I això es diu sempre, quants descobriments científics han sido la vez 1539.
0: Sí, clar.
2: I sempre hi ha hagut error, o potser un gran descobriment ve d'un gran error. La meva expectativa era una altra, però mira, durant el procés he descobert això. O sigui, els errors són grans aprenentatges. El problema és la mirada de l'adult cap a l'error. Què pensem sobre l'error? Per què no els podem sostenir?
0: O intentar, això, preveure... L'altre també mirava, veia un cas fa molt de temps d'una mare que li havia dit diverses vegades a la seva filla treu la bossa de natació. Avui has tingut natació, treu la bossa. Doncs ja no va dir-ho més, i a la setmana següent la bossa se'n va anar tal qual a natació. Clar, quan aquella nena va obrir la bossa, va veure el panorama, l'ecosistema que hi havia allà dins de la bossa,
2: clar.
0: Que ella mateixa va fer el raonament. Ningú va haver de venir i dir-li és que com que no has tret la bossa, no has estès, no has posat a rentar, etcètera, etcètera, ara això no ho pots fer servir, o t'has de posar el banyador moll, que és de tot menys agradable.
2: Clar.
0: Llavors, segurament, aquell dia quan va tornar, el primer que va fer va ser posar la rentadora.
2: Va haver un gran aprenentatge.
0: Exacte.
2: Jo això, mira, em fa recordar molt amb una pauta que tenim a casa, que és que jo només poso rentadora de la roba que està dintre del cistell de la roba bruta. El meu fill té 14 anys i juga a futbol.
0: Sort.
2: La combinació perfecta, no? Que allà hi ha un ambientillo que no flipes. I jo li dic sempre, si tu vols anar a entrenar amb la samarreta neta, ha d'estar dintre del cistell. Pues jo me'n recordo, mira això que deies, és que molt semblant. Me'n recordo que una vegada el meu germà va haver de portar-lo a entreno i el meu germà em va trucar i em va dir, vaya pesta. Claro, no fa, que li farà vergonya. I li vaig dir, és que això és crear autoresponsabilitat. Saber que les coses, bueno, pues passen unes coses, això és una conseqüència natural.
0: Sí.
2: Llavors, evidentment, jo no aniré humillant-lo ni vull que passi vergonya, però ell ha d'aprendre... que no ha nacido para ser servido, no?
0: Correcte.
2: Llavors, les meves coses tindran conseqüències,
0: totes
2: els teus
0: les accions
2: actes,
0: tenen conseqüències.
2: Clar, i quan més naturals siguin, doncs molt millor. I aquí, quan ella em va dir, hòsties, he passat vergonya, jo, em sap greu.
0: Clar.
2: Jo no vull que tu passis vergonya. Jo vull que la vida vagis aprenent a què has de fer per sentir-te cada vegada millor. Llavors... no riurem, no? Perquè això ho fem molt, ridiculitzem molt.
0: Sí.
2: Pues ja t'ho havia dit jo, no? I no? No, em sap molt de greu, o sigui, no és agradable passar vergonya. Què has après de tot això? Doncs pues mira, ell no, és que no em va dir res, no em va dir, he après, mami, no, clar que no, i jo no vull que m'ho digui, jo vull que ho aprengui.
0: Sí.
2: No és alimentar el nostre ego.
0: Total.
2: No. És acompanyar-los, i el meu fill no em va dir res, de fet em va fer com una cara, que pesada. Vale, pues
0: ja està.
2: Ja està.
0: Em dono per assabentada que ho has entès.
2: Perfecte, i si necessites res més, estic aquí.
0: Ja està.
2: I ja està. I si hem de revisar la pauta, que això ho hem de fer moltes vegades, no cal només una vegada dir-ho. A vegades necessiten que els hi recordem, que els acompanyem, necessites que fem alguna cosa perquè tu puguis en recordar-te. Mm. O sigui, és amb ells, no és contra ells. A vegades convertim les coses en una lluita i com que els seus errors són petites victòries nostres. I ens hem d'allunyar una miqueta d'això. Amb compassió cap a nosaltres també, eh? Simplement revisió i reflexionar per què està passant tot això.
0: Moment de reflexió, moment d'exercici.
2: Vinga.
0: Cindy, què ens planteja?
2: Bueno, a més d'aquest que ha sortit espontània, sí, no?, d'identificar com has viscut l'error a la teva vida, porto una altra.
0: Vinga.
2: Que és pensar una situació en la que tu hagis jutjat o criticat, doncs, el teu fill, pot servir també la teva parella o algú, és igual, no?, i canviar... Bueno, primer respira, no?, i torna-hi mentalment a aquella situació. Pots veure't a tu fent allò que estaves fent, que després no et sents orgullosa, i substitueix el que has fet per dues preguntes, que és què t'està passant, no?, què està passant en tu perquè hagis fet això, per què ho fa i què et passa. Per què ho fa i què et passa, no? Observa si canvia alguna cosa quan et fas aquesta pregunta, si pots veure alguna altra cosa i pregunta't la propera vegada que passi això, com ho faries ara, no? Quan reflexionem sobre algú, creem noves redes neuronals. Marquem el camí de com ho volem fer d'una altra manera. Les coses passen almenys dues vegades per la nostra ment, quan les pensem i quan les fem. Quan reflexionem sobre les coses que no volem tornar a fer i ens quedem aquí, no hi ha alternativa. Quan pensem com ho faria diferent, ja creem aquesta nova carretera, aquesta porta per la que podem entrar la propera vegada. Llavors, l'exercici seria una miqueta aquest.
0: Bo aquest, eh?
2: És xulo, eh?
0: Aquest és bo, eh? Sí. Vinga, autopistes.
2: Autopistes,
0: autopistes
2: queremos. Però bueno, si ha de ser una carretera de pueblecillo, pues primer una carretera de sorra i després ja construirem. Poc a poc, amb vulnerabilitat, amb compassió i amb ganes de seguir aprenent.
0: Perfecte. Doncs avui sabem que no som perfectes, que no ho serem mai.
2: No.
0: Spoiler, no ho serem mai.
2: No, i que bé, i que bé.
0: No, ningú és perfecte. Però volem canviar-ho i només sent conscients ho aconseguirem.
2: Clar, i Sílvia, recorda...
0: Què passa?
2: Que ho estem fent el millor que sabem i això és moltíssim.
0: Doncs ja està. No tinc res més a afegir. Que ens veiem en el proper capítol de Ni mama ni momo.
2: I vagi molt bé.
0: Aprenent.
2: Sí. Que bé.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta a la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes, i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Cristina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Cristina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
2: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. Vull dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos a Barcelona, i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina per mi i per tothom. Com que m'agradava molt a mi estar al camp i m'agradava molt... Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
1: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer, i al seu costat, eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
2: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu garatge tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
1: Llavors, la Cristina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
2: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, amb paper, amb materials que trobava. M'encantava... Jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
1: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
2: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i jo era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
1: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se n'hi va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria, feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
2: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola, i molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
1: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida, i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
2: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins a aleshores teníem quatre casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura, és una masia molt, molt gran. I vaig estar... Jo vaig obrir el taller el 2009, i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys. O sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls.
1: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
2: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. Tinc l'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, bedoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
1: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
2: Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través d'Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull... Jo això, si pot durar indefinidament, és el que sempre intento... Jo quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, perquè evidentment poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat. Vull dir, la gent també et dirà que no és barat. Però si ho compares amb el cost que els hi costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està. Jo no és que hi tingui benefici. La diferència, que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant, poden produir com xurros el mobiliari. I és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, sí, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho portaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
1: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
2: El maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més. I està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura, i amb el color, i amb l'olor, i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels 5 sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt, molt, molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo, crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
1: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
2: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt, molt parats. Al principi quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
1: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
2: Jo utilitzo el meu nom, Cristina Bay Parris, primer de tot perquè és un producte personal. Vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle, i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... Però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol, i va arribar amb aquest concepte de Wood Woman Made, o sigui, Wood Fusta, Woman Made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan i ens en sortim igual de bé.
1: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove. Ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
2: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altre. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
1: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
2: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. Vull dir, coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per bàsicament pensaves que era una cosa com molt, molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan

0: espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
1: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Barcelona, 11 del matí. Un matí assolellat. A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000 i el partit contrari assegura que no n'hi ha ni la meitat. Qui té raó? És una qüestió de política o de matemàtiques?
1: Bon dia, Laura.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Albert.
3: Hola, bon dia.
1: Com anem? Benvinguts a Estimem les Mates, el podcast on les matemàtiques no són un problema, sinó la solució.
3: Avui volem descobrir com es compta la gent en les grans concentracions. Com sabem realment quanta gent hi ha en una manifestació? Hi ha mètodes? Hi ha trampes? Hi ha una equació secreta del govern?
1: Doncs just això volem esbrinar avui. I com sempre, la Laura, la nostra profe de mates preferida, ens proposa un repte per resoldre.
2: Imagineu que esteu a una manifestació a plaça Catalunya, plena de gom a gom. L'organització diu 100.000 persones, però la Guàrdia Urbana contesta: un moment, només en veiem 50.000. I els detractors en compten 20.000. Com pot ser tanta diferència?
1: Una diferència significativa i que a més pot canviar la manera com entenem la realitat. Quina és la resposta, Laura?
2: Doncs depèn de com ho comptis. Per aprendre a estimar és important buscar referències. Ja ho vam aprendre l'altre dia. Hi ha mètodes molt diferents i ja sabeu que a mi m'agrada buscar casos pràctics i fer pensar la gent.
1: Però aquesta setmana els experiments els faré jo. Si parlem de grans concentracions, el món casteller n'està ple. Trucaré a la colla vella dels Xiquets de Valls per veure com preparen una diada castellera de Sant Úrsula. I m'acompanyarà el Manel Urbano, que n'és el cap de colla. Moltes gràcies per atendre'ns, Manel.
4: Moltes gràcies a vosaltres per
1: l'atrac matemàtic. Sí. Per festa major, per Santa Úrsula, és quan la plaça queda més plena? O...
4: Sí, per la fira de Sant Úrsula i per la festa major de Sant Joan són els dos dies que, diguem, la plaça està més plena. A més, les tuixons també no, però aquests dos dies serien els dies màxims d'afluència de gent.
1: Hi ha alguna curiositat que valgui la pena saber sobre aquesta plaça?
4: Sí, bueno, que hi ha una curiositat, que és que la plaça no està directament encarada amb l'Ajuntament, sinó que, diguem-ne, que la plaça està una mica desplaçada cap a l'esquerra de l'Ajuntament i que, doncs, al costat de la plaça hi ha un carrer que fa una mica de pendent on no es pot practicar els castells, però sí que es pot veure.
1: Per tant, aquí hi ha una mica de trampa i els espectadors que vulguin venir a veure els castells que feu tenen diverses alternatives.
4: Sí, la població, el públic que ve, doncs també normalment els ubica en un carrer o en un altre, dependent també d'una mica de l'afinitat on vol veure més proper a una colla que una altra. No? Sempre diem el mateix, no? Que davant de l'església, que és un tros de carrer que hi ha, diguem-ne, davant de la colla joves, doncs hi ha molt més públic, diguem-ne, i aficionats de la colla joves, i cap al carrer La Cor, doncs una mica hi ha més públic de la colla vella. I llavors hi ha la plaça, on aquí sí que hi ha aficionats de tothom i sobretot molta gent d'altres colles del món casteller.
1: Com podríem comptabilitzar quanta gent hi cap a la plaça del Blat?
4: Hi ha, diguem, l'espai on es fan els castells, que segurament deu fer uns 40 metres per 40, però on acabat hi ha carrers, diguem, una mica de llocs, diguem-ne, llocs on es poden veure els castells, que no són practicables per fer castells, que són, doncs, una mica un parell de carrers i uns porxos que hi ha sota la plaça.
2: Vale, ara ens ha dit una dada útil. Ens ha dit que la plaça és més aviat quadrada i que fa 40 metres per 40 metres. Per aprendre a estimar és important buscar referències, recordeu.
1: Exacte. Jo, com a periodista, el que

0: Has fet és buscar una referència, una dada objectiva. Quant mesura la plaça? Ara sabem que fa 1.600 metres quadrats.
1: Vale, i ara el que ens falta és estimar quantes persones podríem comptar per metre quadrat.
2: Això és una mica com aquell vídeo viral de quanta gent hi cap en un mini. O sigui, si obrim els braços, i cap una persona per metre quadrat, no? Aprox?
1: Sí, vas bé, vas bé. Veig que esteu entrenats. Però sí, sí, que si aconsegueixes obrir els braços és que estàs bastant holgat. I si estàs molta gent en un mini, no podràs ni obrir els braços. Per tant, aquí haurem de veure com va això.
0: Clar, perquè, per exemple, l'altre dia me'n recordo que em comentaves que de vegades tenim una percepció bastant equivocada de quanta gent hi ha en un espai o quanta gent hi cap. En una discoteca, més o menys, per tenir una referència?
1: Clar, en una discoteca, depèn de quina discoteca sigui, vas molt apretat.
0: Una que estigui de moda.
1: Clar, clar, aquella que per anar a la barra has d'anar com arrossegant amb la gent.
2: I depèn del que hagis pres, ho pots comptar d'una manera o d'una altra.
0: Sí. Però més o menys, quanta gent hi hauria per metre quadrat en una
1: discoteca? Aquesta és la primera pregunta que ens podríem fer. Quanta gent creieu que hi cap en un metre quadrat? Què diríeu vosaltres?
2: Home,
0: depèn de si fan castells.
1: No, però jo què sé, el que deies d'una discoteca que estan molt apretats. Quanta gent t'imagines en un metre quadrat?
0: Quatre per metre quadrat.
1: Quatre persones? Sí. Quatre persones pots ballar bastant bé, eh?
0: Ja, potser sí. Amb un concert així, no sé, la Rosalía a segona fila.
2: Home, així, a tapaïts, posa-li 8. Bueno,
1: això...
0: Ostres, ho trobo molt.
1: Buah, fem una activitat amb els nens a l'escola, que és que dibuixem un metre quadrat a terra, o sigui, un quadrat que un metre per un metre, i els diem als nens, quants creieu que hi cabeu? I ara vosaltres heu dit, tu has dit 4, tu has dit 8, moltes vegades, si a més són nens petits de primària, s'hi acaba ficant tota la classe, eh?
0: Tota la classe, però
1: 25 nens es fiquen allà dins.
2: Són petits, un per sobre dels
1: ho
2: altres.
1: Ho hem fet
2: imagina.
1: A vegades. Ho he fet en formació de mestres, 25, que són adults, i potser 25 no, però si t'hi esforces...
0: Molt benvinguts.
1: 18 persones o així s'hi fiquen. L'únic que no és com el que estàs a una discoteca, perquè ara és com, vale, tenim l'objectiu de ficar-nos molta gent en un metre quadrat i tinc com gent que té els peus a dins i que està com quasi caient però que m'estic agafant a tu pel jersei.
0: Clar, sí.
1: Però vull dir que perquè ens fem una idea de que realment és gran, un metre quadrat. Llavors, sí que és veritat que potser en una discoteca doncs podrien ser 10, 12 persones, podríem comptar, que estàs bastant apretat.
0: Mm-hmm.
1: Val? I en una manifestació, en una plaça que pots... O sigui, que et pots moure i tot, podríem comptar 8.
0: Tornem a la plaça del Blat, que el Manel ens estava explicant cosetes.
1: Exacte.
0: Quanta gent convoqueu vosaltres?
3: Hem de començar dient que els números mai són exactes, però sí que molt aproximats, no? Aquestes diades que, a les quals, com és la Fira Sant Úrsula, que és la de Màxims, jo crec que la nostra colla pot portar tranquil·lament unes 600, unes 700 camises.
0: 700. Déu-n'hi-do. I les altres colles que competeixen, quantes colles poden competir en una diada de Santa Úrsula?
3: La diada de Santa Úrsula sempre només competim les dues colles de Valls.
0: Uh-huh.
3: I crec que aproximadament devem portar les mateixes camises i, bueno, potser alguna vegada en portem nosaltres alguna més, però jo crec que ells han de portar el mateix número de camises.
1: Clara, ell ha anat a dir-nos una altra referència que és molt interessant, que és quanta gent ha convocat i quantes colles hi havia. Per tant, més o menys ja podem tenir una estimació de la gent que en teoria hi ha, però clar, aquí ens falta comptar tot el públic, que això és el que complica la pregunta. Llavors, aquí és el que dèiem, hi ha moltes maneres de comptar-ho i moltes vegades es fa aquest recompte per densitat, que és comptar quant espai tens i quanta gent per metre quadrat comptes, depenent de si estan molt apretats o molt separats. Però, clar, tot això no és tan fàcil de fer. Això moltes vegades han de fer fotos aèries. Si tens la foto aèria, llavors pots anar fent quantes zones hi ha amb gent molt apretada. Aquestes zones ja les contem que no estan tan apretats. I llavors van fent càlcul per densitat de quantes persones per metre quadrat. Però al final, una altra cosa que també s'ha de tenir clar és que només que l'estimació... L'altre dia ens passava amb allò de la porteria del futbol. Només que l'estimació dels metres quadrats de la plaça ja t'equivoquis una mica o tiris curt o tiris llarg. I l'estimació de quanta gent conto per metre quadrat, si poso 8 o si poso 11, això ja em canvia, com que són després multiplicacions de nombres que et fa ballar molt. I de cop és quan dius, home, com pot ser que hagin comptat 10.000 persones de diferència? I és clar, uns han anat tirant curt en tot i els altres han anat tirant llarg en tot. Però és clar, al final la comparativa és gran. I clar, això és el que després la gent diu, bueno, què, ho han fet amb la bava o és que realment han fet els càlculs així? I això ja és... Se n'ha de saber més que matemàtiques, aquí ja entra la política i tot.
2: I després que hi ha places i places, perquè no és per dir res de Sant Cugat, però la plaça Octavià, que és, té un pendent bastant pronunciat, això també deu afectar, no?
1: Això de la pendent, per comptar quanta gent hi ha, jo crec que podria ser bastant insignificant. O sigui, una foto aèria, ja fas com la projecció i ni saps que uns estan més amunt que els altres. Però ara que heu dit això, lo brutal seria preguntar-los què fan per fer un castell sabent que la plaça fa baixada.
2: Si li haguéssim preguntat al cap de colla dels Gausacs...
0: Clar, perquè jo crec que potser això és un avantatge de competitiu. Si tu ja estàs acostumat a que sempre, doncs, per Santa Tecla, fas la diada castellera a Octavià, que fa una pendent, i tu ja la tens controlada. No ho sé si ho tenen en compte, eh? Si posen
1: clar,
0: els alts...
1: De fet, això de la pendent,
0: clar.
1: Perquè realment el castell, o sigui, van posant normalment, posen els de la mateixa alçada i van pujant com pisos. Llavors, això sí que seria superxulo preguntar-ho, i això també té moltes mates. O sigui, el cap de colla ho deu tenir pensat, que avui els hi toca actuar a una plaça que fa baixada i com distribuirà la gent, o com ho fa? Això ho podríem preguntar.
0: Xavi.
1: Doncs estem aquí amb el Santi Pier, en Drogo, que li diuen, que és el cap de colla dels Gausacs, que són els castellers de Sant Cugat. Bon dia, Drogo.
4: Hola, bon dia.
1: Imaginem que això de fer castells... En realitat, deu tenir molt a veure amb les matemàtiques. Tu t'ho havies plantejat així alguna vegada o no?
4: Sí, però és que jo també soc arquitecte.
1: Ah, mira.
4: Sí que hi ha moltes decisions que es prenen en base als números.
1: Perfecte. Tu, quan has de fer un castell, matemàticament, les alçades de la gent, per exemple, influeixen o no? Explica'ns una mica.
4: Les alçades sí que és algo important. Nosaltres tenim una base de dades amb totes les alçades de tots els castellers.
1: Uh-huh.
4: I quan dissenyem un castell, doncs veiem que... si el resultat final és treballable o no, tant per la canalla com per cada un dels pisos, que sigui una alçada còmoda com per poder-se treballar. No només les alçades, sinó també la força que poden tenir en cada un dels pisos i com pot baixar tota aquesta força fins a collir-se la pinya.
1: I sempre, contra més a baix està el pis, més alta és la gent?
4: No exactament. De fet, el primer pis és la gent més baixeta, són els baixos.
1: Vale. Primer pis vols dir com planta baixa...
4: Sí, diguéssim, com planta baixa.
1: Els que toquen a terra.
4: Toquen de peus a terra.
1: Vale.
4: Aquests tenen el segon pis, els quals ja estan agafats per tota la pinya. Per tant, quanta menys alçada tinguin els baixos, millor, perquè així la pinya pot arribar més amunt amb les mans. I aleshores ja d'aquí ja depèn dels perfils que tinguin. Sí que pots veure colles que tenen uns segons més baixets que altres, els nostres, els segons acostumen a ser els més alts. Però això no té per què sempre ser així.
1: Aquí, a la plaça Octavià, que és la plaça... com central del monestir de Sant Cugat, la plaça fa bastanta baixada. Llavors, això com ho salveu?
4: Sí, totes les places del món casteller, diguéssim, fan pendent per inclinar l'aigua quan plou, eh?
1: Vale.
4: Però la veritat és que la nostra especialment sí que fa força baixada. Jo, abans de fer una atenció, comuniquem a les altres colles que més o menys sàpiguen aquesta diferència d'alçada. I el que ha dit, tots els locals d'assaig de les colles castelleres són a peu pla, evidentment són edificis, per tant no tenen inclinació.
1: Clar.
4: I tu quan els vas assajant sí que veus que alguna de les rengles és possible que et quedi més alta. O no només que quedi més alçada, sinó també pots veure com es treballa el castell. I si veus el castell sobre una de les rengles, doncs aquesta no la posis a la baixada. O sigui, posar la pujada en facilita la feina.
1: Vale, però no és que posis llavors els més alts a la baixada i els més baixets a la part de la pujada com perquè quedin igualats, sinó que...
4: Sí, es nota, eh? Aquesta pendent es nota durant la realització del castell. No només per les alçades, com dic, sinó per la força. O sigui, si el castell veus... Depèn molt del castell i de la situació, eh? Però si veus que el castell sí que pateix únicament per al tema d'aquesta alçada, doncs sí que ficaràs les persones més... Les rengles que queden més altes a la part baixa de la plaça.
1: Vale.
4: I les rengles que queden més baixetes a la part alta.
1: Vale.
4: Perquè ara el que digui, quan més recta, millor. Però no només ho decideixes amb això, sinó això, si veus que una de les rengles està patint i que la seva manera de treballar és tirant-se cap enrere, Doncs aquesta la fiques a la part alta. De tota manera que tingui la sensació que amb això la pinya li queda cobert.
1: Ostres, Déu-n'hi-do. Quan es fan les fotos aèries aquestes zenitals, són molt geomètriques. Suposo que tu sent arquitecte també... O sigui, és quasi artístic, no?
4: Sí, també té una part artística, sí. Però bueno, això, la gran dificultat és fer-li entendre a tothom on ha d'anar-hi, que tothom estigui concentrat i tot el disseny. I sí que és molt important a l'hora de quan comences a fer el castell, quan comences a quadrar els baixos i tot, cada una de les rengles, que tot això quedi bastant encarat al mil·límetre. O sigui que hi ha diverses persones col·locades en cada una al final de les rengles que diuen a tothom si ha de fer un mínim passet a la dreta o a l'esquerra o endavant o enrere, perquè quedi tot molt recte.
1: I això, alguna cosa més matemàtica que hi hagi que nosaltres no haguem detectat, que ens puguis explicar?
4: Les matemàtiques, la veritat és que hi ha moltíssimes en el món dels castells. És una cosa tan ampla que segur que ens ho podem trobar. La veritat és que i per mi la gran dificultat que té fer castells és la capacitat de moure gent. Constantment estem mirant números i constantment estem mirant esforços.
1: Doncs moltes gràcies.
4: De res.
0: I quan les xifres s'utilitzen per manipular el relat polític?
1: Clar, aquí és on entren les mates com a eina de transparència. Per això és important saber com es compta. I, de fet, el criteri que s'ha utilitzat estaria bé que en mitjans el diguessin. Com hem comptat tants metres quadrats perquè tenim aquesta foto i veiem que està ple i hem comptat tantes persones per metre quadrat perquè tenim aquesta altra foto que ho podem demostrar. O sigui, contra més transparents siguem en l'explicació d'on traiem els números, més criteri també li dones al ciutadà. Quan diuen, quan llencen el número de 10.000, passa com l'altre dia que vam acabar anant a buscar algú que mesurés el mateix que ens havia donat, no? Clar, què són 10.000 persones? Hi ha gent que no s'ho sap imaginar. Què és, la plaça Catalunya plena o la plaça d'aquí de petita del poble plena? 10.000 persones, ostres, llavors hi ha vegades que hi ha gent que se sap quantes cadires hi ha al Camp Nou. Llavors tenen una dada, jo ara, per exemple, no ho sé.
0: Sí, de fet, és una referència molt, molt comuna, en periodisme,
1: exacte,
0: de dir tanta gent com tants Camps Nous o com tants estadis de futbol.
1: El Palau Sant Jordi, sí. De dades que són ja conegudes i que són la nova referència per tu per establir, doncs, els nous aprenentatges que vas fent. I aquí la gràcia és anar fent-te un castell tu en el teu cap a mida al llarg de la teva vida, d'anar tenint experiències i aprenentatges i anar sumant i contra més referències tinguis, millor. I més, millor podràs deduir les noves coses que et plantegis.
0: Clar, perquè sense això, una xifra és com un titular que pot enganyar.
1: Exacte, i això és el que diem sempre de tenir sentit numèric. O sigui, saber fer moltes operacions molt ràpid i treure dades, ok, però després un bon matemàtic, una persona que és competent matemàticament, és aquella que aquell número del resultat li sap donar un valor, li sap donar un sentit, el sap interpretar dintre del context que està parlant. Per tancar així un resum ràpid, per comptar una manifestació, una de les coses primeres que hem de saber és la superfície total que ocupa. I després, quan ja tinguem això, estimar una mica la densitat de quantes persones per metre quadrat podem comptar, que potser, a més, no és uniforme i va a zones, eh? Per tant, això també s'haurà de tenir en compte. I podríem dir, que si estan molt holgats, doncs una o dues persones per metre quadrat, però que si realment estan molt atapeïts, es podria fins i tot comptar 10 persones o 12 per metre quadrat. Després s'han de fer els càlculs de multiplicar la superfície per la d'aquesta densitat i llavors aquí trobaríem l'estimació de quantes persones hi hauria, tant si és una manifestació com si és una trobada castellera o un concert al Palau Sant Jordi, és igual. I després, clar, o sigui, després aquí, un cop tens la dada, a part de buscar referències de coses que et facin comparar si és molt o poc, també pots fer preguntes divertides per anar més enllà. Per exemple, pensar, ostres, doncs tota aquesta gent, si en comptes d'estar aquí aglomerada en una plaça, la poséssim en fila, què? Sortirien, creuarien Barcelona? O hi ha vegades dades d'aquestes que és com d'aquí a la Lluna i és com, uau, que bèstia, no? De posar tota aquesta gent en fila o estirada al terra.
0: Clar, quants quilòmetres ocuparien,
1: exacte,
0: no?
1: Totes aquestes preguntes les podem deixar obertes. Ara vosaltres, oients, també ara a casa, picar-vos a buscar alguna.
0: Això està tot per avui. Som la Cristina Mur,
2: l'Albert Saumell
1: i la Laura Morera, qui et recorda que els números no menteixen, però les persones de vegades sí.
5: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat. T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. Fórmula Rubí Hits.

0: Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
1: Bona nit, companys, en punt les 10 de la nit d'aquest dimarts 9 de juny. En aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí, com cada dimarts, iniciem una hora intensa de música des d'aquest, el teu programa Long Play, on la música és la protagonista. Et fa companyia qui et parla, sóc en Xavi Baltà, i avui, per obrir el programa, doncs una balada preciosa i plena de sentiment anomenada I Can Stop Loving You, del cantautor de Sussex, Anglaterra, Leo Sayer.

Aquesta cançó que estem escoltant va ser escrita originalment per Billy Nichols, el primer any llançar el senzill, però cal a dir que la versió que es va fer més coneguda, arribant al número 6 de les llistes britàniques, va ser aquesta que estem escoltant del 78, que pertany a l'àlbum homònim del Leo Sayer, que portava el mateix nom. I Can't Stop Loving You. Així et donem la bona nit i les gràcies per estar en aquesta sintonia 9917 des de la Ràdio del Vallès, en Ràdio Rubí, en antena Longplay.

Aquesta versió en solitari d'aquest senzill Have You Ever Seen the Rain, una cançó original de la Creedence Clearwater Revival, l'està interpretant des de l'àlbum Legacy de Creedence Clearwater Revival Years, un àlbum d'estudi en solitari de John Fogerty, publicat el 22 d'agost del 2025 a través de la discogràfica Concordia Records. Cal a dir que ell, en John Fogerty, que n'era el cantant i guitarrista de la formació Creedence Clearwater Revival, va compondre aquesta cançó i la va escriure en un moment de gran tensió interna abans de que la formació es dissolgués. Està inclòs en l'àlbum d'aquesta mateixa formació publicat en el 71 que portava per nom Pendulum, on també hi trobàvem un gran èxit, Hey Tonight.

la ràdio, deixant-nos endur per grans cançons com aquesta que estem fent sonar ara mateix, Summer, una de les peces més cèlebres i evocadores cinematogràficament parlant del cantautor nord-americà Bobby Goldsboro, llançada el juny de l'any 73. But the memory lingers. Aquesta cançó dona títol al seu àlbum d'estudi Summer the First Time, publicat aquell mateix 73 per la discogràfica United. I la lletra narra de forma nostàlgica la història d'un adolescent de 17 anys que té la seva primera experiència romàntica i sexual amb una dona madura de 31 anys. I ara la ràdio, deixant de bandejar aquesta cançó, el gran Burt Bacharach amb aquesta cançó.

Doncs sí, senyor, Make It Easy on Yourself és una de les obres mestres més emblemàtiques de la història del pop melòdic, composta pel genial Burt Bacharach a la música i amb la lletra del seu inseparable col·laborador, en Hal David. Com a compositor, Bacharach va crear la cançó originalment l'any 62. Més tard la va incloure en un àlbum d'estudi del 69 que porta el mateix títol que el tema que acabem d'escoltar justament. Però la versió més famosa és del 65, del trio nord-americà The Walker Brothers, que va agafar la cançó i la va reinterpretar amb una producció èpica inspirada en el conegut mur de so Wall of Sound, i aquesta gravació va ser un èxit absolut i va arribar en el número 1 de les llistes del Regne Unit i també del Canadà, sonant aquí tota aquesta música a la ràdio.

Aquesta versió que estem escoltant de Wilty és una interpretació històrica molt especial que pertany al cèlebre concert One Night Only dels Bee Gees, gravat en directe a l'MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Era un 14 de novembre de l'any 97. Wilty és un dels duets més icònics i elegants de la història de la música pop, llançat al setembre del 80. Tot i que sovint s'associa directament als Bee Gees, en realitat és una col·laboració magistral entre dos grans, Barbara Streisand i Barry Gibb, que era el cantant principal d'aquesta formació. La cançó dona títol al 22è àlbum d'estudi de Barbara Streisand, que portava per nom Wilty. Es va publicar el 80 i es va convertir en un disc molt important a la seva carrera. Va ser el més venut en realitat de la seva carrera, més de 20 milions de còpies arreu del món.

La recordes d'aquesta cançó, Just For You, una peça pop-rock melòdica del cantautor i teclista britànic Alan Price, llançada en el 77. S'inclou en el seu àlbum d'estudi homònim, que portava el mateix nom, Alan Price, publicat per les dues discogràfiques, la Jet Records i la United. Alan Price és una figura molt respectable en el món de la història del rock, especialment conegut per haver estat el teclista original del mític grup The Animals. Amb el seu icònic i dramàtic solo d'òrgan amb aquella gran cançó The House of the Rising Sun.

Una noia especial, Especia i Lady, és una de les balades de Sweet Soul i Rhythm and Blues més icòniques a principis dels 80, gravada pel trio vocal nord-americà Ray Goodman and Brown, que durant els 70 es van fer anomenar primer The Moments. Llançada a finals del 79 com a senzill avançat del seu àlbum de debut homònim, Ray Goodman and Brown, la cançó es va convertir en un èxit absolut a principis dels 80. Arribaria al número 1 de la llista de Rhythm and Blues del Billboard i aconseguiria un espectacular número 5 a la llista de pop general del Billboard Hot 100 americà.

Sense cap tipus de dubte, aquesta cançó és la banda sonora definitiva del moviment hippie de l'any 1967. A Winter Shade of Pale estem escoltant una versió especial 50è aniversari inclosa en un àlbum que portava per nom Hittin' Flips, que dona títol a l'àlbum recopilatori digital de la banda Procol Harum, publicat un 3 de maig del 2019. Amb aquesta cançó debutava la formació de rock psicodèlic i progressiu Procol Harum, era un 12 de maig de l'any 67. Es llançava la cançó el 8 de juny del 67 i arribava al número 1 de la llista del Regne Unit, on es va mantenir durant 6 setmanes, déu-n'hi-do. A més, va triomfar arreu d'Europa, incloent-hi, com no, el nostre país, aquí a Espanya. Con su blanca palidez, recordada a la ràdio.

Música que ens acarona durant la nit del dimarts, The Way You Look Tonight, interpretada per Steve Thriller. És una de les versions modernes més estimades i reconegudes de l'escrit American Songbook. Va tenir un paper fonamental en la seva carrera, ja que va suposar el seu salt de productor musical a cantant d'èxit. Steve Thriller la va incloure com a eix central del seu àlbum de debut oficial com a vocalista, titulat A New Standard, publicat l'any 1999 sota el segell Atlantic Records. Però aquesta peça no és original dels anys 90, va ser composta originalment l'any 1936 per Jeremy Kern a la música i Dorothy Fields a la lletra, per la pel·lícula, gran pel·lícula musical Show in Time, on la cantava evidentment el gran Fred Astaire. Aquell mateix any va guanyar el premi Oscar a la millor cançó original.

Només amb un programa com aquest, en el Long Play, pots gaudir d'una cançó de quasi 10 minuts. Perquè estem escoltant Feel So Good, és la composició de jazz pop instrumental més famosa i reconeguda del trompetista i intèrpret de Fiskorp nord-americà Chuck Mangione, llançada a finals de l'any 77. Dona títol al seu desè àlbum d'estudi que portava el mateix nom, publicat sota el segell AM Records. El disc va ser un èxit descomunal, arribant en el número 2 de la llista Billboard 200 d'àlbums generals. La versió editada, la més curteta, que es va fer per la ràdio, evidentment, arribaria al número 4 de la llista Billboard Hot 100, era el juny del 78, i va coronar el número 1 de la llista, també, dels adults contemporanis. Manquen 11 minuts per les 11 de la nit. Estem en directe des de la 91.7 FM, des de la Ràdio del Vallès. Evidentment, això és en Ràdio Rubí. I com cada dimarts, doncs estem fent una selecció de grans èxits. Grans èxits que recordo que sonen aquí, en el programa Long Play.

Aquesta fantàstica versió va ser composta el 1960 pel geni de la música brasileira Antonio Carlos Jobim. I estàvem escoltant, doncs, The One Not Samba, interpretada per la gran cantant nord-americana Eddie Gorme, una meravellosa adaptació del jazz vocal llançada en l'any 63. S'inclou en un dels seus discos més venuts i aclamats, titulat Blame Me in the Bossa Nova, del 63, llançat per la Columbia Records. I aquí a Espanya, Eddie Gorme és molt recordada i estimada per les seves grans col·laboracions amb el trio Los Panchos.

Aquesta peça molt interpretada per la gran i inolvidable Doris Day és una versió vocal preciosa i captivadora. Es va llançar l'any 63. La seva veu dolça i elegant sintonitza a la perfecció amb el romanticisme d'aquesta melodia. Es va incloure en l'àlbum d'estudi titulat Love Him del 63, que va editar la Columbia Record Undis, on Doris Day versionava grans balades d'amor de l'època. Doris Day, què dir d'ella? Una de les grans estrelles del cinema de Hollywood, recordada per pel·lícules com Confidencias a Medianoche o L'home que sabia massa. És precisament en aquesta pel·lícula on Doris Day canta per primera vegada la seva cançó més important. Segur que la recordeu. Què serà, serà.

0: Sonant a la ràdio l'èxit més acaparador i reconegut de la carrera de la britànica Dusty Springfield, llançat al 66. You don't have to say you love me. Es convertiria en l'únic número 1 absolut d'ella mateixa a les llistes del Regne Unit i va arribar al prestigiós número 4 del Billboard Hot 100 dels Estats Units. Amb aquesta cançó hem arribat al final de Long Play. Salutacions, soc Xavier Baltà, produint aquest programa. Que descanseu i que passeu bona nit. A reveure i fins la propera.
1: Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
3: És mitjanit.

0: quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
0: Alegria.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Bye-bye.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Tu, és un programa de coses xules.
4: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
1: Estupendo.
7: Tot seguit, us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.
1: Bon dia, Obrim per Vacances.

0: Una de les millors coses que es poden col·leccionar són fotografies. Imagineu, no heu pensat mai allò de lo bonic que seria si alguna imatge que veieu, qualsevol cosa que veuen els vostres ulls, sense haver de passar per càmera fotogràfica o per mòbil, poguéssiu fer clic i mantenir a la retina, a la ment, per sempre, aquella imatge i poder-la recuperar quan sigui, és clar, no? Simplement captar el moment exacte que estàs veient. Doncs sí, el més semblant que podeu fer és això, fer un recopilatori de fotografies, que ha canviat molt la història, d'això de recopilar fotografies, perquè avui que les tenim en format digital, doncs ja no té aquell punt romàntic que tenia abans quan les havíem de repassar en paper. De fet, d'aquest punt melancòlic de veure fotografies ja mig desgastades pel temps, no?, en un àlbum o guardades en una caixa de llauna i anar-les anant repassant, anant repescant. Aquelles fotos, a més, que tenien un punt, què us diré, doncs, improvisat, eh? No eren buscades, sinó que les agafàvem al vol. Color sèpia moltes vegades, o color d'aquelles fotos dels anys 80 que estan envermellides o que estan ja mig desgastades, si sabeu a què em refereixo, no? Doncs això ho transmeten super, super bé els The Cure amb aquest tema, tot un clàssic, Pictures of You. Era, el van treure, vaja, l'any 1989, i els més fans de The Cure, que sé que n'hi ha molts que ens esteu escoltant, segurament recordareu que formava part de l'àlbum Disintegration. Estava esperant l'oportunitat per escoltar els The Cure, i que en un moment o altre de l'Obert han de sonar, perquè són d'aquelles bandes que tenen la gràcia, i això crec que és difícil d'aconseguir, no sé si estareu d'acord, tenen la gràcia de que ajunten poesia pura, lírica pura, i amb el missatge, amb un tipus de sonoritat, amb una composició musical que hi va perfectament. Quan el missatge de la lletra i el missatge musical conjuguen perfectament, sabeu que una cançó arriba a l'ànima. Pictures of You, us recomano aquest tema i tot l'àlbum dels The Cure. No sé si també li agraden, si en té referència, si és una mica així gòtic, també, el nostre company, l'Enric de Cardedeu. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Jo et veig més lluminós, eh? Els The Cure són com a més de tardor, més melancòlics i arrossegadets. Jo te veig més lluminós a tu, Enric?
1: T'haig de dir que el meu mes és la tardor, eh? Ai, la meva estació.
0: Mira, coincidim també. Sí.
1: I m'agraden molt, però t'haig de dir que no tinc tanta cultura musical anglesa com m'agradaria.
0: Bueno, és simplement tenir edat, Enric.
1: Ja està, no? Exacte, mira, fàcil com això.
0: Escolta, que avui preguntem per una cosa molt divertida, que qui més qui menys ho ha intentat, i a molts ens hem quedat allò amb l'intent només, eh? Col·leccionables.
1: Doncs sí, jo tinc molt aquesta intriga que t'ho has dit, de saber si alguna persona sobre la Terra o a Catalunya ha aconseguit acabar-ne algun, perquè t'haig de dir que fins i tot jo m'he sorprès de saber fins on ens remuntem amb els col·leccionables. Núria, a veure,
0: t'haig de dir que... Ara faràs història dels col·leccionables?
1: Sí. T'haig de dir que no estem parlant ni de rinocerons llanuts ni de l'antiga Grècia, evidentment, però saber que van aparèixer a finals del segle XIX m'ha sobtat, perquè dius, ostres, evidentment no hi havia anuncis per la televisió, llavors els col·leccionables, però sí, i és que tot plegat van començar a publicar a l'any 1872 a Europa, que déu-n'hi-do, eren targetes il·lustrades llavors que venien amb els productes d'extracte de carn i es consideraven la llavor d'aquest fenomen, no?, que ara omple tot aquest final d'estiu, principi de temporada, deixant dir més que de tardor. De fet, a Catalunya, les primeres col·leccions impreses comercials van sorgir pels vols del 1895, per tant, molt poc després, uns 20 anys i escaig, amb làmines de temes populars i costumistes, abans de passar a omplir àlbums d'esports a principis del segle XX, que va ser un enorme boom.
0: Esports ja van ser dels primers col·leccionables que hi havia, doncs, eh?
1: Sí, al cap esports. De poquet de començar aquí ja van començar. De fet, ara bé, el format de fascicles, com pròpiament comentem avui, pel que fa a obres culturals o llibres per lliuraments setmanals, diria ser el concepte modern del col·leccionable de quiosc, que tots coneixem. Sí. El sistema agafa molta força coincidint amb l'expansió de la impremta de masses i la premsa durant les primeres dècades del segle XX. I pel que sembla, Núria, els temes dels col·leccionables és un tema fora de modes que tornen o de modes que no han marxat mai. I és que en un dels col·leccionables més esperats per aquest setembre és la celebradíssima expansió de cartes celebració 30è aniversari de Pokémon.
0: Què dir? Sí, encara.
1: Núria, pensa que jo vaig ser un dels que vaig fer la primera generació de cromos Pokémon quan tocava per edat, no dic que hi hagi d'edat amb això, però jo tenia uns 8 o 9 anys, cosa que vol dir, com hem dit, que fa 30 anys, o el que és igual, més d'un quart de segle que la cosa ja aguanta.
0: Tant de temps fa dels Pokémons, ja?
1: Oi que sembla increïble?
0: Sembla increïble.
1: Sí.
0: Clar, la gràcia dels Pokémons, que això també ha evolucionat, és que no només les cartes les tens per posar a l'àlbum, sinó que serveixen per jugar. I això... mola molt. Clar, no és una cosa estàtica que tu mires simplement, no, serveixen per jugar.
1: Inclús el fenomen aquest que després ha hagut, doncs, tot, ja no parla de sèries, d'aquest joc, no? De que la gent va pel carrer, tiquet en llocs, després s'ha sabut que això ha servit per alimentar els inicis de la IA i de llocs i de plataformes de mapes, no?
0: Els caçadors de Pokémons, et refereixes, no? Allò que la gent quedava per caçar Pokémons amb el mòbil. Uf, sí, això encara es fan, Rick, tu saps.
1: Es fa, encara. Com a mínim, em consta que es fa. Tinc algú al meu entorn que encara ho fa i sí. I tant. Llavors...
0: Curiosíssim, eh? Després... Digues.
1: No, que s'ha lucrat la persona que va inventar els Pokémon, eh?
0: Déu-n'hi-do, i això és només un dels col·leccionables. Parlàvem al començament d'estiu, just la primera setmana, ens enganxava la setmana final del Mundial de Futbol, no? Que ha sigut un boom, una bomba, vaja, el col·leccionable d'enguany del Mundial de Futbol. I, en fi, de tota mena, jo sé, a més, que aquests àlbums de cromos, estiguin acabats o no, també són peces de col·leccionista, aquests més antics, no? Que els trobes als mercats dels Encants i tot això.
1: I tant, i la gràcia és, recordo l'entrevista que vam fer, no? Aquí, com bé deies a principi de temporada, que la gràcia és fer, ja no la compra, sinó aquest intercanvi, no? Aquest punt de trobada, aquest punt social, no? Que ara moltes vegades en molts jocs actuals es perd, perquè són més de pantalla, doncs en aquest cas tornar a sortir carrer, a punts de trobada, conèixer gent, fer vincles, etc.
0: Mm. Estem parlant de col·leccionables bàsicament en cromos, en paper, amb targetetes, però vaja, podeu col·leccionar, o podeu ampliar qualsevol col·lecció que hagueu fet a la vida, eh? Aquella col·lecció jo me'n faig de tasses.
1: Ah, veus?
0: Jo té un límit d'espai, però bueno.
1: Jo tinc primers fascicles de moltes coses. La primera suspensió del cotxe teledirigit, saps? El primer màstil del vaixell de fusta. Sí. Podria haver col·leccionables de la primera cosa, saps? Sempre i guanyaríem.
0: T'imagines? Ah, doncs mira, estaria bé.
1: Veus?
0: És una filosofia de vida, també.
1: Sí.
0: Expliqueu-nos-ho tot sobre les col·leccions que teniu o que us agradaria fer o alguna anècdota, que això és el que ens fa més gràcia. Com ho fem, Enric, per participar?
1: Doncs mira, això és molt senzill. Entreu al nostre Instagram i a l'Instagram trobareu el reel que pengem cada matí i allà doncs trobareu, podeu escriure o explicar-ho, o també al nostre WhatsApp del programa. Per tant, també el teniu especificat allà al reel, també us ho anirem comentant durant tot aquest programa d'avui. Per tant, esperem els vostres àudios i també esperem els vostres comentaris. Volem escoltar-vos a veu. Vinga,
0: mira, i com que jo sé que molta gent està dient, però el WhatsApp, jo vull entrar per WhatsApp. Sí, el tens, jo el també tinc.
1: Home, i tant, he allargat aquesta frase per trobar-lo. és el 696-16-46-65. 696-16-46-65. El vostre programa de confiança.
0: Obert per vacances. Molt bé. Enric, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Salut i bon programa.
0: Fins ara vol dir fins a les 10. A les 10 tornarem a connectar i ens farem ressò de tots els missatges que ens anem enviant al llarg del matí. Vinga, va, que parlant de col·leccionables, sempre que tenim corda per estona, eh? Podríem omplir les dues hores, l'Enric i jo, xerrant d'això, lleugerament, i d'aquestes cosetes. Volem que parleu vosaltres. Enviem-nos missatges i a les 10 els llegirem. Anem per feina, perquè parlarem d'altres qüestions a part de col·leccionables i molt, molt xules totes.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, justament ara fèiem ressò, no? Fèiem un apunt sobre la intel·ligència artificial, la que va, deia l'Enric, va sortir, o podria ser el començament, no?, amb aquesta caça de Pokémons que, en fi, que convocava moltíssima gent als carrers. Doncs parlarem de la IA, de la intel·ligència artificial, justament, però un pas més enllà. Com fer el projecte? El projecte es diu IA amb consciència, perquè és la idea. Com fer, doncs, això, utilitzar-la de manera que tingui consciència. Més que la IA, jo crec que la consciència l'hem de tenir nosaltres, eh? Però ara ens ho explicaran des de terra lleidatana. Serà la primera entrevista de l'Obert per Vacances d'avui. Després marxarem cap a Calella per conèixer com és això d'enamorar-se, de tenir un crush a la tercera edat. Diuen que l'amor no té fronteres i no té edats. Doncs avui ho comprovarem amb un reportatge que ens han preparat des de Ràdio Calella. Tornarem a Tarragona perquè avui dimecres s'inaugura el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT. Ens fa moltíssima il·lusió. No us podeu imaginar l'ambient de festival de teatre que tenim aquí durant aquests dies, que tindrem durant aquest cap de setmana. Nana, i us volem convidar a tothom que ens escolteu que passeu un moment o altre això, a veure bon teatre, noves dramatúrgies per Tarragona. Parlarem del FIT, doncs. El reportatge sobre els col·leccionables, ampliant-ho tot, ens el duen des de Tordera, des de Ràdio Tordera. També des d'Altafulla marxarem al capdamunt d'una ermita per connectar el nostre cos, la nostra ment amb la natura i tot plegat a través del moviment corporal. I és que diuen que al setembre pot ser com un recomençament, no? Com fer un reset i tornar a començar, com si fos un any nou que comença ple d'oportunitats i noves esperances. I un parell de punts culinaris abans de tancar programa. Al convent de Santa Clara de Tortosa, les monges ens ensenyaran a fer dolços típics i tancarem amb l'espai de cuina avui amb la companya Marina Pérez Got, que ens va tastar una delicatessen, de fet, delicatessen avui dia, però un plat molt popular de la cuina tradicional mallorquina. Les aubergines, que diu ella, les aubergines farcides. Doncs tot això omplirà les dues hores d'avui de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.
0: Com sempre, com és tradició, el programa comença fent ronda d'actualitat. Passem per les quatre províncies, de les quatre capitals, vaja, de Catalunya. La primera parada la fem a Girona, els companys de Girona FM, concretament el Pau Villafanya, que ja el tenim preparat. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, el primer municipi que és protagonista de la ronda és Salt. Salt ha multat 110 conductors aquest any 2026 per circular pel carril bus, i això tot plegat gràcies a les càmeres dels agents de la policia local.
3: Les infraccions estan sancionades amb 200 euros cadascuna i s'apliquen a partir de les proves que obtenen els agents de la policia local de Salt, que van en moto a través de les càmeres que porten instal·lades. Aquest sistema permet gravar l'evidència de la infracció i al moment connectar-se en temps real a la DGT per conèixer tota la informació del vehicle. Els principals motius de les sancions han estat per circular pel carril bus incomplint l'ordenança de circulació, tot i que la policia també n'ha imposat per aturar-se al carril bus per fer càrrega o descàrrega.
0: I mira, ja les poblacions comencen a fer balanç turístic i balanç també del que ha estat l'estiu amb aquestes altes temperatures. Ens expliqueu que Lloret de Mar estudia diferents estratègies per mantenir l'atractiu turístic tot i l'increment de les temperatures.
3: Sí, i és que el fet que cada vegada siguin més freqüents les onades de calor podria ser un desincentiu a l'hora d'atraure visitants al municipi. Per això l'alcalde, Adrià Lameles, ha explicat que cal actuar i estar preparats per tenir una infraestructura turística que pugui acollir els visitants mentre hi hagi episodis d'altes temperatures. Algunes de les primeres accions, diu, són crear més espais d'ombra, més refugis climàtics i naturalitzar zones urbanes. Això hauria de permetre baixar la temperatura i garantir que els turistes segueixin passejant pels carrers comercials.
4: Ens hem d'adaptar, hem de visualitzar el futur i treballar per prevenir-ho, no? I perquè quan arribi, estar preparats. Aquest és un gran tema, hem de crear més espais de refugis climàtics dels que ja hem creat, perquè ens estem preparant per això. Hem de crear més espais d'ombra, hem de crear espais més naturalització, menys asfalt, menys ciment, i tot això ja ho estem fent. Ja estem preparant el municipi de Lloret de Mar pel que vindrà del canvi climàtic.
3: De moment, els empresaris estan a l'espera de veure si la temporada vinent aquestes onades de calor tenen un efecte en les reserves.
0: I encara us expliquem que 140 investigadors es reuneixen per treballar sobre l'impacte dels llacs arreu del món. I on ho fan? Evidentment, a Banyoles.
3: Es tracta del congrés Gleon, que per primera vegada a la història es fa a la capital del Pla de l'Estany. El canvi climàtic, l'increment de la temperatura de l'aigua o el creixement de les algues són alguns dels temes que tractaran els grups de treball del congrés, que s'acabarà aquest divendres 4 de setembre.
0: Molt interessant tot plegat. Pau, moltíssimes gràcies i fins demà.
3: Fins demà.
0: Acomiadem doncs el Pau Villafanya des de Girona FM i ara enllacem amb la companya de Rubí Ràdio, amb la Marina... No, la Marina Pérez, no, la Mariona Jerez. Tenia aquí un parany a guió. Mariona, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant sobre la vaga de bibliotecaris de Barcelona, no?, que fa tancar més d'una trentena de biblioteques, i és que el Consorci de Biblioteques manté la negociació oberta amb el comitè d'empresa i defensa les millores presentades.
5: Sí, la vaga, que va iniciar el 26 de maig, va tenir un punt àlgid ahir dimarts, quan es va convocar els treballadors a tancar totes les biblioteques de Barcelona i manifestar-se davant de la Sagrada Família. La jornada ha tingut un seguiment d'un 60% al torn de matí i un 55% al torn de la tarda. Segons el consistori, s'afirma que les biblioteques de les 37 que hi ha a la ciutat van obrir només 4 durant el matí. El gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona, Ferran Burguillos, ha dit que mantenen la negociació oberta amb el comitè d'empresa i ha defensat les millores presentades en les 13 reunions celebrades des de febrer. Entre les millores que s'han presentat hi ha l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals pels 482 llocs de treball del conjunt del Consorci de Biblioteques de Barcelona, la funcionalització absoluta bruta i total de la plantilla del Consorci en el marc de l'Ajuntament i una millora retributiva d'un 8%. Escoltem a Burguillós.
6: A veure, durant tot aquest període, des del febrer que portem treballant, vam constituir al febrer la comissió negociadora i hem dut a terme fins a 13 reunions de la pròpia comissió negociadora fins a finals de juny, d'acord? Hem anat plantejant i hem posat al damunt de la taula diverses millores, no?, que estan vinculades també a aquesta adhesió al conveni municipal.
5: Per altra banda, Pau Solsona, delegat sindical de la CGT al Comitè d'Empresa del Consorci, declara que no accepten l'acord i volen seguir endavant. Insisteixen que no hi ha negociacions des del juliol i que han quedat estancades.
7: Per altra banda, us reportem el gran èxit de The Weeknd a Barcelona. Han fet parada la banda en la seva gira After Hours Till Dawn.
5: Sí, The Weeknd ha desplegat aquest dimarts a Barcelona un espectacle audiovisual de gran format en el marc de la seva gira. Ho ha fet davant de més de 50.000 persones que s'han aplegat a l'estadi Lluís Companys, on el cantant canadenc ha ofert un extens repertori que ha combinat diverses cançons del seu treball més recent amb èxits consagrats de la seva discografia. L'autor d'àlbums com After Hours, Down FM o Hurry Up Tomorrow ha apostat per una posada en escena inspirada en una distopia, amb una gran estàtua coronant la pista, escenografia, cos de ball, flames, làsers, efectes especials i focs artificials. El seu tour, que ja ha fet parada a Madrid, ahir va passar per l'Estadi Olímpic de Barcelona i ja ha recaptat més de 1.000 milions de dòlars.
7: Mariona, tal com ho expliques, vas estar al concert, tu, no?
5: No, què va.
8: Però t'agrada, no? The Weeknd?
5: Jo m'apunto a tots els concerts.
7: Molt bé, ho has explicat amb molta passió. Vinga, va, que ens posem seriosos ja per una darrera notícia en clau necrològica, i és que ha mort un home embolcat al camió formigonera que conduïa això a l'Esquirol.
5: Sí, ha mort aquest dimarts a primera hora de la tarda embolcat el camió formigonera que conduïa a la carretera BP50.

0: Hola de nou, ben trobat. Escolta, comencem parlant de la detenció d'un menor relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer, vinculada amb un accident de trànsit. El jove ja ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: Sí, en uns fets que es remunten a dimecres passat, dia 26 d'agost, quan cap a les 11 de la nit hi va haver un accident de trànsit al nucli urbà de la capital de la Noguera. A l'interior del vehicle sinistrat, els Mossos hi van localitzar el cos sense vida d'un home que presentava, però, possibles signes de violència criminal previs a l'accident. Els agents van obrir una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i aquest dilluns van detenir el menor que, presumptament, estaria relacionat amb els fets. El jove, com bé deies, ja ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: I un nom propi, el de Joan Baraut, que és el nou cap regional del cos d'agents rurals a Lleida. Aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació com a principals eixos d'actuació. Baraut substitueix a Llorenç Ricou després de 23 anys al capdavant de l'àrea.
1: Aquest dimarts va tenir lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. El nou cap va explicar els reptes que afronta el cos, que doblarà plantilla i en seran 170 d'agents en 4 anys a Ponent.
2: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori, val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa. Però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans. I per últim, el tercer gran repte seria potenciar la prevenció i la pedagogia, val? Perquè la prevenció és la millor eina per protegir el medi natural. Una societat que està informada és una societat més compromesa amb la conservació del patrimoni natural.
1: Entre d'altres aspectes, Baraut va destacar les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega. Enguany han registrat 17 a la província de Lleida, afectant unes 700 hectàrees.
0: I ràpidament us expliquem també que la sinistralitat a les carreteres catalanes s'ha reduït un 11% fins al 31 d'agost, això en comparació amb el mateix període de l'any passat, i ha tancat el 8è mes de l'any amb 87 morts.
1: Així ho indiquen les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, publicades aquest dimarts. Dels 87 morts arreu de Catalunya, 73 han estat homes i 14 dones, mentre que gairebé 4 de cada 10 víctimes mortals han estat motoristes, que augmenten un 13%. En aquest sentit, els col·lectius vulnerables aglutinen més de la meitat del total de la mortalitat a les vies catalanes, registrant 34 motoristes, 10 vianants i 5 ciclistes entre les víctimes. El tipus d'accident més freqüent ha estat les sortides de via, amb 27 casos, i els xocs frontals, amb 24, mentre que l'AP7 ha condensat la xifra més elevada de víctimes mortals en 12.
0: Doncs vinga, amb aquestes notícies que ens arriben des de Ponent, també anem a tancant la ronda informativa. Quim Gasó, des de Lleida 1-1. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, fins ara.
0: Però no tanquem sense abans passar per Tarragona, en aquest cas per Terres de l'Ebre. I és que allí, entre les notícies destacades, en tenim un, el rescat de 28 gossos a l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara. Algun dels gossos portaven xip i han pogut ser retornats als seus propietaris. La resta continuen amb l'entitat engrescats i en cases d'acollida. Ens en dona més detalls la companya de la Plana Ràdio, Tere Giné.
3: Efectivament, Núria, 28 gossos van estar rescatats de l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara en una actuació en què participava l'entitat Engrescats. Inicialment, els Mossos d'Esquadra havien informat l'entitat que hi havia 5 gossos, però una vegada a l'interior de l'habitatge en van aparèixer més, fins a arribar a 27 animals rescatats. El número 28 va ser localitzat el passat diumenge. La gerent d'Engrescades, Núria Espanya, explicava els problemes que presenten aquests animals.
4: Hi ha una miqueta de tot. La majoria en molts de problemes dermatològics degut a la gran brutícia que portaven incrustada dins d'ells, problemes de pell, otitis, molts tenen infeccions a les orelles, també de la mateixa brutícia, les almohadilles pues, estan cremades, hi ha algun que tenen sang, que estan pelades, pues, d'això mateix, tot de la superfície poc neta que vivien, pipis, caques, de tot, no? I després n'hi ha un que el tenim ingressat perquè tenia una pulmonia. Alguns han estat, els vam tindre que donar els primers dies poc menjar i per anar augmentant, perquè quan tenen tanta gana i mengen molt, tampoc no és bo per a ells.
3: Una de les sorpreses era comprovar que gairebé tots els gossos portaven microxip, fet que ha permès reconstruir diferents històries i fins i tot recuperar animals que havien estat perduts pels seus propietaris. Espanya explica emocionada que un dels casos va poder confirmar que un gos rescatat era un animal que una família feia temps que buscava. Els gossos estan ara repartits entre diferents refugis i cases d'acollida mentre es resol la seva situació. L'entitat també demana

0: Està alerta davant possibles situacions de maltractament o acumulació d'animals i actuar quan hi hagi indici de que aquests no es troben en bones condicions. Engrescades també fa una crida a la ciutadania perquè faci donacions a través del seu Bizum 05614, ja que l'atenció d'aquests animals suposa una important despesa veterinària i de manutenció per l'entitat.
1: Moltes gràcies, Tere Giné, companya des de la Plana Ràdio. I encara un darrer apunt molt ràpidament per recollir les altres notícies de Tarragona, del Camp de Tarragona. Marina Pérez Cot, bon dia.
2: Bon dia.
1: Comencem parlant de canvi climàtic. Tira.
2: Doncs sí, parlem de canvi climàtic i és que des de la Universitat Rovira i Virgili estan estudiant què hauria passat amb les danes de Tarragona si la temperatura del mar hagués estat més baix. Pel que fa a la precipitació, l'estiu ha estat sec a molt bona part de Catalunya, excepte el Camp de Tarragona, on els episodis de precipitació intensa de l'agost han fet que localment s'hagi superat la mitjana climàtica de pluja d'estiu, tot i que encara tenim el mar molt calent. Veurem què passa aquesta tardor. Altres notícies, Núria, per
1: la castellera, no?
2: Exacte. Per segon cop, tres colles tarragonines participaran en la jornada de diumenge del concurs de castells. Ja coneixem les 42 colles que poden participar a les tres jornades del concurs de castells i tres a la jornada de diumenge de Tarragona, que són la Jove de Tarragona, els Xiquets de Tarragona i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. També hi seran a la jornada de diumenge tres colles de Barcelona, els Castellers de Sant, els de Vila de Gràcia i els de Barcelona. L'últim concurs de castells, els de la Vila de Gràcia havien anat a la jornada de dissabte, igual que els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Recordem els primers classificats, que són els Castellers de Vilafranca, la Vella de Valls i les Joves de Valls. Ara ja tenen menys de 48 hores per confirmar la seva participació.
1: Ah, que potser si diuen que no, potser diuen que no.
2: Els Minyons de Terrassa solen renunciar.
1: Sí, és veritat, tens raó amb això.
2: I dos apunts així molt ràpids. Avui ja es presenta la programació completa de les festes de Santa Tecla d'aquí a Tarragona. La podrem conèixer d'aquí una estona i continuar. El tret de sortida oficial es fa avui al Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que en parlarem més endavant.
1: Farem la segona entrevista d'això. Moltes gràcies, Marina. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Doncs vinga, tancada la ronda d'actualitat ràpidament. Entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
3: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: I comencem parlant sobre intel·ligència artificial, que què us hem de dir, no? Ja ho veieu, està tenint un gran impacte en un munt d'àmbits del nostre dia a dia. Però, i els mestres que ens estan escoltant diran, sí, sí, el món educatiu possiblement és un dels àmbits en què doncs, se'ns gira més feina, perquè ha irromput aquesta tecnologia, vaja, amb una potència increïble, i això afecta a més població vulnerable, joves i adolescents, fins i tot infants. Com l'han de manipular? Com l'han de, no? com l'han de tocar? Com utilitzar la intel·ligència artificial perquè sigui realment una eina i no se'ns giri en contra o no malmeti justament la formació dels nostres joves i infants? Doncs d'això ens en poden donar més detalls en una entrevista que fa el company d'UAU Lleida, el Quim Gassó. Quim, bon dia.
4: Hola de nou.
1: Parlem d'una entitat que es diu Xerpia, ho dic bé això?
4: Correcte, ara ens ho dirà el seu fundador, el Javi Badia, que ja el tenim també als estudis d'UAU Lleida Ràdio, que saludem ja en el dia d'avui. Bon dia, Javi.
5: Hola, bon dia. Moltes gràcies per comptar amb mi.
4: Per parlar, com bé deies, Núria, d'aquesta iniciativa de formació en intel·ligència artificial que ha desenvolupat el programa I amb consciència, una proposta educativa creada a Lleida Ciutat per alfabetitzar, diuen, alumnat de secundària en intel·ligència artificial. Anem directe al gra, Javi. Com definiries la relació entre els adolescents i la intel·ligència artificial?
5: Perfecte, és una relació força intensa. Hem de pensar que ha irromput la intel·ligència artificial com una cosa que els dona resposta a qualsevol tipus de pregunta, els dona amb molta seguretat, damunt els hi fa la pilota, no? Llavors, clar, uh-huh. És una eina que està a l'abast de qualsevol, per tant, què millor, no? Què millor que utilitzar-la i que ens doni respostes.
4: Això, evidentment, doncs, té els seus riscos, té també els seus beneficis. Clar, el tema de la intel·ligència artificial el sé molt novedós, és un dels temes també que volíem tractar. Cadascú l'utilitza una mica en base als coneixements que pugui tenir, amb diverses finalitats, fins i tot també per treure-li partit en diversos àmbits d'interès en els quals poden tenir cadascú doncs, aquest interès precisament. És molt complicat generalitzar, ho sé, però en termes generals, per què utilitzen la intel·ligència artificial els adolescents?
5: Bàsicament, té diversos usos. El principal, pel que estem aquí, és perquè els ajudi a fer tasques. No? Els ajuda a estudiar, els ajuda a fer treballs, els ajuda a fer deures, els explica una cosa d'una manera diferent, li faci preguntes per preparar un examen. Sí, és cert que molts estudis van en la línia que també l'utilitzen molt com a consellera, no? Per motius més personals, em pots ajudar, tinc aquest problema... Però bé, això és un altre, és un altre meló a obrir.
4: I anant primer en el cas dels centres educatius, després parlarem de la relació general, els mestres, els professors, la gent que ha d'educar aquests futurs adults, quins problemes es troben a l'hora de decidir com l'he de fer servir, ja no tan sols en l'àmbit més purament avaluatiu, que possiblement aquí doncs hi ha hagut molts canvis en els últims anys, però ja en la relació completa dels alumnes amb aquesta nova tecnologia.
5: Clar, hem de tenir en compte que el sistema educatiu té moltíssima inèrcia. Fer qualsevol canvi costa molt. Doncs clar, si a un professional qualsevol ja li està costant molt aquesta adopció de l'IA, imagineu a un docent que té que interioritzar-la pel seu ús del dia a dia, però a sobre també ha de pensar com ensenyar l'alumnat, com fa un bon ús, que no me la utilitzin malament, que aprenguin... és molt més complicat, val? És molt més complicat. Llavors aquí és on estem tenint la problemàtica. Però bé, el sector docent és un sector ultramotivat, que li fica més hores que un rellotge. Jo porto pràcticament 4 anys fent formacions a centres educatius, a professorat de tots els nivells, i hi ha una motivació molt gran per fer aquesta adopció amb intel·ligència artificial i poder-la portar a l'aula amb molt, molt de criteri.
4: Ho veu més els professors i docents com una oportunitat o com una amenaça la presència de la intel·ligència artificial?
5: Tot depèn. És un sector molt ampli, però en general jo el que estic veient és que és una eina que generalment dona molta por, molta inseguretat, però a la que comences a tocar-la, comences sobretot a comprendre-la, com funciona, li veus moltes possibilitats. Llavors vas veient com la gent a les formacions se va engrescant i va, ostres, i em pot fer ajudar amb això, i me pot fer això altre, i me pot descarregar de tasques més burocràtiques i li puc aportar jo valor a la tasca més de persona, més empàtica, més d'acompanyament. Jo penso que en general la visió és positiva.
4: I precisament per abordar aquest gran repte entre els adolescents i la intel·ligència artificial, tornem al motiu de l'entrevista, des de Xàrpia, aquesta, ja ens explicaràs tu ben bé, però plataforma, entitat que vas fundar, heu creat el programa I amb consciència. De què es tracta?
5: Sí, bueno, Xàrpia neix amb l'objectiu d'apropar les formacions d'EI als centres educatius. Jo durant gairebé 4 anys, com t'he dit, he estat formant centres, claustres, professorat, i m'he donat compte de que el gran problema és: i ara què fem amb l'alumnat? Vale, en sabem molt, sabem fer moltes coses, ens pot ajudar molt a la tasca docent, però i l'alumnat, què passa amb ell? Llavors, a partir d'aquí, neix aquesta idea, diem consciència, que és un programa educatiu que el que pretén és alfabetitzar l'alumnat de secundària en l'ús de la intel·ligència artificial. O sigui, no tant utilitzar-la, que sí que es fa amb mòduls posteriors, però saber què és, en què consisteix, quins riscos té, la part ètica, els biaixos, etc.
4: Imagino que amb un temari que no és concret no ha de ser igual ensenyar sobre intel·ligència artificial que fer-ho sobre llengua, matemàtiques o història. Jo t'ho deia fora de micros, que havia estat repassant una mica la vostra web per fer-me una idea de com s'ensenya això, i m'ha cridat l'atenció que baseu el vostre mètode en 4 consignes molt clares, que són pensa, qüestiona, comprèn i actua. Ens pots fer 5 cèntims una mica en què consisteix això, que implica cada fase?
5: Sí, si ens parem a pensar, és una metodologia que ens val per qualsevol qüestió que tinguem a la vida, no? O sigui, per què el pensa? Perquè nosaltres li fem una pregunta a l'intel·ligència artificial, no? Li donem una instrucció, un prompt. Nosaltres hem de pensar abans de fer aquest prompt, perquè en funció de com sigui aquest prompt, obtindrem un tipus de resposta o una altra. Serà millor resposta, estarà basada en dades més fiables o no. Per tant, aquest pensa és hiperimportant abans de fer qualsevol tasca a la vida. Un cop la IA ens genera una resposta, hem de qüestionar-la. Sempre ho dic, hem de ficar-la en quarantena, perquè moltes vegades la IA s'equivoca, al·lucina, inventa. Per tant, hem de validar si això és cert o no és cert, o si podem millorar a base d'iteracions. Un cop tenim la resposta que a nosaltres ens satisfà, l'hem de comprendre. No és qüestió de copiar i enganxar. És qüestió de veure, ostres, això que m'ha generat, sí, sembla fiable, però i ara què faig amb això? I aquí ve l'últim pas, que és actuar. Ara que he comprès la resposta que m'ha donat, ara la fico en pràctica.
4: Deixem per armar el primer punt, perquè possiblement és difícil avaluar-los un per damunt de l'altre, però crec que és molt important el tema de pensar sobretot del pensament autònom, que és un altre dels aspectes que remarqueu. És a dir, la capacitat d'utilitzar la IA sense deixar de banda la capacitat crítica. És realment possible, o quan un infant, quan un adolescent s'habitua a utilitzar doncs, aquests mecanismes, aquesta tecnologia, tendeix a deixar de banda d'un per fer servir l'altre?
5: És possible, evidentment. El que passa és que és difícil. No és una resposta trivial. Hem de pensar, jo sempre fico l'exemple de la calculadora. Si tu li dones a un infant que encara no sap fer operacions una calculadora, et costarà moltíssim que aprengui a operar, perquè ja té l'eina que li doni la resposta. Si tu li dones la calculadora en el moment que ja té aquestes operacions consolidades, li potencia, en pot fer més, etc. La IA passa una cosa semblant. Val? Hem de respectar una sèrie de processos d'aprenentatge, una sèrie de processos cognitius, i l'hem d'incorporar d'una manera progressiva i amb criteri. Però és cert que un dels grans riscos de la intel·ligència artificial és la descàrrega cognitiva. Per això no només li passa als alumnats, ens passa a nosaltres. O sigui, ens acostumem a que la IA ens faci un post o ens faci un correu electrònic o ens faci un resum i ja, ostres, si ho fa molt bé, per què jo ho he de fer? I ens trobarem que amb un temps ens costarà molt per alguns professionals escriure segons què o resoldre segons quins tipus de problemes, perquè ho hem descarregat a la intel·ligència artificial.
4: Clar, hem parlat bastant de la teoria, per això. Deixa'm imaginar una mica com és una sessió d'aquestes que duu a terme vosaltres una mica més en la part pràctica. Quins són possibles dilemes, qüestions, dubtes, inquietuds que pugueu tractar al llarg d'una classe amb adolescents?
5: Nosaltres ho hem volgut fer tot molt proper, molt vivencial. Llavors tenim una narrativa amb tres personatges. Tenim el professor Vit, que és el professor de tecnologia expert a mi. Tenim a la Cia, que és la protagonista real, que és l'alumna que vol aprendre i saber com funciona realment, i tenim la Noèlia, que és la professora d'Humanitats, una mica més reticent, que fica damunt de la taula conceptes més humanistes, i bé, és una part molt important dels claustres, aquesta, i molt necessària. Llavors, a partir d'aquí, sempre partim de la mateixa premissa, que la IA ja està a la vida del nostre alumnat. No? I comencem a desplegar des de la música que escolten, les sèries que veuen, els posts que els hi surten a les xarxes, tot és l'intel·ligència artificial. Per tant, a partir d'aquí, nosaltres som a punt de partida, comencem en base a connexions quotidianes de l'alumnat per generar reptes, generar explicacions. Tenim vídeos audiovisuals que expliquen els conceptes, tenim treball individual, tenim treballs en grups, metodològicament és molt divers, podem utilitzar la classe inversa i que els alumnes ho facin des de casa i després reflexionin a l'aula. O sigui, és un material molt viu i molt modulable.
4: Hem parlat molt, Javi, del que ens dona la IA, però molt poc del que li donem nosaltres. Què passa amb les dades que compartim? Més concretament, quan parlem de menors d'edat, que possiblement és més sensible que el tema.
5: Sí, és un tema clau aquest. Primer hem de pensar que depèn molt les dades, del tipus de plataforma que utilitzem, no? Si és una plataforma lliure, o és una plataforma ja corporativa, no? Que ja la tenim protegida, si treballem en local, si treballem al núvol, etcètera. Però bé, en termes generals jo penso que, jo sempre dic que hem de tenir en compte com si tot el que li compartim està en un servidor d'una companyia tecnològica. Per tant, tu què li donaries a una companyia tecnològica? Quines dades li donaries? Llavors, a partir d'aquí, no? Reflexionem, no? Li donaries el teu nom? Li donaries un número de compte? Li donaries patologies que tens? Li donaries la teva foto perquè allò pugui servir per entrenar una IA? Llavors aquí hi ha un treball molt ferm de què es pot compartir i de què no es pot compartir.
4: Doncs de ben segur, Núria, que al llarg dels darrers mesos, anys, anirem parlant de sobres del tema de la intel·ligència artificial amb un col·lectiu tan, com deies, al principi sensible com és als menors d'edat encara en etapa formativa, els adults del dia de demà. N'hem parlat de tot plegat amb el Javi Badia, que és el fundador de Xerpia, d'aquest programa d'intel·ligència artificial aplicada a l'educació. Moltes gràcies, Javi.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: És esperançador veure que hi ha gent que es preocupa per aquests temes, no? I que realment posa remei perquè les coses funcionin millor. És molt esperançador. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó, des de UAU Lleida. Moltíssimes gràcies, company.
4: A vosaltres.
1: Passem d'un tema a l'altre. Diuen, i no és un tòpic, que l'amor no té edat. Amb els anys canvien les prioritats, les experiències i també la manera d'entendre les relacions. Però les ganes de compartir la vida amb algú continuen presents. Això és la introducció que ens aporten els companys de Ràdio Calella per introduir, com dèiem, un reportatge molt, molt bonic que ens parla sobre l'amor a la tercera edat. Us imagineu? Segons a quina edat, no? Tenir un crush? Doncs sí, sembla que és possible.
6: Qui va dir que les papallones a la panxa tenen data de caducitat? Deixem-nos d'històries. L'amor no entén d'edat. Avui parlem de tornar-se a enamorar a la tercera edat i ho fem molt ben acompanyats pel president de l'Espai Caixa de Calella, un lloc per on passen més de 1.200 persones grans amb moltes ganes de compartir i de menjar-se el món. Josep Maria Granyó, primer de tot, què és l'Espai Caixa de Calella?
7: L'Espai Caixa de Calella, per resumir, és una associació entre l'Associació de la Gent Gran de Calella i el que és la Fundació La Caixa. Els dos optimitzem cada una de les fortaleses de, tant de la Fundació La Caixa com de l'associació. I som una associació amb aproximadament 1.200 socis, el qual és una de les més numeroses de totes les que té la Fundació La Caixa a Catalunya.
6: A dins de l'entitat, podríem dir que feu moltes activitats, gran quantitat d'activitats que involucren, doncs, que junti molta gent. Ja veus per on vaig una mica. Aquest concepte d'ajuntar-se amorosament, no? Se'n parla molt, sobretot el jovent, no? Però de la gent gran poder se'n parla poc. Llavors, la meva pregunta és, què tal és l'amor a la tercera edat? Se'n troba a dins de l'Espai Caixa? I aquest, m'has comentat, 1.200 persones. Es troba l'amor allà dins?
7: Una de les nostres coses, una de les moltes coses que estem fent allà és intentar socialitzar la gent, no? D'alguna forma, integrar-los una altra vegada a la societat. Ara de lo que se n'està parlant molt de l'edatisme, no? I dintre del concepte d'edatisme està també el que nosaltres procurem a través de les coses que fem, els balls, les excursions, les activitats artístiques. Mirem també de que la gent, d'alguna forma, troba el buit que en aquests moments pot tindre, no? Que ja ens trobem en moltes circumstàncies. Hi ha gent que quan enviude, pues el que vol és estar sol. El que lluitem en aquest cas és contra la soledat, no? Però també hi ha molta gent, sobretot la parcel·la dels homes, que el que busquen és companyia. I la companyia, dius, bueno, és amor, és interès, és de no trobar-se sol, és una lluita interna, no ho sé exactament, no? Si és amor o no és amor. Jo suposo que no és el mateix l'amor platònic quan tens 18 o 19 anys a quan tens 65 o 70 anys, i a lo millor vens d'una relació molt llarga perquè has enviutat, no? Però sí, jo et puc dir que hi ha gent que ho té clar, que el que busca és una companya, i n'hi ha que diu, si la trobo, pues millor. Però també et dic una cosa, la búsqueda és més per part de l'home que de la dona. La dona potser està més preparada per aquesta independència. Però ens trobem amb casos molt curiosos aquí, d'un percentatge, home, bastant elevat, de persones que s'han conegut aquí i han format parella. També la parella que es forma també és una mica especial i diferent, perquè hi ha moltes vegades un entorn familiar, no? Moltes vegades cada un viu a casa seva i després es troben els caps de setmana o quan se'n van de vacances, no? Però bueno, l'amor, això seria una cosa de que jo ho he preguntat amb ells. El que sí es troba és carinyo, comprensió, companyia, protecció, etc, etc. Sempre és millor estar dos amb companyia que no sols.
6: Hi ha quelcom que li diries a alguna persona que poder té prejudicis, no? De fet, ho has comentat una mica, va relacionat amb l'edatisme, no? Que són aquests prejudicis de, oh, aquesta gent a la tercera edat ja, l'amor, doncs no es troba, no? Això, doncs, el tren ja ha passat, que es diu. Què li diries a aquesta gent que pensa així, d'aquesta manera negativa?
7: Nosaltres no forcem, lògicament, a que la gent s'ajunti, no? El que sí, ells els donem una mica el teatre perquè, d'alguna forma, coneguin més gent. Però jo diria una cosa, hi ha un gran problema avui dia amb la gent gran, que és la soledat, no? I una forma de combatre la soledat és, d'alguna forma, ajudar-los a formar parelles. I a vegades són parelles, moltes vegades, més estables, que també fan canviar la gent. A vegades una persona que tu l'has conegut amb la primera dona, que tenia un caràcter a la millor especial, al trobar una segona dona s'ha calmat. M'entens? Vull dir que a vegades aquests canvis també poden ser positius. Però sobretot és el lluitar contra la soledat. L'amor, jo suposo que és un amor diferent, vull dir, però és imprescindible i necessari, sobretot amb l'home.
6: Doncs ja ho heu vist, l'amor no té data de caducitat. La capacitat d'emocionar-se, de compartir i de sentir aquestes papallones a la panxa ens acompanya tota la vida. Així que ja ho sabeu, mai és tard per obrir el cor i deixar-se sorprendre.
1: El vent de dansar. Home, ja a ritme de veneres tanquem, clar que sí, des de Ràdio Calella. Jordi Terme, moltíssimes gràcies per parlar-nos de papallones, que és una cosa que ens ve molt de gust ara amb aquestes hores del matí. Els companys de Ràdio Calella també oferint-nos aquest podcast que ens parla de l'amor dels crush a la tercera edat. Seguim endavant. A Tarragona estem d'enhorabona i us volem convidar a tots, especialment des d'avui i durant tot el cap de setmana. I és que estem de Festival Internacional de Teatre. El FIT d'enguany, 13a edició, que té sintonia pròpia, és aquesta que estem escoltant, i té un nom propi, el del Joan Negrier, el seu director, que no sé si està dels nervis, si ja està tranquil perquè la feina està feta. Inaugureu avui, aquesta mateixa tarda. Joan Negrier, bon dia.
8: Bon dia, què tal, com esteu?
1: Com esteu, Valtros? Què tal?
8: Doncs bé, amb els nervis típics d'una estrena i amb la tranquil·litat també de saber que tenim un equip meravellós que està fent una feina excepcional.
1: A veure, que hem d'explicar a tot Catalunya què és això del FIT, que nosaltres el tenim molt interioritzat a Tarragona, són 13 edicions, aquí hi ha un ambientasso de festival brutal, però perquè la gent ho sàpiga d'arreu de Catalunya, què té d'especial aquest Festival Internacional de Teatre que es fa a Tarragona? Perquè n'hi ha d'altres, per tot Catalunya. Què té d'especial el FIT, Joan?
8: Bé, doncs tot especial, jo suposo que l'ambient que s'hi crea, sobretot per dir la sensació més rellevant que hem tingut aquests últims anys, però té la particularitat de que és un festival on tenim un abonament complet, que crec que és l'únic festival de teatre que això ho pot aportar, on l'espectador fidel pot veure tot allò que s'hi ha programat. I, a més, també convoquem al públic, als programadors internacionals de les companyies i l'organització, a uns sopars populars que fem entre funció i funció, que generen un lloc de debat sobre allò que han vist els dies anteriors o abans de sopar, i, per tant, crec que és com l'objectiu d'un festival, no? A congregar gent per parlar de teatre i per crear sentiment crític.
1: De fet, té aquest, això és el que crea al final, aquest ambient de comunitat, de festival, perquè moltíssima gent compra l'abonament sense saber encara quin serà el cartell, però confien cegament en que allò els agradarà. Hi ha aquesta intensitat. També és un festival que té el carinyo de la gent perquè està fet com a molt des de casa, no? Cuideu moltíssim des de la mateixa organització fins a la programació que hi hagi, doncs això, que sigui un festival casolà.
8: Bueno, com que l'equip que l'organitzem som els de la Sala Tró, no? que som un equip molt reduït, doncs, malgrat que pel FIT, evidentment, som un equip més gran, l'hem d'incrementar perquè som molts més dies de feina, en general, intentem sempre cuidar al màxim tots els detalls. Crec que, jo sempre dic, no? Allò que tu vols que et facin quan te'n vas a un lloc, fes-ho tu quan vingui algú a casa teva. I és el que intentem fer dintre de les nostres possibilitats, però sí que ens arriba que les companyies estan molt agraïdes del tracte que tenen aquí a Tarragona, de l'ambient que hi ha, de lo bé que se senten, de com els cuidem, i crec que això per mi és primordial.
1: Companyies, en fi, d'arreu del món, de l'estat espanyol, de Catalunya, no cal dir-ho, però també d'arreu del món, i que presenten propostes, i això és una altra característica del FIT des de la seva primera edició, particulars, especials, i és que el subtítol del Festival de Teatre és Noves Dramatúrgies.
8: Exacte, noves dramatúrgies, sí. El que intentem sempre, durant aquestes 13 edicions, ha sigut portar les noves dramatúrgies, els nous creadors i creadores escèniques que hi ha arreu del món, a casa nostra, perquè puguem conèixer el públic del FIT, que és el que estan doncs, creant en les seves sales d'assaig aquests creadors i creadores. Què els ocupa i preocupa els creadors contemporanis que seran, dic jo sempre, els clàssics del futur. No només els de fora, també ens interessa molt fer un focus dels artistes locals, artistes de casa nostra, del Camp de Tarragona. Sempre estem rascant per trobar-ne algun que estigui a la programació i també de Catalunya, evidentment, perquè aquells que venen de fora puguin saber també què es fa a casa nostra.
1: En aquest sentit, hem vist propostes com una mica atrevides, no? O potser no, doncs això, no de teatre convencional, com podríem entendre usant, evidentment, les noves tecnologies, multidisciplinars, totals. Si n'haguessis de triar, i ara entrem ja en matèria en programació, si n'haguessis de donar-nos algun d'aquests exemples del que veurem a la programació d'enguany, com a noves dramatúrgies, de dir, ostres, aquí fan un experiment especial.
8: Clar, no et puc dir, no puc dir-te'n una sola, perquè realment totes les produccions que hi ha a la programació del FIT ho són. Ja fa anys que hem tret la definició de teatre, dansa, música, circ o escenes híbrides, perquè el teatre contemporani, les arts escèniques contemporànies, ja ho contemplen tot. Per tant, qualsevol de les produccions que la gent vegi aquí, segur que els sorprendran perquè surten de la convencionalitat del teatre que estan acostumats a veure. El teatre, que seus amb una platea, veus una funció i te'n vas, amb una història que t'expliquen, amb començament, nus i desenllaç. Aquí, evidentment, moltes es fan en teatres, però d'altres es fan a espais no teatrals, com per exemple l'església Sant Miquel del Pla, que hi haurà l'Anna Confetti fent secrets, i que sempre el públic, com diem, del FIT, allò que s'endurà d'aquest festival, com a mínim, és sorpresa.
1: Molt bé, és una experiència, allò que es diu avui dia tant, no?, de les activitats culturals i d'oci, diu, no és una activitat, és una experiència, i de fet sí que realment és això. És això.
8: Sí, perquè justament no només hi ha exhibició, sinó que a més el festival, com tu dius, és una experiència perquè també t'aporta formació, fem workshops, aquests sopars, com deia, als vespres, al Passeig de les Palmeres, o també aquests vermuts teatrals que fem divendres i dissabte, on amb un vermuter també podem veure un espectacle i debatre d'allò que hem vist i començar a fer sinergies entre participants, entre el públic, entre companyies, i crec que això és per mi bàsic, també.
1: És que conviuen amb aquests espais de socialització, conviuen perfectament a públic, més que motivat i exaltat, diguéssim, no? Encara amb els ulls brillants del que acaben de veure, conviuen amb els mateixos membres de les companyies. Escolta, i abans ja has passat de puntetes, però crec que és molt important el tema de les localitzacions dels espais, i és que escampeu teatre per tota la ciutat i en espais que a vegades tenen aquell punt de teatre de proximitat, no? Aquell punt tan íntim i tan bonic en què ens ve de gust que ens expliquin històries.
8: Exacte, ja, vol dir, el festival va néixer amb aquesta filosofia, no? Fer teatre en espais emblemàtics, històrics de la ciutat. Afortunadament, el públic ha anat creixent i hem hagut d'ocupar a espais teatrals amb un equipament tècnic important per poder proposar a les companyies que venen cada vegada més potents i amb més necessitats tècniques, però sempre mantenim aquesta filosofia inicial que dèiem, aquest esperit de fer teatre en espais no teatrals. Aquest any, com deia, doncs, tenim l'Anna Confetti en una església, o tenim la calidesa de la companyia Coma 14 a la sala d'actes de la Cooperativa Obrera, etcètera, etcètera. I també, a part d'això, crec que és important dir que no només fem programació a la ciutat, sinó que també sortim fora de les muralles. Enguany estem a la Canonja i a Vilaseca, que ens han acollit, els hem seduït, i ja són municipis FIT amb els seus equipaments meravellosos, i que crec que això anirà creixent segons passin els anys.
1: El públic d'aquí de la zona ja ho coneix, de fet no només de Tarragona ciutat, sinó, com deia el Joan, de tots els voltants. Vull dir, el FIT ja és un referent de venir a gaudir de bon teatre, però per si ens esteu escoltant de fora, dèiem això dels espais perquè també és una manera de conèixer la ciutat des d'un punt de vista doncs, més intern, no com a turista, sinó que vens a gaudir d'una activitat cultural i a més t'emportes una imatge de Tarragona que és prou especial i prou interna. Joan, va, que en dos minuts és allò tan difícil. Explica'ns alguna de les obres que veurem. Ja no et dic destacar, perquè totes són petites joies, petites perletes triades, allò amb bisturí, no? Però alguna, Joan, per posar-nos la mel a la boca.
8: Bé, crec que és important destacar que la Glòria Rivera, aquesta artista de Guissona que fa 5 o 6 anys va estar aquí al FIT, quan encara feien premis al Young Fit presentant el seu primer espectacle, aquest any inaugura com una gran artista ja un festival com el nostre, amb Bon Babà, que és una preciositat de peça que és cabaretera amb couplets, parla de les guerres, de la festa, de l'auge de l'extrema dreta, és meravellós. I a més, abans i després de l'espectacle al Teatre Tarragona, veurem a la Rambla, davant del mateix teatre, la companyia Gisela de Foc, d'aquí, de Tarragona, de l'Aixar concretament, que estrena Dones de Llum, un espectacle on 3 ballarines faran una itinerància per aquest tros de la Rambla fins al balcó del Mediterrani, preciós, amb uns vestits espectaculars, plens de llum i de música, que serà espaterrant. Això per inaugurar. I com et deia, tenim companyia d'arreu de l'Estat, com Cali Canto, amb l'Imani, el Seminari, o Mètode Rosa, també, del Pere Faura, aquí al Tarragona.
1: Ai, ja ens hem quedat sense temps. En fi, repasseu a cartell tranquil·lament entrant a la pàgina web del FIT, fit.cat. Fàcilment ho trobareu.
8: Exacte.
1: Joan Negrier, molta merda per avui per la inauguració i bon festival.
8: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Una abraçada forta.
8: A reveure. Adéu.
1: De veritat que val la pena. Passeu-vos per Tarragona des d'avui i fins a dissabte a la nit amb una festassa inclosa de tancament. El Festival Internacional de Teatre, el FIT 2026, aquí a Tarragona. Vinga, va, que tanquem la primera hora de l'Obert. Tornem a les 10 i 3.
3: La xarxa de comunicació local.

0: 4 minuts sobre les 10 del matí i el que fem és obrir la segona hora de l'Obert per Vacances. Ens durà fins a les 11 amb altres continguts que ja hem avançat abans. Vaja, podcast, mira, els tinc per aquí, eh? Parlarem de... Deixeu-me repassar la llista. Ai, sí, ui, hem de fer moltes cuinetes. Hem de marxar a fer dolços amb les monges del convent de Santa Clara de Tortosa. Hem d'anar a fer aubergines a l'estil mallorquí amb l'àvia i la mare de la Marina. També hem de recomençar a fer un reset de la nostra vida, i recomençar, i això ho farem des d'una ermita a Altafulla. Que xulo, eh? Quina segona hora més potent. I encara hem de parlar de col·leccionables. De moment, amb les vostres idees, les vostres opinions, les que ens heu fet arribar a través d'Instagram i també a través del nostre WhatsApp. Totes les ha recollit l'Enric de Cardedeu, l'Enric Rubió, i ara ens les explica. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, recordem, tema del dia, col·leccionables, no només de cromos, de cartes, sinó de qualsevol cosa, de fascicles, qualsevol cosa que hagueu col·leccionat a la vida. Són col·leccionistes els nostres oients?
1: Són col·leccionistes frustrats, deixa'm dir-ho així, perquè, pobrets meus, ja dic jo que bé, mira, l'Eugènia, per exemple, que crec que ens va contactar l'Eugènia a principi de temporada escrivint també,
0: es diu...
1: Sí, diu, ja fa anys que vaig decidir deixar de comprar fascicles als meus nets. Ara ja són grans, però era impossible poder-los acabar i cada vegada eren més cars.
0: Sí, trenquem un vot a favor, una llança, allò que es diu, en fi, un agraïment especial per tots els avis i àvies del món, perquè són els que nodreixen, els que et donen els compren els cromos directament, perquè els pares ja passen. Diuen, això no t'acabaràs mai. En canvi, els avis allí pacientment cada diumenge, amb el sobrat de cromos.
1: Sí, ara això que diré és edatista, ho sé, però segurament compren aquestes fascicles més de cromos, més de joguines pels nens i també per ells, doncs, gent més gran, doncs, també literatura clàssica i coses d'un altre. Sí, per tant, són uns grans consumidors, ens ho han dit, sí. I tant. Mira, també tenim en Pere, que diu, els fascicles són una espècie de crèdits per aquells que volen quelcom i no poden comprar-ho de cop.
0: Oh! Sí, és veritat, ja t'ho podrien donar tot de cop, no?
1: Oi? Sí, mira, ho haig de firmar,
0: Ja està.
1: Sí. I després, també un comentari molt enginyós, en aquest cas la Núria de Manlleu, diu, sí. Si diuen que cuidant una planta sense que se't mori és el primer pas per poder ser un adult responsable, acabar una entrega de fascicles hauria de convalidar una bioenginyeria amb entrada directa a NASA.
0: Digues que sí, perquè sempre falten els últims cromos que els has de demanar a l'editorial... o no? Sempre falta algun. Per tant, s'ha de ser proactiu, no només a comprar-los, sinó a canviar-los, a aconseguir els que et falten. Sí.
1: Ah, exacte, el que dèiem abans, Sí.
0: Et capacita, et fa un adult capaç, totalment.
1: Home, i aquesta responsabilitat de buscar-te les garrofes pel teu compte, quan ets molt jovenet moltes vegades, amb aquests cromos, i aquí ens diu l'Alba, ens diu, no conec a ningú que mai n'hagi acabat cap, com a mínim dels que entreguen peces per muntar un cotxe, una maqueta o alguna cosa per l'estil. De cromos, sí que jo mateixa vaig poder acabar un àlbum.
0: Vinga, un àlbum. Gràcies. Ja, si n'acabes un ja és molt. Escolta, què fas amb tots els cromos que un cop l'àlbum està acabat et queden repetits? Perquè sempre hi ha els 3, 4 o 5 cromos que et surten sempre, que el tens repetit 300.000 vegades, tu i tothom.
1: I t'haig de dir que jo en tenia molts, jo en el meu cas vaig forrar una carpeta, potser dues o tres, ja ni me'n recordo, però...
0: Per aprofitar-los, no, allò?
1: Sí.
0: Tal qual.
1: I tant.
0: Bueno, això que dius de forrar, també és veritat que els cromos que anaven amb enganxines, a vegades et sabia com a greu enganxar-los a l'àlbum, per què no? Perquè un cop quedava allí plasmat ja no el podies treure.
1: Sí, exacte. Ja era, és una cosa que podies fer només una vegada, eh? Sí.
0: I enganxar-lo bé, que encaixés amb el quadradet, que si l'enganxaves tort tenies un trauma. Sí.
1: I aquells que eren dobles, que llavors si no recordava cagada pastoreta, eh?
0: Sí, tal qual.
1: Mira, i també tenim un àudio aquí perquè té en intermig el programa, que ens han enviat aquests comentaris i aquest àudio, que en aquest cas és la Susana. Mira, jo no l'he ni escoltat, l'he posat directe, a veure què ens diu, perquè ens ho ha enviat ara mateix.
0: Per ell.
2: Bon dia, Obert per Vacances.
0: Hola, Susana.
2: Jo, a veure, ara ja de gran no... Bé, de gran, aviam, tinc 33 anys, també són 30 anys. Diguéssim que d'edat adulta no he fet col·leccionables. Quan era petita sí que recordo anar amb el meu pare al quiosc...
0: Que guai.
2: ...a comprar coses. No recordo quins col·leccionables eren, però sí que recordo que era bastant insostenible, perquè, clar, havies d'anar cada diumenge a buscar el diari o la revista amb el que tingués... Jo crec que acostumaven a ser cotxes o cotxes d'aquests de petits d'escalèstric o de carreres o de col·leccionista, bàsicament, que era més pel meu pare que no pas per mi.
1: Ep.
2: Bueno, però no recordo allò de, ostres, hem acabat la col·lecció, sincerament.
0: Aquestes col·leccions a mitges, eh? Amb el pare, sempre. També, allò amb l'excusa de la nena. No, és que es pompa la nena, sí, i el pare col·leccionant, sí, cotxes.
1: Ah. Exacte, és com a la platja, sí, eh? No, compro aquests camions i aquests cotxes per la que jugui la sorra la nena. I veus, nena, aparta, deixa'm jugar, que està jugant el papa ara, eh? Doncs jo de petit sempre ho deia, eh? Que d'adult, mira, això és una cosa que de petit ho deia, que d'adult només tindria fills per poder seguir jugant a la platja. Veus aquestes coses?
0: Enric, t'asseguro que pots seguir jugant a la platja sense,
1: sí,
0: tenir fills.
1: Sí, sí, ho segueixo fent, eh? I a més sense fills, us imagina't.
0: Sí, sí, no t'enredis. Escolta, està molt bé això. I mira, m'ha fet pensar una cosa, que abans els col·leccionables dels cromos, o els col·leccionables els compraven als quioscos. I avui,
1: sí,
0: dia,
1: sí,
0: ja n'hi ha als supermercats, ja n'hi ha tot arreu. O sigui, és...
1: Sí.
0: No? S'ha desvirtuat una miquinya, això.
1: I des d'aquí, bueno, també, mira, un clam a que estan, sí, desapareixent moltíssims quioscos al nostre territori. Aquí a Cardedeu, per exemple, n'hi havia un d'emblemàtic a la plaça, ha tancat, i també és un punt de reunió, és un punt de, sí, barri, que la gent es coneix, que es preocupa per qui té l'entorn, que els quiosquers i quiosqueres coneixen a tot el barri, absolutament. Des d'aquí també, home, doncs reclamar això, que la gent vagi a consumir aquí, no? Que si pot, doncs que revistes i diaris no compri grans superfícies i vagi al quiosc del barri a tota la vida.
0: Doncs sí, sí, aprofiteu, aprofiteu. Enric, no tenim massa més temps, perquè ara hem de donar pas a un reportatge molt xulo que ens han fet sobre,
1: fantàstic,
0: això dels col·leccionables. Tornem a connectar
1: ganes
0: a les 11?
1: Home, i tant que sí. A quin tindràs?
0: Vinga, fins ara.
1: Ara,
0: fins
1: veure.
0: Ara. Doncs mira, des de Ràdio Tordera, com dèiem, ens han preparat la companya Clàudia Icar, ens ha preparat un reportatge xulo-xulo sobre això, els col·leccionables, i crec que també parla de les cartes Pokémon. Escoltem-ho.
3: Avui us porto un tema que probablement ens desperti una mica la nostàlgia, perquè avui parlarem de coses que es poden col·leccionar. En el reportatge d'avui explicarem què vol dir col·leccionar i en posarem alguns exemples. I encara que la primera cosa col·leccionable que ens ve al cap són els cromos, avui parlarem d'altres coses que també es poden col·leccionar i potser no coneixíeu. Primer de tot, què vol dir col·leccionar? Encara que tothom ja en té una idea clara del que significa, segons el diccionari, col·leccionar és reunir objectes d'una mateixa classe, normalment per algun tipus d'interès o afició. I és que quan col·leccionem alguna cosa, normalment hi ha un objectiu que és completar aquella col·lecció. Això només ho podem aconseguir amb persistència i compromís, perquè començar una col·lecció moltes vegades no significa que l'acabarem completant, perquè hi poden haver una sèrie d'elements que ens poden impedir acabar-la si realment no ens agrada al 100% la col·lecció que estem fent. Per exemple, pot ser que ens cansem del disseny, que ens deixi d'interessar el tema, o simplement que arribi un moment en què ja no compensi continuar gastant diners per aconseguir les peces que ens falten. Però això sí, com més a prop estàs de completar-la, més ganes tens d'aconseguir el que falta. Per tant, més que acumular objectes, podríem dir que col·leccionar també té una part de repte, d'emoció i fins i tot de competició. I si parlem de col·leccionables, és impossible no parlar dels cromos. Els cromos han estat durant anys un dels grans exemples de col·leccionisme, especialment entre els nens. I una de les coses que els fa tan addictius és que normalment no sabem què ens tocarà. Compres un sobre, l'obres i gran part de l'emoció ve d'aquí. Pot ser que tinguis sort i et toqui un cromo que no tenies, o te'n poden sortir diversos de repetits. Però quan en tens de repetits comença una part molt important, els intercanvis. Vas pel col·legi o pel parc preguntant quins tens, quins et falten, jo tinc aquest repetit, te'l canvio per aquell. I si tenies molta sort, algú tenia justament aquell que et faltava. D'aquesta manera, els cromos no només servien per completar un àlbum, sinó que també servien per relacionar-nos amb altres persones. I també servien per ajudar l'altra gent a aconseguir cromos que per tu ja no tenien cap utilitat, perquè els tenien repetits, però que per aquella persona eren justament els que necessitava. Un dels esdeveniments de cromos més recents va ser el del Mundial de Futbol, que va aprofitar per fer un àlbum de cromos de jugadors que participaven en aquesta competició. Compta amb 112 pàgines i 980 cromos. Jo, personalment, no hi vaig estar molt ficada dintre d'aquest món, però per les xarxes socials vaig veure que persones que eren molt fans del futbol se'ls compraven i intentaven aconseguir tots els cromos. Amb això ens demostra que, encara avui, els àlbums de cromos continuen tenint un públic important. Però els cromos de futbol no són l'única col·lecció que s'ha fet. hi ha hagut col·leccions com les cartes de Pokémon que tant antigament com actualment tenen molt moviment entre els aficionats que intenten aconseguir-les. Però aquí ja no només parlem de completar un àlbum. Les cartes es poden col·leccionar, intercanviar i en alguns casos fins i tot utilitzar per jugar. I això fa que la mateixa carta pugui tenir diferents funcions. A més, algunes cartes poden arribar a tenir molt valor entre els col·leccionistes, sobretot si són difícils de trobar o si es troben en molt bon estat. Per tant, en aquest cas, una carta pot arribar a ser molt més que simplement una carta. Ara passem a una col·lecció que potser molta gent no coneix, i és que fins fa poc era molt viral col·leccionar figures que es deien Sony Angels. I aquestes tenen una història força curiosa. Però primer de tot, per qui no sàpiga què són, els Sony Angels són figures petites en forma de bebè que tenen unes ales a l'esquena. I es distingeixen entre elles perquè porten diferents gorres o accessoris, que poden tenir forma de fruita, verdura, flors o molts altres elements. La gràcia dels Sony Angels és que els podies enganxar a qualsevol lloc. Normalment, molta gent els enganxava a la part de darrere dels telèfons, perquè semblés que el ninot estava traient el cap, però molta altra gent també ho enganxava als seus portàtils. Aquests ninots es venen dins d'una caixa i no saps exactament quin model et tocarà fins quan l'obres. Per tant, tornem a tenir aquella sensació de sorpresa que també trobàvem amb els cromos. Els Sony Angels existien des de l'any 2004 i el seu disseny està inspirat en els ninots Keepy, creats el 1909 per la il·lustradora nord-americana Rose O'Neill. Amb els anys s'han anat fent populars en diferents parts del món i especialment a partir del 2023 va començar a tenir molta més presència a les xarxes socials, sobretot a TikTok, on es van començar a fer molts unboxings. Un unboxing és un vídeo on una persona grava com obre una caixa i descobreix quin producte li ha tocat. I les xarxes socials van ajudar molt a convertir els Sony Angels en una moda. Aquí podem veure com la manera de descobrir un col·leccionable ha canviat. Abans podies veure els teus amics obrint un sobre de cromos al pati de l'escola i ara pots veure centenars de persones fent un unboxing a TikTok. I si ens hi fixem, tots aquests exemples tenen una cosa en comú. Els col·leccionables s'adapten al que els interessa a cada generació. I això no és una cosa nova. De fet, hi ha col·leccions que fa molts anys que existeixen. Un exemple molt conegut són els segells. Durant molts anys, col·leccionar segells ha estat una afició molt popular. La gent guardava segells de diferents països, èpoques, colors o temàtiques i els organitzava en àlbums. I aquí la gràcia ja no era només aconseguir-ne molts, sinó trobar-ne alguns que fossin diferents, antics o difícils de trobar. Després tenim els cromos, que han format part de la infància de moltes generacions, sobretot amb els àlbums de futbol, però també amb sèries, pel·lícules o dibuixos animats. I si avancem una mica més en el temps, trobarem col·leccions com les cartes Pokémon, que han aconseguit mantenir-se durant molts anys i que encara avui tenen molts aficionats. Però també hi ha col·leccionables que es posen de moda durant un període concret, com el cas que hem vist dels Sony Angels, que es van fer molt populars, sobretot a través de les xarxes socials. Algunes han existit durant dècades i d'altres han aparegut fa relativament poc, però totes tenen una cosa en comú, la voluntat d'aconseguir-ne més. I això demostra que els col·leccionables no desapareixen, sinó que canvien segons els gustos i les modes de cada generació. Avui en dia, amb les noves tecnologies i internet, sembla que no col·leccionem tantes coses, però la realitat és que també continuem col·leccionant, només que moltes vegades no ho fem físicament. Per exemple, abans parlàvem de les cartes Pokémon, que es podien col·leccionar físicament, però actualment també podem tenir una col·lecció digital. Des del 30 d'octubre del 2024 podem col·leccionar cartes Pokémon en un joc per al mòbil anomenat Pokémon Pocket. En aquest joc pots obrir sobres virtuals, com ho feies físicament, i anar col·leccionant totes les cartes. El format ha canviat, però la idea continua sent exactament la mateixa. La sorpresa, la possibilitat que et toqui una carta especial i les ganes d'aconseguir-les totes. Per tant, podem dir que els col·leccionables han desaparegut? Doncs no. De fet, continuem veient àlbums de cromos, cartes i figures, especialment quan estan relacionades amb fenòmens que tenen una comunitat molt gran al darrere. Un exemple molt clar és el futbol. Quan arriba una gran competició, és habitual que tornin a aparèixer àlbums i col·leccions de cromos. I aquí passa una cosa curiosa. Encara que avui els nens tinguin mòbils, videojocs i xarxes socials, l'àlbum físic continua tenint un atractiu especial, perquè és una cosa que pots tocar, guardar i ensenyar, i pots compartir l'experiència amb altres persones. A més, completar físicament una col·lecció dona una sensació diferent de tenir-la en una pantalla. Pots veure l'àlbum a la prestatgeria, agafar-lo i mirar quins cromos tens i quins et falten. És una experiència més física i per a moltes persones també més sentimental. Per tant, col·leccionar també és una cosa molt psicològica. Podem dir que moltes vegades col·leccionem per nostàlgia. Ens guardem aquells objectes perquè encara que passin els anys, continuaran formant part de nosaltres. I quan els tornem a veure, podem pensar en com vam aconseguir aquell cromo, figura o objecte. Podem recordar amb qui els vam intercanviar, on els vam comprar o fins i tot l'emoció que ens va fer aconseguir-lo. Per tant, com ja hem dit abans, aquests objectes poden arribar a ser molt més que simples objectes. Poden convertir-se en records i arribar a tenir un valor sentimental per a aquella persona. I potser per això hi ha persones que, encara que ja no col·leccionin activament, continuen guardant les seves col·leccions durant molts anys. En definitiva, col·leccionar continua formant part de la nostra societat, encara que els formats vagin canviant. Des dels segells i els cromos, fins a les cartes, els Sony Angels o les col·leccions digitals. L'objectiu continua sent el mateix, aconseguir allò que ens falta. I vosaltres, què col·leccioneu?
0: Doncs mira, això és el que es preguntem. De fet, és el que ens heu anat contestant i abans de les 11 intentarem tornar a recollir les vostres impressions sobre els col·leccionables. Què col·leccioneu, què us agradaria col·leccionar o aquell col·leccionable que vau fer, que vau poder acabar, que no, que us porta aquests records. Perquè, de fet, d'això parlava la Clàudia Icart, la companya de Ràdio Tordera, del punt nostàlgic de les col·leccions, també, de com els àlbums físics es mantenen, tot i que estem en un àmbit digital, perquè tenen aquest, aquest punt emocional. I és que l'emoció, no?, t'impregna des de cobre al sobre de cromos i estàs emocionat pensant quin cromo et tocarà, fins això, fins que acabes la col·lecció, o no, i ho tens allí, o quan fas els intercanvis. Molt xulo, molt emotiu, aquest reportatge de la Clàudia Icart, companya de Ràdio Tordera. I vinga, d'un contingut a un altre, i ara seguim parlant d'emocions, però també del cos, de la natura, de la ment, tot plegat en connexió. Marxem a una ermita d'Altafulla. I és que ara al setembre passa una cosa molt curiosa. Ja sabem que l'any comença oficialment l'1 de gener, però molta gent aprofita el canvi, no?, el tancament de les vacances i el començament del mes de setembre com per fer un reset, per tornar a començar. És allò de que tornem a la feina, a l'escola, als horaris, a les rutines, i també ens fem propòsits, encara que no els anomenem ben bé així. És una mena de segon any nou. Avui volem parlar d'aquest retorn, de com recuperar el ritme, però també de com aprofitar aquest moment per parar un instant i preguntar-nos com reprenem la vida, si és realment la que volem o si hem d'incloure algun canvi. Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio, tu tens clar això?
1: Bon dia, bon Núria. Dia. Jo ho tinc clar. Sí, suposo tu que el tinc clar com tothom.
0: N'hi ha que no
1: és
0: podem...
1: a dir, que ho tenim clar d'aquella manera.
0: D'aquella manera.
1: O que no ho tenim clar.
0: N'hi ha que tampoc no fem aquest trencament del tot entre agost i setembre, perquè encara estem com ens pilla treballant encara, no? Com que no hem tancat cicle.
1: Però, per exemple, jo sé que començaré vacances el 14 de setembre i que tornaré a la ràdio el 5 d'octubre. Per tant,
0: tens tot aquest marge.
1: Aquest any nou no serà el mes de setembre, serà una miqueta més tard. Segurament que a tu et passarà el mateix que molta gent del que ens està escoltant s'identificarà amb això. Però no deixa de ser realment aquest inici d'any, aquest tornar una miqueta al curs. Escolta, deies que sóc a l'ermita, per reflexionar tot això...
0: Mira, estàs en una muntanya?
1: Al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni. Hi hem pujat, literalment, i també metafòricament, perquè si hi ha una cosa que ens demostra aquesta pujada és que activar el cos també ens pot ajudar a activar el cap. I qui ens acompanya és la Raïssa Jané, que és professional del moviment corporal, sociòloga i vinculada des de fa molts anys al món del pilates i el benestar. Raïssa, bon dia i gràcies per fer-nos confiança.
4: Hola, bon dia, Eduard.
1: Tu has pujat caminant, jo he pujat en cotxe. Segurament que tu estaràs més ben preparada ara per fer aquest reset, no?
4: com a mínim tinc una mica més de claretat mental, a lo millor, perquè com les cames s'han cansat i el cor també, doncs així no he pensat tant. I això ajuda, eh? No pensar tant ajuda, eh? Mm-hmm. A vegades pensem massa, Eduardo.
5: Escolta, però jo ja he vingut amb les cames cansades perquè just ahir, que era 1 de setembre, vam començar o vam reprendre les sessions de calistènia.
4: Perfecte.
5: Per tant, avui vinc encara una miqueta amb els cruiximents de la primera sessió. Per tant, home, jo també he tingut temps de pensar.
4: D'acord. Bé.
5: Escolta, què té el setembre perquè ens faci aquesta sensació de començar de nou? És tema cultural, és una qüestió més psicològica o realment el canvi de rutines ens afecta?
4: Des del punt de vista sociològic, és clarament una organització social, és a dir, és un temps que en diferents entitats, com l'educativa, l'esportiva, s'inicia el curs ara. Per tant, encara si tenim fills, clarament ens ho marca, o sigui, tu ara comentaves que et falta fer vacances, no? Com a Eduard professional, però com a pare... Les vacances del teu fill, com les has gestionat? Perquè, no? Vull dir-te que, per tant, sí que ens marca una mica aquest inici de curs a la pròpia organització social. Per tant, sí que és cultural des d'aquest punt de vista.
5: Com es fa una bona transició entre el ritme de vacances, tot i que potser són vacances laborals i no familiars, atenent això que ara deies, i el ritme habitual que reprendrà una gran majoria de gent, si encara no ho ha fet aquesta setmana, els propers dies?

0: fer-ho rutina i fer-ho hàbit, perquè és allò que em fa bé.
1: Vindrien a ser els petits regals de cada dia? No ho sé, és a dir, mira, avui és dimecres, quan sortim de treballar amb la parella i anirem a prendre una copa de vi.
0: Tal qual. El que passa que hem de tenir molta fermesa per no deixar-nos atrapar per aquest bucle de les obligacions o l'estrès o les imposicions que ens marquem o ens marquen, no?
1: Clar, ens podem deixar moltes coses pel camí o podríem tenir la sensació fins i tot que no vivim el dia a dia. És a dir, volem que arribi ja, ens hem posat la meta el dissabte perquè farem un esmorzar de clotxa amb els amics. Però clar, si volem arribar el dissabte, perquè és el regal que ens fem
0: setmana,
1: ara de la setmana, estem passant per alt 72 hores, dimecres, dijous i divendres.
0: Totalment, i aquest és el repte. Jo crec que això ens farà que gaudim més del nostre dia a dia, que estiguem més a gust amb el que fem i més en pau amb el que fem, independentment que el que fem no sempre ens agrada o suposa un esforç i de més, no? Una reflexió és que jo, per exemple, que des de fa uns anys em dedico al meu propi projecte, no?, empresarial, jo aquest tema d'haver d'esperar el cap de setmana per gaudir o les vacances per gaudir fa molts, o sigui, he estat molts anys sense sentir-ho, no? I de fet pensava, hosti, quina pena la gent que els dilluns està depre, no? O tal. I ara ho començo a sentir, ho haig de dir clarament, és a dir, perquè al final és feina i al final són obligacions, per molt que el projecte jo l'estimo i estic motivada, no? I és veritat, però m'ha passat per primera vegada això que t'estic comentant. Aquestes vacances, per primer cop, no he tingut ganes de tornar a treballar. Primer cop amb 22 anys, eh?
1: El cos ens avisa moltes vegades d'això i ho fa abans que el cap ens diu que estem saturats, ens diu que estem estressats, que desconnectats fins i tot de nosaltres mateixos. És molt important connectar, saber què vol un mateix.
0: Sí, sí, sí, i escoltar el cos. Al tanto que aquí a vegades ja ens pot enganyar també, o ens podem autoenganyar, no? En el sentit de que el cos ens avisa contínuament, el que passa que també tenim una societat, vivim en una societat on hem normalitzat els analgèsics, amb la qual cosa, si tens unes contractures o tens un mal de cap lleu que t'impedeix fer una activitat diària, doncs això ho tapem fàcilment i a més està normalitzat, eh? Llavors, a vegades costa una mica escoltar el cos de veritat, i el problema és que quan l'escoltem és perquè ens atura forçadament, i això és que hem cedit massa, aquesta no escolta.
1: Fins a quin punt moure'ns, caminar, fer exercici, ara ho dèiem, començar també la pujada que has fet fins aquí al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni, o simplement sortir de casa, per no fer res, per caminar, ajuda a ordenar-nos també els pensaments.
0: Sí, i això a nivell bioquímic està supercomprovat, que ajuda, que el moviment el que fa és que reconnectem neurològicament amb altres connexions, no? I que això ens ajuda sobretot a la claretat mental. A vegades inclús hi ha gent que l'ajuda a ordenar els pensaments, però a vegades ens ajuda perquè de cop i volta ens centrem en caminar o el que passa durant el camí, i això ens allibera com del run-run mental aquest continu, no?, que és esgotador. Però l'exercici físic i l'activitat física, són dues coses diferents, són essencials, llavors, i és important.
1: No cal que sigui una pràctica esportiva intensa, simplement amb activitat física n'hi hauria prou.
0: Sí, no, és a dir, el mínim és...
1: Tu vens del món de la dansa i treballes des de fa anys amb el moviment, eh? Per tant,
0: sí.
1: Núria, ho diem perquè la Raïssa ho està explicant en primera persona, tot això.
0: Sí, sí, activitat física s'entén amb la mobilitat normal, i això és com obvi dir que cada dia ens hauríem de moure, però hi ha gent que no, perquè té una feina sedentària, per tant, aquesta gent només que surti a caminar ja és bo, però és important fer exercici físic perquè s'activen altres esferes i perquè té uns beneficis evidents, en cos i en ment.
1: I al setembre, quan tornem a posar-nos objectius, com podem evitar convertir també l'exercici en una obligació més? Que aquesta és l'altra cosa. Ens apuntem al gimnàs o en unes sessions dirigides perquè d'aquesta manera ens obliguem a assistir-hi.
0: Sí, aquesta obligació jo l'entenc com a compromís. I els compromisos poden ser més estrictes o menys. Jo crec que hem de ser permissius a nosaltres mateixos, perquè tenim tanta informació, tant bombardeig, tanta exigència d'estar perfectes,

0: de tenir una vida estupenda, física, laboral, familiarment, que al final ens saturem. Llavors jo crec que hem de ser permissius, és a dir, és millor dir, vinga, va, faré exercici cada setmana, però no determinar si una, dos, tres vegades, o sigui, ser amables però ferms, és a dir, que tampoc siguem massa laxes, perquè al final la responsabilitat i el compromís requereix això, d'una voluntat ferma, perquè és molt fàcil dir no perquè tinc mal de cap, no perquè vull la nena, o jo, o la feina. És tan fàcil posar-nos excuses que és important autoobligar-se i ser estrictes, però cadascú sap fins a on.
1: M'ha agradat això, eh? Amables però ferms.
0: Sí.
1: M'ho quedo. Som ara a l'entorn d'una ermita, de l'ermita de Sant Antoni d'Altafulla, en un punt elevat, amb aquesta sensació de distància respecte al poble. Sí que és cert que ara, tot just fa un momentet, aquí al costat, Núria, hi ha uns contenidors i ha pujat un camionet de la brossa.
2: Sempre hi ha alguna cosa.
1: Però, en tot cas, Raïssa, necessitem també aquests espais per desconnectar del soroll quotidià. I el que és molt important, desconnectar també de les noves tecnologies, que anem les 24 hores del dia amb el cap com si el tinguéssim posat a internet.
0: 100% d'acord. Jo crec que la natura apel, eh? La natura apel vol dir no anar amb massa... Com t'ho dic, això? És a dir, anem a la platja sense sombreta quan es pugui, m'entens? Sense la nevera. Anem una mica a pèl a la natura, anem i sentim, si podem deixem el mòbil, si podem, evidentment a vegades no podem perquè ens hem habituat tant que ens agafa ansietat si estem desconnectats del mòbil per si no sé què pot passar, no? Però si tenim l'opció, que estem en un entorn segur, com un bosc que tenim, aquest bosc que tenim aquí que està a prop del municipi, atrevim-nos a anar una mica nus a la natura i ja està. Simplement. Llavors, això és que ens baixa el cortisol i ens equilibra el sistema nerviós. I això sí que és medicina, i això hauria de ser un aliment, igual que no ens oblidem dels àpats. En podem fer un, potser, si estem molt estressats, o dos, però són tres, no? Rutinàriament. Hauríem d'incorporar aquestes rutines a la natura, així, però senzill, sense massa artificis, 20 minuts al dia, si pot ser, Si vius a la ciutat, has de buscar l'alternativa. Però jo parlo de com a altafullenca o com a barcelonina a Finca d'Altafulla, que és una gran és diferent viure a una ciutat. I parlo ara des d'aquí, des de l'ermita. I això de la perspectiva que deies és superimportant, perquè i això a mi m'ajuda molt de dir, jo tinc un problema, vinc aquí preocupada i faig aquesta introspecció necessària i tal, però veig a vista d'àguila, no? I a vista d'àguila és els detalls és que no es veuen. Llavors això també m'ajuda.
1: Mira, qui tingui la natura a prop, perfecte tot el que acabes de dir. Si no, alternatives que jo m'havia notat, que cadascú s'aferri allí on vulgui, La meditació, la religió, l'esport, l'art, la música, el que importa és trobar alguna cosa que permeti a tota persona poder-se aturar i fer aquest exercici. Raïssa Jané, gràcies per aquesta estoneta. Reflexionarem entorn de tot plegat.
0: Fantàstic, moltes gràcies, un plaer.
1: Ja ho veus, Núria? Sí. Quan tu comencis vacances, després, quan t'hi tornis a posar, fes aquest exercici de trobar la petita gracieta de cada dia i si pot ser, anar tranquil·la després a la feina.
2: Jo crec que això ha de ser com un mantra, tota aquesta entrevista amb la Raïssa, me l'aniré anant posant, perquè són dit coses que ja sabem, que la teoria, que sí, que ho hem de fer, però que tu has d'anar recordant, perquè cali i realment ho fem, perquè tot això que ha dit, no?, de fer una mica de moviment, la natura, tot això ho sabem, cal interioritzar-ho i realment activar-ho, fer-ho, molt bé, molt interessant, a mi m'ha motivat molt.
1: Activar el cap i moure el cos.
2: Tal qual. Ai, Eduard Virgili, moltíssimes gràcies, demà més,
1: Que vagi molt bé i tant, demà més, a reveure.
2: Adéu, adéu. L'Eduard des d'Altafulla, des d'aquest punal a la muntanya. I nosaltres que seguim endavant, ara marxem cap a Tortosa, entrem en la part gastronòmico-culinària, el tram final de l'Obert per Vacances d'avui. I és que al barri de Santa Clara de Tortosa, entre carrerons estrets i silenciosos, s'amaga un espai amb segles d'història. És un convent que ha vist créixer i transformar la ciutat al seu voltant. Allà ens obren les portes, almenys a través de les veus de qui millor el coneixen, les monges. El convent de Santa Clara, estem parlant, Santa Clara de Tortosa. Crec que el David Benito conversa amb elles i a més li donaran alguna recepta dolceta.
3: espais que formen part d'una ciutat no només per la seva història, sinó també perquè han acabat donant forma a tot allò que els envolta. És el cas del convent de Santa Clara de Tortosa, un edifici estretament lligat al barri que l'acull i que, de fet, també li dona nom. El barri de Santa Clara és un dels indrets amb més personalitat de Tortosa. Situat a la part alta de la ciutat, els seus carrers estrets, les cases i, sobretot, la tranquil·litat que s'hi respira contrasten amb altres zones més transitades. Però per entendre d'on ve aquesta identitat, hem de començar precisament pel convent. L'historiador Jacobo Vidal ens explica d'on prové el nom de Santa Clara i com el convent acaba identificant també tot el barri que l'envolta.
4: Santa Clara es diu així perquè hi ha la fundació monàstica. Normalment les fundacions monàstiques anaven fora murs. De fet, el convent de Santa Clara s'ha mantingut dempeus perquè va quedar dintre muralles ja al segle XIV. I fixa't que on està Santa Clara actualment, tot i que està Santa Clara, tendim a dir cap avall que és el rastre. El rastre és l'eixample que quedarà fora muralla. La zona que actualment també parlem del rastre, que seria l'inici de la zona de carrer Montcada, això estava vinculat al convent de Santa Clara. Vull dir, hi ha hagut molt de canvi, fins i tot des del punt de vista dels noms.
3: Però la història d'aquest indret també està marcada per la manera de com Tortosa va anar creixent i transformant-se al llarg dels segles. Un dels elements fonamentals per entendre la configuració de la ciutat són les seues muralles. Amb la construcció i ampliació del recinte emmurallat, espais que inicialment podien quedar més allunyats del centre urbà passen a formar part de la ciutat protegida. I això és, precisament, el que passa amb Santa Clara.
4: Al voltant d'esta muralla que es fa a la dècada de 1360, de fet Santa Clara és el primer que es fa a partir del 1365, en el context de la guerra entre el rei d'Aragó i el rei de Castella. Clar, el rei d'Aragó es posa molt nerviós perquè li estan entrant no només tropes castellanes, sinó que el gran problema el té amb els seus antics aliats francesos. I mana que es facin les muralles de totes les ciutats. Envia carta als procuradors de Tortosa i els diu que sots pena de perdre el cap, és a dir, es tallen el cap, que facin el favor de fer les muralles. Les primeres que es fan són les de Santa Clara, que actualment diem que són les muralles del rastre. Pues és el mur de Santa Clara.
3: Les muralles ens ajuden, per tant, a situar el convent dins de l'evolució urbana de Tortosa. Però si posem el focus directament en Santa Clara, hem de tirar enrere diversos segles. La presència de la comunitat de les Clarisses forma part de la història de la ciutat des de fa molt de temps. Jacobo Vidal ens situa ara els orígens del convent i en el moment de la seva fundació.
4: I la primera data que se'ns dona de Santa Clara és 1233, que potser és massa aviat, però cap a la dècada de 1240 segur que ja estaven instal·lats els franciscans i les clarisses, que és la branca femenina dels franciscans, a Tortosa com a gran ciutat de la corona d'Aragó. Perquè a partir del segle XIII, quan arriben pues això, Sant Francesc, Sant Domènec, seran els ordres mendicants que voldran instal·lar-se al món els que faran els grans convents que tindran més incidència en el món medieval. I estos convents s'instal·laran al costat de les ciutats. Ja dic, normalment és fora murs, en el cas de Santa Clara va quedar intramurs.
3: Fins aquí hem conegut part de la seva història, però Santa Clara no només és patrimoni, arquitectura o passat. Darrere dels murs del convent hi continua havent vida. Actualment, la comunitat de les Clarisses manté una manera de viure que des de fora pot resultar desconeguda. Per això han volgut travessar, almenys a través de la veu, les portes del convent. Ho hem fet d'una manera curiosa, a través d'un torn. Allà hem pogut entreveure la mare abadesa Sor Maria Cinta, que ens explica com és la vida a Santa Clara i quina és la funció de la comunitat que hi viu.
5: 8 segles que estamos aquí y creo que es un bien espiritual para el barrio, porque siempre, pues, las personas que han vivido en este barrio, pues, venían aquí a hablar con las monjas, a presentarles sus problemas, sus cosas, y el barrio, ahí el convento, pues, siempre, pues, las apoyaba, les ayudaba en todo lo que podía. Si necesitaban una escalera para subir a cualquier sitio, le dejábamos una escalera. Que necesitan un poco de arroz, le damos arroz. Que necesitan lo que necesitaban, pues, siempre acudían a nosotras. Y sí, y luego espiritualmente pues también las puertas de nuestra iglesia están abiertas para todos.
3: I al voltant de Santa Clara també s'ha mantingut tradicions que han passat de generació en generació i que connecten el convent amb la gent de fora. Una de les més conegudes té a veure amb una petició molt concreta, que no plogui. Quan s'acosta una boda, una festa o una celebració important a l'aire lliure, encara hi ha persones que porten ous a les clarisses perquè preguin perquè el temps els acompanyi. Sor Maria Cinta ens explica com viuen elles esta tradició.
5: Pues no lo sé, pero en los historiadores en nuestra orden pues lo cuentan desde mucho tiempo atrás. Yo ya conocía a un padre que ya murió, padre Omao Echevarría, que escribió un libro de Santa Clara y ya ahí ponía lo de los huevos. Como la gente, no sé si asocian a Clara, porque nuestra madre fundadora se llama Clara, no sé si asocian a Clara por el huevo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, tienen esa devoción de cuando una pareja se va a casar o hay unos niños que van a celebrar la primera comunión u otras cosas, pues vienen y nos ofrecen la ofrenda de los huevos y nosotras le rezamos. Y este año, como ha llovido mucho, no quería que lloviera, venían a que rezáramos para que, pues, por lo menos en ese momento que iban a celebrar lo que sea, pues que no les lloviera. Y bueno, en algunos ha coincidido que no ha llovido, en otros pues no lo sé, pero bueno.
3: Uns ous que, més enllà de la tradició de les pregàries, també tenen una utilitat ben pràctica dintre del convent. I és que una altra de les activitats que mantenen les clarisses és l'elaboració dels dolços, una repostería artesanal en que aprofiten también los productos que reben.
5: Sirven para la repostería y otros nos los comemos nosotras para la comida que hacer, porque también nosotras nuestras comidas son muy, muy pobres, no son aquello. La idea de los dulces fue porque la comunidad no tenía muchos ingresos y pensamos, nosotras venimos, una hermana y yo, que es mi hermana, esta que está aquí, venimos de otra comunidad, de Soria, aquí a Tortosa, por unos motivos familiares, por mi madre concretamente, para cuidarla. Entonces, en el convento que estábamos, allí se fabricaban los dulces y nosotros trabajamos allí en los dulces. Y cuando vinimos aquí vimos que había necesidad para la comunidad de ingresos y entonces, pues, nos decidimos a hacer dulces.
3: Una tradició que a més permet que la gent de Tortosa i els visitants continuen tenint un petit contacte amb la vida del convent, perquè els dolços que preparen les monges es poden comprar directament a Santa Clara. Per als que vulguin tastar-los, Sor Maria Cinta ens explica quan podem apropar-nos al convent per comprar-ne.
5: Porque el sábado hay pasta seca, como pastissets, otros bebaditos, otras pastas. Y luego hay pastas de hojaldre, hay pasta salada, hay dulces, sopa de la reina, hay más variedad. Pero durante la semana también pueden venir aquí a comprar, pero pasta seca, ¿no? Pasta con pastelería no.
3: I així, entre història, pregàries, tradicions i dolços, el convent de Santa Clara continua formant part de la vida de Tortosa. Ho fa potser d'una manera discreta, darrere d'uns murs que durant segles han vist transformar-se la ciutat mentre l'interior es mantenia d'una forma molt diferent de la que trobem només uns carrers més avall. I potser no és casualitat que el convent i el barri comparteixin també una mateixa sensació. Santa Clara és un barri de carrers estrets, racons amagats i, sobretot, silenci. Un silenci que sembla dialogar amb la vida que continua, dia rere dia, a l'interior del convent. Perquè parlar de Santa Clara és parlar d'un convent, però també d'un barri, i en definitiva d'una part de la història i del patrimoni viu de Tortosa.
2: Imprescindible, doncs, la visita a Tortosa i la visita concretament en aquest barri, el de Santa Clara, i tastar els dolços, evidentment, de les monges de clausura de les Clarisses. Moltíssimes gràcies, David Benito, des de Ràdio Tortosa, per aquest fantàstic podcast de patrimoni. I tanquem amb un podcast de cuina i cultura a la darrera píndola informativa, diguéssim, en format reportatge de l'Obert per Vacances d'avui. Ens du cap a Mallorca. De fet, hi anem de la mà de la companya Marina Pérez Got. La trobem entre fogons, en la seva mare i amb la seva àvia fent unes aubergines molt típiques d'allà. Ara ens ho expliquen.
6: Cuinar és una cosa que molt habitualment passa de mares a àvies a fills. La cuina ens ha definit com a cultura durant molts anys i també ha mostrat la nostra identitat. Avui cuinem amb Antònia Ramis Bennàsser, sa meva abuela, que ja us avanço que ha viscut dues dictadures espanyoles, una guerra mundial, una guerra civil i, evidentment, una pandèmia mundial. Anem cap a Mallorca, entre Solla i Felanitx, i allí amb ella hi ha la meva mare i un got Ramis, tot per cuinar.

0: Albergínies rellenes. Es va de bé.
1: S'abuela ho té clar, però realment què li posa a ella?
0: Igual que es peix rellena.
2: Però com se fan amb què? Se fan rellenes. Que se fan en carn.
0: Sí.
2: I que se li posa a sa carn.
0: Carn.
2: No se mescla.
0: Sí.
2: Amb què se mescla?
0: En salt, en sa carn.
2: I que més? No li poses pa banyat en llet. No li poses ceba.
0: Que sí.
2: I sal, prebabó, Sí.
0: Anem molt bé.
1: A simple vista, els ingredients són fàcils. Ara anem a veure què té de diferent.
2: Perquè molta gent els fa aquí amb una salsa de domàtiga i en el forn. I la predina els fa farcides, però passades per la paella, poc fregides, i després li fa una salsa que ho tirava damunt i fa xup-xup-xup-xup en sobrou i en verduretes i els fan en el forn.
1: Han format part de la cuina mallorquina i crec que és interessant saber com s'arriba fins aquí.
2: Les aubergines farcides, pues, les aubergines ja són de l'edat mitja, però no aquí, els van instal·lar els àrabs. Se poden fer de mil maneres, farcides de carn, farcides de peix, farcides de verdures, però les més típiques són les de carn, que eren un menjar antigament de senyors. No la puricom, carn no menjaven cada dia.
1: Era habitual poder-ne menjar als bars i restaurants. Ara no tant, perquè amb el turisme tot s'ha unificat molt. Definir la cuina mallorquina, com la podem definir?
2: Que és cuina mediterrània total, que antigament la cuina mallorquina només era els productes que hi havia aquí, perquè no arribaven vaixells, no arribaven els productes que arriben ara. Per això, les sopes mallorquines eren pa dur, en sues hortalisses i ses verdures que tenia sa gent a sort. Cada vespre se sopaven sopes mallorquines.
1: Ens estem desviant. Tornem a les albergínies.
2: Sí, és que hi ha gent aquí que les fa així, en salsa de domàtica. També ho poden fer en salsa de bechamel, que els fan. Hi ha gent que els fa en bechamel, en el forn. Però aquí la nostra tradició familiar és de fer-les a foc lent en salsa. A sa cassola. Sa abuela em va prendre de sa seva sogra perquè va venir a viure aquí quan se va casar i no sabia fer res. Era molt jove i va prendre de sa seva sogra. I jo em vaig aprendre d'ella, de ma mare, i a força de mirar i de provar, fer-les. I tu com n'has après?
3: Jo, de tu.
2: Ah, i no, ja està.
3: I de sa abuela, perquè jo en sa abuela cuinava molt.
1: Cuina i identitat van de la mà? Aquestes receptes encara perduren?
2: Se perd. Avui en dia a les escoles els hi demanes a vegades que és un arròs brut, que són unes sopes i això, i molts no ho saben. Hi ha una petita part que sí, però la vida d'ara, la gent, no poc, aquestes coses s'han de fer a poc i entens. I tens ara, avui en dia, la gent fa feina i no n'hi ha. I s'estimen més fer coses ràpides o comprar menjar preparat, que també en venen preparades, però el gustet familiar no s'ha de perdre. Se reunia tota la família, ara molta gent no dina en família ni sopa, pràcticament. N'hi ha que sí, però la majoria per qüestions horàries o per coses, i així com va l'educació dels nens, molta gent ja no forma part de perdre identitat. Si perden llengua, perden cuina, perden ses paraules, com se fa tot, és un pot de tot, és una part de cultura.
1: A vegades és per mandra, altres per falta de temps i altres per no saber per on començar. És important mantenir les receptes de casa, aquelles que ens fan diferents, perquè també és la nostra identitat.

0: Doncs mira, ja tinc idea de què fer per sopar. Aquestes obergènies farcides, que segur que no em queden ben bé, eh? Com les de l'Antònia. Antònia, es deia Marina, la teva àvia, sí? L'Antònia i la Llum, la mare de la Marina. No em quedarà segur com les seves. Però vaja, també a casa tenim la pròpia recepta, que d'això es tracta. Avui, amb aquesta conversa de cuina tan, tan entranyable, amb la família de la Marina Pérez Got i amb accent, ja ho veieu, mallorquí, és el darrer contingut gairebé de l'Obert per Vacances. No em vull descuidar d'un parell de col·laboradors que encara han d'entrar, de companys, que els tenim pendents i esperant connexió. Per una banda, connectem amb Ràdio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Porta. Arriba a l'agenda.
1: Obert per Vacances.
0: Doncs vinga, anem per feina i avui ens quedem bastant a propet de casa pel que fa a les activitats de l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, us tornem a recomanar ja els actes centrals de la festa de Torredembarra.
2: Doncs sí, tenim Santa Rosalia, que fins al diumenge hi haurà moltíssimes activitats, però bueno, avui us recomanem la cercavila del Seguici Popular Infantil. I el que he trobat interessant és que la cercavila compta amb un tram inclusiu amb sonorització reduïda i sense foc als carrers de Santa Rosalia i de Givert, doncs, per totes aquelles persones que vulguin gaudir de la cercavila, però a una certa distància. Mm-hmm. Perquè no tothom li agrada el foc. I després hi haurà doncs un ball parlat del Ball de Diables i a la nit hi haurà la desballada dels gegants.
0: Molt bé, i això durarà tot el cap de setmana, però vaja, avui mateix ja tenim festa grossa, doncs, eh?
2: Sí, i perfecte. Hem parlat amb el regidor perquè ens expliques una miqueta com què queda per aquests pròxims dies.
3: Tant el dia 3 com el dia 4 són la màxima expressió de cultura popular a Torrenca, surten tots els balls en ple, no queda cap element del Seguici a cap magatzem, per tant podrem gaudir de totes les entitats i de tots els balls al carrer, a les places.
0: Molt bé,
2: doncs això.
0: Això pel que fa a Santa Rosalia. Quedem-nos a Tarragona fent simplement un apunt, perquè ja us hem preparat entrevista i hem fet entrevista abans per dir-vos que avui comença el FIT, el Festival Internacional de Teatre.
2: Sí, m'he trepitjat una miqueta, però no passa res. Doncs ja això. Jo vull dir el que és avui, que és el dia, vinga, de la inauguració, que tenim primer uns punxadiscos, la Sicària DJ Track, a les 6 de la tarda, a la vegada que hi ha un espectacle de la companyia Gisela de Foc, que són de l'Aleixar, que és Dones de Llum, i també a 2 hores més tard, a les 8, hi haurà dintre del Teatre Tarragona una representació que es diu Bomba Va, d'una neocabaret, que és la Glòria Rivera. I a partir d'aquí, doncs, 4 dies de funcions, performance, vermuts,
0: workshops,
2: tot el que ens ha explicat el Joan, doncs
0: molt bé.
2: Ja tot això.
0: Avui a partir de les 6, davant del Teatre Tarragona, la festa grossa d'inauguració. I per altra banda, mira, tanquem l'agenda amb un festival d'art emergent.
2: Sí, tenim la 15a edició de l'Arnou, que és un festival que la idea és que connectar joves creadors amb les galeries d'art o espais d'art on aquestes persones doncs vulguin anar a ensenyar els seus materials. Llavors, avui i demà encara es poden visitar diverses propostes a diferents centres de Barcelona tots aquests artistes, però hem volgut destacar que avui hi haurà una lectura a càrrec de Toni Canyuelas a la galeria Chiquita Room d'allà de Barcelona a les 7 de la tarda, que és com una lectura d'una performance i tal com un poemari, tot bastant alternatiu, però si és el que us agrada, jo segur us invito que aneu, que segur que està molt, molt divertit.
0: Molt bé, Art Nou de Barcelona, aquest festival d'art emergent. Doncs Lídia, moltes gràcies per l'agenda, també ràpida i concisa avui, i demà tornem a parlar.
2: Demà més.
0: Una abraçada.
2: Una abraçada.
0: I li he dit que es garraparia uns minutets per anar tranquils, però va ser que no, eh? Enric, bon dia de nou. Enric.
4: Teníem unes quants àudios, però no passa
0: sí,
4: res.
0: Sí, però sí, els podrem escoltar. Tira, col·leccionar-lo.
4: Sí, va, doncs tiro.
0: Sí.
4: Tiro amb el primer, seguint una miqueta amb la veu que teníem ara. Escolta això.
5: Jo tot el que he arribat a col·leccionar a la meva vida ha sigut els stickers a l'escola. Em barallava amb els nens per aconseguir els meus stickers i enganxar-los al meu àlbum.
4: Va, anem ara també amb un altre. Te'ls tiro directes.
0: Sí.
1: Ostres, doncs el tema dels col·leccionables, jo crec que els dos únics col·leccionables que he aconseguit acabar és, primer, una col·lecció sobre personatges històrics de Tarragona, de cromos, que va fer el senyor Abelló el 2015 o el 2016, que això que eren cromos de personatges de Tarragona, tipo el fantasma de la casa Castellarnau, els germans d'Excipions, i el vaig acabar sencer.
4: Tirant cap a terra,
1: i després, el primer àlbum de cromos de la Lliga F, de la Lliga Femenina, de l'any 2021 o 22, crec que va ser. Doncs són els dos àlbums de cromos, sí, que he quedat així com d'enganxables. I després també vaig fer la col·lecció de les Monster High allà.
0: Ai, les Monster High. Escolta, sí, ho hem de deixar aquí, Enric, que no tenim massa
4: més temps. Cap problema. Sí.
0: Digue, avança'ns el contingut de demà, però el tema del dia.
4: Tornar a l'escola, fàcil, ràpid i cru, per segons qui.
0: Tornar de l'escola, en sèrio?
4: Sí. Sí.
0: Uf, vinga, va.
4: Ja ho veus. Quina sort que hem de tornar, Núria.
0: És el que toca. Doncs, Enric Rubio, gràcies per la concisió també. Moltíssimes gràcies per aquestes connexionetes. Demà més.
4: Adéu.
0: Adéu, adéu. Sap greu, fer córrer els nostres companys a última hora, però és que tanqueu l'Obert per vacances. Demà dijous, demà més.
6: Vine segur estàs, sempre buscant el llac, allò per triomfar perquè està molt més bona que el pa.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Vam ascendir a poc a poc, emocionats, en treure el cap, el sol ens enlluernar. De moment no vam veure res. Després vam veure visions. Ai, mare de Déu, i quina planxa, quina planxa. Acabàvem de treure el cap per un forat que donava a la plaça de Catalunya.
9: Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres.
10: Mira, Déu, sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, penja'm per

Cada cop que es fa la nit tinc més por dels fantasmes. Uns fanals s'han adormit, uns altres tartamudegen.

0: Yes.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Us estem oferint la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.

0: Són les 2 de la matinada.
1: Impressionant veure de prop el Pont del Diable o Aqueducte de les Ferreres és una de les construccions icòniques de la Tàrraco romana. Des dels seus peus veig aquesta impactant estructura, són més de 200 metres de llarg i 26 d'altura, si fa no fa, això deu ser com un edifici de 7 o 8 plantes i la dimensió ens dona una idea de la importància que donaven els romans a la gestió de l'aigua. Com s'ho feien per tenir-ne sempre? Patien? Els preocupava aquest accés a l'aigua? Preguntem-li a un dels autors del llibre L'aigua a la colònia Tàrraco. Juan Ruiz de Arbulo, els habitants de la Tàrraco romana patien per aquest accés a l'aigua?
2: No, absolutament no. Els nostres avantpassats d'època romana no patien en absolut per l'aigua, perquè tenien ja la tecnologia perquè l'aigua formés